0: si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de 500.000 de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats de Educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que 500.000 de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3CAT Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que El que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Oleval, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
3: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per el Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el

0: contas.
1: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
0: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
2: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
0: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
4: Don't ask me the reasons.
5: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
6: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
7: No por estar en la norma 1-1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: A la Lliga Sobaldambol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuç i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
3: Són 2:15 de 3.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes

0: i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Transignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni lo mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Catinfo, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Assaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Assaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Assaja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 d'aquest aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
20: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números La bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
1: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
21: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
22: Home, està sent dur, la veritat.
23: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
24: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
1: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Això ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
25: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
26: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
25: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
27: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
28: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
27: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
6: 3CAT Info.
27: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
29: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
27: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
30: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
27: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
31: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
27: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
2: Don't ask me the reasons.
3: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
27: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Athletic Club de Bilbao.
4: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
27: Parlem ara en clau poliesportiva.
6: Trescat Info.
27: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuç i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final, a 4 jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana a la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
5: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
27: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
6: Trescat Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic, en detriment d'Europa, per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.

0: Guardiola.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
2: Don't ask me the reasons.
3: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
4: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1-1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
5: No por estar en la norma 1-1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A la Lliga Sobal d'Handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
1: Són 2:15.
6: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho plantegen. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
6: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran

alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni lo mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenes 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica a 3 Catinfo la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Assaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Assaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de SAGE Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat de les treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
20: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números La bola negra dels Javis, que ha impactat però no de forma unànime Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
1: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
21: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
22: Home, està sent dur, la veritat.
23: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
22: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
1: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
24: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
25: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
24: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
26: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
27: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
26: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
6: 3CAT Info.
26: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx amb un Tilibi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
28: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
26: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
29: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos a Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
26: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
30: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
26: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
2: Don't ask me the reasons.
3: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
26: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Athletic Club de Bilbao.
4: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
26: Parlem ara en clau poliesportiva.
6: Tresca Tinfo.
26: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
5: Home, un punt de venjança. El porter et mentiria si et digués que no. De l'última Copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
26: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
6: Tresca Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la Fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa de Devi Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevall, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elge a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6.

0: ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
2: No por estar en la norma 1-1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
0: Parlem ara en clau poliesportiva.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: A la Lliga Sobal d'Handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
3: Són 4:45.
4: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
4: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a Ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Des del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Transignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confiança en el president Zapatero.
7: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
7: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
9: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad. Un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
10: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
11: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
12: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
11: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
13: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Catinfo, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
15: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
14: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
15: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
14: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
16: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 d'aquest aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
18: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
19: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat de les treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La Bola Negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
20: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast & Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció Uncertain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números La Bola Negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El Ser Querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
1: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. És de divendres, s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
21: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
22: Home, està sent dur, la veritat.
23: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
24: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
1: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Això ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
25: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
26: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
25: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
27: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
28: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
27: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
6: 3CAT Info.
27: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
29: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
27: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francés i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
30: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
27: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així, en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
31: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
27: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
2: Don't ask me the reasons.
3: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
27: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Athletic Club de Bilbao.
4: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
27: Parlem ara en clau poliesportiva.
6: Tresca Info.
27: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuç i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final, a 4 jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana a la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
5: Home, un punt de venjança el porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
27: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
6: Tresca Info.

Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després,

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixen algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
2: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
2: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
2: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con

0: director de fútbol, que es Deco. No, no por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sabal d'handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassoa a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logronyo ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
2: Són 6:15.
3: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
3: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va

0: reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
2: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
4: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
3: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
4: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
3: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
7: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
6: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
6: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
8: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenes 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
9: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
10: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
11: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
10: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
12: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
13: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica a 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
14: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
13: A diferència d'altres epidèmies, pel Bundibugyo no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
14: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
13: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
15: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixer aparèixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
17: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
18: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
19: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'ull d'or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, a Marga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
20: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
21: Amb l'ombra i les canyetes i el barret,
2: Pues s'aguanta.
21: Home, està sent dur, la veritat.
22: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
23: És una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet una, també una comanda de ventiladors amb aigua.
20: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
24: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
25: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
24: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
26: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. A l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
27: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
26: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
5: 3CAT Info.
26: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
28: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
26: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
29: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos a Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
26: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
30: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
26: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
31: Don't ask me the reasons.
32: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
26: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
33: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
26: Parlem ara en clau poliesportiva.
5: 3Cat Info.
26: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuç i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana a la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
1: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
26: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
5: 3Cat Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana al llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i costa daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixen algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaíta, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A Cor Que Vols, el samplejat d'Andy Montañez i el Gran Combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamine Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha acostat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. Amb David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Oleval, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elge a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'un per un del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva

0: Puig i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
1: Són 7:15.
2: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes preguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
0: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
2: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta

0: aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els Comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
2: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
4: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
3: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
4: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
3: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
6: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
7: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
6: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
6: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
8: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
9: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
0: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
10: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
11: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
10: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la FED arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
12: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
13: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Catinfo, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
14: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
13: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
14: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent, ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
13: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
0: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
15: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
0: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
5: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 d'aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
17: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
18: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recte final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la Bola Negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
19: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast & Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció Uncertain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la Bola Negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El Ser Querido.
0: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
20: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
21: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
22: Home, està sent dur, la veritat.
23: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
24: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
20: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
0: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
1: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
2: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
1: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
0: Esports. En David Ubach.
3: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
4: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
3: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
5: 3CAT Info.
3: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
7: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
25: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
26: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
27: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
3: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
28: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
3: Parlem ara en clau poliesportiva.
5: 3CAT Info.
3: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
6: Home, un punt de venjança el porter m'admentiria si et digués que no. De l'última Copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
3: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
8: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem? Jonathan Andic, Zapatero, Bad Bunny, Pep Guardiola, pressupostos... Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions, i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi té el sempre temible Olímpic de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha que les d'Alexia Putellas, Quica Nanzaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern al Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però més enllà de la Copa d'Europa hi ha altres elements que la fa especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'ex-blaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès, ara s'hi asseu Jonathan Giraldet, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho ha guanyat tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Bad Bunny fa embogir Barcelona en el primer dels dos concerts que fa la capital catalana i que donen el tret de sortida a la seva gira europea.
2: El show del porto-riqueny ha inclòs l'actuació sorpresa de Bad Gui al concert. Amb 59.000 espectadors l'han seguit diversos jugadors del Barça, com Lamine Yamal, Gavi i Dani Olmo.
0: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza han d'arribar aquest migdia a l'aeroport del Prat.
2: Està previst que ho facin a les 13 hores, a la 1 del migdia. N'estarem pendents.
0: És un dissabte d'operació sortida.
2: Es calcula que avui sortiran 200.000 vehicles de l'àrea de Barcelona per aquest cap de setmana allà, i es preveu que la via amb més complicacions sigui l'AP7, com ahir, que va acumular 40 quilòmetres de cua.
0: El govern de Salvador Illa preveu aprovar el juliol els seus primers pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari.
2: L'executiu ha presentat uns comptes pel mateix import que els que va portar al Parlament al febrer, 49.000 milions d'euros. S'han reassignat una partida de 900 milions per complir els compromisos amb Esquerra i els Comuns.
0: La investigació del cas Plus Ultra se centra en el telèfon mòbil i les agendes de la secretària de l'expresident Zapatero.
2: I busquen proves que acreditin la relació de José Luis Rodríguez Zapatero amb la suposada trama de tràfic d'influències per la qual està imputat.
0: Final de la Champions, Barça-Olímpic, a Lió, a les 6. Avui programa també mirant cap a Oslo, amb tots els col·laboradors habituals del suplement, els companys del Tot Costa, partit a les 6 amb la transmissió de la Gelmà, en un dissabte en què el Girona, Albert Benet, es juga la permanència de Lliga a Primera.
3: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat el condemnaria a segona.
0: També avui, jornada unificada a les 9 del vespre, Espanyol, Reial Societat i València-Barça.
3: A Cornellà al Prat, opcions molt remotes de classificació europea per un Espanyol que, recordeu, ja té la permanència assegurada, i el Barça farà la cloenda a Mestalla com a campió de Lliga amb l'objectiu d'arribar als 97 punts.
0: Pep Guardiola deixa el City després de 10 temporades.
3: L'exentrenador del Barça dirigirà demà el seu últim partit amb l'equip de Manchester, serà a casa contra l'Aston Villa.
0: Caló, caló, Enric Agut, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, un cap de setmana de molta calor. Avui la temperatura, novament, es dispararà com ahir. Ahir es va arribar per primera vegada aquest any als 35 graus, ja ho hem comentat. A Seròs, 36.1, al Segrià, o també Lleida, ciutat, als 35 graus. I avui anem pel mateix camí. Avui, en aquestes poblacions, que pel Segrià, també interior de les Terres de l'Ebre, podem arribar als 34 o 35. A moltes poblacions de l'interior es poden superar els 30. Un dia de sol, amb algun banc de boira molt puntual cap a la costa, en tenim algun al voltant del Cap de Creus. I a la tarda podria caure algun ruixat al Pirineu, però seran molt locals. Demà la temperatura podria perdre algun grau, però igualment l'ambient serà totalment estiuenc. Ara mateix Barcelona marca 20 graus, Lleida 16, també 16 graus a Tarragona i Girona marca 15 graus.
5: Avui el suplement...
0: A partir de les 9, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marc Molins i Jaume Clotet, i sumarem des d'Oslo el Jordi Costa i la Sònia Gelmà. Avui que al suplement conversem amb el president del Barça en funcions, Rafa Juste, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa. També hi diran la seva sobre aquesta final la Ruth Vilà, el Ramon Salmurri, acompanyats d'aficionats i traslladant-los amb l'ambient d'aquestes hores prèvies des d'Oslo. I tindrem temps per l'Eduard Solà, avui que el Girona juga la vida per sobreviure a primera divisió. Evidentment, avui al suplement també ens morim de ganes de sentir la Maica Navarro a l'Hora Negra, després de la detenció de Jonathan Andic i els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro, com sempre, al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu és escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció, i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja és a terra ferma. Avui a l'estudi 1, l'Andreu Martín, veurem si ha acompanyat o no de la seva dona, que també ha volgut formar part d'aquesta aventura. I avui la banda sonora és aquesta. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Avui sumem a la tertúlia el Luis Hidalgo, periodista musical del País, crític, i a més, doncs, ens explicarà com ha anat aquesta nit tan llarga, que avui obre l'informatiu. Mig quart de vuit. Bad Bunny dona el tret de sortida de la seva gira europea a Barcelona amb el primer de 2 concerts consecutius. Aquesta nit l'artista porto-riquenya ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa que no ha deixat de banda, com en ell és habitual, les reivindicacions. Bad Bunny ha convidat Barcelona a ballar sense por en un concert que ha fet gala de l'orgull dels llatins i de les identitats compartides.
2: Per l'escenari han passat convidats com Bad Gyal, amb qui ha cantat Ella Perrea Sola, i els jugadors del Barça, que han gaudit del concert des de la seva popular casita, que recrea una casa típica porto-riquenya. Bad Bunny també ha fet una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes en un concert que ha començat així, amb un vídeo de 2 nois parlant català.
5: És que si m'ho
6: explica,
5: tio,
6: això és a mi.
5: És així?
6: Sí.
5: I no m'hi
0: Gairebé 60.000 persones que han vibrat el ritme de Bad Bunny amb un directe de 2 hores i mitja amb focs artificials, 2 escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. La crònica del Marc Ruiz.
7: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatge al disc Debí tirar més fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa porto-riquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
8: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado varios años, ha pasado casi 7 años, casi 8. Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
7: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar més fotos i un castell de focs per celebrar la cultura porto-riquenya.
0: Bad Bunny, justament una de les veus més crítiques contra les polítiques de Donald Trump, i no passa pels Estats Units per evitar batudes anti-immigració. De fet, l'actuació de l'artista al descans de la Super Bowl es va convertir en tot un al·legat anti-Trump. Doncs bé, aquesta matinada hem sabut que la Casa Blanca posarà més pals a les rodes als immigrants amb una de les restriccions més importants d'aquests últims anys. I és que ara els ha tocat el rebre als estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card hauran de fer la petició des de fora dels Estats Units al seu país d'origen.
2: Aquest canvi extraordinari, del qual encara no se saben els detalls, podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que ara tenen un visat temporal o viuen de forma irregular als Estats Units. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud. I terminis canvis més llargs, perquè la mesura sobrecarrega els consolats, que gestionen moltes més coses a banda de permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això reduirà literalment, diu, la necessitat de trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. En els últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país, en molts casos a gent que hi ha entrat de manera legal i s'ha casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus.
0: Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes dels Països Catalans de la Flotilla de Gaza, a terra en provenents d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel.
2: Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació.
0: L'Iran acusa els Estats Units d'intentar sabotejar els esforços de pau, tot i que assegura que la via diplomàtica continua oberta. Aquestes últimes hores, el ministre d'Exteriors iranià s'ha reunit amb el Pakistan, que fa de mediador.
2: Però encara no s'ha arribat a cap acord, tot plegat enmig de les especulacions que han engegat un canvi d'agenda de Donald Trump que alimenta una possible represa de les hostilitats. Aquesta matinada, el president nord-americà ha repetit que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear i que la guerra s'acabarà aviat.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Avui sortiran de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit ha previst que entre ahir i avui surtin 600.000 vehicles de l'àrea barcelonina.
2: La via que tornarà a concentrar més volum de trànsit és la P7, així com també les vies d'accés a la costa, tenint en compte les temperatures altes previstes per aquests dies. Ahir ja es van registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ho ha dit a 3Cat Info.
9: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
2: Aquest cap de setmana llarg és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre de la Setmana Santa.
0: Comença el tràmit parlamentari dels pressupostos. El govern treballa amb l'objectiu de tenir-los aprovats durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. I tres mesos després del primer intent, l'executiu sí que ara té els vots necessaris per tirar-los endavant.
2: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. No s'ha inclòs, en canvi, cap partida específica per a pujar els salaris dels mestres. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
10: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes està previstos pel dia 2 de juliol.
2: Una data però que saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
11: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
12: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Mentrestant, continua sense resoldre's el conflicte amb el món educatiu. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant després que la reunió d'ahir acabés en desacord.
2: El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals i també crearia 3 complements nous. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, assegura que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
13: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
2: Els sindicats, però, insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
14: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
2: El cicle d'aturades que està previst ara s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
0: Un quart de vuit del matí. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
15: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
16: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
15: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
17: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
15: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Més qüestions. Els treballadors dels comerços de grans empreses tèxtils estan cridats avui a la vaga arreu de l'Estat. També es faran concentracions per tot el territori. La de Barcelona serà al Portal de l'Àngel a les 11 del matí.
2: Aquestes mobilitzacions estan convocades pel sindicat UGT, que rebutja el preacord signat entre la patronal Arte i els sindicats Comissions Obreres i Fetico, perquè considera que comporta un retrocés de drets laborals. Afirmen que obre la porta a la precarització laboral, a la doble escala salarial i al desmantellament dels convenis provincials. El secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, Òscar López, exposa a aquesta emissora que la implantació del conveni estatal generarà desigualtats entre els treballadors i comportarà acomiadaments.
18: No, que nos impongan un convenio estatal donde se va a reducir el salario y eso va a condicionar, va a llevar a que despidan a gente, porque ahora las empresas lo que van a poder hacer es salario mínimo que hay en comercio textil de Barcelona, 21.000 euros. Ahora van a poder contratar por 18.000. Que es evidente que mañana despido a 15 personas y contrato a 15 personas con una media de 3.000 euros menos.
0: I avui també ens fem ressò que molts tallers de cotxes tindran problemes per adaptar-se al vehicle elèctric i potser hauran d'acabar tancant. La Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils es queixa que a ells les administracions no els han donat ajudes per adequar-se a la nova mobilitat, com sí que han fet amb els fabricants o els consumidors.
2: El president de la Federació, Germán Palomas, lamenta que els tallers, que en molts casos són microempreses o petites empreses d'autònoms societaris, han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se.
19: El món de la postvenda necessita, lògicament, ajuda per formar-se, per preparar-se, per equipar-se. Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller, entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
0: Recte final del Festival de Cine de Canes. Les travesses per la Palma d'Or que s'entreguen aquesta nit estan obertes amb la bola negra dels Javis, entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquestes últimes hores, més bones notícies per la presència catalana a Canes, amb el premi al millor documental. Enviat especial, Marc Garriga, bon dia.
20: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pega Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció Encertem Regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès. L'Àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar i Javier Bardem, gran favorit al Premi Millor Actor per El Ser Querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut. Si tu...
0: I aquesta és Maria del Mar Bonet, que ret culte al Mediterrani amb el seu últim disc, L'aigua no cansa. Aquest vespre el presenta al Palau de la Música dins de la programació del Guitar BSN. Estel Coletes.
1: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum, produït i gravat a Mallorca, i que té la poesia com a eix central.
21: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
21: Aleshores, intent sempre anar cap aquí. I sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
1: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I a Lleida aquest cap de setmana, cita gastronòmica amb la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Ahir va ser el tret de sortida de la festa, que s'allarga fins diumenge i que arriba a xifres de participació rècord amb 124 colles. Des de Lleida, Júlia Albacar.
22: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
23: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
24: Home, està sent dur, la veritat.
25: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
24: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
22: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
26: L'informatiu del suplement.
27: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
28: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
29: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
30: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella d'Am, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
31: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
32: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
33: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
32: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
33: T'ho perdràs?
32: Més informació a futurfest.cat.
34: El balcó gastronòmic és un lloc...
35: Que bo.
34: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
35: Parella, què us podem partir?
34: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
36: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
37: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
38: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
39: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
38: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
39: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
27: L'informatiu del suplement.
0: 6 minuts per 8:45 del matí. Reprenem la informació amb la qual obríem avui aquest informatiu, aquest programa. Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió, a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça, que buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després d'això.
2: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició, jugada per Russo i el gol.
0: La recollida de cable de l'any passat, que tots ens les prometíem molt felices, va ser històrica. Pere Escobar narrava d'aquesta manera el gol de l'Arsenal en la derrota de la final de l'any passat a Lisboa.
2: I final! Final del partit! Acaba la final!
0: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
3: Serà la sisena final de Champions seguida per al Barça, la setena final en 8 temporades i la tercera contra l'Olympique de Lió. Amb un balanç d'una victòria i dues derrotes, l'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
4: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
3: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
5: A veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
3: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
6: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants, hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
3: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
7: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia de los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tienen muchísimo nivel en sus plantillas.
3: El Barça Olímpic de Lió a les 6 el podreu seguir amb la transmissió de Catalunya Ràdio. En un dissabte en què es disputa l'última jornada de la Lliga de Primera, amb tots els partits en horari unificat, a les 9 del vespre i amb el Girona jugant-se la permanència. L'equip gironí ha de guanyar, tant sí com no l'Elx, a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
8: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
3: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
9: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
3: I el Barça visitarà el València a Mestalla. L'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el Manchester City.
10: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
3: Això després de l'anunci de Pep Guardiola, una de les notícies de les últimes hores, sens dubte, deixa la banqueta del Manchester City, és ja oficial, després de 10 temporades.
11: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat, i ho hem fet a la nostra manera.
3: Ara, la gran incògnita és saber què farà Pep Guardiola, quin serà el seu pròxim destí, o si agafarà d'entrada un any sabàtic. Qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
12: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
3: Un Arbeloa que descartava de totes totes la possibilitat de ser ajudant de José Mourinho al Madrid. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà a la final. A les semis de la final a 4 jugades ahir, Atenes-València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. A la Lliga Sobal d'handbol, doble victòria catalana en la 29a jornada. El Granollers és tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun. I victòria clara del Barça ja campió contra el Torrelavega per 36 a

0: Els meus ídols del suplement, cada dissabte a l'hora que surt el sol, avui amb un músic que desperta passions, és Van Morrison. Amb ells, Blai i Mercè Olgábalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia. La la la la la la la la la la la la la la la.
0: El lleó de Belfast, Blai?
2: El lleó de Belfast, sí, no confondre'm el tigre de Gales, que és Tom Jones.
1: El sentirem avui, el tigre de Gales, també.
2: Ah, sí? Que bé. Sí, aquí queden tots els felins junts.
0: És un homenatge a Mònica Terribas, Blai, aquest espai d'avui?
2: Sí, a mi Van Morrison, des que vaig conèixer la Mònica, que em fa pensar en ella sempre que l'escolto, i de fet avui he anat a buscar quina és la cançó preferida del Van Morrison de la Mònica, perquè sonés en algun moment, crec que sonarà. O si més no, en sonarà una que té una vinculació especial amb ella. I de moment hem començat amb la cançó que més odia el propi Van Morrison, que és la més coneguda que té, que és Brown Eyed Girl, que inicialment s'havia de dir, té una curiositat, que s'havia de dir Brown Skinned Girl,
1: Sí. I
2: per fer-la una mica més
1: amigable,
2: per pressions.
1: Clar, és que estava intuint un amor interracial, i llavors això als anys 60 doncs estava molt ben vist, i llavors la discogràfica va suggerir dissimular-ho una mica. Per això es diu així, la cançó.
0: No la toca en directe, aquesta, mai.
2: No. Jo he anat mirant el repertori, com a mínim, d'aquesta gira, que arribarà el 3 de juliol a l'Auditori del Fòrum, allà, al Festival de Jazz de Barcelona. No la fa, ni els bisos. Vull dir, el Van Morrison en directe no fa concessions.
0: No diu ni bona nit.
2: No diu res. Només canta i toca el saxo, però sona collonut. És una passada, veure-la en directe. Per tant, si accepteu això, aneu el 3 de juliol a l'Auditori.

0: Una cançó que fins i tot es van atrevir a versionar els Pets amb Ulls de color mel. Que se n'ha fet de pizza la fresca. De què rieu?
1: Home,
0: de què rieu?
1: Amb tots els respectes pel Lluís Gavaldà, que ell també és fan del Van Morrison.
0: Escolta, això, mira, Van Morrison català.

0: palpant el xalalalala.
1: Vinga, vinga.
0: Les llufes.
2: Ah, encara no. Encara no.
0: Un respecte pel Lluís Gavaldà, que s'ha atrevit amb moltes coses i gairebé totes amb èxit.
1: Sí, no, no, i tant. Home. Tots els respectes. Sí.
0: Tenim algun Van Morrison català, allò que diguis...
1: Algun Van Morrison català?
0: O és tan irrepetible?

0: Difícil,
1: perquè...
0: No, perquè a més Van Morrison ve d'una herència musical que aquí a Catalunya no s'ha repetit, no? Perquè ell diguem que ve d'aquesta generació de músics del Regne Unit i d'irlandesos que van intentar adoptar tot el soul i el rhythm and blues a la seva condició de persones blanques. Jo dic persones blanques perquè el gènere que es va crear en aquell moment era blue-eyed soul, és a dir, soul d'ulls blaus.
1: D'ulls de color mel. Vinga, avui Van Morrison, els meus ídols del suplement.

0: like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this.
1: Ja és una altra manera de despertar-se, això, eh?
2: Sí, sí, sí. Això és Van Morrison, però de l'any 95. És a dir, començàvem amb el
3: Brown Eyed Girl. Sí, sí. De l'any 95, i això ens indica que Van Morrison no és, a diferència d'altres artistes de la seva generació, un artista que s'ha quedat amb la seva primera dècada o amb els seus primers discos i que després doncs, ha anat vivint d'això, sinó que
2: ha anat fent molts discos. I de fet,
3: 47 discos d'estudi, en principi.
2: No m'havia atrevit ni a comptar-los perquè la llista era infinita.
3: Sense comptar els discos en directe
2: sí, i tot
3: això, eh?
2: I el que no sabem...
3: Imagina't.
2: Que segurament deu tenir coses amagades a l'estudi. Sí. Perquè Van Morrison és d'aquests, que això ho repeteixen molts dels artistes que han col·laborat amb ells, que acostuma a fer una presa de les cançons. Ell entra a l'estudi, grava i segurament es queda així. Per tant, la capacitat de producció que deu tenir Van Morrison en un estudi de gravació és molt alta. I sobretot mantenint aquesta frescura, no?, aquesta de les primeres preses, i això es queda tal i com està.

0: I ara els nostres oients despistats diran, però aquesta cançó no era de Patti Smith? No, és de Dem, que era el primer grup que va tenir Van Morrison, aquest grup de rock de garatge, i entre les superfans d'aquest grup hi havia la Patti Smith, que la va portar al seu terreny i la va millorar, sí. Tot sigui dit. Eh?
1: Sí, sí. Bueno, a veure, no, aquí entraríem
0: sí.
1: Aquí entra... en un jardí,
0: sí,
1: eh?
0: Podríem fer un debat,
1: quina
0: si vols,
1: és la millor però... versió de Glòria? Perquè sí. N'hi ha diverses,
0: sí,
1: veritat,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: només
0: sí, sí,
1: de la Patti Smith. Però van, aquest primer grup de Van Morrison Dem va durar molt poc temps, però les poques gravacions que existeixen, diguem que van crear un punt d'inflexió en molts sentits, sobretot perquè van posicionar Van Morrison com un crooner soul, no?, irlandès. A més, recordem que és un tipus baixet, una mica grassonet, només en aquella època, pel roig, i cantant soul. Vull dir que era una cosa raríssima. I entre algunes de les cançons que també van gravar en aquella època hi ha It's All Over Now, Baby Blue.

0: clar, aquí diríem, quina és la millor versió? La de Dem o la de Bob Dylan?
1: M'agrada molt aquesta, eh?
0: És molt xula aquesta, sí. És molt xula, m'agrada moltíssim. I també us diria, quina versió és millor? La de Van Morrison o la de Dexys Midnight Runner interpretant Mr. Jackie Wilson 7?

0: Meravellosa, Olga, aquesta.
1: És, buah, fantàstica. És... Jo no sabia que era de Van Morrison.
0: Jo ho acabo de saber ara.
1: Doncs és un tema de Van Morrison. I a mi m'encanta aquest tema de Dexys Midnight Runner. I, a més, és un grup que em fascina, també, perquè aquells videoclips que feien, no, als anys 80, no, que anaven vestits com... de treballadors de fàbrica, no? Amb els, és que no sé com es diuen...
0: Amb els elàstics.
1: Amb els elàstics, sí, i tot plegat. Hi ha un disc de Van Morrison, que no sé si estaràs d'acord amb mi, Blai, que segurament està, és dels millors discos que s'han gravat mai, o almenys està...
0: Sé per on vas.
1: Dins de la història del rock, que és... Astral Week.
0: Jo sí crec. Jo, si algú diu... Per on començo amb Van Morrison?
1: Astral Weeks
0: i Moon Dance.
1: Sí.
0: Jo diria.
1: I és,
0: aquests
1: i,
0: dos.
1: I així com Brown Eyed Girl és la cançó que potser li ha fet... bueno, més coneguda de Van Morrison, la cançó que més diners li ha fet guanyar a Van Morrison, perquè s'ha versionat moltíssimes vegades, és... Moon Dance, que és una cançó pensada per ser un estàndard de jazz, i per això artistes com Michael Bublé, doncs, també l'han cantat.

0: A mi aquesta em porta l'original, la del Michel Bublé, no tant, em porta el juliol del 2020, que va ser el comiat de la Mònica Terribas, que el Miqui Puig i a mi ens va tocar, doncs, posar les cançons de l'última secció, que va ser tot per sorpresa. Crec que l'endemà que el Madrid guanyés la Champions, a més.
1: Imagina't, difícil d'aixecar allò, eh?
0: I vam triar Moondance. De Van Morrison.
2: És un, bueno, és un altre gran tema de Van Morrison, que això, i amb la veu de Michael Bublé te n'adones
0: de la magnitud de la tragèdia.
1: I què passaria si ajuntéssim el lleó de Belfast amb el tigre de Gal·les? Doncs això. Sometimes we know, sometimes we don't, sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong, sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. El lleó de Belfast i el tigre de Gal·les són Tom Jones i són Van Morrison, sí. I junts, doncs, perpetuen una cosa com aquesta, que no deixa de ser una meravella, suposo,
2: home,
1: també.
2: Home, i a més, jo, no és tan habitual, no?, que aquests artistes
0: no.
2: Cantin junts.
0: Tot i que últimament el Van Morrison està molt d'anar a buscar a músics veterans, com el Buddy Guy, el Taj Mahal, en el seu últim disc. Per tant, jo crec que potser sí que ara està una mica,
2: home,
0: més, doncs, d'anar a buscar aquesta llegenda. Més
2: dòcil. Té 80 anys. Té 80
0: sí, sí.
2: anys, Van Men, Morrison.
0: No tan lleó. Jo crec que és més gosset.
2: És un gatet, ja.
0: Un gatet, sí. The only thing to do
1: is eat humble pie. El tema de Tom Jones, també, amb 80 i pico d'anys,
0: sí,
1: continuen
0: sí,
1: fent
0: sí.
1: gires amb una veu també meravellosa, encara sí. que conserva, i tot aquest poder dalt de l'escenari. També, és a dir, hi han artistes que s'han cuidat i que han pogut sí. Doncs, allargar moltíssim la carrera, malgrat tots els tòpics que a vegades els envolten, perquè en tenim uns quants d'artistes de primeríssima divisió que amb més de 80 anys doncs, continuen fent gires internacionals i amb molt bona forma.
0: Totalment, i crec que també és interessant el que li passa una veu quan passen els anys, i que també pot ser bonic. Veure una veu avellotada, una veu doncs, que s'ha tornat doncs, més àspera.
2: De
0: no?
2: fet, avui ho hem vist amb Van Morrison, no? Mm. O sigui, el Van Morrison de Gloria i el Van Morrison d'aquest Sometimes We Cry. Vull dir, la veu li canvia, però manté...
1: No tant com a Leonard Cohen, eh? Perquè allò, clar, que ells greus ja del final...
0: Sí, però no. també m'agrada.
1: I tant. Sí, sí, va, sí. Que acabem.

0: Això és l'Astral Weeks, no?
1: És Astral Weeks.
0: Aquest disc que dèiem.
1: És un disc que en el seu moment ningú va entendre, no va vendre res, o sigui, res.
0: 1968.
1: I anys després ha estat quan les coses s'han posat al seu lloc i ha estat reivindicat com un dels millors discos enregistrats, no?, dintre de la història del rock. És un disc gravat, gairebé el que dèiem abans, amb primeres preses, hi ha moltíssima improvisació, hi ha molts arranjaments jazzístics, i és un disc avançat a la seva època.
0: Inclassificable. Jo no sé ben bé si és jazz, si és rock, si és cançó, si és spoken word, no?, recitat en algun moment. Però és una meravella. Si busques a les llistes, les típiques llistes aquestes dels millors discos del segle XX, és molt probable que l'Astral Weeks estigui entre els 30 primers.
2: Avui, els meus ídols, Blai Mercè, Olga Avalos, Van Morrison i altres artistes convidats. Gràcies a tots plegats per haver-nos acompanyat. Cuideu-vos.
0: Bon una abraçada,
2: dia.
0: Igualment.
2: Ara tornem al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: És tan tendre amb mi, Di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
5: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
14: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
13: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
14: Fes del Palau el teu ritual.
15: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
16: Campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars avui amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Bad Bunny ofereix un espectacle de masses a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
18: La primera actuació a Europa de la seva gira. Aquest vespre hi tornarà.
2: Trump imposa una de les restriccions més dures fins ara contra els estrangers que demanen la residència permanent.
18: A partir d'ara, els sol·licitants a la Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen.
2: Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua.
18: La via més complicada tornarà a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa.
2: El jutge envia a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella Figueres.
18: Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat.
2: Els pressupostos ja són al Parlament i ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del juliol.
18: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. Inclouen 900 milions d'euros per als compromisos amb els socis.
2: El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació per un suposat cas de corrupció acaba de començar.
18: La policia està revisant el material de la secretària de l'expresident per trobar informació de les reunions que hauria mantingut amb empresaris de la trama.
2: Avui a la tertúlia sumem el panelista Marc Molins, que segur que ens ajudarà també a entendre el cas Zapatero. Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN.
18: El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho justifica per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts.
2: I aquest vespre coneixerem el guanyador de la Palma d'Or al Festival de Cine de Canes.
18: Aquest any està disponible disputadíssima entre les favorites, la Bola Negra, Amarga Navidad i el Ser Querido.
2: Dia gran avui a Oslo, amb la final de la Champions femenina de futbol, Barça Olímpic de Lió.
18: A partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça buscarà el seu quart títol de la màxima competició europea.
2: I el Girona avui es juga la permanència.
18: És l'última jornada de la Lliga de Primera, Girona-Elx, a les 9.
2: Avui les fotografies de les portades dels diaris són per aquest home, Benito Antonio Martínez Ocasio. Marina Laminos, bon
8: dia. O el que és el mateix, bon dia, Roger. Bad Bunny, ahir fent ballar tot l'estadi olímpic i avui il·lustra les imatges de pràcticament totes les portades. A l'ara, efervescència Bad Bunny a l'estadi olímpic és el text que acompanya la imatge del cantant porto-riqueny i el titular principal en clau pressupostos i els aconsegueix per acabar la legislatura, mateix format a La Vanguardia, titular diu el govern gastarà un 10% més que en el seu primer pressupost des del 2023 i la imatge de Bad Bunny amb la seva orquestra que es regala una festa a l'estadi olímpic. El periòdico titular, Esquerra i Comuns faciliten a ella l'impuls de la legislatura i Bad Bunny queda relegat aquí a la part superior, sacseja l'estadi amb la seva festa revolucionària i espai encara per a una tercera imatge, en aquest cas una infografia de la muntanya de Collbató on va caure el propietari de Mango. Així s'ha investigat, diuen, el cas Andic. I al punt avui, una bombona d'oxigen amb el logo de la Generalitat. El govern respira, diu el titular, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire.
2: Sobre el cas, en dic que avui a partir de les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro, en tenim moltes ganes. Bad Bunny, també protagonista a la premsa editada a Madrid, on comparteix titulars amb Zapatero, diari El País. El jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats per Plus Ultra.
8: I imatge del porto-riqueny, Barcelona s'entrega l'orgull boricua en la gira de Bad Bunny, diu El País. El Mundo, també imatge del concert que cataloguen de festassa, i el titular Zapatero era la garantia del petroli veneçolà a la Xina. A l'ABC, la unitat de delinqüència econòmica i fiscal requisa el despatx de Zapatero factures sospitoses, i a la Razón, la justícia dels Estats Units estreny el cercle contra Julito, l'amic personal de l'expresident Zapatero.
2: Anys i anys per molts anys, avui bufarà Albert Postils, 52 espelmes, Mònica Naranjo.
19: L'artista figuerenca, que va cantar en català per la Marató de TV3, va saltar a la fama amb l'àlbum Palabras de Mujer, un dels discos més venuts de la història a nivell estatal, amb cançons tan conegudes com Desátame.
2: 60 espelmes, Luis Zahera.
20: Francis, ven aquí, intégrate en la aldea, ven aquí, ven aquí.
19: Aquest carismàtic actor gallec va rebre molts elogis pel seu paper a la pel·lícula Les Bestes, a més del Goya, com a millor actor de repartiment, un premi que també s'havia endut uns anys abans pel film El Reino.
2: 93 espelmes, Joan Collins.
21: I want to thank the ladies and gentlemen of the foreign press who mean a great deal.
19: Aquesta veterana actriu de cinema, teatre i televisió continua en plena forma. És mundialment coneguda per la sèrie Dinastia, en què es posava la pell de la malvada Alexis Colby, un paper que li va permetre guanyar un Globus d'Or.
2: Vida social.
22: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
2: Marta Ferrer, avui la Ludwig van estrena disc a Gandesa.
23: Els d'Espolla, que trepitjaran la Terra Alta per primera vegada per presentar Pel Barri es comenta, compartiran escenari amb Marc Grifoll i la seva proposta de teatre físic i dansa. Tot plegat dins del marc del Festival Vincle, que barreja cultura i gastronomia. Això serà avui a partir de 7:45 del vespre.
2: Alfred García també presenta disc, en aquest cas, a Pacs del Penedès.
23: L'artista pujarà a l'escenari per presentar el seu tercer disc, T'estimo és Te Quiero, amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics i també amb temps per recuperar els seus grans hits. El concert és a 7:45 del vespre, amb entrades per 20 euros.
2: El teatre Borràs, La Promesa.
23: La comèdia, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà per sempre la vida, bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui, a funció a 6:45 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades a partir de 27 euros.
2: I avui també és un bon dia per assistir al podcast Fest de Roses,
23: on es podran veure en directe alguns dels programes de més èxit del panorama català, com ara La Sotana, Què t'ha passat o La Riota. Serà a partir de 6:45 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
2: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Per un futur millor.
24: Hi ha un racó damunt on els nens es queden a dormir a l'escola. Els pupitres porten incorporat un mecanisme homologable al del sofà llit i quan es fa fosc, tothom tanca els ulls fins a l'endemà. El nou pla educatiu ha canviat moltes coses. A més de les assignatures de tota la vida, ara els alumnes en cursen de noves i fan jornades maratonianes. Un dia, la bona gent del món empresarial i econòmic va aixecar el braç i va dir: «Els joves han de saber fer factures, demanar una hipoteca i fer la declaració de la renda». I va néixer Iniciació a la vida adulta. Després van venir els psicòlegs pontificant sobre la gestió dels sentiments i ara als vespres els alumnes cursen Intel·ligència emocional. Però és que més endavant també s'hi van sumar les infermeres. I dels primers auxilis no en parlareu? Els cuiners. Us faríeu creus de la gent incapaç de fregir un ou? I els criminòlegs? Si de petits tots veiéssim un cadàver, la societat aniria millor. Els sociòlegs, que no van fer cap petició, estan expectants per veure fins on arribarà aquesta fornada hiperpreparada. Els pessimistes, en petit comitè, apunten que tots acabaran amb una depressió de cavall. I els optimistes, de portes endins, afegeixen que, almenys, tindran més eines per lluitar-hi.
2: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb aquest avançament de l'Ivet Nadal, titulat Mai les ales, una reflexió sobre l'amor i la necessitat de deixar volar l'altre sense perdre la capacitat de continuar estimant. Mai les ales compta amb la producció del Petit de Calaril i formarà part del sisè treball de la cantautora i poeta de Granollers.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 23 de maig del 2026, quina setmaneta que portem. Jonathan Antic, Zapatero, Bad Bunny, ei, Pep Guardiola, pressupostos. Tindrem temps de tot, però el dia d'avui també mira cap a Oslo, la capital de Noruega, acull aquesta tarda la final de la Champions i per sisena vegada consecutiva el Barça hi arriba amb les ganes d'aixecar el trofeu més preuat. La lliçó està ben apresa després que la temporada passada ens quedéssim amb un pam de nas quan l'equip de Pere Romeu va perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Lluny queda l'abraçada d'Aitana consolant les llàgrimes del president Laporta damunt la gespa. Potser aquesta vegada el Barça no és tan favorit perquè al davant hi ha el sempre temible Olympique de Lió, però la gana que ha demostrat sempre aquest equip ens fa pensar que culminar una altra temporada per emmarcar és possible. Les virtuts de l'equip femení del Barça les hem anat descobrint els últims anys i els que ens hi hem enganxat hem comprovat que el verdader èxit d'aquest grup de jugadores és que els nens i nenes que creixen avui dia ja llueixen amb la mateixa normalitat les samarretes de la Mini Amal o Rafinha com les d'Alexia Putellas, Quica Natzaret o la mateixa Aitana Bonmatí. L'ambientàs i la comunió que s'ha generat en les eliminatòries prèvies contra el Madrid i el Bayern del Camp Nou certifica que aquest èxit ha arribat per quedar-se. Delicients per seguir el partit d'aquesta tarda en tenim de sobres. És una final de Champions, no cal afegir gran cosa més. Però més enllà de la Copa d'Europa, hi ha altres elements que la fan especial. Serà l'última final d'Alexia com a blaugrana? La seva temporada fa olor de comiat. Qui segur que marxarà serà un altre emblema de l'equip, Mapi León, que avui s'enfrontarà a la seva parella, l'ex-blaugrana Ingrid Engen, ara a l'Olympique. I per si no n'hi hagués prou, a la banqueta de l'equip francès ara s'hi asseu Jonathan Giraldez, l'entrenador que va precedir Pere Romeu, el seu antic ajudant, i amb qui el Barça ja ho va guanyar tot. Moltes finals en una de sola i la sensació que avui en joc hi ha alguna cosa més que una Champions. Passi el que passi, aquest equip ha aconseguit canviar per sempre la història del futbol. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Per alguns afortunats, cap de setmana llarg. Per d'altres, plec del cargol en marxa. D'altres potser ens esteu sentint a aquesta hora ja des d'Oslo. Per tant, potser la calor que patim a Catalunya no us afecta ni condiciona tant. Però ve un cap de setmana de màniga curta. Enric Agut, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, s'espera un cap de setmana molt càlid, d'estiu, de juliol fins i tot, a bastants interès, perquè la temperatura pot tornar avui a pujar fins als 35 graus cap a Ponent. Ahir ja es va arribar aquesta xifra, fins i tot als 36.1 a Seròs. Doncs avui portem el mateix camí i aquesta calorada. Un dia de sol, un dia també amb algun banc de boira, que ara mateix és present en alguns interès, per exemple, al voltant del Cap de Creus, també cap al Cap de Begur, però s'aniran desfent al llarg del matí. I a la tarda doncs, pot créixer alguna nuvolada al Pirineu i descarregar algun ruixat, alguna tronada puntual. Demà diumenge sembla que tindrem un tarannà de temps similar, d'estiu. La temperatura podria perdre algun grau, però bé, a Oslo estarà molt més fresquet. A Oslo avui la màxima prevista és d'uns 20 graus.
1: Doncs encara...
2: No veus.
1: Bé, o sigui...
2: No es poden queixar.
1: Ja, si no es poden queixar, 20 graus està
2: fantàstic. L'estiu l'afirmaria, eh?
1: I tant, i tant. Una abraçada. Gràcies, Enric. Fins ara.
2: Vagi bé. Ja.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Un dels noms propis del cap de setmana és el debat Bani. Ahir a la nit va fer vibrar 59.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Avui hi tornarà. És el porto-riqueny Benito Antonio Martínez Ocasio, autor d'èxits com aquest Nueva Yol o Baile Inolvidable. Ahir va fer el primer dels dos concerts consecutius de Barcelona. Avui fa el segon, amb els quals ha arrencat aquesta gira europea. Comença a Barcelona la gira europea. Un primer concert on no va escatimar amb focs artificials, llums, dos escenaris, i on es van deixar veure uns quants jugadors del Barça, entre ells la Mini Amal, que va ballar alguns dels seus grans hits, com també aquest Titi me preguntó.
3: Ey, Titi me preguntó si tengo mucha novia.
1: Ey.
3: Mucha novia. Hoy ey. Tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda.
1: También ha sonat Yo Perreo Sola.

0: Bad Bunny, que ha fet impregnar l'estadi olímpic amb l'essència de Puerto Rico i que ha aconseguit fer moure els malucs i el cul de pràcticament tots els testimonis. Entre ell, el nostre cronista, el Marc Ruiz.
1: Bad Bunny ha transformat l'estadi olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton, passant pel hip-hop i l'electrònica. Ha començat el concert amb un conjunt de salsa, gènere que homenatja el disc Debí tirar más fotos, amb hits instantanis com Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat de Dandy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. Bona part del concert ha passat en un segon escenari, la casita, una còpia d'una casa portorriquenya plena d'amics, entre els quals hi havia Lamine Yamal o Lewandowski. Bad Bunny ha convidat també Bad Gyal a la caseta per cantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Benito Antonio Martínez Ocasio ha recordat com el públic català va confiar en ell el 2016, el 17 i el 19.
2: Tengo bonito recuerdo de la última vez que estuve aquí. Pero ha pasado casi 8 años.
1: I ha tancat la festa amb una versió èpica de Debí tirar más fotos i un castell de focs per celebrar la cultura portuguesa.

0: Un públic entregadíssim als Ritmes Llatins, Bad Bunny, que ho va agrair convidant tothom a ballar sense por i també amb alguna picada d'ullet a la cultura catalana. De fet, el concert va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català i a l'escenari també va aparèixer el gripau Concho, un símbol de Bad Bunny que li va recomanar què fer a Barcelona. Fuet i calçots sota l'atenta mirada de Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri, Gavi i Balde.
1: Barcelona és blaugrana. Som...
0: Veníem la lliçó ben apresa. Avui els diaris van plens d'anàlisis del primer concert de Bad Bunny. El periòdico El Jordi Bianchotto parla d'un Bad Bunny imperial i persuasiu que va fer esclatar la febre a l'estadi olímpic Marina Alaminos.
2: Calidesa, tacte, frec físic i ecos molt carnosos de la salsa brava i els pals tradicionals de Puerto Rico. Un concert ple d'orgull llatí, més que un concert, de fet, una festa, un espectacle que Bianchotto cataloga de gegant i disfrutant. Hi va haver un tram, diu, en què els pares que hi havia van fer veure que també s'ho passaven pipa i potser va ser així perquè motius n'hi havia, però el reggaeton es va tornar a imposar amb la dansa i el guirigall, tot plegat, impregnat per un missatge de resistència cultural. Acaba Bianchotto. Difícil discutir-li els seus pronunciaments, com quan va proclamar que ahir a la nit a l'estadi tots som porto-riquenys i porto-riquenyes, i gairebé ens el vam creure.
0: Fas molt bona cara i tens molt bona veu per haver gaudit i remenat el cul ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys, Marina.
2: M'estic recuperant, mica en mica.
0: A quina hora vas tornar a casa?
2: A les 11, a quarts de 12.
0: Es va acabar a les 11.
2: Sí, dues hores i mitja de concert, llargues, eh? S'hi va recrear.
0: La Marina que va pagar una fortuna a mitja tarda i bé, li vas comprar l'entrada de Blai Mercè, no?
2: Exacte, em va remuntar el dia de cop i volta sense veure-ho a venir.
0: A partir de les 9, Luis Hidalgo, periodista i crític musical, s'assuma a una tertúlia on aniran sortint tots els noms propis del dia. Oslo, Zapatero, pressupostos... En dic... Maica Navarro, avui ens faltaran hores de suplement perquè l'actualitat, doncs, bé, farcida. El porto-riqueny, per cert, que de fet va ser el primer artista que va actuar en castellà a la final de la Super Bowl fa tot just uns mesos. Això sí, aquesta gira de presentació del disc David Tirar Más Fotos no ha fet ni farà parada als Estats Units per protestar contra les polítiques migratòries de Donald Trump i per por de possibles batudes contra públic immigrant durant els concerts. I, de fet, sembla que la política antiimmigració de Trump tampoc té aturador, perquè aquest matí, i relacionat també amb tot el que denuncia Bad Bunny, hem sabut que l'administració nord-americana imposarà una de les restriccions més importants dels últims anys contra els estrangers que demanen la residència permanent. A partir d'ara, la majoria dels sol·licitants de la coneguda com a Green Card l'hauran de demanar des de fora dels Estats Units, al seu país d'origen. Un canvi extraordinari que podria dificultar el permís de residència a centenars de milers de persones que tenen un visat temporal. També podria provocar més separacions familiars mentre s'espera la resolució de la sol·licitud i terminis més llargs perquè la mesura sobrecarrega els consulats que gestionen moltes més coses a banda dels permisos de residència. Segons el govern nord-americà, això permetrà, literalment, trobar i expulsar aquells que viuen en situació irregular als Estats Units. Aquests últims 10 anys, la majoria de les green cards s'han donat a persones que ja vivien al país. En molts casos, a gent que hi ha entrat de manera legal i s'han casat amb nord-americans per regularitzar el seu estatus. Avui sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 200.000 vehicles, aprofitant que hi ha cap de setmana llarg per la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit calcula que entre ahir i avui es desplaçaran fins a 600.000 vehicles i demana extremar la prudència. Sentim Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, a aquesta casa.
3: Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circulant amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: La via més complicada torna a ser la P7, però també les vies d'accés a la costa. Ahir ja va registrar fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. Tot plegat en un cap de setmana, que és el de més mobilitat del que portem d'any, fins i tot per sobre del de Setmana Santa. La crònica de successos d'aquesta setmana té un nom propi, Isaac Andic i Jonathan Andic. Avui, a partir de les 10, Maica Navarro, l'hora negra del suplement, amb el resum de la setmana i recopilant pas a pas tot el que ha donat de si el cas Andic. Però és que La crònica de successos també ens porta fins a Figueres. El jutge ha enviat a la presó l'home que va matar a ganivetades la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. Aquestes últimes hores s'han sabut els detalls del periple que va haver de viure la víctima abans de l'assassinat, Maria Rovira.
4: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: En clau de política catalana, evidentment, la notícia és que els pressupostos ja són al Parlament. Ara l'objectiu del govern i els seus socis és aprovar-los a principis del mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i prioritzen un cop més la sanitat i l'educació. 3 mesos després del primer intent d'aprovació, el govern respira tranquil. Alicia Romero és consellera d'Economia.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. El govern ha explicat que el mes de febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi suma aquests 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alicia Romero és consellera d'Educació.
5: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
0: El govern encara no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. Doncs bé, sobre el rèdit polític que hauria pogut treure Esquerra d'aquests pressupostos, avui en parla la Isabel García Pagán a La Vanguardia. Sara.
2: Que hauria pogut treure així mateix. Explica que la imatge de la firma del pacte entre Junqueras i el president Illa, que ha trigat, ara ho dèiem, uns mesos a arribar, s'ha extingit en hores. Víctima de Gabriel Rufián. La periodista remarca com de difícil és competir amb el xoc ideològic que genera veure un republicà independentista oferint-se com a cap de llista d'un nou projecte d'esquerres espanyol al conservador Club Siglo XXI. Pagan comenta que Rufián és el millor actiu que té Esquerra a Madrid, però també que és el més indomable.
0: Ara ho explicàvem, els pressupostos no han reservat ni un euro per a pujar els sous dels docents, que no tenen cap intenció de baixar el cap. Els sindicats d'educació han rebutjat la proposta salarial del departament i la setmana que ve continuaran negociant. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors o coordinadors digitals i també crear 3 complements nous. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa, assegura l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
6: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant.
0: Els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
7: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes es podrien allargar coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. Els investigadors del cas Zapatero se centren ara en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de Madrid, Andrés Lafuente, bon dia.
8: Bon dia. El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats en la presumpta trama. La policia també ha trobat una caixa forta oculta al despatx de l'expresident, investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de Junts, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
10: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent el rescat de Plus Ultra. Ábalos acusa el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de Zapatero.
0: Els Estats Units formalitzen la intenció de reduir la seva presència militar a Europa en una reunió de l'OTAN. El cap de la diplomàcia, Marco Rubio, ho ha justificat per les necessitats i amenaces que sorgeixen en altres punts. El cap de l'Aliança, Mark Rutte, assumeix que, amb el nou escenari, caldrà més esforç per part dels països europeus. Alguns han demanat a Rubio que hi hagi coordinació. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
11: Hola, bon dia. Marco Rubio diu que és normal moure soldats d'un lloc del món a un altre.
12: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
11: Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, demana claredat a Washington.
13: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
11: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, creu que és una oportunitat per invertir més en defensa.
14: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
11: Darrere d'aquest eventual replegament nord-americà a Europa, fonts diplomàtiques de l'OTAN hi veuen la voluntat dels Estats Units de reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic per vigilar de ben a prop la Xina.
0: I continuem parlant de Donald Trump perquè aquesta setmana també ens deixa aquest moment. A ritme dels Beatles, al final de la Late Show de la CBS, aquesta setmana, després de dècades en antena, és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa, i el mateix president ja no se n'amaga. Aquesta matinada ha publicat a la xarxa un vídeo fet amb intel·ligència artificial on se'l veu a ell entrar al plató del programa i llançar el presentador a un contenidor d'escombraries, i acte seguit Donald Trump es posa a ballar, insistim, tot generat amb intel·ligència artificial, però el president dels Estats Units ho ha penjat de matinada a les seves xarxes. Els Estats Units, i especialment Donald Trump últimament, s'han caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques, i l'Ignasi Abad ens ha preparat aquest document on retrata algunes de les mesures trumpistes.
15: Donald Trump ha estat especialment descarnat contra les dones periodistes, a les quals menys té pel seu aspecte i a qui tracta de forma maleducada i amb actituds masclistes i misògines. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, és el que Trump va exhibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein, una qüestió que clarament l'incomodava. La seva manera d'intimidar la premsa respon a una estratègia per minar un dels principals contrapoders dels Estats Units, els mitjans de comunicació que tenen la funció, entre d'altres, de fiscalitzar el govern. Elisa Liz Muñoz presideix la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
16: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
15: El masclisme i la misogínia formen part del llibre d'estil del president, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
16: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les. Tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
15: Però la periodista de Bloomberg no és l'única qui ha insultat Trump.
17: Now, who are you with?
18: I'm with ABC News, sir.
17: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person? I think you are a terrible reporter.
15: Aquests insults del president dels Estats Units tenen la intenció d'esquivar preguntes per a les quals no té resposta, segons diu Liz Muñoz.
19: And he uses these attacks in
16: fa servir really aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Really crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
19: To make them shut up.
15: La presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes assegura que sense mitjans crítics amb el poder, la democràcia no pot ser plena als Estats Units.
0: Doncs bé, mentrestant, aquest divendres, milers de cubans s'han manifestat a l'Havana per rebutjar precisament que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units s'han sentit missatges de fermesa i cohesió en un moment delicat per l'illa pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. La marxa l'han encapçalat el president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes, fotos i discursos. La seva filla, Mariela Castro, ha explicat com es troba.
20: Está muy bien, muy tranquilo, como viejo guerrillero. Él observa y se sonríe. Él sabe, además, lo que tiene que hacer. Además, siempre lo digo, a mí nadie me lleva vivo, a mí me cogen combatiendo.
0: El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa més de 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergències per fer front a la crisi de l'Ebola a l'Àfrica i poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I encara en salut, una mica més a prop a casa nostra, l'Hospital Vall d'Hebron, identifiquen per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermatofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons els especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i contacte físic estret, una sauna en definitiva. Juanjo González és microbiòleg del Vall d'Hebron.
21: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven de que hi havia una transmissió de persona a persona.
0: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crustós i picor, però no s'ha registrat complicacions greus. A més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana i, de fet, també se n'han detectat casos a França i Alemanya. Aquest migdia arriben a Barcelona els 23 activistes catalans de la flotilla per Gaza, tornen d'Istanbul, on han passat revisions mèdiques després de ser deportats dijous per Israel. Les advocades dels membres del comboi humanitari denuncien casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. A la una del migdia està previst rebre'ls a la terminal 2 de l'aeroport del Prat, on també atendran els mitjans de comunicació. A la Xina augmenta fins a 90 la xifra de morts per una explosió de gas en una mina de carbó a la província de Shanxi, al nord del país. El president xinès Xi Jinping ha demanat no escatimar esforços per trobar possibles supervivents i atendre els ferits. En el moment de l'accident, a 8:15 del vespre, hora local, hi havia gairebé 250 persones a l'interior de la mina. Per ara es desconeix el motiu de l'explosió. El 60% de l'energia que consumeix la Xina es genera gràcies al carbó. Atenció a aquesta dada. En 2 anys, Girona ha duplicat el nombre de persones sense sostre. El recompte impulsat pel consistori, amb el suport de la Creu Roja i de voluntaris, ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. Ami Sabalí és la regidora d'Igualtat i Justícia Social de Girona en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: Realment preocupant, perquè bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg etcètera.
0: La regidora admet que els serveis estan col·lapsats, demana a les administracions seguir invertint per combatre el sensellarisme i explica que el perfil de les persones sense sostre ha canviat per la dificultat d'accedir a un habitatge o una habitació. Recte final del Festival de Cine de Canes. Aquest vespre sabrem qui s'emporta la Palma d'Or, que està molt disputada. Entre les favorites hi ha 3 pel·lícules espanyoles, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido. Tot això en una edició que continua donant bones notícies pel cine català amb el premi a millor documental. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
1: Bon dia. L'Ull d'Or, el millor documental del festival, se l'han dut Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films. És una obra molt personal de la iraniana Pega Ahangarani, que repassa 50 anys d'història del seu país a partir de vídeos domèstics de la seva família. A la secció En certain regard, la categoria de plata del festival, ja hi ha palmarès. El guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner, aclamat de forma unànima. I pel que fa a la Palma d'Or, hi ha quatre títols que tenen lloc pràcticament assegurat al palmarès: l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudan. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que a les últimes hores ha vist com el suflé baixava una mica, amarga Navidad pel poder del nom de Pedro Almodóvar, i Javier Bardem, gran favorit al Premi millor actor per El ser querido, disputat amb Swan Aglo, de la belga Notre Salut.
0: I ara música.
3: Si tu...
0: A Barcelona, Maria del Mar Bonet ha presentat nou disc, L'aigua no cansa, al Palau de la Música. La cantant ret culte al Mediterrani amb aquesta gira que passa també pel mític Olímpia de París, Estel Coletas.
18: Després de 6 dècades entregades a la música, la poesia i els escenaris, la cantant mallorquina hi torna amb aquest àlbum produït i gravat a Mallorca i que té la poesia com a eix central.
23: Jo busco també molt la poesia dintre dels meus textos.
0: Ja, ja.
23: Aleshores intent sempre anar cap aquí, i sóc bastant exigent amb els textos meus, no? I m'agrada que lliguin amb una poesia, amb una quotidianitat també de la poesia que existeix a la Mediterrània, no?
18: L'aigua no cansa compta amb 9 cançons d'homenatge al Mediterrani, la tradició popular i la poesia.
0: I una altra cita important d'aquest cap de setmana, a Lleida s'hi fa la 45a edició de l'Aplec del Cargol. Es va donar el tret de sortida a la festa, que s'allarga fins demà i que aquest any arriba a xifres de participació rècord. 124 colles, Júlia Albacar.
24: Una festa en què s'arriben a menjar fins a 14 tones de caragols i aquest any està molt marcada per les altes temperatures aquí a Ponent. Ahir ja es van fregar els 35 graus i durant tot el cap de setmana s'espera que la calor continuï. Així ens explicaven els penyistes com s'ho estan fent per aguantar la calorada.
25: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
26: Home, està sent dur, la veritat.
27: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
26: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
24: Al recinte estant, durant les nits, s'han mantingut les restriccions d'accés i una de les novetats és que s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a unes 500 persones, per a tota la gent que vulgui conèixer la festa però que no tingui colla, on podran aprofitar per degustar els tradicionals plats de caragols.
0: Per festa també la que farem el cap de setmana que ve a l'Anella Olímpica amb tots els companys de 3CAT, 3CAT en viu. Diumenge que ve farem el suplement des de la plaça de l'Anella Olímpica, un programa especial en què conversarem amb la Marta Torné, en què reunirem l'univers de la sèrie de La Casa Nostra amb el Dani de la Orden, els actors Marc Rius, Paula Amàlia, Albert Ribalta, i farem també taula amb els 5 presentadors de l'Està Passant, tots junts: Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín. La festa és una porta d'entrada a tot l'univers 3CAT, amb 5 escenaris que ompliran Montjuïc tant dissabte com diumenge, amb espectacles en directe i diverses activitats. Per exemple, si teniu súpers a casa, tindreu l'oportunitat de ballar amb personatges com el Titó. També Ladybug. O el Mick.
28: Mira quin arbre més gros.
0: I si sou amants de la gastronomia, podreu cuinar al costat de personatges com el Marc Ribas, l'Arnau París o la Jessamí Caramés. A banda de la plaça de l'Anella Olímpica, l'altre gran epicentre del 3CAT en viu serà el Palau Sant Jordi,

0: per l'espectacle del Foraster o pel concert d'Eufòria. Encara queden tiquets pocs, però en podeu trobar al web de 3CAT. És un dissabte, 8:45 del matí, marcat també per la final de la Champions femenina, Barça-Olímpic de Lió, una final que viurem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. Al llarg d'aquest matí anirem connectant amb Oslo, allà hi tenim els companys del Tot Costa. A partir de les 10, conversa amb Rafa Juste, president del Barça en funcions, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa, amb el Salmurri i la Ruth Vilà, voltant per Oslo, també amb l'ambient d'alguns aficionats, aficionats que hem anat seguint aquests últims anys i que ens hem anat trobant a Turí, a Bilbao, a... on més hem anat? A Eindhoven, a Lisboa, i aquest any Oslo, amb un desplaçament una mica més llarg, menys afluència de públic, perquè no era fàcil el viatge. De fet, molta gent va haver de marxar dijous i fent escales, però sí que hi tenim el Costa, la Gelmà, i aquesta tarda enganxats a la ràdio per viure aquesta final. Esperem que serveixi també per treure'ns l'espineta clavada de l'any passat. Tot això el dia en què el Girona juga a seguir a primera, també aquest vespre, a les 9, jornada unificada amb el Solà, suposo que infartant, però esperem també que pugui cantar algun patapam. De seguida, els detalls dels esports amb l'Albert Benet.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
4: Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor, Hipercor i Supermercat Al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
5: Sou molt bona gent!
6: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
7: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
9: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
10: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
9: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
10: També a la web i l'app.
9: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
10: Consulten les condicions al corteinglés.es.
11: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant. Fantàstics.
12: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
13: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
14: Pa campió del món per 1,49. T'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25. T'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
16: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
17: que bo.
16: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
17: Parella, què us posem per
16: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. Vesta M, Ajuntament de Barcelona.

0: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Avui dedicam a la portada al partit d'Oslo. Dia gran avui a Oslo amb la final de la Champions femenina de futbol. Barça Olímpic de Lió a partir de les 6 i amb la TDG de Catalunya Ràdio. El Barça busca el seu quart títol de la màxima competició europea just un any després de la recollida de cable que vam haver de fer tots perquè a Lisboa ens les prometien molt felices, però l'Arsenal, per sorpresa de tots, ens va aixafar la festa.
1: La pilota torna a les cames de Mariona, que mira d'inventar alguna cosa des d'aquesta banda esquerra. Ha trobat a la frontal de la gran una posició jugada per Russo i el gol.
0: No cal cridar el mal temps i recordar tots els moments nefastos de la final de l'any passat. En Pere Escobar ja ha jubilat. Per tant, avui Pere Escobar, que mirarà des de la platja Mundaikiri, doncs esperem que sigui el Salmurri qui narri els gols del Barça. De fet, l'Escobar l'any passat es va jubilar explicant aquesta derrota a Lisboa.
1: I final! Final del partit! Acaba la final!
0: La Champions es va escapar l'any passat, però avui el Barça es vol treure aquella espineta i recuperar el tron del futbol europeu. Albert Benet.
2: Serà la 6ª final de Champions seguida per al Barça, la 7ª final en 8 temporades i la 3ª contra l'Olympique de Lió, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. L'equip francès té 8 Champions en el seu palmarès. La capitana del Barça, Alexia Putellas, parlava de duel estimulant.
3: Us podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
2: Irene Paredes, amb una sobrecàrrega muscular, continua sent dubte per jugar a la final, mentre que Graham s'espera que pugui estar a l'11 titular.
4: Hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, ha podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo lo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
2: Pere Romeu, el tècnic del Barça, assegura que l'equip està totalment preparat per disputar la final i el veu a l'alça.
5: L'equip ha crescut molt a través de tota la temporada. Ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt. Tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
2: I ara sentireu l'entrenador rival, el tècnic de l'Olympique de Lió, Jonathan Giraldez, que s'enfronta a un Barça amb qui, recordeu, va guanyar dues Champions com a predecessor de Pere Romeu.
6: Yo creo que es una final muy igualada. Seguramente por historia los últimos años el Barça ha copado todo el protagonismo en las finales, seguramente, pero bueno, yo creo que es una final muy igualada, donde hay dos equipos que tiene muchísimo nivel en sus plantillas.
2: El Barça busca el ple de títols aquesta temporada i tindrà el suport d'uns 4.000 aficionats a l'estadi Ullevål d'Oslo.
0: A partir de les 10, avui al suplement, Rafa Juste, el president en funcions del Barça, l'entrevistem des d'Oslo en rigorosíssim directe, també el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, des de l'hotel on passa la nit el Barça, i a més, al llarg de tot el matí anirem connectant amb el Ramon Salmurri, amb la Ruth Vilà, també els tenim a Oslo, tota la zona de la fanzone. Veiem si podem saludar també alguna de les jugadores lesionades. Alexandri, sembla que també podrem conversar amb ella en algun moment d'aquest matí. I a més, doncs, els aficionats, que malgrat que no ha estat un desplaçament tan massiu com altres anys, doncs sí que avui Oslo tenirà de blaugrana i viurem aquestes hores prèvies des d'aquí, des del suplement. L'altre titular esportiu del dia. Doncs esperem que sigui que el Girona sobreviu a primera, perquè després de la temporadeta que portem, a l'Eduard Solà el matareu d'un infart. Avui esperem que pugui cantar molts patapams, horari unificat, tots els partits a les 9 del vespre, amb el Girona jugant-se la permanència.
2: L'equip gironí ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. Qualsevol altre resultat condemnaria a segona l'equip que entrena Michel Sánchez.
7: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: També en aquesta última jornada, l'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea per a l'equip que entrena Manolo González.
8: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: I el Barça visitarà el València Mestalla, cloenda del campió de Lliga, i l'entrenador Hansi Flick descarta arribar als 10 anys a la banqueta del Barça, com sí que ha fet Pep Guardiola amb el City.
9: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
0: Així s'expressava Hansi Flick després de l'anunci de Pep Guardiola. Deixa el City després de 10 temporades.
2: En què ha guanyat, entre altres, 6 títols de la Premier i una Champions.
10: Don't ask me the reasons. No em pregunteu per què marxo.
11: No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: I a diferència de Guardiola, qui també plega per sorpresa de ningú és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa.
12: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
0: Tota la sort del món, Álvaro Arbeloa.
2: Amb molts amics, diu, que marxa.
0: El bàsquet. El Madrid i l'Olimpiaco jugaran demà la final de l'Eurolliga.
2: A les semifinals de la final a 4, jugades ahir a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiaco 79, Fenerbahçe 61.
0: Joan Anton Català, bon dia.
13: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
13: Venus i Júpiter continuen acostant-se en el cel del vespre. Ja ho vam explicar la setmana passada, que això, aquesta tendència seguiria. No es poden confondre amb res. Res no brilla més que aquests dos planetes, excepte la Lluna, evidentment. I de matinada, a poc es va elevant el pàl·lid Saturn.
0: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Térmens, a la Noguera.
13: A les 6:30.
0: I a quina hora es pondrà?
13: 21:17.
0: Gràcies, Joan Anton.
13: A tu.
0: Temperatura a Térmens a aquesta hora, Enric Agut?
14: Doncs mira, 17 graus, atenció, perquè avui es pot doblar. Avui poden arribar els 34. I és que ahir vam virojar el primer dia de 35 graus a Catalunya, vam arribar als 35, en alguns indrets fins i tot 36 a Seròs, i avui es pot tornar a repetir. Es manté aquesta calor, i al migdia molts ens preguntarem, estem al mes de maig, amb aquestes temperatures, quin estiu farà, no? Però bé, els 35 graus el primer dia o se solen donar o al mes de maig o al mes de juny. És a dir, que entrem dins d'aquesta normalitat i bé, cada vegada es passa, no?
0: També t'he de dir que jo fins aquesta setmana no m'he tret l'adredor, eh? Vull dir que...
14: A la nit, sí, és un dia de contrast, són dies de contrast tèrmic, perquè les nits encara són prou llargues, tot i que ens apropem ja al solstici d'estiu. I també una altra coseta, que és el mar. El mar encara no està a 27 o 28 graus. Si tinguéssim aquesta situació amb un mar de 27-28, ja dic jo que dormiries potser despullat, eh? Perquè la temperatura del mar està al voltant dels 19-20 i això doncs, encara amortigua la temperatura nocturna. És a dir, que no tenim un mar tan calent, tan bullint, com perquè també les nits siguin encara molt càlides. En tot cas, avui s'espera un dia calorós, un dia de sol, un dia que a la tarda es pot portar una tempesta o un ruixat a l'illa del Pirineu, això és més probable cap al Ripollès, Cerdanya o també cap a l'alt Pirineu, i tenim una capa de núvols baixos de boires que estan descansant sobre el mar però que segueixen perfectament el litoral de Girona i de tant en tant el dia queda emboirat o al Cap de Creus o al Montgrí o cap a l'Empordà. Són boires que estan allà i que van i venen. Tendències que amb el dia, amb el sol, vagin mar endins. I demà tindrem un dia bastant similar.
0: Tu, Enric, ets més de pitorro de coco o de cafè con ron?
14: Ostres. Doncs cafè con ron. És que la primera no sé què és.
0: Pitorro de coco és una, sí. és una cançó de Bad Bunny que també pitorro. porta porta. És una beguda típica de Puerto Rico.
14: De Puerto Rico.
0: Ron... i després una base de coco i diverses espècies.
14: Home, sona bé, eh? Hauríem de fer un tast.
0: Sona bé, sona bé. Mira com sona, mira.
15: Otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo.
0: No et vaig veure ahir a la casita dels VIPs, Enric.
14: No, perquè no vaig contestar el telèfon.
0: No t'anava bé.
14: No. Vaig veure trucades, però estic massa ocupat. No cal. Gràcies.
0: Enric, una abraçada. Fins ara.
14: Igualment, fins ara.
0: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. aquest vespre de dissabte que coincideix amb el Festival d'Eurovisió, tu què haguessis fet?
16: Un sopar a casa, amb amics i amigues, tematitzat. Cadascú agafa un país i llavors porta un plat típic d'aquell país, aquella nit.
0: Un país amb qui simpatitzes o no?
16: Sí, no, no, és sorteig.
0: Sorteig.
16: És el que et toca, eh? És el que et toca, sí. Hòstia,
17: si em toca Espanya...
16: Llavors, no, si vingués l'Eduard, li donaria Espanya.
18: Vale, ara acabo de trencar aigües i dic que en algun moment deixarà el nen. I llavors jo li dic, para el cotxe, que ja està sortint. I llavors, ell para el cotxe, baixa els pantalons, mira, diu, aquí no hi ha cap nen. Puja els pantalons i torna a arrencar el cotxe.
19: Estem parlant de platja textil o platja no textil?
20: Ah, no, textil, jo crec. Despullat vale, no va dir que hi anava, va dir que dormia despullat, això sí que ho va explicar. Jo tinc una amiga, molt amiga, que tu coneixes, que aquesta sí que li agrada força, eh?
0: Aquí, a la...
19: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Laura Fa.
20: Sí. Ah. Bueno, no sé si ho podia dir, això, ara em trucaràs.
0: No, ja queda dit.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: Som 3CAT.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: És dissabte 23 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Benito Antonio Martínez Ocasio.
1: Bad Bunny, que ahir a la nit va fer ballar gairebé 60.000 persones a l'Estadi Olímpic. La primera actuació a Europa de la seva gira actual. Aquest vespre repetirà.
0: Aitana, bon matí.
2: Tant de bo que aquesta temporada acabés bé, perquè per mi...
1: És el gran dubte del Barça a la final de la Champions d'aquest vespre contra el Lió, que juga a Oslo.
0: Alicia Romero.
3: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments...
1: La consellera d'Economia, que ja té pressupostos, com sentim, però que no han reservat cap partida per a un hipotètic acord amb els docents.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera, 200.000.
1: Són els vehicles que el Servei Català de Trànsit ha calculat que sortiran avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aprofitar aquest cap de setmana al llarg de la segona Pasqua.
0: El 3.
1: Tres pel·lícules que aspiren a guanyar aquest vespre la Palma d'Or al Festival de Cinema de Cannes, La Bola Negra, Amarga Navidad i El Ser Querido.
0: 124.
1: Les colles, que aquest cap de setmana participen en l'aplec del Cargol de Lleida.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i el Marc Molins. Un mateix 23 de maig, però en aquest cas del 1986, un home del barri del Besòs, de Barcelona, va guanyar presumptament el primer premi de la loteria primitiva valorat en 195 milions d'euros.
4: Alberto Ortiz Prados ha estat avui la persona més buscada del barri del Besòs, tant pels periodistes...
0: Devien ser pessetes, no? 195 milions de pessetes. Al barri la notícia va aixecar moltíssima expectació.
4: Durant tot el dia, els veïns han ocupat el despatx de travesses esperant que Alberto Ortiz s'hi presentés.
0: Però, Alberto Ortiz Prados aquell mateix dia va desmentir a TV3 que ell fos el guanyador de res.
5: Yo creo que había una confusión en el boleto del loto, porque no es mío. Me han llamado por teléfono, ¿no? Unos amigos. Y me han dicho, yo pensaba que era una broma, ¿no?
6: Te ha molestado mucho la gente del barrio hoy allí.
5: Pues allí cuando he llegado, pues...
0: El misteri de la primitiva del Besòs no es va arribar mai a resoldre. Potser s'hi hauria d'animar el Carles Porta i fer-ne un crims. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la 10, 1614, però ens podeu escoltar des d'una administració de loteria, des de l'Institut Confuci de Barcelona o des del llit, acompanyats de la persona que us fa sentir els més afortunats del món.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Al diari Ara, Marina Lamino, s'analitzen el pacte dels pressupostos. L'adjunt de la direcció, Agustí Sala, diu un pacte que dona aire al govern.
8: Aire al govern, a diferència del que passa en l'àmbit estatal. Els pressupostos que es pacten amb el dubte, ara ho dèiem, de si aconseguiran les xifres de recaptació de més previstes que han de servir per donar compliment als acords. I amb aquest altre gran dubte damunt la taula, un possible acord amb els mestres. Sobre això, diu Agustí Sala, no hi havia prevista una reserva de recursos, com ha passat amb els pactes amb Esquerra i els Comuns. Per tant, doncs, caldrà veure d'on surten aquests diners, de quines partides, si amb la dotació d'educació, com és previsible, no n'hi ha prou. En tot cas, el govern són optimistes perquè creuen que amb aquest pressupost de 50.000 milions d'euros no costarà gaire trobar recursos per als docents, però potser, acaba, no hauria anat malament tenir a la reserva una altra caixeta.
0: Zapatero, al periòdico, li dediquen la seva columna al Josep Cuní, diu que ha protagonitzat un fort cop moral al PSOE.
8: Un històric mediador a Veneçuela que va retirar les tropes de l'Iraq sense negociació ni avís i els Estats Units no perdonen. Potser l'expresident ha oblidat que tots els actes tenen conseqüències, encara que triguin a arribar. Si és així, si ho ha oblidat, el poc ingenu Bambi està descobrint ara que la innocència és com una flor fràgil, fàcil de pensar quan s'enfronta a l'adversitat. I de retruc, un cop de moral als socialistes perquè era l'únic dels seus líders sense indicis de corrupció durant els seus mandats. Ja es veurà processalment en què queda tot plegat, però per a ZP res tornarà a ser el que era. Com va dir Rufián, si és veritat, és una merda, i si és mentida, és una merda encara més grossa.
0: En la mateixa línia, La Vanguardia, el Màrius Carol escriu sobre el desànim moral a què es veu abocat el PSOE.
8: Pedro Sánchez tenia un pla per arribar a les generals, 14 mesos de compte enrere. Ho feia jugant la carta del prestigi internacional amb el comodí de la bona marxa de l'economia espanyola. Però ara la imputació de Zapatero ho trasbalsa tot. Era un referent moral, insisteix, l'únic president que no havia conegut ni un sol cas de corrupció durant els 7 anys de mandat i el polític havia fet més per transformar el marc dels drets civils. Carol va encara més enllà, un far moral diuen el qual l'organització confiava. I de sobte, doncs, salta tot pels aires. Una garrotada inesperada. Un PSOE està avornit en espera de les explicacions. Ningú s'atreveix a dir res, però el desànim és evident. Zapatero compareix el 2 de juny amb els seus advocats, però 10 dies d'espera és una eternitat. I mentrestant, el tsunami informatiu inunda portades i arribarà un punt, remata Carol, en què la tireta no podrà aturar l'hemorràgia.
0: El Washington Post es fan resolver postils d'un vídeo que s'ha fet viral a Instagram i que assegura que reservar un vol en una biblioteca és més barat.
9: El vídeo, amb més de 30 milions de reproduccions, es veu una parella que explica que s'ha estalviat centenars de dòlars reservant simplement des de l'ordinador de la biblioteca, amb l'argument que aquest ordinador és una pissarra en blanc, que no té historials de recerca personalitzats i que, per tant, no mostra preus inflats basats en hàbits de compra anteriors. Un equip del diari va fer la comprovació, una periodista se'n va anar a la biblioteca i va buscar dos bitllets de Washington DC a Bangkok pel mes de gener. Va enviar l'horari exacte a dues companyes del diari que van buscar el mateix a la redacció, als seus mòbils i a ordinadors, i en tots els casos el preu era exactament el mateix, més de 3.000 dòlars. Els experts consultats pel diari no els sorprèn aquest resultat, expliquen que les aerolínies pronostiquen la popularitat d'un vol, després revisen constantment aquest pronòstic i ajusten els preus en conseqüència. Però deixen clar, això sí, que no té cap impacte al lloc des d'on facis la reserva.
0: Avui ens fixem també amb els diaris esportius amb un missatge comú cap a la quarta.
9: La quarta Champions femenina que pot conquerir el Barça aquesta tarda a Oslo. És el titular que comparteixen Mundo Deportivo, que surt amb una foto de Patrick Guijarro, Eva Payor i Alexia Putellas, i l'Esport, on es veuen Aixa Càmara, Irene Paredes, Alexia, Patrick, Clara Serra Jordi i Vicky López posant el sofà d'un terrat d'un hotel de la capital noruega. A Madrid, la final de la Champions queda relegada als marges i tot el protagonisme és pel Madrid de bàsquet, flamant finalista de l'Eurolliga després de superar el València Bàsquet. Finalista és heroic, titula l'As, i al Marca llegim Èpic Madrid.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb or.
10: A dins nostre, cada cos humà conté aproximadament 0,2 mil·ligrams d'or. Com acaba a dins nostre? Doncs perquè es troba en certs aliments, a l'aigua o flotant a la capa, a la copa de cava de Cap d'Any. Altres metalls, com el ferro, tenen una funció biològica, en canvi l'or no té cap utilitat aparent. Ho explica l'Imparcial.
0: Cervesa.
10: Russa. Va ser considerada un producte alimentari fins al 2011, l'any en què es va modificar la llei i finalment es va classificar com a producte alcohòlic. El diari Confirmado explica que a Rússia les begudes eren regulades només si passaven del 10% d'alcohol. És per aquest motiu que el país del vodka consumia molt més cervesa que alcohol blanc, perquè es podia vendre i consumir a qualsevol hora i a qualsevol lloc.
0: Vasos.
10: Sanguinis. Formen una xarxa que permet que la sang circuli per tot el cos. La seva importància és proporcional a la seva longitud. L'Independiente ha revelat que si estenguéssim els vasos sanguinis del cos, podríem fer dues voltes i mitja a la Terra.
11: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, el Marc Molins i el Jaume Clotet, i sumem també el Luis Hidalgo, que ens farà la contracrònica del concert d'aquest home.
12: Si tengo muchas novias, muchas novias.
0: Tenim també diversos oients que han estat infiltrats aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que al llarg del suplement ens aniran retratant com han viscut, doncs, això que diuen que ha estat tan sonat. El dia d'avui també mira cap a Oslo. Jordi Costa, Sònia Gelmà, a partir de les 10 conversem amb Rafa Juste, el president en funcions del Barça, que avui pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president, encara que sigui en funcions. També el Ramon Salmurri, la Ruth Vilà, copsant tot l'ambient a la capital de Noruega previ a les hores de la final. I l'Eduard Solà des de Girona, doncs, enmig d'aquest xuxu, que esperem que no se li ennuegui avui, per veure i comprovar si el Girona pot sobreviure a primera divisió. Avui, evidentment, també amb molta estona dedicada a Maica Navarro, ens morim de ganes de sentir-la després del que ha anat publicant aquests dies sobre el cas Endic i la detenció del seu fill gran, Jonathan Endic, els indicis que el vinculen amb la mort del seu pare. A partir de les 10, Maica Navarro i l'Hora Negra aquí al suplement, en un matí de dissabte en què també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció i entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la, imaginem que s'ha escrit sola. Li preguntarem com li ha anat el viatge, ara que ja el tenim aquí a Terra Ferma, en un programa, en un suplement que també il·lustrarem, evidentment, amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, retratant tots els VIPs que han anat desfilant aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara és l'hora, 4 minuts per arribar a les 9 del matí, de comprovar què ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
13: It's my pleasure to introduce my husband, President Donald J. Trump.
14: I never like following our great first lady because it makes me look not so good. And I say there's only room, remember this, for one star in a family, so I better get rid of that.
15: Romaria partia la nit. És a dir, ell dormia potser 4 hores o 5 a la nit, però després de sesta fotia 4 hores o 5.
16: Ell dormia 10 hores al dia. Però partides.
15: Sí, partides.
16: Partides, 5 i 5.
15: Jornada en partida.
17: Claro. Le dice Maragall, el seu problema, senyor Mas, s'ha anomenat 3%, eh? I dice el otro, ah, sí? Ah, sí? No hay presupuestos. Se acabó la legislatura. Perdó, perdó, decía el otro. Perdó, no volia, no volia poner en dubte. Mai més, no, no, no, no.
7: El suplement amb Roger Escapa. El suplement amb Roger Escapa.
18: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
19: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
22: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
21: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
22: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
21: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
23: Sou molt bona gent!
24: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
28: 31.294 31294 de la sèrie 78.
27: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Bé, molt bon dia, amics. Ara, sardanes.
1: Programa número 1629, del 23 de maig del 2026. La sintonia, la processó de Sant Bartomeu d'Antoni Català i Vidal, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
0: Bé, començarem aquest programa tot recordant amb en Marià i la primera sardana. La primera sardana que tenim, que ara us la dic, és del mestre Manel Serra i Puigferrer i porta per títol Un ventet sisplau, ara la té. Doncs bé, escomejant la bonica sardana, ja he dit, del mestre Manel Serra i Puigferrer, i ens l'interpreta la cobla, a la principal de la Bisbal. Escoltem-ho.

0: Bé, els Comejans, una sardana, com ho puc comprovar, obligada, i és el mestre Manel Sarderra i Puigferrer. Jordi, la temàtica de la setmana.
1: Anteriorment havíem parlat de les colles, ara parlarem dels concursos de sardanes, no? Del llibre aquest famós dels 11 motius per estimar la sardana, d'en Jaume Nonell, n'hi ha un que es dedica... El titular és dels primers concursos al campionat nacional el 1935. O sigui, de les arrels dels concursos de sardanes. A finals del segle XIX ja es té notícia dels llavors anomenats concurs de sardanes o de sardanistes. El concurs de Figueres de 1894, un dels primers dels que es té constància, tenia unes bases senzilles. Un premi de 50 pessetes al grup de 10 dansaires que ballés millor la tercera sardana d'una audició. El premi no va ser adjudicat i el jurat va ser criticat i els concursats van marxar dient en extremo disgustados por la encerrona de que havien sido víctimes. En aquells primers concursos, les colles participants es reconeixien pel nom del poble d'on procedien o pel seu cap danser, no? Per exemple, en 1897 a Figueres hi van participar les colles de Vilabertran, Peralada, Pau, amb el capdavancer Josep Dalmau, o Sant Pere Pescador, amb el capdavancer Josep Brunet. I el que més es valorava era saber repartir la sardana correctament. Per això la sardana de concurs, també batejada com inèdita o revesa, solia ser escrita a propòsit per aquest concurs, i els seus compositors acostumaven a formar part del jurat, com Francesc Pujol, que va escriure la sardana al mestre, Joan Lamot de Grignon, autor de La Rosa del Folló, o Albert Cotó, que va signar Les Festes de la Mercè, que no va ser resolta per cap dels 14 colles participants, comptant que 12 eren de Girona. I això va passar en el famós concurs de Barcelona de 1902, que va guanyar la colla Crespià en Josep Gallostra com a capdanser. Si per raons d'espai les colles s'havien de repartir en dues tardes, es podia interpretar la mateixa sardana, però amb un tiratge diferent. A partir de 1906 hi ha un auge de concursos que coincideix amb l'expansió de la sardana arreu de Catalunya. Cada concurs tenia les seves pròpies normes. A Sabadell, a 1906, les colles havien d'estar formades per 8 balladors com a mínim i 12 com a màxim. Moltes estaven constituïdes per homes sols, però hi havia bases que incentivaven la presència de parelles dels dos sexes. Les colles van començar a tenir nom propi, punzelletes i escardots, esfats o els tranquils. També es va començar a separar el premi de la sardana revesa i a la de lluïment. A Banyoles, a 1910, la de lluïment s'adjudicà a la colla que es presenti a més aparellada i a la vegada balli amb justesa i elegància una sardana no revesa. A partir dels primers anys de la dècada del 20, tot i la dictadura de Miquel Primo de Rivera, la sardana amb els concursos i les colles van continuar la seva consolidació a tot Catalunya. La sardana revesa, malgrat el rebuig d'alguns organitzadors, i la de lluïment van seguir camins separats a l'hora d'atorgar els premis que eren en metàl·lic. I s'hi va incorporar la sardana de germanor, ballada en una sola anella amb totes les colles que participaven al concurs. En 1935... la Lliga Sardanista va organitzar la primera competició nacional de sardanistes que va guanyar la colla dansaires agarencs de Terrassa. El premi de la segona edició de 1936 va ser pels dansaires de l'agrupació de Barcelona. Hasta aquí. La setmana que ve continuarem del 40 cap amunt, cap aquí.
0: Molt bé. Doncs bé, la segona sardana que hem escollit avui porta el meu nom, precisament, i me l'han dedicat, en el seu moment me la van dedicar a la meva persona. Porta Aurora, és el compositor Tomás Gili Membrado, i ens l'interpreta tot seguit la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem-la.

0: Bé, hem escoltat aquesta sardana a Aurora i perdoneu-me, però per mi té certs sentiments i m'agrada moltíssim. La balança dels dies i la setmana de l'any. Han transcorregut 144 dies d'aquest any 2026. Estem a la 21a setmana. Per altra banda de la balança, ens queden 221 dies, o sigui, 31 setmaneta. Sant Toral.
1: Sant Toral del dia d'avui, Sants Florenci i Desideri, Santa Desiré. Refrans del dia d'avui, diu, qui matina fa farina. Diu, la mandra és una mala companya de viatge. Cal matinar per demanar i disposar de les millors oportunitats. Quan abans fem les tasques obligatòries, com era fer antigament el pa quan tocava de bona matinada, més temps tindrem per fer altres coses i per aprofitar així millor el dia. Una altra. Quan els gossos borden, alguna cosa senten. Aquesta dita recomana fer cas les alertes que ens arriben, que ens poden prevenir d'algun mal, però també serveix per indicar que els rumors poden tenir una certa base real.
0: Molt bé, escoltarem tot seguit una altra sardana. Avui anem per sardanes dedicades a les Sitges i a la gent de Sitges. Es tracta d'això, de fer país. Aporta per títol El carrer d'en Bosch. És de Jordi Panyella i la lletra és de Manuel Soler. Ens l'interpretarà tot seguit la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem-ho.

0: Bé, aquesta és de la sardana al carrer d'en Bosch, d'en Jordi Panyella i en Manuel Soler, la lletra.
1: Ara falta fer una mica de balanç, no?
0: Ara falta fer una miqueta de balanç. Bé, el butlletí que nosaltres tenim programat els amics de la sardana per ara, perquè més de juny i juliol està encara al forn. O sigui que acabem de passar una setmana sardanísticament parlant com la festa major a Sitges de la sardana, no festa major de festa major total, però en realitat podem dir que és total. Cal fer balanç i vàrem començar amb la trobada infantil a l'escola Miquel Utrillo i es va celebrar allà a petició d'ells amb motiu del seu 50è aniversari. Jo coneixia l'escola de passada per davant i no sabia ni m'imaginava que hi havia aquell pati tan preciós, tan gran i tan espaiós, que la canalla, vull dir, va poder fer les primeres petjades, com sempre, amb el món de la sardana, molt acompanyats de pares, de mares, de tiets i de molt de públic, que és, anem a dir, desplaçar-se a la part alta de Barcelona. Volem donar les gràcies també a l'escola per comptar amb els amics de la sardana i la sardana, i va ser un acte molt emotiu per tots, tanmateix. Després, tot seguit, a la nit, vàrem tindre el concert, un concert per la Cobla Maricel, que malgrat el temps que va fer es va poder celebrar, però en lloc de ser als jardins de la Societat del Retiro a les 8 del vespre, com es havia pensat, doncs es va poder fer a la Iglesia Parroquial, però és qüestió del temps, perquè tot està passant aquesta setmana i ara ja hi ha bon temps. Vull dir,
1: sí, però ja, amenaçava.
0: Casualitats de la vida, no? Però en aquell moment vam creure que era més oportú pels que toquen, pels que la gent que va celebrar-ho a la Iglesia Parroquial. Donar les gràcies a l'Estabet i al senyor rector per la seva acollida sempre que ho hem necessitat al món de la sardana, i va dir que la iglesia era plena i que va haver un concert per la Cobla Maricel extraordinari. Va cantar l'Andreu Miret i una cosa única és que l'Andreu va cantar des de dalt de l'altar i de darrere, on hi ha el primer pis, els coros, que sentia aquella veu per ell allà dalt, i diem allà dalt perquè és fet precisament això, per cantar amb veu i sense micròfon.
1: Yeah, yeah.
0: Vull dir, era impressionant. Semblava que et transportés a altres temps. L'endemà vàrem tenir l'aplec a l'hora de Can Fals i molt concorregut. Un aplec que la gent pensava quina sort que teniu a Sitges de tenir dos espais, que es pugui fer unes activitats així comptant per gent, de ballar, més a més que s'agafa un cercle que s'ocupa més espai, com és el Retiro o com és l'Hort de Can Fals. Les comparacions, no sé per què tenim aquesta mania de comparar, però evidentment estaven a flor de pell.
1: Clar.
0: Un m'agrada més aquí m'agrada més, això és el lloc on t'havíem fet sempre, quina il·lusió,
1: sí.
0: I vull dir, va ser així. Cal agrair a tota la Junta i a l'Ajuntament totes les facilitats que ens van donar per poder-ho dur a terme, a la brigada que evidentment porta l'Hort de Can Fals més feina, perquè
1: material.
0: L'empostissat de les cobles és un empostissat per tres cobles que evidentment fa patxoca, és molt maca veure-les allà. El Retiro ja estava format, ara ja crec que està tret, no sé quina idea tindran de posar-ho, però feia patxoca, feia veure les tres cobles allà, feia molt maco. Agraïa la gent de tot arreu, ni que no ens escolti, perquè hi havia gent de Girona, de Tarragona, de Lleida, i gent que et ve cada any i veus la fidelitat que tenen i el bonic que els agrada vindre a Sitges, que també a l'Hort de Can Fals tot té avantatges i desavantatges, posem-ho així. Pues molta gent s'hi va quedar a dinar, hi havia 4 o 5 taules allò d'aquestes llargues, en plena de gent, passant el dia a Sitges, donant a guardar les bosses a l'organització i anant a veure el poble, i estem contentíssims, la veritat és que estem molt contents. Escoltarem ara tot seguit la quarta sardana d'aquest programa i porta per títol Briònia. És del Xavi Pagès i ens l'interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escolteu-la.

0: Bé, aquesta és la sardana que hem pogut escoltar, Briònia, del Xavi Pagès.
1: La tradició popular.
0: Això, Jordi.
1: Aterrissem ara.
0: Què hi ha de nou?
1: Aviam, on anem, en quin lloc?
0: De nou i de vell.
1: Sí. On aterrissem de Catalunya? Doncs pues mira, aterrissarem a Linyola, que és la comarca del Pla d'Urgell, no? Diu, el diumenge 24 de maig, en el marc de la Festa Major de Linyola, a la comarca del Pla d'Urgell, té lloc la 8a edició de la Fira de la Camamilla i dels Tractors Antics, amb tractors, parades de productes tradicionals, música, cuina i molt més. La camamilla és una planta que la quitxalla local es dedicava a collir en els marges de les finques per tal d'aconseguir uns dinerons per poder gastar durant la Festa Major. A mes d'abril, les bicicletes feien autèntics carrerons pels termes de Linyola a la recerca de la camamilla, joves inquiets que conreaven les plantes per després vendre-les al poble per elaborar infusions i licors. Els experts expliquen que la camamilla de Linyola compta amb unes propietats que la distingeixen d'altres. Als anys 60, una empresa alemana es va dedicar a conrear tota la camamilla que estava al seu abast. La pellofa es convertia en sobres d'infusió i l'essència la transformaven en un producte que sembla ser curava tots els mals, això deien. A Catalunya existeix una de les majors concentracions de tractors de tot el món i, per altra banda, Linyola va assolir un rècord Guinness de venda d'aquesta maquinària a finals dels anys 70. Els organitzadors van incloure la mostra de tractors antics perquè Linyola va ser un dels primers municipis a comptar amb aquests vehicles agrícoles. Hasta aquí. Sardaneta, nena.
0: Pues sardana, sardanassa, no sardaneta, no, sardanassa. I dedicada a un lloc molt especial de la nostra vila. I porta per títol, ja ho deveu imaginar, Sitges, Racó de la Calma. És del Jordi Paulí i ens l'interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem.

Bé, bonica sardana, bonica sardana, bon compositor i bona cobla. Entrarem ara en una altra sardana, amb les activitats sardanistes de caràcter nacional. I és a l'estiu quan hi ha més activitat sardanista, com més informació sardanista hauria d'haver, cosa que no passa sempre, i a més, on la gent canvia de residència, o sigui, molta gent de Barcelona que té una segona residència aquí, també agraeix que Sitges a l'estiu es facin més activitats sardanistes que durant l'hivern. Aleshores, us direm que des de la setmana 23 al 29 de maig hi ha 29 activitats sardanistes. I, per exemple, aquest diumenge 24 de maig, a Begues, a l'ermita de Begues, a la una del migdia hi va haver la Copla Baix Llobregat. I dels aplecs, déu-n'hi-do els aplecs que, per exemple, tenim. Del 23 al 82, aplec de la Sardana, el 82è, aplec de la Sardana a Badalona, amb les coples Ciutat de Girona, Marinada i Principal de Llobregat. També Esparreguera celebra el seu 38è aplec de la Sardana. A la plaça de la Pagesia a les 6 de la tarda amb la copla Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També Sant Feliu de Guíxols. A Sant Feliu de Guíxols celebra el seu 39è aplec de la Sardana amb sessions de matí i de tarda amb la copla la Bisbal de l'Empordà, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la Ciutat de Girona. El Macelles celebra el 30è aplec de la Sardana a la Rambla de la Generalitat a les 6 de la tarda i a les 11 de la nit amb la copla Reus Jove. A Montroig del Camp celebra també aquest 65è aplec de la Sardana diumenge 24 de maig al Parc Maria Martolí a les 11 del matí, 4:30 de la tarda amb les coples Reus Jove i Principal de Tarragona. Escoltarem ara una altra sardana. Aquesta sardana porta per títol l'Aplec de Terrassa. És del Francesc Marrós i ens l'interpreta la cobla Sant Jordi. Escoltem-la.

Bé, bonica sardana molt engrescadora i sardana per ballar. Tot seguit continuarem amb les activitats que hi ha aquest cap de setmana. Per exemple, amb els concerts el diumenge 25 de maig a la gala de l'Audiència, el tercer premi Preludi a Barcelona. El lloc és a l'Aliança del Poble Nou a les 7 de la tarda amb la Cobla, la principal de Llobregat. També sembla que comencen a haver alguns concursos, per exemple, per aquest dissabte 23 de maig, el 7è concurs de colles a Linyola, a la plaça dels Planells, a les 12 del matí, amb la Cobla Riallera. També aquest diumenge, dia 23 de maig, el 5è concurs de colles a Sant Vicenç dels Horts, a la plaça de Sant Narcís, el dilluns a les 10 de la nit, amb la Cobla, la principal de Llobregat. Diumenge 24 de maig, 9è concurs de colles a Sils, a la pista coberta a les 11:30 del matí amb la Cobla, la principal d'Olot. I després, tot seguit, escoltarem ara una altra sardana. Aquesta sardana porta l'aplec de Terrassa, del Francesc Marrós, i ens l'interpreta tant mateix la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem-la.

Bé, bonica sardana, sempre han dit que en Jordi Baumala és molt ingeniós i cal pensar que amb un tema tan senzill com és la lluna, la pruna, vestida de dol, que es pugui treure una sardana amb aquestes notes musicals. A part que aquesta sardana, ell, quan venia la Cobla Sant Jordi, es quedava tota la festa major per dormir aquí, per notar, i així es va inspirar aquí a Sitges una vigília de la festa major. Bueno, tot seguit escoltarem una sardana que va dedicada als traps de Sitges. És d'en Josep Maria Guinart i tanmateix ens l'interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem-la.

0: Bé, em vaig obrir ja tot el temps d'aquest programa per parlar de sardanes. Desitgem que us hagi agradat, desitgem, us donem les gràcies una vegada més per tot l'ajut que hem tingut amb aquest aplec i activitats d'aquesta festa major de la sardana a Sitges. I tot seguit ja a primers de a finals de juny hi ha la ballada a l'hospital, no? Amb la cobla sitgetana, i a partir d'aquí durant tot cada divendres hi haurà sardanes amb la cobla Marinada, amb la cobla Maricel i amb la cobla Xaloc. Anirem parlant en diferents programes. Gràcies per haver-nos escoltat i molt bon dia a tothom.
1: Bon dia a tots.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: L'altre dia pensava que ara la gent ja no canta al carrer, no?
2: Ni al carrer ni enlloc, com que tenim ràdios, televisions i de tot. Saps què recordo jo? El cel obert de casa meva, quan jo era nen i adolescent i jove, com sentia cantar els veïns quan feinejaven, quan les senyores doncs, feien les seves feines a la cuina o els senyors feien el que fos, no? Doncs els sentia cantar, i això ara no hi és. D'això en parlarem una mica avui?
1: Sí, en parlarem al reportatge.
2: Ep, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Madeu, hola a tothom. Avui som a divendres 22 de maig de 2026, diada de Santa Rita, que és la patrona dels impossibles i també dels funcionaris. I atenció, perquè aquest és el programa número 846 de la nostra etapa digital i el 2635 de tota la nostra història, que va començar el setembre de 1989.
2: Doncs això, felicitem els funcionaris perquè avui també és el seu dia. Com sempre, ens podeu trobar al nostre web www.festafesta.cat i encarem un cap de setmana amb molta activitat festiva, Laia, perquè del 22 al 24 de maig tenim cites festives imprescindibles a Bonastre, Corbins i a Linyola, entre moltes poblacions que estan de festa.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la memòria oral amb el projecte Cantus, que és una iniciativa cabdal per la recuperació del nostre cançoner tradicional.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat, eh? No us ho podeu creure que us estic dient una veritat com un temple. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
1: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials i, per suposat, accedir a tots els seus continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona en l'apartat de Cultura Popular.
1: I una salutació especial també als qui ens escolteu des de les emissores locals que ens fan confiança setmana rere setmana.
2: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, la devocioteca d'en Joan Arimany, els cants de taverna d'en Francesc Sánchez Carcassers i un Fons Amades amb l'Antoni Serés.
1: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens aprova el projecte Cantus. Escoltarem com es recuperen aquelles cançons que formen part de la nostra memòria col·lectiva.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
3: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
5: A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona.
1: Hi ha cançons que no van néixer als escenaris ni tampoc als estudis de gravació. Són cançons que no tenen un autor conegut ni una data exacta de composició. Són melodies que han anat passant de generació en generació, cantades a la vora del foc, a les feines del camp, a les tavernes, a les sobretaules o també per fer dormir una criatura. Aquestes cançons formen part del nostre patrimoni immaterial, d'allò que no sempre surt als llibres però que construeix identitat, memòria i també comunitat.

0: En un moment en què la cultura es consumeix de manera ràpida i global, hi ha iniciatives que decideixen mirar cap a les arrels per entendre millor qui som. El Festival Cantut és una d'aquestes propostes. Sols de veure'm ja tremola. És un espai que posa al centre les cançons de transmissió oral i la reivindica no com una relíquia del passat, sinó com una expressió viva i contemporània de la cultura popular. Més que un festival musical, el Cantut és una trobada al voltant del cant compartit. És una invitació a escoltar, però també a participar. Entendre que la cultura popular no és només espectacle, sinó que és una experiència col·lectiva. Que les cançons tradicionals no són només peces antigues, sinó històries que encara ressonen. Que no tocarem cap home, el senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre. Avui volem aprofundir en aquesta mirada. Volem parlar de tradició, de transmissió oral, de territori i de comunitat. I volem preguntar-nos quin paper pot jugar un festival com aquest en la preservació i actualització del nostre patrimoni cultural. Parlem amb Albert Massip, corresponsable del projecte Cantut. El Cantut neix amb la voluntat de recuperar i donar valor a un repertori que durant anys va viure, sobretot en l'àmbit domèstic i comunitari. Cançons que no sempre van ser escrites, però que han perdurat gràcies a la memòria de la gent.
1: El Festival Cantut és una de les tres branques del projecte Cantut, que complementa l'arxiu audiovisual, en aquests moments amb més de 2.000 gravacions de les comarques gironines, i també les produccions atemporals com discos, exposicions o cursos de formació. Podríem dir que el festival és la part més visible i coneguda del projecte i és el moment de l'any on uns artistes canten i mostren cançons de tradició oral, però també on es fa cantar i es provoca la gent perquè canti comunitàriament. Sí que portem propostes artístiques conegudes que treballen en l'àmbit tradicional, però també arrisquem amb gent menys coneguda que sempre ha treballat en aquest sentit o també fins i tot creem propostes fora d'escenaris. El festival neix amb una provocació d'en Jaume Arnella, quan em va venir a dir que tot allò que havíem començat l'any 2012, que era un blog a internet on s'hi penjaven cançons, doncs no tenia cap sentit si aquestes cançons no tornaven a la gent i no es cantaven. I a partir d'aquí, amb en Francesc Viladiu i un petit equip d'altres sinergies, doncs engeguem un projecte artesanal, podríem dir, però que vol ser coherent i ambiciós pel que fa a les idees i valors culturals. I és que en ple segle XXI ens calen, pensem, més que mai projectes així que haurien d'estar estretament mimats per les administracions del nostre país, que massa sovint confonen cultura amb turisme o cultura i música de masses. Nosaltres entenem i reivindiquem aquesta petita cultura, la de cada casa, la cultura de comunitat, de barri, de poble i de país, al final, mitjançant les cançons de transmissió oral. Pensem que tot aquest patrimoni musical ens fa ser qui som i ens posiciona en un món doncs, cada vegada més globalitzat.
2: Com a Dolores, la pianola, cau la parròquia es desconsola.
0: Quan pensem en festivals, sovint imaginem escenaris i públic. Però la cultura popular té una altra dimensió, que és la participació, el fet de formar-ne part activament. El cant compartit transforma l'espectador en protagonista.
1: Des d'un bon inici, quan vam crear aquest festival per donar a conèixer les cançons de tradició oral, ara ja fa 10 anys, ens l'imaginàvem fora de temporada d'estiu perquè l'enteníem que havia de ser un festival més recollit, allunyat de grans escenaris, on la gent pogués notar, en la mesura que es pogués, doncs el caliu que desprenen moltes d'aquestes cançons pel fet d'haver estat transmeses de tu a tu, oralment, a través del temps, feinejant a casa, treballant al camp, jugant al carrer, a l'escola, o a la vora del foc. Portat al festival, això ho volíem fer des de dues vessants diferents. Els concerts d'escenari, amb micròfon, per dir-ho d'alguna manera, i que actualment podem trobar en qualsevol situació musical arreu. Però alhora també buscàvem llocs i moments molt més participatius on a partir d'una senzilla dinamització doncs tothom es posés a cantar. I d'això n'hem dit els dinars de cantadors i cantadores i l'Hostal Cantut. Tenim clar que si moltes d'aquestes cançons i repertoris han desaparegut és perquè els moments i els espais per fer-ho, doncs, també han anat desapareixent. Hem de pensar que el context social s'ha transformat radicalment, podríem dir la mecanització del camp, o la societat de l'espectacle, la prohibició de la nostra llengua, l'aparició de la ràdio, la tele, internet, l'absència de silenci, doncs, són molts els factors que han provocat que deixem de cantar el nostre dia a dia com ho feia una gran majoria de la societat de fa 100 o 200 anys. I tot això de cantar ho hem delegat a uns experts que s'han format per allò. És per això que, dintre les nostres possibilitats, volem trencar aquests estereotips i, com a mínim, fer veure als que venen al festival que una altra manera d'entendre la música és possible, molt més natural, més humana i que fa molta més comunitat. Sabem que som una baula més en tot plegat perquè bevem de les experiències de cantades populars del llevant de taula, per exemple, organitzades fa 20 anys o 30 anys al Lluçanès, amb persones com en Ramon Manent. I al mateix temps també sabem que som un referent perquè arreu de Catalunya s'estan estenent aquestes experiències cantades tan necessàries.

0: Les cançons tradicionals ens expliquen històries de feina, de festa, de religiositat, d'amor i de vida quotidiana. Són petites peces de memòria que ens connecten amb les generacions que ens han precedit.
1: Efectivament, les cançons que hem anat recollint tenien una funció social molt important i es cantaven en contextos que ara ja gairebé s'han perdut o s'han transformat radicalment. Intentar reviure aquests contextos pot semblar una tasca impossible, però des del festival ens esforcem per explicar-los i fer-los comprensibles. Creiem que les cançons són un vehicle excepcional per transmetre la nostra història i les vivències de generacions passades. Una de les nostres prioritats és la intencionalitat didàctica, doncs. El nostre projecte, mitjançant el festival, però sobretot en l'arxiu i les produccions pròpies, intentem aprofundir en cada cançó per tal que pugui entendre's no només el contingut, sinó també el context en què es va crear, que a vegades és també molt important. Volem que la gent sàpiga quan, com, qui i on es cantaven aquestes cançons per així connectar amb la seva essència i significat. És veritat que algunes cançons poden semblar que no tenen lloc a la societat actual. Per això, és més necessari que mai explicar-les de manera acurada, fent entendre que sorgeixen d'una societat determinada amb les seves particularitats culturals, socials i polítiques. Al Cantut creiem fermament que és més important explicar les cançons i el seu context que no pas censurar-les. Cada cançó és un testimoni d'una època i d'una manera de viure que, malgrat que no pugui ser rellevant avui dia o fins i tot ens escandalitzi, ens ajuda a entendre el nostre passat i com hem arribat fins aquí. Totes les cultures, cal dir, que tenen el seu corpus de cançons tradicionals que no tenen cap sentit avui dia. D'altra banda, però, hi ha cançons que, lluny de ser obsoletes, ressonen amb la realitat actual. Encara ens confronten amb temes que són molt presents en les nostres vides diàries, com l'amor i el desamor, la lluita per la justícia o la celebració de la comunitat. Aquestes cançons ens recorden que, tot i els canvis, hi ha emocions i experiències que són doncs, universals i atemporals. Amb el festival i les produccions no només preservem la tradició, sinó que també la reinventem, creiem nosaltres. Creem un espai on el passat i el present es troben i així contribuïm a mantenir viva la nostra memòria col·lectiva. La nostra missió, creiem que és fer que aquestes cançons siguin rellevants i significatives per les noves generacions. Ens interessa que el públic no només gaudeixi de la música, sinó que també s'hi pugui connectar emocionalment, reflexionant sobre la seva història compartida i el seu paper a la societat d'ara.
2: La mare bona dona, duret d'orit d'orà, la mare bona dona, a missa se'n va anar. Quan va tornar de missa, duret d'orit d'orà, quan va tornar de missa, ja no la va trobar.
0: La cultura popular es construeix també en xarxa. Entre famílies, escoles, entitats, músics, el fet de cantar plegats crea vincles i reforça el sentiment de pertinença a un territori i a una tradició compartida.
2: El pare agafa el burro, duret d'orit d'orà, el pare agafa el burro i cap a Lleida se'n va anar.
1: Abans d'engegar el festival, vam voler prendre el pols a les entitats de Cassà de la Selva i és per això que l'any 2015 ens vam reunir amb totes o gairebé totes les associacions del poble per explicar-los quines eren les nostres intencions. No volíem crear un esdeveniment allunyat i desarrelat de la gent, no només els volíem a dins, diguem així, sinó que volíem que fos seu. És per això que cada edició del festival hem comptat amb col·lectius i persones del poble implicats en la dinamització d'aquest cap de setmana de novembre, com pot ser l'Escola de Música, el Club Astronòmic, els Amics de la Sardana, l'Agrupament Escolta, músics del poble, etc. Comptem amb el projecte també Canto a les Escoles, que sem i cantem cançons, engegat amb la comunitat educativa i on els alumnes més grans de primària recullen cançons i cantarelles dels avis i àvies amb una temàtica que els proposem a cada curs. Per tant, fem un treball que té una clara vocació d'intercanvi intergeneracional. A més, vam engegar les trobades amb la comunitat Cantut, que és un grup de gent afí al projecte, amb qui ens anem reunint periòdicament durant l'any i amb qui anem contrastant idees i escoltant les seves opinions relacionades sobretot amb el poble de Cassà. Amb tot això, 10 anys després, hem anat aconseguint que el festival formi part del poble, la gent se l'esperi i sobretot que se l'estimi i l'identifiqui amb el poble, amb participació de gent de totes les edats. I això també vol dir que acaba creient en l'última finalitat del festival, tota aquesta gent, que és donar valor al patrimoni immaterial musical que tenim tots plegats.

0: En un context globalitzat i digital, recuperar el repertori tradicional pot semblar un gest petit, però pot tenir una gran força simbòlica. Cantar cançons d'arrel avui també és una manera de reivindicar identitat i arrelament cultural.
1: Si només parlem de digitalització, cal dir que nosaltres hem apostat des d'un bon inici per fer servir els mitjans digitals. Primer per albergar el nostre arxiu de cançons online, que d'una altra manera seria impossible de mantenir, actualitzar i donar a conèixer. I segon, perquè fem servir les xarxes socials per difondre el repertori que recollim, el festival i tots els projectes que realitzem. Per tant, en aquest sentit, aquest món digital l'intentem fer servir a favor nostre. Ara bé, sí que és veritat que tenim molt clar que la nostra tasca és la de ser un antídot, dins les nostres possibilitats, contra la globalització. En un món on cada vegada tot és més igual i si ens centrem en les cançons, cada vegada més escoltem i cantem tots les mateixes cançons amb les llengües més hegemòniques i depredadores, doncs és bo de saber que tenim una eina centrada a les comarques gironines, però representativa del repertori dels Països Catalans, que ens arrela i ens fa conèixer el patrimoni material de cada racó, de cada poble, cantat amb una llengua que només es troba en aquest racó del món. Evidentment que sabem que nadem a contracorrent dels mitjans de comunicació de masses, de les músiques mainstream i les cançons i estils de moda, però és aquí on ens sentim bé i és aquí on encaixen els nostres valors.
0: Moltes gràcies a Albert Massip, corresponsable del projecte Cantus, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
0: I escoltem ara el primer tema musical. Porta per títol La ciutat de Nàpols, a càrrec del grup Pitxorines.

0: Magnífiques aquestes veus mallorquines. Han estat les pitjorines amb el tema la ciutat de Nàpols. I ara connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tarragona viurà el pròxim dissabte 30 de maig el retorn de la mostra de balls de diables tradicionals. Després de l'última edició, l'any 2022 a Igualada, la coordinadora de balls de diables tradicionals de Catalunya, l'entitat organitzadora, ha volgut reprendre aquesta trobada de colles per donar a conèixer el model tradicional dels balls de diables i viure una jornada de germanor entre les colles membre. És, doncs, una molt bona oportunitat per gaudir en directe del ball de diables, tant pels amants del foc, els versots i els tabals, com per aquells que ho visquin per primera vegada. Però què podem esperar? Ens ho explica Jordi Tomàs, el president de la coordinadora.
4: La jornada serà una tabalada que anirem en formació fins a la Rambla, on s'actuaran quatre balls parlats de quatre de les 12 colles de la coordinadora. Un cop acabat els balls parlats, es farà una cercavila de foc i al final farem una gesa conjunta de totes les colles. Serà una cosa senzilla però bonica.
3: La gràcia, per la coordinadora, és que el públic sigui partícip de les diferències entre colles de diversos punts del territori, però també que les uneix a totes. Esperen, també, que d'aquí en surtin futurs intercanvis i que els permeti fer pinya per lluitar per demostrar que el vessant tradicional també és ben viu i que el podrem continuar gaudint molts anys més. Si bé fa unes setmanes vam parlar de les gales de l'audiència dels Premis Preludi, en què el públic vota quines són les tres sardanes que passen a la final, aquesta setmana toca comentar com s'efectua aquest vot. Si bé en anteriors edicions s'havia fet o bé a través de votacions en una urna o a través de la pàgina web de Som Sardana, ara els Premis Preludi es votaran a través de l'aplicació oficial. S'ha apostat per digitalitzar aquest vot per dos motius. Primer, per garantir que sigui únic i intransferible. I segon, perquè pugui sortir del mateix teatre on es fa la gala, independentment de ser-hi presencialment o no. La votació es podrà fer des de casa veient-ho a través de la xarxa Més o també in situ en el mateix teatre a través de l'app, havent-se registrat prèviament. La mateixa aplicació compta amb un sistema d'avisos que notificarà l'usuari quan s'iniciï el període de votacions. Des de Som Sardana, Joan Pons, un dels membres de l'organització dels guardons, recorda que, malgrat la digitalització, espera no deixar ningú enrere.
5: Som conscients que potser deixem un públic més d'edat avançada fora del sistema tradicional de votació, però a la vegada també obrim les portes a fer-ho accessible, però també recordem que, evidentment, la sardana de l'any també es votava per web i, per tant, no complica massa la votació dels Premis Preludi.
3: Així doncs, no desaprofitis l'oportunitat de fer sentir la teva veu.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, una setmana més. I ara ens n'anem cap a les places amb la Sara Suriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. Rosats i liles estrenen el 3 de 9 en folre i els verds el 4 de 9 en folre.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. La vella de Valls i la jove de Tarragona han estrenat el 3 de 9. A més, els liles també han presentat el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han incorporat el 4 de 9 al seu caseller. Els verds es mantenen una setmana més al capdavant del baròmetre. Els de la Vila de Gràcia i els xics de Granollers han tret el 7 de 8. Els xiquets de Tarragona i els castellers de Barcelona han presentat el 3 de 8 i els nens del Vendrell l'han deixat a mitges. Les joves de Valls han tret el pilar de 6, mentre que els de la Sagrada Família han revalidat el 4 de 8. Per la seva banda, Sabadell, Reus, Castelldefels i Serrallo han estrenat el 2 de 7. Els de Badalona han coronat la torre i, a més, han sumat el 5 i el 7 de 7. Els escardats de l'Eixample han tret el 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Els esperxats de l'Estany han fet el seu primer 7 de 7, mentre que els xicots de Vilafranca, Cornellà i Mollet han estrenat el 3 de 7 amb l'agulla. Els del Riberal han recuperat el 3 de 7 i 4 de 7. Finalment, Viladecans ha sumat el 5 de 6. Santpedor ha pujat el 2 de 6 i Altafulla ha estrenat el 5 de 6. Per últim, els de Montblanc han obert el calendari amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol, i dels castells al ritme dels fetos, perquè ara veureu, escoltarem un tema musical dels fetos que es diu Romanço de Rodalies, perquè si una cosa sabem els catalans de Rodalies, que en sabem molt, és que això ja són romanços. Escoltem Romanço de Rodalies amb els fetos.

0: Déu-n'hi-do amb fetus i aquest romanço de rodalies. I ara, la saviesa d'en Víctor Pàmies, amb dites i refranys, aquesta setmana, una gota fa vessar un got.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
3: Una gota fa vessar un got. Normalment, un únic fet no comporta una resposta fora de mida, sinó que és conseqüència d'un seguit de fets continuats que acaben per esgotar-nos la paciència i ens fan actuar amb desmesura. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bota. Els atacs injustificats contra la llengua catalana han estat la gota que acaba foradant la roca, com deia Ovidi. I gota a gota han fet vessar el got de la paciència davant de tants atacs sistemàtics i desmesurats. I un cop l'aigua és vessada, no es poden posar portes al mar.
4: Gràcies, Víctor Pàmies, i amb les teves dites i refranys t'esperem la setmana que ve. I seguim amb un moment de debò, eh? De pell de gallina. Escolteu bé, atureu tot el que estigueu fent per gaudir des de les vostres orelles, des de la vostra ànima, de la Copla Marinada amb el Pere Martínez i en Vicenç Martín, que han versionat el que volen aquesta gent. Ja veureu. És una versió deliciosa. Què volen aquesta gent?

0: que motiva aquesta versió del que volen aquesta gent. Continuem ara amb les seccions i benvingut una vegada més, Joan Arimany, endavant amb la teva devocioteca.
1: Fes ta festa.
2: La devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els diccionaris defineixen les relíquies de sants com allò que resta del cos, vestit, mobles, etc. d'un sant o de coses sagrades i que es conserva a efectes de veneració, o les restes del cos d'un sant o d'algun objecte que hi està relacionat, el qual atribueix un caràcter sagrat i que és venerat pels fidels. Tradicionalment, se n'han distingit dos tipus. Les primeres eren aquelles relíquies que es consideraven insignes, o sigui, les que eren restes d'alguna part del cos del sant, prou gran com per poder-les identificar. Les altres, les no insignes, estaven constituïdes per relíquies de petites dimensions o que, per la seva naturalesa, no eren restes físiques dels cossos dels sants. La classificació actual distingeix tres tipologies de relíquies. Les de primer grau, que es refereixen a un fragment sense distingir la seva proporció del cos del sant. Les de segon grau, que solen ser un fragment de la seva roba o d'algun objecte que el sant feia servir durant la seva vida, rosari, bíblia, creu. Finalment, les de tercer grau acullen qualsevol objecte que ha estat tocat a una relíquia de primer grau o a la tomba d'un sant. Per altra banda, segons la naturalesa física de les relíquies i tipologia, se sol distingir i designar amb el prefix ex, que en llatí vol dir de. Exarca, de la caixa mortuòria. Excapilus, del pèl. Excarne, de la carn. Exindumentis, de la roba. Exocibus, dels ossos. Expele, de la pell. Extúnica, de la túnica. Exvestimentis, del vestit. Fins a temps no gaire llunyans, la possessió de relíquies a sants era el bé més preuat per a monestirs i catedrals. Durant l'edat mitjana, per als monestirs representaven el reclam ideal per als pelegrins, que buscaven el contacte amb l'esfera divina. Per a les catedrals representava un senyal d'autoritat sobre les esglésies de la seva diòcesi. A partir del Concili de Trento, celebrat a mitjan segle XVI, dels antics cementiris cristians es van repartir relíquies a gairebé totes les parròquies. En els segles de la religiositat barroca, des de finals del segle XVI fins fa prop de 100 anys, era freqüent que cada parròquia tingués les seves pròpies relíquies, d'aquests suposats sants que es consideraven patrons de la comunitat. A ells s'encomanaven en cas de calamitat pública, ja fossin severs sequeres o aiguats. Les rogatives multitudinàries conduïen els reliquiaris cap a santuaris significats de l'entorn on es feien les pregàries. Encara és habitual que l'acte central de festa major sigui la missa dedicada al sant patró del poble, vila o ciutat. Aleshores, si aquella església on se celebra l'ofici posseix una relíquia del sant o santa, és habitual que se li cantin els goigs i es procedeixi a fer el gest de besar el reliquiari com a mostra de màxima veneració.
4: Doncs això, ja sabem què són les relíquies dels sants. Gràcies, Joan Arimany Joventeny, des de Manlleu, i ara saludem en Francesc Sánchez Carcassés, que ens porta al seu

0: Cants de taverna.
1: Festa, festa.
2: Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
3: Com passa el temps? Aquest 2026 els Cremats celebren 30 anys i ho faran amb diversos actes commemoratius que van començar acompanyats dels excomponents l'11 d'abril amb un sopar cantada de taverna al restaurant León de Llafranc. Va continuar el 30 als jardins de Can Bec de Palafrugell dins la programació festiva de Flors i Violes i que segur tindrà un significat molt especial el dissabte 4 de juliol cantant dalt de l'escenari del Portbó en la 59 cantada de Veneres de Calella. Justament perquè el grup es va formar el 1996 per cantar pels carrers de Calella abans de la cantada d'aquell any. En el transcurs d'aquest estiu oferiran diversos concerts arreu de Catalunya, però el més esperat de ben segur, cantant a casa, serà l'habitual de l'Hotel Sant Roc, el dimecres 12 de juliol. Els Cremats, que sempre han tingut una gran voluntat d'innovar, incorporant temes ben variats al seu repertori, han gravat una dotzena de compactes, la majoria d'estudi, però per celebrar la seva trentena hem recuperat els Cremats 10, curiosament, un disc en directe de la commemoració dels 10 primers anys enregistrat en el concert celebrat en el Teatre Municipal de Palafrugell el 26 de novembre del 2005. El directe dels Cremats és diferent, espectacular, i per això hem triat un dels seus temes més característics, El Cuarto de Tu Bar.

0: Molt bona nit, tothom.
1: Hem escoltat el quarto de Tuma. Els cremats actualment són en Narcís Ferrer, veu, Coco de Murga, veu i acordió diatònic, Enric Ferrer, veu, flauta travessera, trombó i fiscor, Jordi García, guitarra, Ricard Vives, baix i Charlie Ponce, percussió. En aquesta gravació, però, del 2005, el guitarrista és en Xavier Joanals, el baix en Ramon Ponsatí i les veus de Nuno Jorge Campos.
2: Moltes gràcies, Francesc, per aquesta nova entrega d'aquests cants de taverna. I tanquem ara la ronda de col·laboracions amb l'Antoni Serés i els tresors d'Alfons Amades.
3: Fes ta festa.
4: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
5: Escatologia popular, refranyer groller, tradicions porques i rondalles brutes no és, precisament, un llibre de Joan Amades. De fet, és una exemplar paròdia de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars, numerat amb una fictícia xifra romana, 69, que el Trapella Institut d'Estudis Escatològics de la Universitat Minúscula de la Portella autoeditaria en un suposat format facsímil, fent saber, en una nota final, que el volum publicat l'any 1937 havia estat esborrat de la bibliografia de l'Amades. De fet, per a bé o per a mal, el nostrat folclorista, els treballs que va escriure s'etiqueten sovint de puristes, ja que el fet de minimitzar cerques llordes ha contribuït a donar a l'etnòleg una pàtina de carrincló. I just per això, de forma simpàtica en el pròleg d'aquest llibre imaginari perdut de l'Amades, l'erudit institut fa punta al llapis, redactant el més pur estil literari semblant a l'autor, dient: per primer cop en la Biblioteca de Tradicions Populars, doncs, no podem eludir la reproducció de les expressions autèntiques sortides del cor del poble, per malsonats que semblin. I així, com en els altres llibres, cada cop que trobàvem qualsevol mot una mica pujat de to, hem optat per escriure C2, C4, C3, P2, C5, P4 o M4, en aquest, el lector hi trobarà escrit amb totes les seves lletres cul, cagar, cony, pet, cardar, pixar o merda. Que si no, el llibre semblaria més aviat un tractat de telegrafia que no pas de tradicions populars. Seguint la mateixa metodologia que en la resta de volums de la col·lecció, donarem un caràcter monogràfic al tema i intentarem abarcar els tres grans aspectes del folklore: la llengua, representada pels proverbis, els jocs de paraules, les endivinalles, etc., els costums, estudiats sota diferents aspectes, i les creences, de diferents ordres. I per acabar de redonir-ho, en el següent paràgraf del pròleg es diu que: penseu que els catalans, més enllà del caganer i el cagatió, hem incorporat ben endins del nostre quefer diari expressions relacionades amb els comportaments més bròfecs. Catalunya és un país de cagadubtes, cagamandúries, cagacalces, caganius, caguetes, pixapins, pixatinters. És la terra dels cagalàstics, dels pets de monja, dels gossos petaners. I la tardor, el bosc s'omple de pets de llop, pets d'asa, cagamuja, pixacà o pixallits. Quan tenim pressa, anem de cul. Si ens sorprenen, caiem de cul o podem quedar amb el cul en l'aire. Per comprometre'ns, ens mullem el cul. Si som uns dropos, és perquè no movem el cul. Per indicar servitud, es diu que hom besa el cul. Corre cames, ajudeu-me, també es diu corre amb les cames al cul. Fer excessos amb el menjar, l'alcohol o altres coses consisteix en posar-se fins al cul. I si algú ens emprenya, diem que ens dona pel cul. Aquell que és un feixenda fa el merda. A qui li van malament les coses en diem que ha aixafat merda. O també en podem dir que du merda a l'espardenya. I d'aquell que és desendreçat, hom diu que deixa la merda allà on caga. Els embriacs agafen un pet o van de pets. I trobar-se de cop i volta en algun lloc o amb alguna cosa també es diu trobar-s'hi de pet. Guarnim els nostres llibres amb culs de llàntia i tots coneixem culs de taverna, culs de mal seient, gent que pixa aigua beneita, amics que són cul i merda o hem sentit dir que hom és com el cul d'en Jaumet. I per acabar, res millor que fer-ho cantant una de les lletres obscenes que recull el llibre.

0: No.
1: Moltes gràcies, Antoni Serés, i amb aquesta saviesa i amb tot aquest gabadal de coneixements de cultura popular i tradicional de Joan Amades arribem al final del programa d'avui.
2: Festa, festa!
3: Volem agrair una setmana més a la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores, concretament a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
1: I a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa sigui una realitat. Són aquest equip de persones que silenciosament doncs, van posant oli en la maquinària del Festa Festa perquè cada setmana això sigui una realitat, el miracle del Festa Festa. I que són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
3: i l'Amadeu Carbó. Però abans de marxar, una convocatòria de gala, i és que aquest dilluns, dia 25 de maig, a les 7 de la tarda, teniu una cita al Teatre Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona.
1: Es celebra la tercera gala dels Premis Preludi. La setmana passada vam anunciar la primera i la segona. En aquesta tercera gala, doncs, podrem escoltar les que probablement seran escollides, junt amb les altres gales, les millors sardanes del 2025. Un acte que s'emmarca dins el cicle de cobla a Barcelona organitzat pels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona i serà una festa de la cobla, ja ho veureu, no us ho podeu perdre.
3: I marxem amb el so de la cobla principal del Llobregat i amb aquesta sardana que porta per títol Arran d'onada de Jordi Molina.
1: Fins la setmana que ve.
3: Adéu.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: 되냐. 아즈나울, 아스클라.
1: 아스콜타스 쿠쿠드림 클럽. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe. I en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcase, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final. Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase que escoltàvem abans també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo, bueno.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeniques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell, davant l'estació del tren, i finalment una tarda de juliol vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys, era doncs 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

els meus amics Los Rebeldes, dels millors fent rockabilly, country,

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde, en certa ocasió, va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell, i ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, no va passar desapercebuda, per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

melodia desencadenada, Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, d'Eddie Grant, i també era Baby Come.

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals d'Eddie Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permeta'm primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: de Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador, que és, diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
2: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
1: Ah, Los Kings, bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus champagne i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des dels Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que, per cert, va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The Winner Take It All. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada, perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70s, entrem amb All Right Now, The Free. I després, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del so de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfacció garantida. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica que, malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, Derwin on Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, si está bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

0: Ta.
1: Quina canya. Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Sí, Another One Bites the Dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone, another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey,
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Gadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gadi. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gadi, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasileña basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gadi, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, Rumi, et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba, del grup Titanic, una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Catalunya Ràdio.
1: Els activistes catalans de la flotilla per Gaza aterren a Barcelona denunciant tortures durant la detenció per part d'Israel. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: El govern israelí els va deportar dijous després de capturar-los a principis de setmana i avui han arribat a l'aeroport del Prat, la Yaframis, via Turquia, acusant Israel d'haver-los segrestat, parlant d'agressions brutals i violentes i denuncien complicitat del govern espanyol.
2: De familiars i d'amics els estan rebent amb llàgrimes, abraçades, molta emoció. Estan intervenint ara mateix davant dels mitjans de comunicació. Els activistes van ser retinguts en aigües internacionals a principis de setmana, van ser deportats dijous, primer en un vaixell i després a una presó israeliana. Denuncien tortures molt greus que inclouen cops, violència sexual i descàrregues amb pistoles làser. Per això reclamen una investigació internacional i sobretot a la Unió Europea que actuï.
1: És la notícia destacada del dia. Avui també us explicarem al Catalunya migdia que els socorristes anuncien protestes per reclamar millores laborals. Es manifestaran el 9 de juny a Barcelona. Reclamen també una normativa que obligui els ajuntaments a tenir socorristes a les platges.
3: Al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
1: És Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Si no s'escolten les seves peticions, diu, amenacen amb una vaga aquest estiu. I avui també hem recollit les demandes d'un sector que no estem acostumats a sentir, el dels treballadors dels comerços de les grans empreses tèxtils. Avui fan vaga i a Barcelona s'han concentrat, volem dir, al portal de l'Àngel per mostrar el seu rebuig al pròxim conveni col·lectiu perquè consideren que precaritza el sector. Javier González, de la UGT.
4: És un conveni restrictivo que va en contra de les persones trabajadoras. Nosotros aquí en Barcelona tenemos 21.000 euros, el convenio son 18.000. Nosotros domingos y festivos son voluntarios, el convenio van a ser obligatorios.
1: Anirem a la Xina. 90 persones han mort en l'explosió en una mina de carbó, un dels pitjors accidents dels últims anys. La xifra de víctimes podria pujar perquè encara hi ha persones atrapades. I a l'Àfrica es confirmen més casos d'Ebola. A Uganda, 3 més. Els països afectats pel brot continuen avui reunits d'urgència, juntament amb l'Organització Mundial de la Salut, per abordar l'emergència. I de la cultura, aquest cap de setmana, Bad Bunny. Després de fer vibrar aquesta passada nit l'estadi olímpic, el porto-riquen reparteix avui en el segon concert a Barcelona que dona el tret de sortida a la seva gira per Europa. També repassarem les travesses del Festival de Cinema de Canes. Aquest vespre se'n farà públic el palmarès principal i entre les favorites hi ha La Bola Negra, dels Javis. A partir de 2:15, els esports amb Sergi Camps, avui mirada posada a Oslo.
5: Sí, dues finals avui. La primera, com dius, a Oslo, aquest Barça femení que juga la final de la Champions contra el Lió a partir de les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio. Aquesta és la primera final. La segona la viurem a Montilivi, eh? El Girona se la juga contra l'Elx, un partit que val una salvació. Si el Girona guanya, es manté a primera. Si el Girona perd o empata, se'n va a la segona divisió. Aquest partit a les 9 en farem la prèvia a partir de 2:15. I també, doncs, dic que avui també juga el Barça, que no s'hi juga res, i l'Espanyol, que tanca la Lliga amb una remota opció de jugar a Europa, una carambola una mica doncs estranya, que de seguida explicarem.
1: Tot això en un matí de dissabte d'operació sortida i també amb retards a Rodalies. Trànsit, Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Sí, encara queden punts de retencions a la P7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I això que deies del servei de Renfe, hi ha retards encara importants en el servei de Rodalies de les línies R2 Nord i R11 per robatori de cable entre les estacions de Granollers i Cardedeu. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Un temps marcat aquest cap de setmana per la calor d'estiu. Enric Agut, bon dia.
8: Hola, bon dia, Eva. Doncs sí, com puja la temperatura, l'ambient s'escalfa. Ara mateix s'arriba ja als 33 graus a Tàrrega, 32 a Vinebre, i moltes poblacions avui. Les màximes d'aquesta tarda estaran per damunt dels 30 a molts sectors, sobretot d'interior, i com ahir es poden assolir xifres de 34-35. Ahir, per primer dia de l'any, es va arribar als 35, fins i tot 36 a Seròs. Doncs avui anem pel mateix camí, amb una tarda de sol, amb algun núvol cap al Pirineu que pugui descarregar algun ruixat local de curta durada, i també es mantenen alguns bancs de boira cap a la Costa Brava. També aquest vespre nit algun pot afectar la costa de Barcelona o de Tarragona. Demà un dia similar, sol al matí, alguna boira costanera i la temperatura que novament es dispararà, i aquesta calor sembla que ens vol acompanyar tota la setmana vinent.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Les 2:05.
1: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, han denunciat haver estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció. Fa només uns minuts que han aterrat a l'aeroport del Prat, procedents de Turquia, i han estat rebuts així. Mentrestant, els atacs d'Israel contra la franja de Gaza continuen i metges de Gaza han informat avui de 5 policies morts i 6 ferits en un atac israelià avui al nord de la ciutat. Anem a l'aeroport del Prat per saber com s'ha fet aquesta rebuda. Laia Framis, bon dia.
2: Hola, bon dia, Eva. Doncs continua aquí a la T2 de l'aeroport del Prat la rebuda de desenes de familiars, d'amics i d'activistes a la 20ena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis de la setmana per Israel quan portaven ajuda humanitària cap a Gaza. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó, asseguren que han patit tortures molt greus, parlant de cops, hematomes, bales de goma, alguns ossos fracturats, privació del son i també descàrregues elèctriques amb pistoles taser. Parlen també de diverses formes de violència sexual. Un exemple, el que ha explicat una de les activistes, la Mihauli.
9: Si no es posicionen els nostres governs...
1: Laia, no podem sentir ara aquest fragment. Explica'ns el que estaven explicant en aquesta compareixença. Són diverses persones les que ara sí que sembla que podem sentir aquesta activista.
9: Silenci.
10: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. Et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
2: Els activistes reclamen, a més, al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel i que apliqui un embargament d'armes. Ariadna Casamitjà, una altra de les activistes que ha aterrat al plat procedent de la flotilla, demana implicació política.
9: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices. Per tant, demanem que prenguin acció, que deixin d'estar en silenci o que deixin de fer discursos i accionin.
2: També reclamen una investigació internacional per la sala de la flotilla en aigües internacionals i pel tracte rebut durant la seva retenció. Un tracte que asseguren que reben i que fins i tot molt probablement és pitjor als milers de palestins que hi ha detinguts en presons israelianes. Entre les persones que han vingut a rebre els activistes, per cert, hi ha el ministre de Cultura de Podem, Ernest Urtasun.
1: Gràcies, Laia, bon dia.
2: Ara.
1: I precisament la qüestió palestina ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la Literal, que es fa a la Fabra i Coats. Un dels caps de cartell és historiador de la Universitat Dexter, Ilan Papé, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada hem pogut parlar amb ell, Núria Hart.
11: Sí, l'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que acaben d'arribar a Barcelona.
12: It's an important message to the people of Gaza.
13: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils, i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
11: Els activistes denunciaven maltractaments. Aquesta setmana, el vídeo vexatori als activistes publicat pel ministre israelià Ultra Ben Gavir ha indignat a molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Pape denuncia la taviesa de la resposta europea davant d'Israel.
13: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya, el Regne Unit, en canvi, Espanya, Irlanda, Bèlgica. És important que aquests països tinguin actituds diferents, però mostra com de fort és encara el lobby israelià.
11: L'Institut Català per la Pau ha portat Ilan Pape, ciutadà israelià, per cert, de Haifa, que té una visió molt crítica amb el seu país.
1: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Canviem ara de qüestió. Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei, Gemma Bonet.
2: El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que sense cap normativa els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
3: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: De fet, actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda.
2: Sí, i segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades, moltes hores de sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a 3CAT Info.
14: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
2: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
15: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Gemma, i què en diuen els especialistes del sector?
2: Doncs lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3CAT Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí.
16: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
2: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat, si no, amenacen amb una vaga.
1: I un sector que avui ja està en vaga és el dels treballadors de grans marques de moda. Han fet vaga convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals, Maria Guixà.
17: La concentració ha plegat més de 200 persones. Sentim Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaració a Catalunya Ràdio.
18: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
17: Aquesta concentració de Barcelona s'ha fet davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que aquest acord és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
19: Lluitar perquè no es preacordin o es signin coses que ens empitjorin de cara al futur.
20: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
21: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
22: No podemos volver atrás.
1: I parlem ara del sector de l'automòbil. Hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. El cost pot arribar als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions. Això, Maite Curto, pot fer que alguns acabin tancant.
4: Així és, mentre que hi ha ajudes destinades als fabricants i als consumidors per promocionar el vehicle elèctric, no n'hi ha per l'adaptació dels establiments relacionats amb la seva postvenda. Un fet que lamenta el sector en molts casos format per empreses micro o petites que han d'assumir en solitari la inversió per transformar-se. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que han de fer.
21: Penseu que per posar un punt d'atenció al vehicle elèctric en un taller entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
4: Aquest problema dels costos s'hi afegeix al fet que la majoria de tallers pertanyen a propietaris de 55 anys de mitjana. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació.
1: I marxem ara cap a Girona. El nombre de persones que viuen al carrer a la ciutat s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint al carrer de la Girona. L'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. Berta Artigas Fontàs.
22: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Savali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
23: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
22: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
1: I marxem ara cap a la Xina. Com a mínim 90 persones han mort en una explosió de gas en una mina de carbó al centre del país, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha estat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara buscant persones atrapades i el govern ha advertit que en castigarà els responsables. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
24: Bon dia. Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó, on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí, després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès, en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
1: I als Estats Units, les autoritats de Califòrnia han ordenat l'evacuació de 40.000 persones per una fuita química a Garden Grove, una localitat situada a uns 50 quilòmetres de Los Angeles. Es tracta d'un dipòsit amb 26.000 litres de metacrilat de metil, un producte líquid inflamable que s'utilitza per a la fabricació de plàstics. Els serveis d'emergències californians han alertat de la possibilitat que aquest dipòsit es trenqui o exploti i que alliberi vapor tòxic a l'atmosfera. Malgrat l'ordre d'evacuació, milers de veïns s'han negat a abandonar la zona. I una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola continua expandint-se al centre de l'Àfrica. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui, a la veïna Uganda, han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar la situació. Burkina Faso. Èlia Borràs, bon dia.
0: Bon dia. Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els 3 casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mongualu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
1: Una pausa per la publicitat, 2 minuts i tornem.
5: Catalunya Ràdio.
6: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
7: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
6: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
8: Amb el suport de Bonpreu Esclat. Fantàstic.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva amb vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
2: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
3: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
2: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
3: Fes del Palau el teu ritual.
4: Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
5: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
4: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
5: També a la web i l'app.
4: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
5: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
7: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
11: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
12: 6 minuts i arribarem a 2:15. Ara cultura. És Bad Bunny, que torna a actuar aquesta nit a Barcelona. Ahir va donar el tret de sortir de la seva gira europea amb el primer dels dos concerts que fa a l'estadi Lluís Companys. I la festa no va deixar de banda, com és habitual en ell, les reivindicacions, Núria.
13: Bad Bunny va convidar a Barcelona a ballar sense por, un concert que es va convertir en una festa de l'orgull llatí i de les identitats compartides. La nit també va comptar amb actuacions sorpresa com aquesta. Bad Gyal va pujar a cantar Ella Perrea Sola. Ho van seguir des de la Fila Zero a la popular casita de Bad Bunny, que recrea una casa típica de Puerto Rico, jugadors del Barça, com Lamine Yamal. Només començar, l'artista porto-riqueny va fer una picada d'ullet a la llengua i la cultura catalanes amb un vídeo de dos nois parlant en català.
14: És que si
15: m'ho
14: expliques,
15: tu dius
14: això, amic.
15: És en
14: sèrio?
15: Sí. I no
14: m'hi
15: vas
14: portar? Ara ja, ets molt
13: pequeño. Tampoc van faltar les referències al pam tomàquet i a les calçotades. Gairebé 60.000 persones van vibrar al ritme de Bad Bunny amb un directe amb focs artificials, dos escenaris i una producció audiovisual cuidada al mil·límetre.
16: ¿Cómo está?
17: Bien. Está bien. Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre.
12: I cinema, La bola negra, dels Javis, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, tenen opcions, totes tres, encara d'entrar en el palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes. A la gala de clausura, més, s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbara Streisand, que no podrà ser-hi físicament. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
18: La d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força, com les franceses Sudan i Minotaur, la romanesa Fjord o la polonesa Fatherland. Però les tres produccions espanyoles no queden fora de les quinieles. El film de Sorogoyen, sobretot per l'actuació de Javier Bardem, el d'Almodóvar per retre-li un homenatge a una icona del cinema mundial i el dels Javis perquè ha generat un impacte similar al de Sirat l'any passat. Mitjans internacionals les situen a les seves apostes, però al final decidirà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook. Serà un quart de nou de la nit quan comenci la gala on participarà Carla Simón, que entregarà el premi al millor curt, i veurem Gina Davis, Gael García Bernal o Zoe Saldaña, entre d'altres, presentant els premis més importants. Tilda Swinton introduirà la Palma d'Or i Isabelle Huppert recollirà el premi honorífic de Barbra Streisand, que no hi podrà ser per motius de salut.
14: Sempre hi ha vent a les nostres cançons. Sempre hi ha aigua.
12: I canviem radicalment de registre, sentíem Bad Bunny, ara Maria del Mar Bonet, que estrena i presenta aquest vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no cansa, amb què rendeix culte al Mediterrani. El concert, que es farà al Palau de la Música, dins de la programació del Guitar BSN, serà l'inici d'una gira que inclourà també una parada a l'emblemàtic Olímpia de París.
15: Amb aquest disc, la cantant mallorquina retorna a les arrels i des d'una mirada contemporània actualitza 6 dècades de música mediterrània amb aquest àlbum produït i gravat a Mallorca, que té més a més la poesia com a eix central. La veu carismàtica de Maria del Mar Bonet ressonarà amb aquestes noves creacions i també repassarà els temes més emblemàtics dels seus 60 anys damunt els escenaris. El concert a 2:15 del vespre al Palau de la Música, on va actuar per primer cop als anys 60. Oh, yeah.

0: Dos minuts i arribarem al punt de 2:45. Dos minuts que dediquem, com sempre, per a la proposta.
1: La proposta.
0: I avui us parlem d'un espectacle que combina dansa i música en directe. Ho fem amb la Carola Gil. Bon dia, Carola.
2: Bon dia. Sí, anem al Teatre Victòria de Barcelona, on dimecres es va estrenar una adaptació del Gran Gatsby del coreògraf català Enrique Gasa Valga. L'espectacle transporta l'espectador al cor dels bojos anys 20 nord-americans.
0: I arriba a Barcelona després d'haver passat per altres ciutats europees.
2: Sí, ja s'ha vist a Àustria, Alemanya i Mònaco. L'obra explica les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, el misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'alta societat novaiorquesa.
0: Però estem parlant, Carola, d'un musical?
2: No, exactament. No és una adaptació literària convencional de l'obra de F. Scott Fitzgerald. De fet, no és un musical convencional, no hi ha diàlegs ni narrador. La producció compta amb un elenc internacional de ballarins i una potent banda en directe que interpreta des de clàssic de jazz fins a composicions originals del seu director musical, Roberto Tubaro. El seu protagonista, Jay Gatsby, envoltat de luxe, misteri i grans festes, és retratat aquí com un personatge tràgic. El seu món d'excessos i aparences s'ensorra al ritme del swing i el jazz.
0: I Carola, fins quan podem veure aquest muntatge?
2: Fins al 31 de maig.
0: Ens ho anotem i anirem. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Catalunya Ràdio.
0: En punt, 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
3: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor nord-americà Charles Bukowski, m'agrada parlar amb persones trencades o que en algun moment ho han estat. És grandiós veure com ànimes mortes s'entesten a seguir brillant. El Barça femení va perdre fa un any la final de la Champions contra l'Arsenal. Va ser una derrota duríssima. Avui, però, un any després, ha tornat a la final per reconquerir el tron europeu contra el Lió. Tota una demostració de caràcter. D'altra banda, el Girona, que ha vist com la seva ànima moria en moltes finals a Montilivi per jugar primera, avui però també de tirar de caràcter per jugar la final de les finals contra l'Elx. És un partit que val una salvació. De seguida marxem a Oslo i també a Girona per fer la prèvia dels partits. El dia que el Barça i l'Espanyol tanquen també la Lliga, l'Espanyol amb opcions remotes de jugar a Europa, i el dia que el Barça de Futbol Sala pot aconseguir una plaça per la final de la Copa del Rei. Ara en parlem de tot plegat. Abans però, esport en directe al play-off de quarts de final de l'Hockey Lliga masculina que va de finalitzar el Noia 6, Barça 3, derrota dura de la Barça. El partit està a l'eliminatòria, està igualada a una victòria. Es decidirà, per tant, el tercer partit. A les semis de la Copa del Rei de Futbol Sala, Cartagena 5, Valdepeñas 2. Per tant, el Cartagena va a la final i la jugarà contra el Barça o el Jaén, que disputen la seva semifinal a les 4 de la tarda. I en ciclisme, en marxa la 14a i etapa reina del Giro. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix 83 quilòmetres encara pel final d'una etapa relativament curta, de només 133 quilòmetres, però amb moltes pujades i baixades i un desnivell mig molt alt. Ara mateix, una escapada enorme de 23 corredors, entre ells corredors importants com Enric Mas, que tenen més de 2 minuts i mig sobre el grup principal, on avui podríem viure canvi de liderat si finalment Jonas Vingegaard li pren el primer lloc a Alfonso Eulàlio.
3: Aquest és el programa d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Clos al muntatge musical. Es fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
3: Barça-Lió, final de la Champions a les 6, des de les 5 a la TDG i des de les 4 ja el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Estadi Ullevål d'Oslo, a Noruega. El Barça busca el seu quart títol. L'últim títol és del 2024. L'any passat va perdre la final contra l'Arsenal. L'Olímpic de Lió, de la seva banda, busca el seu novè títol. L'últim és del 2022. L'última final la va perdre el 2024 contra el Barça. Enviats especials de Catalunya Ràdio a Oslo. Sònia Gelmar, Ramon Salmurri, Ruth Vilà i Marc Andrés. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Amb l'assistència tècnica del Josep Forns i també del José Antonio Muñoz. A veure, Ruth Vilà, començo amb tu. Per on passa l'última hora del Barça?
5: Doncs per una informació d'última hora que podem avançar des de Catalunya Ràdio, i és que Irene Paredes serà a l'11 inicial del Barça d'avui. Paredes era dubte perquè arrossegava una sobrecàrrega muscular els últims dies. De fet, ahir no va fer tot l'entrenament amb el grup, però segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, hores d'ara, Paredes és a l'11 del Barça pel partit d'aquesta tarda.
3: Doncs amb aquesta notícia d'última hora que ens avança la Ruth Vilà, Irene Paredes jugarà a l'11 de l'equip de Pere Romeu. Ramon Salmurri, les altres 10 jugadores, per què apostem?
6: Doncs mira, la Ruta en resol un dels petits interrogants que hi havia aquest 11, que manté això sí un gran dubte. A veure, Catacoll sota pals, Ona, Paredes, Mapi i Brooks a la línia defensiva, al mig del camp Patri, Alexia, i aquí ve el gran dubte. Vicky, Serra, Jordi o Aitana per acompanyar-les. Aitana sembla no tenir ritme competitiu per ser titular. Vicky ha estat la interior impectora i Serra, Jordi et protegeix de les contres del Liop. Veurem per qui s'acaba decantant Pere Romeu. I a dalt, Graia a la dreta, Payor actuant com a nou i Pina o potser Salma es disputen l'extrema esquerra.
3: Fem una mica d'història i de memòria, Sònia, perquè l'any passat el Barça arribava a la final com a clar favorit contra l'Arsenal. El Barça va perdre. Aquest any tot està

0: tant, l'últim record que tenim és una victòria del Barça sobre l'Olímpic. Aquella final, però, no es va decantar fins la segona part. El Lió ha millorat des d'aleshores. Per començar, tal com ens deia ahir el director esportiu del Barça, el Lió té ara un millor entrenador, Jonathan Giraldez, que coneix molt bé les jugadores blaugranes, i, per tant, el duel de les banquetes serà un dels atractius d'aquesta nit.
1: Ara us pregunto específicament per aquest duel de banquetes, però abans, Ruth, en què ens hem de fixar de l'Olímpic de Lió a la gespa? Amb quines jugadores ens hi hem de fixar?
2: Doncs amb Sia Johannes, el titular de l'Olímpic de Lió, és un gran canvi de l'equip de Giraldez aquesta temporada, perquè dins d'aquestes jugadores que sol tenir l'Olímpic de Lió, d'un físic extraordinari, ha entrat aquesta jugadora molt jove, una jugadora que és una migcampista creativa, amb molt bona visió de joc, també molt forta físicament, i per tant ens hauríem de fixar amb Johannes, intentar que no hi pugui connectar bé l'Olímpic de Lió i que Johannes no pugui connectar amb les seves davanteres. També al mig del camp amb Dumourné, que és una jugadora potenta físicament, que fins ara l'havíem vist a la davantera, però que amb Giraldez ha fet un pas enrere i jugar en una posició més de mitja punta, i després amb una davantera extraordinària, amb jugadores com Jules Brandt o com Katoto Hegerberg, veurem quina de les dues juga en punta, i qui supleix Diani, que és una de les grans jugadores de l'Olímpic, que està lesionada, segurament entrarà Chawinga, és a dir, que els canvis de Giraldez fan enveja, perquè té una plantilla molt àmplia i amb jugadores molt bones.
1: Ara ho deia la Sònia Salmo, duel de banquetes entre dos entrenadors formats al Barça, podria ser allò del mestre Jonathan Giraldez contra el deixeble Pere Romeu, no?
3: Van estar junts tres temporades, de la 2021 a la 2024, on van aconseguir tres lligues, dues Champions, i sobretot el primer pòquer de títols de la història. És una relació que va retroalimentar tots dos entrenadors, on, com dius, Giraldez duia la batuta i Romeu era un dels seus homes de confiança.
1: Avui dia de comiats, Sònia Onamapi, també Alexis, la gran incògnita. De fet, Sònia, vau parlar amb ell al Tot Costa aquesta setmana.
0: Sí, i no va voler dir res perquè estava centrada en aquesta final de Champions, però probablement ens trobem efectivament davant la seva última final amb el Barça, tot i que hi ha encara qui té alguna esperança i espera que potser aquesta última gran emoció pugui fer-la canviar d'opinió. No seria la primera jugadora o el primer jugador que canvia d'opinió per el resultat d'un últim títol en joc. Avui parlàvem amb el president Rafael Juste, que tenia el suplement, i ell no volia confirmar aquest adeu, tot i que s'entreveia que en els pròxims dies tindrem notícies.
4: Mira, no ho sé, això, tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final, i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
5: Vostè ja ho deu saber.
4: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui, repeteixo, veig l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
1: Sentint Juste, Sònia, flaire, aroma de comiat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, comiat, sí, sí. Per això deia ell, pròxims dies tindrem notícies, potser que hi hagi canvi d'opinió. Ell mateix Vaja, és que dins del club tenen aquesta sensació que són els últims dies d'Alexia, però falta que s'acabi de confirmar.
1: Tot això a la gespa, ja ho sabeu, aquesta final es juga a Oslo, on hi ha hagut, no diríem aquest any, marea blaugrana a Oslo, perquè és una destinació complicada per arribar-hi, però que sí que hi ha presència d'aficionats catalans. Marc Andrés, t'has trobat amb els aficionats amb la samarreta del Barça pels carrers de la capital de Noruega?
6: Doncs mira, avui sí. Avui hem vist una mica més d'ambient. És veritat que durant bona part del matí ha plogut aquí a la ciutat d'Oslo. Ara ja no plou, però ja es veuen aficionats, samarretes del Barça, algunes menys del Lió, bufandes, fent les voleiar els aficionats per als carrers d'Oslo. I bé, l'afició que té ganes, que ha sortit a les fanzones, sobretot, que ha sortit a passejar i ha sortit a fer una mica d'ambient hores abans d'aquest partit a la capital de Noruega.
1: També, Marc, em consta que t'has trobat amb algun aficionat VIP.
6: Sí, i tant, i tant. De fet, hem pogut passar per l'hotel de concentració del Barça on fèiem aquesta entrevista al suplement amb Rafa Juste, on hores més tard, per exemple, ha arribat el president electe Joan Laporta, també Maria Elena Fort, també per allà hi era Xavi Puig, hem trobat Xavi Llorenç o el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, i, per exemple, un altre VIP que hem trobat és Lluís Cortés, el primer campió de la Champions a la banqueta blaugrana. Un Lluís Cortés amb qui hem pogut parlar un momentet.
7: Sí, sí, que sembla que estiguem ara obligats, no?, a aixecar més Champions i a guanyar totes les finals que juguem, i és una cosa molt difícil que fa pocs anys, el 2021, quan vam guanyar la primera, semblava que era algo impossible i que semblava un èxit que passaria un cop en molts anys i que, va, i ara hem mal acostumat a la gent jugant moltes finals i tenim moltes opcions de guanyar moltes finals.

0: Un Lluís Cortés, per cert, que avui és convidat de la UEFA, eh? Tindrà un paper dins el partit per la UEFA, però tampoc s'ha volgut perdre aquest partit a Oslo, aquesta final de Champions, la sisena consecutiva, que també ho destacava mentre en xerràvem, que és una barbaritat el que ha aconseguit aquest Barça.
1: Una final que comença avui a les 6, àrbitre del partit, Ruth.
2: Tess Olofsson, una àrbitre sueca, exfutbolista professional, ha xiulat dos partits fins ara al Barça, una victòria clara contra la Roma, un empat contra el Chelsea. Avui serà el seu tercer partit que xiularà al Barça, una dona que, a més de professió, és policia.
1: Per cert, Rund, no ho diguem molt alt per no doncs, portar-li mala sort al Barça, però si avui es guanya aquesta Champions, demà festa a Barcelona...
2: Sí, demà hi haurà rebuda a les jugadores de Barcelona, a la zona de Maria Cristina, a les Fonts de Montjuïc, cap a les 5 de la tarda.
1: Doncs si això és així, voldrà dir que el Barça ha guanyat la Champions i n'estarem molt pendents i molt contents a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, companys. Ens sentim a partir de les 5 a la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà al capdavant i ja a les 4 amb el David Clopés amb el Tot Gira en moda final de la Champions Barça-Lió. Gràcies, fins ara.
2: Adéu, bon dia.
3: Adéu.
1: La primera final de la tarda serà avui a les 6 entre el Barça i el Lió, Champions femenina, i la segona final del dia és la del Girona, perquè se la juga contra l'Elx a les 9. Alerta, avui la TDT especial, una TDT doncs, amb la jornada unificada de Lliga a partir de les 9, tots els partits de la jornada, el Barça, el Girona, l'Espanyol i la resta dels altres partits d'aquesta última jornada de Lliga. Aquest Girona-Elx amb un tilibi, amb un número clar, amb un escenari clar, és una final. Si el Girona guanya, se salva. Si el Girona perd, baixa a la segona divisió. Si perd o empata, baixa a la segona divisió. Eduard Solà, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
4: Hola.
5: Hola.
1: A veure, Xavi, última hora del Girona marcada potser pel rol d'Estuani. He sentit últimament aquest debat. No ha de jugar des de l'inici, ha d'entrar al tram final.
4: Seria una sorpresa majúscula que jugués des de l'inici. De fet, ja ha explicat Mitchell les últimes setmanes que té un problema al genoll. El problema és un problema greu. Segurament en altres jornades farien que Estuani fos baixa. En aquestes està jugant perquè s'infiltra algun dia fins i tot el descans dels partits per poder jugar. Per tant, s'espera a un Estuani per ser el revulsiu a la segona meitat. Ja ho sabeu que fa un parell de partits va arribar a jugar tota la segona meitat, però és més probable que, si no se'l necessita, jugui els últims minuts. Per tant, no hauríem de pensar en un Estuani titular, tot i la importància del partit.
1: Doncs mira, tant de bo Estuani no hagi de jugar, això vol dir que el Girona té la feina feta abans del tram final del partit. A veure, Xavi, possible 11 d'avui?
4: Avui amb problemes de tipus físic per alguns jugadors, i aquí marca els dubtes que hi ha en aquest 11. D'entrada, Gazzaniga serà el porter titular, sens dubte. Els laterals seran Arnau a la dreta i Àlex Moreno a l'esquerra. Vitor Reis serà un dels centrals, i a l'altre lloc de central és on hi ha el dubte. En condicions normals hauria de jugar Alejandro Francés. Aquesta setmana no ha pogut entrenar amb normalitat, es va lesionar en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Tampoc ha pogut entrenar amb normalitat Dali Blin, i això faria que si els dos continuen amb els problemes físics com així sembla, entri de titular David López, un David López que va jugar uns minuts en el partit de l'Atlètic de Madrid, però que feia molt que no jugava. A la defensa és on hi ha problemes, el doble pivot. És estrany que canviï Witzel i Ivan Martín, que és el doble pivot dels últims partits, i a davant també és estrany que canviï el que no li ha donat resultats, però sí opcions de gol, que vol dir jugar amb Joel Roca i Brian Hill a les bandes, amb Unagi de mitja punta i amb Sigankov en punta. Serà difícil que hi hagi molts canvis, excepte aquest canvi en el central, tenint en compte l'estat físic d'Alejandro Francesi i d'Ali Blin.
1: A veure, Solà, sensacions. Pregunto per les teves, però sobretot per les del club. Què et diuen des de dins del vestidor, de les oficines del club? Hi ha optimisme?
5: Doncs que diuen que s'ha d'esperar, diuen que és un partit, que només és un partit, que només s'ha de guanyar un partit. Això és molt difícil, però a vegades també pot ser fàcil. Només són 3 punts. Tot això serà el punt final d'una temporada i d'una setmana que hi ha hagut molts de nervis, sobretot a l'afició i també a dins del club, molta expectació amb una ciutat que està completament volcada aquestes últimes hores cap a l'equip, amb moltes iniciatives. Recordeu que entre setmana es va posar la senyera amb l'escut del Girona a la plaça Catalunya. Entrades exaurides, volen que Montilivi sigui un infern. És difícil, però avui, pel que he vist a la ciutat de Girona, hi ha molt d'interès i molt de tothom centrat en el partit d'avui. És un partit d'alt risc, per tant, això vol dir que no hi podrà haver samarretes de l'equip rival, l'Elx, a la zona de l'afició local, però, com deies, només és un partit. El Girona ha d'aconseguir una victòria, l'empat i la derrota no els hi serveix. El Girona que porta, recordem, 7 jornades consecutives sense aconseguir la victòria. Avui, si no guanya, si continua amb aquesta ratxa, que de fet seria superar la pitjor ratxa de tota la temporada, perquè al començament també van ser 7 jornades sense guanyar, doncs el Girona no podrà mantenir-se a la primera divisió.
1: Com has anat preguntant els darrers dies a la transmissió del Girona, Solà, grau d'acolloniment teu?
5: Passa palabra.
1: Molt bé. En qualsevol cas, Solà, tot apunta que seria l'últim partit de Mitchell avui, passi el que passi.
5: Mira, s'ha fet famosa aquella frase, aquella paraula que l'ha fet servir ell a les rodes de premsa. Veurem, no? També dependrà molt, evidentment, si l'equip baixa o es manté. És evident que totes les etapes s'acaben. És evident que tots els cicles tenen un punt i final. Sembla que es podria anar acostant el de Mitchell, però ve a saber si el que passa avui sobre la gespa pot fer canviar la situació. Des de dins del club no tenen ni cap resposta ni cap input que Mitchell pugui fer o una cosa o una altra. Ell continua dient que un cop s'acabi la temporada o un cop abans s'ha aconseguit la salvació, parlaria amb el club i després acabarien de decidir. Fa 3-4 setmanes Mitchell estava convençut de continuar. No sé si aquest final agònic de temporada podria haver fet canviar la seva opinió.
1: Xavi, àrbitre del partit.
4: Qui impartirà justícia avui serà Alejandro Hernández, avui al bar Carlos del Cerro.
1: Molt bé, doncs amb els senyors Hernández i del Cerro viurem aquest partit amb el Solà, el Xavi, a partir de les 9 en aquesta TDT especial amb l'última jornada unificada del campionat de Lliga. Gràcies, Xavi, gràcies, Solà.
4: Fins ara. Adéu.
1: I el Barça, que juga contra el València a Mestalla, també a les 9. El Barça no s'hi juga res, mentre que el València lluita per entrar a la Lliga a la Conference League. Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Sergi.
1: Amb l'assistència tècnica del Dani Batxiller. A veure, Bernat, avui és un dia on el Barça no s'hi juga res, per tant, potser una al·licient seria veure jugadors poc habituals a l'11?
3: Sí, d'entrada hem de comentar les novetats a la convocatòria. Després de conèixer-la aquest matí, el Barça ja és, per cert, a la capital valenciana preparant aquest partit, l'últim de la temporada, sense la presència dels lesionats Fermín i Lamine Yamal, però també sense dos dels habituals titulars, Koundé i Rafinha, dues baixes en clau mundial. Hem de tenir en compte que ben aviat començaran les concentracions de les seleccions pel campionat del món, que els jugadors que hi han d'anar doncs volen tenir una mica la seguretat que podran assistir-hi, no com li ha passat al pobre Fermín, que s'ha lesionat just a les portes d'aquest mundial, i per això Hansi Flick doncs ha decidit, entre d'altres, que Koundé i Rafinha, jugadors que seran en aquest mundial, avui descansin i no hi hagi risc en el seu aspecte físic. Per tant, amb aquestes baixes és probable que avui sí, que veiem alguns futbolistes menys habituals, com Xavi Espart, per exemple, que podria ser al lateral dret, com Roni Bardaggi, novament a la punta dreta de l'atac, Bernal, és probable que el tornem a veure al mig centre. Un dels dubtes serà la porteria. Joan Garcia té pràcticament assegurada la condició de millor porter de la temporada, Premi Zamora. Està lluitant amb Courtois, però perquè el perdés realment avui Joan Garcia hauria d'encaixar 6 gols, que Courtois no encaixés cap. En fi, realment és complicat. Tot i així, no descartem que avui Stenze pugui tornar a ocupar la porteria del Barça. I després hi hauria l'altra gran incògnita, que és sempre la que tenim els últims mesos al davant, a la posició davanter centre, on un motivat Ferran Torres, amb ganes de ser el màxim golejador espanyol de la primera divisió, doncs pugui guanyar-li la plaça a un Lewandowski que ja es va acomiadar la setmana passada del barcelonisme en el partit al Camp Nou contra el Betis, i que a més potser està una mica cansat, perquè ahir el van veure donar-ho tot al concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic.
1: Amb una zona VIP, amb tot de persones així amb transcendència mediàtica. Doncs aquests són els al·licients del Bernat Soler, que ens ha dit el Bernat Soler, per veure aquest partit d'avui del Barça, a Mestalla, València-Barça a les 9, integrat dins d'aquesta TDT especial en aquesta última jornada unificada de Lliga. Gràcies, Bernat.
3: Adéu.
1: I qui també acaba temporada és l'Espanyol, que rep a casa la Reial Societat a les 9. A aquest Cornellà al Prat, l'Espanyol, ja sabeu, està salvat i es juga entre Europa. Hi hauria d'haver una carambola una mica estrambòtica. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Sergi? Bona tarda.
1: Quina és aquesta carambola? I diguem si és estrambòtica o no, a veure si ens ho podem començar a creure.
6: Sí, sí, és. Mira, hi ha un 5% de probabilitats, que són poquíssimes realment, i tindria dues vies l'Espanyol per aconseguir entrar a Europa. Te'n comento una, que és, evidentment, guanyar la Reial Societat. El Getafe ha de perdre a casa davant de l'Osasuna. Bé, tots dos es juguen coses, no seria estrany que guanyés l'Osasuna. El València ha d'empatar o guanyar davant del Barça. Tampoc no seria descabellat. El Rayo ha d'empatar contra l'Alavés. Tampoc no seria descabellat. I el quart escenari, que per mi és el més complicat, és que l'Atlètic Club guanyi el Bernabéu davant del Madrid. Clar, aïllats, aquests resultats, potser amb l'excepció de l'Atlètic Club, no són pas resultats estranys. El que passa que altra cosa és que es donin tots a cop. I, per tant, això faria que l'Espanyol, evidentment, guanyant a la Reial Societat, anés a Europa. Són, vaja, opcions, tu ho has dit, poc menys que remotes ara mateix.
1: Doncs poques opcions de l'Espanyol per anar a Europa, però hi són, per tant, les seguirem en aquesta TDT especial. Avui, Sergi, dia de comiats, Romero, per exemple, algun comiat més? Manolo seguirà al 100%?
6: Mira, de jugadors, s'acomiada Romero, s'acomiada Calero, que acaba contracte i no continuarà després d'unes quantes temporades al club, tanca sessió Ramon Terrats, i ara mateix és una incògnita saber si tindrem Terrats per la temporada que ve, perquè se'n torna al Villarreal, tot i que l'Espanyol té una opció de compra, veurem si la fa efectiva, etc, etc. I el que em deies, Manolo té un any més de contracte, per tant, sobre el paper, serà l'entrenador de la temporada que ve, tot i que Monchi té l'última paraula. Veurem què passa. Ara mateix, pel que sabem, hi ha un alt percentatge d'opcions que Manolo continuï sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. Però l'estiu és molt llarg, Monchi acaba d'aterrar amb el seu equip i veurem si continuen dipositant confiança en el tècnic gallec Manolo González.
1: Doncs aquest partit el seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de les 9 amb el Sergi Andreu. Gràcies, Sergi.
6: Adéu.
1: I amb tot plegat encara passen més coses a l'Uribas Futbol. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Més enllà de tot el que m'ha explicat, avui es juga doncs, a la jornada bonificada de la primera divisió amb més partits i més coses en joc.
7: Sí, per exemple, el Madrid, que tanca una nova temporada en blanc, juga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. Serà el comiat de Carvajal, que ja va anunciar que plegava, i també d'Arbeloa, que recordem-ho, va dir ahir que deixaria la banqueta.
8: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
9: Sí.
7: Així de contundent i clar, era Arbeloa en un partit on no hi serà Vinícius, fora per motius personals i en permís del club. Tampoc hi és Tchouaméni amb molèsties, però torna Valverde, Fede Valverde, després de l'esbatussada que va tenir amb Tchouaméni. Per cert, que avui Enrique Riquelme ha d'anunciar si es presenta a les eleccions. Mentrestant, Florentino ja ha començat la seva campanya amb una pancarta d'estil Laporta a la ciutat de Madrid, on diu mucha historia por hacer, i es veuen les 7 Champions que ha guanyat amb el seu mandat.
1: Més partits.
7: Mira, l'Alavés-Rayo. L'Alavés ja salvat. El Rayo juga entre a Europa. El Celta-Sevilla. El Celta vol assegurar la plaça d'Europa League. Getafe-Osasuna. El Getafe també assegura la plaça de Conference League o fins i tot Europa League. I l'Osasuna està jugant al descens. Un Mallorca-Oviedo, amb el Mallorca que és ja pràcticament carn de segona, l'Oviedo ja ha baixat, i un Betis-Llevant, on el Llevant busca assegurar la permanència.
1: I a la primera federació avui es disputa la darrera jornada, també unificada, 6:45 de la tarda, i el Nàstic de Tarragona, que es juga la permanència, s'enfronta a l'Hèrcules a Alacant en un partit que pràcticament és com una final. Oi, Bielcadilla, què tal? Bona tarda.
10: Sí, Sergi, una final sense copa, però amb una recompensa, continuar la temporada vinent a primera federació. Els tarragonins depenen d'ells mateixos per aconseguir-ho, necessiten guanyar o bé igualar el marcador del Tarazona, que és el primer equip en zona de descens, jugar a casa contra el Sabadell, que necessita la victòria per assegurar-se la segona plaça. Per tot plegat, el tècnic del Nàstic, Pablo Alfaro, creu que han de posar tota la carn a la graella.
11: ¿Cuál es nuestra ventaja? Que tenemos un objetivo, lo tenemos a nuestro alcance y tenemos que pelearlo, ya digo, como estaba fins al darrer minut, el darrer partit. Ese es nuestro único lema.
10: El Nàstic tindrà 5 baixes. Àlex Jiménez, Ander Zoilo i Mangel Prendes per sanció i David Alba i Christos Albanis per lesió. Jaume Jardí, que es va fer mal en l'últim partit contra l'Europa, està convocat, però hi ha dubtes que pugui ser titular. L'Hèrcules, per la seva banda, és novè, però si guanya es pot classificar per jugar a la Copa del Rei la temporada 20.
1: Gràcies, Biel. Avui Ripo també juga a l'Europa i al Sabadell.
7: Sí, l'Europa rep l'Eivissa-Can-Dragó amb l'objectiu de certificar el play-off d'ascens a segona. Depenen d'ells mateixos. Els graciencs, si guanyen, quedaran com a cinquens, i el Sabadell juga al camp del Tarazona. El Sabadell vol assegurar la segona posició. posició, fet que et permet jugar la tornada a casa en les semifinals i una hipotètica final del play-off.
1: Del futbol internacional, què destaquem?
7: Mira, tres finals de les 8 del vespre, final de la Copa Alemanya entre Bayern i Stuttgart, abans de les 4, final de la Copa Escocesa, Celtic, Dunfermline, un equip de la segona divisió, i final de la Championship anglesa, Wembley, Hull City, Middlesbrough, partit a caixa o faixa, un partit que qui guanyi pujarà a la Premier. L'havia de jugar en teoria al Southampton, però recordem aquell enrenou que hi va haver amb l'espionatge del Southampton, doncs finalment allò del Southampton l'acaba ocupant el Middlesbrough, que és qui jugarà avui contra el Hull City. Dos partits de l'última jornada de la Lliga Italiana, un Bologna-Inter i Lazio-Pisa, dos partits sense res en joc.
1: Dos minuts de publicitat, tanquem la carpeta del futbol, fem uns anuncis i de seguida tornem per rematar el programa amb bàsquet i amb futbol sala.
9: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
12: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
13: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
14: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
13: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
16: La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield Real of Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patri Boe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
17: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
17: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Vinga, 3 minuts i les 3 de la tarda en bàsquet, cap de setmana de Final Four. Ahir vam veure Xavi Pascual a Atenes presenciant en directe a les semifinals de l'Eurolliga, en què el Barça, en què el Madrid i l'Olympiacos jugaran demà la final. Andrés Macià, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Sergi? Bona tarda. Aquest que sentirem és Pedro Martínez, i és que ens hem quedat sense catalans a la Final Four, el València eliminat pel Madrid.
2: No damos la temporada por acabada. Hoy estamos decepcionados, pero mañana toca levantarse y seguir en el camino.
1: Pedro Martínez i Ian Cubacima, doncs, que no podran lluitar per ser campions. A la grada hi havia Xavi Pascual, i tu preguntaràs què hi feia. Doncs bé, convidat per l'Eurolliga, veient aquesta Final Four, un Pascual, doncs, que dimarts es reuneix amb Joan Laporta. En principi no es preveuen canvis en les possibilitats de Xavi Pascual de seguir, però sí que Laporta va dir que hi hauria canvis a l'estructura de la secció de bàsquet per l'any que ve. Sí que hi ha Lliga CB. Avui estarem pendents del Manresa. El Manresa encara aspira a ser desè de la Lliga CB. El Manresa juga a la pista del Gran Canal. El Barça no juga aquesta jornada perquè el rival és el València i, òbviament, està a la Final Four. Passa el partit a la setmana que ve. Però sí que, per exemple, tindrem per demà partits com els del Girona, que juga a Bilbao. El Girona vol ser 11è. El Joventut de Badalona, que a la tarda juga un partit important a casa contra el Burgos per intentar, doncs, optar a la cinquena posició. I el partidàs, demà al migdia, n'estarem pendents aquí. L'Andorra juga, amb encara amb opcions de salvar-se, d'intentar guanyar la pista del Lleida, que ja està salvat. I deixa'm dir que a la Lliga Femenina, Lola Pendande, pivot de l'Uni del Bàsquet Girona, diu adéu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Macià. Vagi tanquem bé. El bàsquet i obrim breument al futbol sala, perquè Ripo, el Barça busca avui un lloc a la final de la Copa del Rei a Càceres. S'ha de enfrontar contra, en aquest cas, el Jaén.
3: El Jaén a les semifinals, a les 4 en directe per Esport 3, reedició de la final de la Copa d'Espanya que van guanyar els andalusos als penals fa 2 mesos. El Barça fa 2 anys que no guanya cap títol. Des del març del 24 era una Copa d'Espanya, i també es busca el primer títol de l'era Javi Rodríguez. Adolfo i Pol Pacheco són baixa. La final espera el Cartagena, que, com deies a l'inici, ha derrotat el Valdepeñas de les semifinals.
0: I a l'est de la Lliga Femenina avui juguen el Penyes Plugues i el Les Corts.
3: Sí, penúltima jornada de Lliga. Les Mamuts juguen a les 5 a la pista del Pollo, el segon classificat. En tenen prou amb un punt per mantenir la categoria, o bé que el Penyes Plugues no guanyi. El Penyes Plugues juga avui la pista del Torcal. Si guanyen, surten del descens.
0: Gràcies, Ripo. Gràcies també a Alfons Gorina. Nosaltres fem una petita pausa. La gent d'esports, amb aquesta sintonia final, marxem a fer un cafè. El Ripo se'l demana... Ara últimament has canviat, Ripo, et demanes un tallat en lloc d'un cafè amb llet.
3: Sí, que si no, massa.
0: Sí, perquè no dors de les nits. És un tio nerviós, el Ripo, i ha de reduir la cafeïna. Ves tirant i ara t'atrapo, Ripo. Fem una petita pausa. L'agenda d'esports, i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, amb el xip de la final de la Champions, Barça-Lió, i amb el xip de la final del Girona. Girona-Elche, un partit que val una salvació, mantenir-se un any més a la primera divisió.
4: Trescat Info.

0: Els activistes de la flotilla de Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual a la seva detenció. Demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Continuen els atacs d'Israel contra la franja de Gaza, amb metges de Gaza que informen de 5 policies morts i 6 persones ferides en un atac israelià al nord de la ciutat. França prohibeix l'entrada al país del ministre israelià Itamar Ben-Gavir arran de la difusió d'un vídeo que mostra el tracte humiliant dispensat als integrants d'aquesta flotilla. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions en contra seu. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obliga els ajuntaments a tenir aquest servei a totes les platges. Més de 90 persones mortes a la Xina per una explosió de gas en una mina de carbó. L'accident més greu dels últims anys. El govern ha ordenat depurar responsabilitats a l'empresa responsable. El gegant asiàtic, tot i l'augment de les energies renovables, continua sent molt dependent del carbó. Girona duplica gairebé el nombre de persones sense sostre en 2 anys i l'Ajuntament reconeix que la situació és preocupant. El recompte impulsat per l'Ajuntament, amb el suport de la Creu Roja i uns 150 voluntaris, revela que hi ha 201 persones dormint al carrer, a la ciutat. Participació massiva i ambient festiu en el dia central de l'aplec del Cargol a Lleida. Una festa que aplegue novament milers de persones, entre penyistes i públic, als Camps Elisis. La música, la xaranga, comparteixen protagonisme amb la forta calorada que fa també avui a la capital del Segrià i amb 14 tones de cargols, que s'hi calcula si menjaran. I Bad Bunny torna a actuar aquesta nit a Barcelona, al segon concert consecutiu a l'Estadi Olímpic. Els directes del porto-riqueny donen el tret de sortir de la seva gira europea, plena de reivindicacions de l'orgull gai.
1: Esports.
2: El Barça jugarà aquesta tarda a partir de les 6, d'aquí a menys de 3 hores, la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. És la 6ª final de Champions seguida pel Barça. També avui, però a les 9 del vespre, el Girona juga la permanència. Ha de guanyar el seu partit davant de l'Elx. I també avui l'Espanyol rep la Reial Societat amb poques opcions, però matemàticament possibles, de classificació europea, i el Barça tanca la temporada com a campió de Lliga a Mestalla.
0: Tarda molt càlida, temperatures màximes per damunt dels 30 graus a l'interior i, de nou, als 35 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb sol, algun ruixat i també bancs de boira encara en trams de la Costa Brava i la de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han sigut víctimes de violència física i de violència sexual els dies que han estat detinguts i demanen per això acció als governs de la Unió Europea que trenquin a més totes les relacions amb Israel. Uns activistes que arribaven avui al migdia a l'aeroport del Prat, una rebuda que hem seguit de prop a 3CAT Info amb Laia Framis. Laia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Jaume. Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la 20ª d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han tingut tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho explicava una de les activistes, Mihaly.
4: Et torturen, què vol dir? Que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
3: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la flotilla era l'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, dels Comuns. Doncs bé, diu Urtasun que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
5: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
3: Urtasun etziba a PP i a Vox, que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
0: Gràcies, Laia Framis. També gràcies a la coordinació tècnica aquí als estudis de la Diagonal d'aquesta connexió en directe amb en Xavi Vall i en Víctor Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veia els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa d'aquesta situació. Així ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa Jean-Noël Barrot a les xarxes socials. En el seu missatge, Barrot admet que la decisió és deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus, passatgers de la flotilla Global Summit. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquestes situacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. Fins ara, altres socis comunitaris han prohibit l'entrada al seu país d'Itamar Ben-Gavir, considerat com un dels ministres més extremistes del govern de Benjamin Netanyahu. El govern espanyol també va adoptar aquesta mesura al setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza, i Madrid també va vetar-ne l'entrada, en aquest cas el ministre de Finances, Bezalel Smotrich. Una qüestió que ocupa un lloc destacat aquest cap de setmana a la Fira de Llibres de Pensament Crític, la Literal, que es fa a la Fabra i Coats. Un dels caps del cartell és l'historiador israelià de la Universitat d'Exeter, William Pape, que denuncia les accions d'Israel contra el poble palestí. Abans de la seva xerrada, hem pogut conversar amb ell. Ho ha fet la Núria Hart, que ens ha preparat aquest muntatge amb en Marçal Turú.
6: L'autor del llibre Una breu història del conflicte entre Israel i Palestina defensa la feina dels activistes de la flotilla per Gaza que aquest dissabte han arribat a Barcelona.
7: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils, i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
6: Els activistes han denunciat un tracte vexatori que el ministre israelià Ultra Ben-Gavir ha penjat aquesta setmana en un vídeo que ha indignat molts països. Tot i això, l'historiador Ilan Pape denuncia la taviesa de la resposta europea davant d'Israel.
7: Els polítics europeus són molt bons amb la paraula, però no ho són gens amb les accions. Els pitjors són Alemanya, el Regne Unit. En canvi, Espanya, Irlanda, Bèlgica. És important que aquests països tinguin actituds diferents, però et mostra com de fort és encara el lobby israelià.
6: Una de les derivades a la regió és la guerra de l'Iran, que continua amb un teòric alto al foc i les negociacions absolutament encallades. Per paper, tot plegat és una manera de distreure l'atenció del Pròxim Orient.
7: La conseqüència és que en lloc de centrar-nos en el que Israel fa a la franja de Gaza, Cisjordània, ara estan immersos en una guerra regional, una crisi energètica. Com més aviat acabi això, millor. I aquí el veritable problema no són les armes nuclears iranianes o la crisi energètica a l'Orient Mitjà. Aquí el tema segueix sent la qüestió palestina.
6: L'historiador Ilan Pape, ciutadà israelià de Haifa, té una visió molt crítica amb el seu país, també amb el seu principal aliat, els Estats Units, que intenta desllorigar la situació a l'estil Trump.
7: No crec que sigui un pla de pau. Trump està desvariejant sobre certes coses que fan que, mentre parla, Israel tingui carta blanca per continuar. No és tant el fet que no sigui un pla de pau, sinó que proporciona a Israel un escut nord-americà per continuar amb les seves accions.

0: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. Catalunya afronta una nova temporada de platja sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. El 9 de juny faran manifestació a la plaça Sant Jaume i també haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que sense cap normativa els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat a 3cat.info Nacho Ibáñez, portaveu d'aquesta plataforma.
1: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: A Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous molt baixos i a una feina en condicions complicades, moltes hores al sol i també en instal·lacions sovint molt precàries. Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa un parell d'anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo, el president d'AECSA, n'ha parlat també aquesta emissora.
2: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
0: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista ha estat menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista també a aquesta emissora el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí.
3: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat. Si no, amenacen amb fer vaga. Com a mínim, 90 persones han mort en una explosió de gas que hi ha hagut en una mina de carbó al centre de la Xina, un dels pitjors accidents d'aquest tipus dels últims anys. Ha passat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral, el gegant asiàtic. Encara busquen persones que podrien estar atrapades a sota terra i el govern adverteix que en castigarà els responsables. Pequín, corresponsal Francesc Canals.
4: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
0: Una setmana després que l'Organització Mundial de la Salut llancés l'alerta d'epidèmia, el brot d'Ebola es continua expandint al centre del continent africà. El focus principal és a la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a la veïna Uganda han sumat 3 casos més als 2 que ja tenien confirmats. Per segon dia consecutiu, els països afectats estan reunits per abordar la situació. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els tres casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mungwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
6: 3CAT Info.
0: Un quart de quatre.
6: El temps.
0: Previsió d'Enric Agut.
7: Tarda molt tranquil·la, tarda de sol, però amb aquests bancs de núvols baixos i aquestes boires que de tant en tant mosseguen algun sector de la Costa Brava i que encara són presents també aquesta nit matinada i demà matí alguna boira pot presentar-se a la costa de Barcelona o de Tarragona. On es presenten, l'ambient es torna més fresc, però a l'interior la temperatura avui s'ha disparat. Novament com ahir, ahir es va assolir per primera vegada aquest any, 2026, als 35 graus. Fins i tot es va arribar als 36 al Segrià, a la població de Seròs, amb una màxima de 36.1. Doncs bé, aquesta tarda, novament, ambient d'estiu, de molta calor, com un forn a l'interior del país, però també al prelitoral, amb xifres de 31-32 graus, i només la façana costanera s'escapa d'aquests 30 graus, però igualment, on fa sol, s'arriba als 26-27, excepte en aquestes zones afectades per boira, perquè hem tingut boira aquest matí a la Costa Brava, primer només cap al Cap de Creus, cap a l'àrea del Montgrí, però després també ha afectat altres sectors, per exemple, també bé ha arribat la boira a poblacions com Blanes, refrescant l'ambient. El mar és molt tranquil, el mar està molt, molt, molt calmat, perquè els vents són molt fluixos, i per demà s'espera una situació similar. També demà matí un banc de boira podria presentar-se a la costa de Tarragona o de Barcelona. Aquesta tarda algun ruixat pot escapar-se pel Pirineu, demà novament algun de puntual cap a l'Alt Pirineu, i la setmana entrant seguirem sota aquesta situació de temps estiuenc.
6: 3CAT Info. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
6: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
8: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
9: Pols Alum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
0: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. L'Ajuntament, Girona, Berta Artigas Fontàs, reconeix que la situació és preocupant.
10: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan eren 111, i més que triplica la de fa 10, quan se'n van detectar 60. Ami Savali, regidora de Justícia Social, assegura que és preocupant.
11: Que, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc. Som ciutat com molt referent del sensellarisme, perquè tenim la sopa, perquè tenim el pla fred, el pla caró, etc. No? Uns dispositius que ens permeten, no?, parar una mica l'impacte, però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
10: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
0: Treballadors de grans marques de moda han fet vaga avui convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Consideren que precaritza el sector i que atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a aquesta emissora.
12: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona s'ha fet davant de la botiga Zara al Portal de l'Àngel, amb xulets i pancartes. Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i IFETICO, considerant que és regressiu i que desmunta els convenis territorials.
13: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
14: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
15: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
16: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. Envesteixen un vehicle dels Mossos d'Esquadra amb un cotxe robat i els agents responen amb diversos trets. Els fets van passar ahir a la nit a Badalona, al Barcelonès, a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 i en el parc comercial de Montigalà. Una patrulla de policia de paisà que circulava per la zona va localitzar un cotxe, va comprovar que era robat i li va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda del que es coneix com a teloners, delinqüents especialitzats a robar la mercaderia dels camions que hi han aparcats a les autopistes, van fer cas omís de les indicacions dels agents, van accelerar i els van embestir. Llavors els Mossos van respondre amb diversos trets i hi va haver una breu persecució, fins que tres dels ocupants van fugir del cotxe a peu. Finalment van poder detenir un dels sospitosos amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana de Barcelona i també amb els Mossos, també juntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Badalona. Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar els altres tres ocupants d'aquest mateix vehicle.
17: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'aplec del Cargol a Lleida viu avui el dia fort de la festa, tot i la calor que hi fa, amb altes temperatures als Camps Elisis es respira un ambient festiu de germanor amb una participació multitudinària de penyistes i de públic visitant aquest any. Lleida Albamor.
18: Després del magnífic tret de sortida oficial a la festa amb lo Caragolasso, aquest dissabte els penyistes no abaixen el ritme. Els caragols fets a la Gormanta o a la Llauna han estat l'àpat per excel·lència en una jornada on alguns suporten la calor més que d'altres.
19: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
20: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
18: Tot plegat en una 45a edició de la festa que enguany bat records amb prop de 17.000 penyistes d'un total de 124 colles. Fins diumenge es consumiran 14 tones de caragols en el marc de la festa i pels Camps Elisis s'espera que passin uns 200.000 visitants.

0: Bad Bunny torna a actuar aquesta nit a Barcelona i ja va donar el tret de sortir de la seva gira europea amb el primer dels dos concerts que fa a l'estadi Lluís Companys. Molta música, però també, com és habitual en l'artista, moltes reivindicacions. Va convidar a la ciutat a ballar, sense por, en un concert que es convertia en tota una festa de l'orgull llatí i de les identitats compartides. La nit també va comptar amb actuacions sorpresa com aquesta. Bad Gui el pujava a cantar Ella perrea sola. Ho van seguir des de la fila zero a la popular casita de Bad Bunny, que recrea una casa típica de Puerto Rico. Jugadors del Barça com Lamine Yamal. Només començar, l'artista porto-riqueny feia una picada d'ullet a la llengua i també la cultura catalana és amb un vídeo de dos nois parlant en català.
1: Es que se va explicar, tu dius, a mi.
2: És així?
1: Sí.
2: I no m'hi vas portar?
1: Ah, ja, però ets molt peque. No la podies deixar?
2: Clar que la podies deixar.
1: La mama.
0: Referències també al pa amb tomàquet i a les calçotades. Gairebé 60.000 persones que vibraven al ritme de les cançons de Bad Bunny, amb un directe amb focs artificials, dos escenaris, de fet va fer mig concert en una part de l'escenari, l'altre cap a l'altra meitat, i amb una producció audiovisual cuidada al mil·límetre. Com us dèiem, avui hi torna.
2: No, en sèrio, de veritat, vaig veure que la seva gira de Latinoamèrica, la gent el tocava amb unes paraules màgiques i ell apareixia.
0: 5 minuts i mig i seran 3:45 de la tarda.
3: Esports.
0: Ernest Macià, Jaume, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs obrim aquesta informació esportiva d'una tarda realment apassionant des del punt de vista esportiu, perquè tenim esport en directe i amb dramatisme en alguns aspectes. Comencem parlant, però, de la final de la Lliga de Campions femenina, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió del tècnic català Jonathan Giraldez, un Barça que buscarà la quarta Champions en 6 anys, amb Irene Paredes de titular, segons hem pogut saber fa pocs minuts, i amb la transmissió de Catalunya Ràdio, que en farà, doncs, a través de la TDG, la transmissió des d'una horeta abans. El Tot Gira de Catalunya Ràdio també connectarà amb Oslo amb l'última hora per saber com l'afició i com també, doncs, la junta directiva de Joan Laporta està vivint aquests moments previs. És una gran final. L'any passat, recordem, el Barça va perdre la final davant de l'Arsenal per 1-0. Abans d'aquest partit, en una entrevista al matí del suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
5: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
6: Vostè ja ho deu saber.
5: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
4: Rafa Juste, el president en funcions del Barça, que en aquesta mateixa entrevista també s'ha referit a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai.
5: Jo vaig estar parlant amb en Xavi, realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però jo, ell té molt clar el que vol fer, i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus, i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb un més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
6: Però el got està mig ple o mig buit?
5: El got està allà.
4: En aquesta mateixa entrevista, doncs, Rafa Juste ja parlava de la possibilitat que Joan Laporta es vegi amb Xavi Pascual i que poguessin passar coses com, per exemple, un canvi d'opinió de Pascual que ara mateix sembla altament improbable. Això pel que fa a la final de la Champions femenina Barça-Olímpic de Lió a les 6, un alabanja amb la TDT. Recordem que l'Olímpic de Lió és ara mateix qui té més títols a nivell europeu, però que el Barça busca la quarta Champions, seria la meitat dels títols que té l'Olímpic de Lió. Això pel que fa al futbol femení. El futbol masculí viurà també una jornada apassionant, última jornada de Lliga, una jornada unificada per tancar aquesta competició la temporada 2025-26 amb coses per decidir-se. La més important i transcendent, sens dubte, la permanència del Girona, i és que els de Mitchell han de guanyar per mantenir la categoria, jugant a casa davant de l'Elx, i si empaten o perden seran equip de segona divisió. Sentim el tècnic de Vallecas.
7: Jo crec que molt els meus jugadors estiguin a primera divisió, perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
4: També a les 9, Barça-València i Espanyol-Reial Societat. El Barça no s'hi juga res. L'Espanyol té opcions remotes encara de classificació europea. El Madrid rep l'Atlètic Club en el que serà l'últim partit d'Arbeloa a la banqueta. I justament, parlant del Madrid en clau institucional, el president Florentino Pérez ha comentat doncs que la campanya comença, la campanya per la reelecció a la presidència del Club Blanc, penjant una lona estil Laporta en un edifici molt proper al Santiago Bernabéu. Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge: mucha historia por hacer. És l'eslògan de la seva candidatura. A la lona també hi apareix la seva imatge i les 7 ciutats on el Madrid va guanyar les 7 Champions sota el seu mandat: Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i també Londres. Florentino Pérez ha presentat avui la seva candidatura i encara està pendent de saber del cert si tindrà com a rival l'empresari Enrique Riquelme. Encara en futbol, el Nàstic juga avui també la permanència a Primera Federació. L'equip tarragoní jugarà a l'Hèrcules, a Alacant, a 6:45, d'aquí a 3 hores, en l'última jornada de Lliga. Si guanya, el Nàstic estarà salvat. Si empata o perd fins i tot, dependrà d'altres resultats.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: I tanquem aquesta informació esportiva en el bloc de 3:45, parlant de bàsquet i de futbol sala. De bàsquet perquè el Baxi Manresa juga a Gran Canària avui amb la intenció de reforçar la seva 11a posició o fins i tot atacar la 10a de la Lliga CB. I en futbol sala el Barça jugarà a les semifinals de la Copa. El partit juga, la Copa juga a Càceres, s'emet en directe per Esport 3, s'enfrontarà al Jaén.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien haver estat víctimes de violència física i sexual a la seva detenció i demanen que els governs de la Unió Europea actuïn. Els atacs d'Israel contra la Franja de Gaza continuen. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu. Reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat crea un grup de treball amb totes les parts implicades i confia que pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. Més de 90 persones mortes a la Xina per una explosió de gas en una mina de carbó. L'accident més greu dels últims anys. No se sap si pot haver més persones atrapades sota terra. El govern ha ordenat depurar responsabilitats a l'empresa responsable. Des d'ara fins a arribar a les 4 de la tarda també explicarem que hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. No poden assumir sovint la inversió que cal per adequar els seus negocis a la nova mobilitat. I això pot fer que alguns d'aquests tallers finalment hagin d'acabar tancant. L'estadi Josep Otero a Tortosa ha acollit avui al matí una jornada de futbol molt emotiva, però perquè poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, en què va morir un bomber en acte de servei, amics, familiars i companys d'Antonio Serrano l'han volgut recordar. Ernest Macià, bona tarda.
2: Hola, Jaume.
1: I en esports a aquesta hora, Ernest, què destaques?
2: Doncs que d'aquí a menys a mitja hora es comença a jugar el partit de semifinals de Copa de Futbol Sala entre el Barça i el Jaén. Tot això la tarda, que el Barça femení de futbol pot guanyar la Champions. Juga amb l'Olímpic de Lió a partir de les 6, d'aquí a menys a dues hores aproximadament, 2:30, i el dia que el Girona juga la permanència, a les 9 del vespre.
1: Tarda encara amb força estones de sol, temperatures ben altes, entre els 30 i els 35 graus, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre, algun ruixat puntual al Pirineu i bancs de boira en trams de la Costa Brava i de Barcelona. Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, han denunciat que han sigut víctimes de violència física i sexual a la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Ho hem seguit a l'aeroport del Prat en el moment de l'arribada d'aquestes persones amb Laia Framis.
3: Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han tingut tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho explicava una de les activistes, Mihauli.
4: Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent electrocutada.
3: Els activistes de la flotilla reclamen al govern espanyol i sobretot a la Unió Europea que trenqui totes les relacions amb Israel, que apliqui un embargament d'armes i que treballi activament per l'alliberament del poble palestí. Entre les persones que han vingut a rebre els actes hi havia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Podem, perquè recordem que una de les membres de la

0: una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: Urtasun etziba a PP i a Vox, que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
2: Doncs França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veu els activistes de la flotilla genollats amb les mans lligades mentre ell fa befa de la situació. Això ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Barrot, a les xarxes socials, admetent que la decisió es deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus passatgers d'aquesta flotilla. Fins ara, altres socis comunitaris han prohibit l'entrada al seu país d'Itamar Ben-Gavir, considerat com un dels ministres més extremistes del govern de Benjamin Netanyahu. El govern espanyol també va adoptar aquesta mesura al setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza, i Madrid també va vetar llavors l'entrada del ministre de Finances israelià, Bezalel Smotrich. Catalunya fa front a una nova temporada de platja sense prou socorristes, un any més, amb uns professionals que estan, a més, en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes ha anunciat mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. És una informació de Gemma Bonet.
3: El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que, sense cap normativa, els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
4: La petició muy clara de que necessitamos una regulación autonómica en Cataluña para el Servicio de Salvamento y Socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
3: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions a 3CAT Info.
5: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
3: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat a aquesta emissora.
6: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
3: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat en una entrevista a 3CAT Info el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí.
7: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
3: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball. Si no, amenacen amb una vaga.
2: Trescat Info. Com a mínim 90 persones han mort i d'altres podrien encara estar enterrades sota terra en una explosió de gas en una mina de carbó al centre de la Xina, un dels pitjors accidents d'aquest tipus els últims anys. Ha passat a la província de Shanxi, el principal punt d'explotació d'aquest mineral en el gegant asiàtic. Pequín, Francesc Canals.
8: Activitat intensa dels equips de rescat a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional d'almenys 90 morts no es coneixia fins aquest matí després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de la mina. Seguint el protocol de l'aparell de propaganda xinès en tota catàstrofe natural o causada per la mà humana, l'agència oficial Xinhua ha dit que el president Xi Jinping

0: ha donat personalment instruccions per rescatar com més aviat millor els supervivents atrapats, assistir als ferits i depurar responsabilitats. Obvietats al marge, 123 treballadors han estat hospitalitzats i els responsables de la mina ja han estat detinguts. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada cop més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja el 2024 entre les més d'un miler de tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas.
1: Poc més de 4 minuts i seran 3:15 de la tarda. La dreta treu pit després de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Unes 40.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, s'han manifestat avui al migdia a la ciutat per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. La protesta l'ha organitzat Sociedad Civil Española, una entitat que coordina més de 150 associacions civils. També s'han sumat PP i Vox, així com José Luis Albice Pérez, líder de la formació d'extrema dreta. S'ha acabat la festa. I l'empresari i presumpte comissionat del cas Ábalos, Víctor de Aldama. Els manifestants portaven pancartes racistes i xenòfobes i al final els ha hagut de parar la Policia Nacional quan intentaven accedir a la Moncloa, cridant consignes contra el govern del PSOE i sumar i reclamant eleccions anticipades. A Barcelona, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat presó provisional per a Rodríguez Zapatero i que declari davant de l'Audiència Nacional tot el govern del 2021 pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Garriga, a un any de les eleccions municipals, ha augurat un gran èxit del partit als comicis del 2027.
2: Sens dubte, Vox presentarà moltes més llistes electorals que les que va presentar fa 3 anys. Encara no sé el nombre exacte d'aquestes llistes, però que ningú tingui cap dubte que Vox es presentarà al màxim de municipis possibles.
1: Des de les Balears, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tampoc ha estalviat crítiques al govern de Pedro Sánchez i a la imputació de Rodríguez Zapatero, ha assegurat que quan el seu partit governi, endurirà la política migratòria.
3: La ilegalidad no puede producir derechos. Y por eso aprobaremos una política migratoria razonable y firme, que proteja nuestras fronteras, que luche contra las mafias, que respete nuestros valores y con un principio básico: quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado.
1: Núñez Feijóo ha clausurat el Congrés del Partit Popular de les Balears, que ha elegit a Marga Proens com a presidenta. I a França, un altre exprimer ministre d'Emmanuel Macron ha anunciat que es presentarà a les eleccions presidencials l'any vinent. És el jove Gabriel Attal, de 37 anys, que se suma a la candidatura d'Eduard Philippe. A l'extrema dreta, encara no han fet la tria. París, corresponsal Isabel Galí.
4: Des d'un poblet de 700 habitants de l'Aveyron, Gabriel Attal ha presentat candidatura a les presidencials com si fos un outsider. És el secretari general de Renaixement, el partit fundat per Emmanuel Macron, però aquestes darreres setmanes ha perdut suports interns, com el d'Elisabeth Borne, la seva predecessora al Palau de Matignon. El macronisme sembla que prefereixi un altre candidat, l'alcalde de Le Havre, Edouard Philippe, però Attal, que ara està personalment molt allunyat del president, comparteix amb el Macron del primer mandat joventut, iniciativa i una ambició a prova de fracassos.
5: També tinc un desig, reconnectar-nos amb una gran promesa, la promesa del progrés, el progrés individual i el progrés col·lectiu, perquè cada francès a França pugui dir que el nostre país tornarà a ser la primera potència d'Europa.
4: La seva candidatura, doncs, obre una escletxa en el macronisme, en una setmana en la qual a Edouard Philippe li han obert una investigació judicial per malversació de fons públics. A tal, però, té un inconvenient. En tots els duels amb el candidat o candidata del reagrupament nacional a la segona volta de les presidencials, surt perdedor. Philippe, en canvi, guanya. Tant si el rival és Marine Le Pen com si és Jordan Bardella.
1: Gairebé són 3:15.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Àrea de servei, de seguida crònica meteorològica. Abans, però, un apunt pel que fa a la mobilitat, perquè a les 3 de la tarda acaba l'operació sortida per aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. El Servei Català de Trànsit ha informat que des de les 12 del migdia d'ahir fins a les 3 d'avui a la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, que representen el 97,5% dels 600.000 calculats. Com s'havia previst, la via on hi ha hagut més retencions ha sigut l'AP7 i també hi ha hagut a les carreteres d'accés a la costa, sobretot a la C32.
6: El temps.
1: Enric Agut.
7: Tarda ben càlida, la temperatura avui que torna a disparar-se amb ambient d'estiu. Ahir es va assolir per primera vegada aquest any els 35 graus, fins i tot 36 a Seròs, els 36.1 d'ahir és la temperatura més elevada, i avui novament tenim xifres que es van disparant i que poden tornar a tocar valors de 34-35 en les zones més càlides. A tarda de sol hem tingut bancs de boira que han arribat procedents del Golf de Lleó i del litoral gironí, fins i tot han arribat cap a la costa de la Selva, han afectat algunes poblacions costaneres refrescant l'ambient per on passaven. Aquesta tarda també ha de destacar que poden formar-se nuvolades pel Pirineu i descarregar algun ruixat, ruixats de curta durada, possible sobretot cap al Ripollès, Cerdanya, també cap als Pallars, al Pirineu, de molt curta durada i locals. I, novament, aquesta nit matinada tindrem calma, refrescarà l'interior, però tampoc esperem temperatures molt baixes. Demà al matí, alguns valors poden estar voltant dels 18-19 graus, 9,5 en alguns sectors de la costa, i també, novament, de nit i demà matí tindrem alguns bancs de boira costaners. Demà també alguns poden fer acte de presència al litoral de Barcelona o Alta Tarragona. Demà a la tarda una nublada pot descarregar algun ruixat puntual cap a l'Alt Pirineu i l'Aran, i la temperatura novament serà ben alta, es dispararà, i la setmana entrant seguirem encara amb aquest ambient estiuenc.
1: Hi ha molts tallers de cotxes que tenen dificultats per adaptar-se al vehicle elèctric. El problema és que no poden assumir la inversió necessària per adequar els seus negocis, els tallers, a aquesta nova mobilitat. El cost pot arribar, en alguns casos, als 25.000 euros i no reben cap ajuda de les administracions, tot i que sí que n'hi ha destinades als fabricants o als consumidors per promocionar aquests vehicles elèctrics. Un fet que lamenta el sector, en molts casos format per empreses micro o petites que han d'assumir en solitari la inversió per poder-se transformar. El president de la Federació de Tallers de Reparació d'Automòbils, Germán Palomas, explica els canvis que sovint han de fer aquests tallers.
8: Penseu que per posar un punt d'atenció a vehicle elèctric en un taller entre maquinària, formació, el propi espai que has de preparar, que has de delimitar, i els EPIs que has de tenir disponibles, el taller és una inversió entre 20 i 25.000 euros.
1: I aquest problema de les despeses s'hi afegeix al fet que l'edat mitjana dels propietaris de la majoria de tallers és d'uns 55 anys. Sense ajudes, pot ser que n'hi hagi molts que no s'adaptin al cotxe elèctric i que tanquin quan arribin a la jubilació. Girona tindrà un eix de confinament d'incendis forestals. És una nova estratègia del govern per prevenir grans focs al territori. Es desbrossen boscos i vegetació a tocar de pobles i ciutats. Girona, Laia Claret.
9: Aquest eix de confinament s'anomena Girona Salrà. Tindrà una superfície de 90 hectàrees. Els treballs comencen ara a la zona de Taialà i després a la zona de Font de la Pólvora i la Creueta. Joaquim Santarín, enginyer forestal del Departament d'Agricultura, delimita la zona d'aquest eix de confinament.
10: A la part sud, amb la Creueta. A la part nord, a la zona de Sant Julià de Ramis, ja amb el límit amb el Pla de l'Estany. Per altra banda, aquí tenim la zona aquesta de Taialà, i per l'altra, la nacional, al costat de la Vall de Sant Daniel i Font de la Pólvora.
9: La voluntat de l'eix és la protecció de les persones, la seguretat dels mitjans que treballen en incendis i fer que els focs forestals no saltin d'un massís a l'altre. Míriam Sant Germán, cap de la secció de boscos dels Serveis Territorials de Girona d'Agricultura.
11: L'eix de Girona i Salrà està dissenyat perquè s'eviti el pas del foc entre el massís de Gavarres i el massís de Roca Corba, i també entre el massís de Gavarres i el massís d'Ardenya Cadiretes.
9: La inversió d'aquest eix és de 380.000 euros.
1: L'estadi Josep Otero de Tortosa ha acollit avui al matí una jornada de futbol molt emotiva. Poc abans del primer aniversari de l'incendi del Baix Ebre, en què va morir un bomber en acte de servei, amics, familiars i companys d'Antonio Serrano han recordat la figura d'aquesta persona amb un sentit homenatge, que hem seguit a Tortosa, Marianna Escoda.
12: El bomber Antonio Serrano era una persona molt vinculada al món de l'esport, concretament al futbol. La seva posició era la de porter i aquest dissabte tots els jugadors que han sortit a la gespa per homenatjar-lo lluïen samarretes amb el seu nom, la seva cara i el número 1. El dia 10 de juliol, durant l'incendi que va cremar més de 3.000 hectàrees al Baix Ebre, va patir un accident mortal mentre esperava l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumarola. José Ángel Serrano és un dels seus germans.
13: Yo creo que cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
12: Aquest matí s'han fet minuts de silenci en memòria de Serrano, just abans de l'inici dels dos partits de futbol, un entre amics del bomber i l'altre entre el club de futbol Tortosa Ebre i una selecció de jugadors actuals de clubs als quals va pertànyer com a porter. El pròxim 12 de juliol, la família té previst celebrar un altre acte de record a Antonio Serrano, en aquesta ocasió a Paüls.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
14: ¿Cómo está?
15: Bien, está bien, fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre, ve un poquito y se desmaya.
1: La pel·lícula La bola negra, ara en sentim un fragment...
14: ¿Qué cosa más tonta?
1: ...dels Javis.
14: ¿Cómo lo sabes?
15: Me lo ha dicho él.
1: El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Amarga Navidad de Pedro Almodóvar encara tenen opcions totes tres d'entrar al palmarès de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes. A la gala de clausura avui, a més també s'entregarà una palma d'or honorífica a Barbra Streisand, que no podrà ser-hi, però físicament. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
16: La d'aquest any és una de les edicions més obertes dels últims temps. No hi ha una claríssima favorita, hi ha diversos títols que sonen amb força, com les franceses Sudan i Minotaur, la romanesa Fjord o la polonesa Fatherland. Però les tres produccions espanyoles no queden fora de les quinieles. El film de Sorogoyen, sobretot per l'actuació de Javier Bardem, el d'Almodóvar per retre-li un homenatge a una icona del cinema mundial i el dels Javis perquè ha generat un impacte similar al de Sirat l'any passat. Mitjans internacionals les situen a les seves apostes, però al final decidirà el jurat presidit pel coreà Park Chan-wook. Serà un quart de nou de la nit, quan comenci la gala, on participarà Carla Simón, que entregarà el premi al millor curt, i veurem Gina Davis, Gael García Bernal o Zoe Saldaña, entre d'altres, presentant els premis més importants. Tilda Swinton introduirà la Palma d'Or i Isabelle Huppert recollirà el premi honorífic de Barbra Streisand, que no hi podrà ser per motius de salut.

Maria del Mar Bonet estrena i presenta avui al vespre a Barcelona el seu nou disc, L'aigua no canse. Amb aquest nou treball, la mallorquina rendeix culte al Mediterrani, concert al Palau de la Música a la programació del Guitar BCN, retornant a les arrels des d'una mirada contemporània, actualitzant 60 anys de carrera. El concert és a 8:45 del vespre al Palau de la Música, on Maria del Mar Bonet hi actuava per primera vegada als anys 60.

0: I el jurat del Zona Nou ha seleccionat els 30 artistes que participaran a la pròxima edició i que opten a guanyar un concurs que l'any passat es van portar a Claude Rimbaud, que ara sentim. A partir d'ara, els 30 escollits d'un total de 176 actuen en diferents concerts als Països Catalans i d'aquí en sortiran els 12 semifinalistes. Estem ja a la 26a edició d'aquest Zona Nou, organitzat per 3CAT i Enderroc, i que repartirà més de 50.000 euros entre els diferents guardons del concurs. I dir-te com ha sigut el meu any. Poc més de 6 minuts i seran les 4 de la tarda. Esports. Ernest Macià, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Es preveu que d'aquí a un quart d'hora surti des de l'hotel de concentració del Barça l'autobús, l'autocar, amb el primer equip cap a l'escenari de la gran final de la Champions femenina, que començarà a les 6 de la tarda entre Barça i Olímpic de Lió. El Barça ara mateix és a l'hotel de concentració, però les jugadores estan baixant de les seves habitacions cap al hall per d'aquí una estona sortir a l'autobús direcció l'estadi. Recordem, és una final en la que el Barça busca el quart títol en 6 anys i s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió entrenat per un català, Jonathan Giraldez, que coneix a moltes de les jugadores del Barça, ja que va guanyar dues Champions sent entrenador de l'equip blaugrana. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha parlat de la possibilitat que la d'avui sigui l'última final de la capitana Alexia Putellas.
2: Home, un punt de venjança el portem, et mentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
1: Aquest que sentim no era Rafa Juste. Intentarem ara escoltar el president en funcions del Barça, ja que recordem el Barça ha viatjat amb tota la seva plana major, inclòs el president electe Joan Laporta. Qui sentirem és Rafa Juste.
3: Mira, no ho sé, això tu, jo també t'ho dic en seriosament, avui en dia, avui, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
4: però vaja... Vostè ja ho deu saber.
3: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les.
1: D'aquí a poca estona marxarem cap a Oslo perquè el Marc Andrés ens expliqui com ha sortit aquest autocar des de l'hotel de concentració del Barça ja en direcció a l'estadi. Uns quants milers d'aficionats al Barça són a Oslo per viure en directe aquesta gran final que transmetrem a Catalunya Ràdio a la transmissió de la Sònia Gelmà des d'una hora abans, a partir de les 5 de la tarda. El partit, com dèiem, és a les 6. En aquesta mateixa entrevista que sentíem ara, Rafa Juste, el president en funcions, també s'ha referit a un altre aspecte de l'actualitat del club, a la possibilitat que l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, deixi el club per fitxar per Dubai. Tot i que és molt difícil i és pràcticament impossible que Xavi Pascual es quedi, el president en funcions, Rafa Juste, ho fia tot a la reunió de dimarts entre Joan Laporta i Xavi Pascual.
3: Jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pascual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, a la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet.
4: Però el got està mig ple o mig buit?
3: El got està allà.
1: A les 9 es juga l'última jornada de la Lliga Masculina de Futbol i qui s'hi juga més és el Girona. Se la juga a casa contra l'Elx. Els de Mitchell han de guanyar per mantenir-se a primera divisió. Si empaten o perden, seran equip de segona. Escoltem el tècnic de Vallecas a pocs minuts, a poques hores del moment més decisiu de la temporada.
5: Jo crec que molt en els meus jugadors estan a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip no pot pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Aquest partit del Girona el podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la TDT, ja que, recordem, el Barça també jugarà aquella hora, en aquest cas, partit davant del València. I també aquella hora l'Espanyol es jugarà la possibilitat remota, però encara matemàtica, d'anar a Europa. S'enfronta a la Reial Societat i haurà d'esperar una carambola de resultats, entre els quals també el partit del Barça, però també el del Madrid, per poder jugar almenys l'última competició europea. Un Madrid que rep l'Atlètic Club Club de Bilbao, en el que serà l'últim partit d'Arbelo a la banqueta, convindria per l'Espanyol que el Madrid guanyés aquest partit. En clau institucional, dins de l'àmbit del Madrid, el president Florentino Pérez ha començat la campanya per la reelecció a la presidència penjant una lona a l'estil Joan Laporta en un edifici molt proper al Bernabéu. Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat per un altre missatge: mucha historia por hacer. És l'eslògan de la seva candidatura. A la lona també hi apareix la seva imatge i les set ciutats on el Madrid va guanyar les set Champions sota el seu mandat, que són Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres. Un Florentino Pérez que ha presentat avui la seva candidatura, encara pendent de saber si arribarà a temps l'empresari Enrique Riquelme, que d'entrada sembla que ja té l'aprovació per l'aval bancari. Encara en futbol, el Nàstic juga la permanència a la Primera Federació. L'equip tarragoní s'enfronta a l'Hèrcules a la Cana dos quarts de set en l'última jornada de Lliga. Si guanya el Nàstic, que estarà salvat. En futbol sala, el Barça rep d'aquí a pocs minuts, s'enfronta en aquest cas a Càceres, a la Copa del Rei, a les semifinals, en un partit que transmetrà Sport 3, al Jaén, el Jaén Paraíso Interior. Qui guanyi passarà a la final i s'enfrontarà al Valdepeñas, que ha guanyat en el seu partit al Cartagena.
2: Home, un punt de venjança al porter, et mentiria si et digués que no. De
1: aquest que sentim és Miquel Feixas, porter del Barça.
2: Que ens donarà un extra, sí, sí.
1: Un partit que comença d'aquí a mig minut i que podreu seguir per Esport 3. Si el Barça guanya, jugarà la final contra el Cartagena. I en poliesportiu hem de dir que el Barça, justament d'hoquei patins, ha caigut davant del Noia, que força el desempat. Noia 6, Barça 3. També avui Liceu Lleida, Reus, Calafell i Igualada, Voltregà. L'Uni Girona ha anunciat la desvinculació de la seva pivot Lola Pendande, que ja ha jugat un any, i avui també partit de la Lliga CB de bàsquet, bàsquet masculí, el Bàsquet Manresa. Juga a la pista del Gran Canària amb la intenció de buscar encara opcions matemàtiques de ser desè.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: minutet perquè sigui un quart de 12 del matí i avui el que queda programa el dedicarem a parlar d'inclusió. I ho farem perquè aquest dissabte a la tarda, de 5 de la tarda a 10 de la nit aproximadament, a la plaça Catalunya se celebra la 23a Festa per una Societat Inclusiva de les Persones amb Discapacitat, una gran festa anual que organitzen entre diferents entitats, associacions, persones que es mobilitzen i que treballen en això de la inclusió social. Hi haurà un munt d'activitats preparades, des de cercaviles fins a tallers, espais de joc, actuacions musicals també. En qualsevol cas, una festassa la que se celebrarà dissabte a la plaça Catalunya, com dèiem, en favor de la inclusió social. I justament volem parlar avui d'inclusió social, d'aquest model de societat al que molta gent aspira, que passa doncs, per oferir oportunitats a tothom per igual, sigui qui sigui i vingui d'on vingui. De seguida en parlem. I abans, però, els vull... Presento? Sí? Vinga, doncs ho fem així. Sentirem una entrevista que vam enregistrar la setmana passada perquè avui no ha pogut venir. Però qui sí ha pogut venir avui aquí són dos joves aquí del territori, de Sitges, de Sant Pere de Ribes, activistes per la inclusió, els he dit jo tots ells, tant els dos que són aquí com els que, amb el que vaig parlar la setmana passada, perquè són molt coneguts segur per molts de vostès, perquè estan molt ficats en associacions, entitats, perquè reivindiquen per descomptat totes les seves capacitats i avui, com que volem parlar d'inclusió, no teníem millor amb qui fer-ho que amb ells dos. Ells l'Ivan Moreno. Què tal, Ivan? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Preparat per la festa de dissabte?
1: Preparadíssim.
0: Preparadíssim, no? I la Marta Domínguez. Què tal, Marta? Bon dia.
2: Bon dia. Molt bé i molt contenta per poder estar aquí explicant-ho tot a fons.
0: Marta, preparada també per la festa?
2: I tant. De fet, jo sóc una de les talleristes que estirà dissabte a la festa.
0: Perfecte. Doncs de seguida farem conversa amb ells dos. Abans, però... volem que escoltin i ells també escoltaran l'entrevista que li van fer al Matato Campos. El Matato és un jove ribetà, mig ribetà, mig sitgetà, podríem dir. És un jove de 16 anys, molt voluntariós, un activista de mena. Avui no podia ser aquí perquè tenia colònies amb l'institut, perquè ell encara està estudiant, estudia a quart d'ESO a l'Institut Montgròs, i amb ell vam tenir conversa, vam fer conversa justament entorn de la inclusió. Així que els deixem amb Matato Campos i de seguida tornem amb l'Ivan i amb la Marta. Matato Campos, un jove de Ribes, de quants anys?
3: De 16.
0: 16 anys, i estudies en quin institut? En quin institut estem ara?
3: L'Institut Montgròs.
0: I estàs cursant quin curs?
3: Quart de l'ESO.
0: I t'he preguntat, quart de l'ESO, l'any que ve vols fer batxillerat?
3: Social, al mateix institut.
0: D'acord. I això vol dir que vols estudiar, fer universitat després? Vols fer carrera universitària?
3: Sí, ciències polítiques o economia i filosofia.
0: Vale, polítiques, economia i filosofia. Polítiques, ja t'ho has pensat bé, això, Matato?
3: Sí, és una mica de piment al treball, però sí, algú té que fer política.
0: I m'has dit, perquè algú què? Algú ha de fer què?
3: Algú ha de fer el treball de que la gent vol tenir a nivell d'impostos, sanitat, educació...
0: I algú ha de canviar el món, m'has dit abans, no? Sí. Tu tens ganes de canviar el món, Matato?
3: Moltes.
0: Per què? Què funciona malament al món?
3: El món dintre no pot ser perfecte, mai és perfecte. És simplement per la raó, perquè el que un considera perfecte, un altre no.
0: Efectivament.
3: O considera.
0: És a dir, el que un considera perfecte, un altre no. Per tant, perfecte per tothom no ho serà mai. Però tu hi ha coses que creus que sí que pots canviar i creus que i tens ganes de canviar-les. I de fet, aquí a l'institut ja has canviat coses, no? Quines coses?
3: Sí, jo he canviat la... Para no pienses antes de conocer, porque no veía directamente, pero yo veía que al profesor, al alumno,
0: ¿sí?
3: Andaba en un campo amb aquesta cosa de ui, pobret, pobret, i jo m'he fet un lloc aquí.
0: Molt bé. Molt bé, és a dir, quan tu vas arribar aquí, no? Senties que hi havia una mica una mirada com de pena, no? I tu, ara somriu el Matató, no l'estan veient, però jo sí. I ell diu, això ell ho ha canviat i s'ha fet un lloc aquí a l'institut, que el coneix tothom, i de pena no en tenen cap ni una, perquè tu no en fas cap de pena. Això et molesta, no? Et molesta especialment, no?
3: Sí, les mirades, les expressions. A veure, jo sóc un noi molt observador i sé veure a través de la mirada que pensen. I ja em pica molt la molesta, molt. I jo, per canviar, faig broma. Tal i ja la gent es comença a soltar. Ja et coneix i diu, aquest noi ni pena ni aigua.
0: Ni pena ni res, no? I els hi fas dues bromes, no? I ara es diuen, a veure una cosa, pena el Matató, cap ni una, que és un catxondo total, i és un jove, com qualsevol altre jove de 16 anys. En aquest institut està adaptat, no? Està perfectament adaptat, però ara em deies, ara hem demanat perquè adaptin una part del pati, no?
3: Sí, perquè jo... A primer de la ESO, tothom es col·locava a un banc d'arena, un banc que es té esa arena.
0: Sí.
3: No sé per què. Llavors, per conèixer la gent que no coneix, no diu, tio, muévete, no, perquè dones mala impressió. I jo volia anar allà.
0: Clar, és a dir, és una zona on tu no pots entrar amb la cadira perquè hi havia sorra, no? I tu vols que tots els espais d'aquest institut siguin accessibles, en el teu cas, o qualsevol altra persona, no?
3: Sí, a més, en aquest cas, sí, però en aquest institut
0: sí.
3: Hi ha molta gent que fa el port i que la relaciona. I jo i durant aquest he tingut diverses companyes i companyes lesionats. I jo deia, a veure, si he tan fet lesionats i anava quasi malament, com que no puc anar allà a relacionar-me amb el meu company, la meva amic.
0: És a dir, estàs dient, hi ha molta gent que fa esport aquí, que es lesionen, i per tant, si es lesionen, doncs igual han d'anar amb una crossa, no? O han d'anar amb una cadira de rodes un temps, han d'anar... I si ells podien anar fins allà, perquè jo no puc anar, no?, a relacionar-me amb els meus amics. Sí. Per tant, has fet una instància i ara entenc que esteu pendents de que això aprovin l'adaptació?
3: No, la instància ho he fet al poble.
0: D'acord.
3: La que ho he al pati, el que hem fet és demanar a la Generalitat.
0: Molt bé, d'acord, clar, perquè l'institut és pertanyent a la Generalitat, tens raó. I al poble, dius, has fet una instància també per canviar el què? Què vols canviar a Sant Pere de Ribes?
3: El bolsillo, que hi ha una... Passa, no sé com se dice en català, passa de zebra.
0: Un pas de zebra?
3: Un pas de zebra, que una rampa, i a l'altre costat un bolsillo, i han plantat un arbol, i jo vaig agafar el meu assistent,
0: sí.
3: I vaig dir... Fes foto al carrer i vaig enviar això a l'instància.
0: D'acord, per tant, estem parlant d'un espai on hi ha una vorera que no et permet entendre... De quina plaça estem parlant?
3: De tot el poble.
0: És tot el poble, eh? És a dir, tu el que estàs demanant són rampes, no?, d'accés per poder desplaçar-te, moure't amb els teus amics sol, amb qui vulguis, pel poble. I amb els assistents li vas demanar que fes fotos, no? I heu demanat una instància. Matató, tu tens moltes ganes de canviar el món, de canviar les coses. I a més ets molt optimista, rius quan t'ho dic, eh? Perquè sí. Tu creus que es poden canviar, que és més fàcil canviar-ho del que ens pensem, no?
3: Sí, jo crec que amb positivisme tot em pot canviar.
4: Perquè tu et veus capaç de fer-ho tot?
3: Tot no, però quan veus que el meu company i el meu professor ja han canviat la mentalitat,
4: sí,
3: ja veus una esperança que aunque a la institució anessin molt lentes, que van molt lentes.
4: Van lentíssimes, les administracions.
3: Però qualsevol cosa, no sol per això, ja jo veig el meu
4: entorn
3: i el motiu a seguir.
4: D'acord, és a dir, tu el que has vist és que jo has aconseguit canviar la mirada dels teus companys, del teu entorn, del professorat, de tota la gent d'aquest institut, has aconseguit canviar la mirada cap a la diversitat, que bàsicament és el que estem parlant. I això et dona il·lusió, esperança, a que si ho has aconseguit en aquest entorn petit, entenc, creus que pots canviar en un entorn més gran, que és possible, no? És a dir, aquesta mirada la podem canviar més gent, no?
3: Sí.
4: I què hem de fer? Digue'm coses que hem de fer, que podem fer, per exemple, per no fer-te sentir a tu malament, incòmode, que deies abans, no? Que a vegades em miren que no m'agrada. Què hem de fer, la gent? Què és el que fem malament?
3: Primer, conèixer, no sol per anar a casa, però vol dir tenir una afectació mental que és, ui, pobrecita, ni pobret, ni res.
4: Això ens ha quedat clar, eh? El matató, ni pobret ni res. I que no jutgem abans d'hora, no? És a dir, que no veiem una cadira de rodes i ens pensem ja, diagnostiquem quan no hem de fer diagnòstic nosaltres, no?
3: I no sol, no sol amb la cadira de rodes, perquè quan veiem un, per exemple, una gent fumant, ja pensem que som fumeta. Quan veiem una persona amb roba que no combina, ja veiem, ja diem o pensem aquesta persona no té res de moda. I això ara de canvi. Primer, conèixer la persona i segon, ja jutjar la persona.
4: Per tant, primer conèixer la persona i després si cal jutjar, i potser no cal ni jutjar, ni primer ni després. Però en qualsevol cas, no prendre decisions abans de conèixer la persona, no?
3: Exacte, exacte.
4: Matató, deies abans, jo vols estudiar polítiques, això voldrà dir igual anar a Barcelona, a la universitat. Això serà un gran repte, també, no?
3: Sí, un gran repte, però jo ja ho he fet, per sort, i jo em quedo amb tot, amb les inconvenients per anar a Barcelona, perquè amb el meu assistent vaig amb una qualitat de rodes, però jo tinc que dir totalment una silla elèctrica, sí, cadira elèctrica, que això em dona molta més independència, però a la vegada, si em encontro un bolillo, em limita més. Per això vull adaptar Barcelona i per això vull apuntar-me tot el que veig a l'hora per dir aquest ha de posar un ascensor.
4: Escolta, Matató, aquí a l'escola, a l'institut, els companys, els professors deuen pensar el Matató és un pesat, eh? Tota l'estona ho vol canviar tot, no? Tota l'estona pesat en el bon sentit, eh? En el sentit carinyós, eh? Deuen pensar el Matató vol canviar tot, eh? Ets un noi tenaç, que es diu, eh? És a dir, ets insistent, ets cabassut. Ets cabassut?
3: Molt, molt. Jo no parlo tant amb els meus companys d'això d'adaptar.
4: No.
3: Perquè no dona... No
4: de, parles de què parleu amb els companys, de les vostres coses?
3: FIFA, futbol, la cosa que a un noi de 16 anys l'interessa.
4: Clar. I de fet, justament amb el futbol, és una altra cosa que has canviat, no? Matato, has aconseguit formar part d'un equip de futbol, no? I tu jugues a futbol totes les setmanes i fas de porter.
3: Totes les setmanes, totes. Tinc lesionat o no?
4: No.
3: No, jo vaig totes les divendres i he canviat molt. La primera mirada aquesta de ui, ui.
4: El Matato no li fa por absolutament res. De fet, el Matato ha viatjat per tot el món, fa surf, perquè això ho sé de cert, que també fa surf, no?
3: També un altre por molt arriesgat, sobretot perquè vaig anar a l'Atlàntic, però que em passo molt bé.
4: T'agrada molt. Qui t'ha ensenyat a veure el món amb aquesta, amb aquest optimisme i amb aquesta idea de allò que tu et proposis, podràs fer-ho, perquè si tu t'ho proposes i batalles per les coses, podràs fer. Qui t'ho ha ensenyat, això?
3: Tot el món, la meva mare, la meva mare, la meva pare, el simple fet d'anar a una cosa ordinària i la gent que he tingut a l'alador, allò que ha sigut molt. I aquest és l'alador que jo veig molt. Que de ben empatit és el sistema de valor. O sigui, què passa?
4: Pare. És a dir, recapitulo, eh? És a dir, deies, m'ha ajudat la meva família, el meu entorn, no? El fet d'haver anat a una escola ordinària sempre. Sí. És a dir, això és el que a mi m'ha ajudat. I dius, el gran error quin és?
3: El gran error és que de ben empatit no has educació.
4: Clar, perquè entenc, Matato, que moltes vegades el que fa la societat és pensar per vosaltres, no? No us ho preguntem. El que hem de fer és preguntar-vos, no? És a dir, tu què vols fer? Com li preguntaries a qualsevol altre noi, noia, nen, nena, és preguntar-li, tu què vols fer? Vols jugar a futbol? Què t'agrada? Què no t'agrada? Entenc que es tracta d'això, no? No de decidir per vosaltres.
3: No, de decidir, es tracta d'això. Òbviament, si tens 6 anys i digues al teu pare vull ser Superman, tirem per la ventana, no ho vaig fer.
4: Efectivament, ets Superman, no ets, però...
3: Però sí, que hi ha d'això que ens decidim.
4: Efectivament, que tu pots decidir coses i com si et
3: com tant tenir les conseqüències de si no he fet a veure un NA no em deixi metre perquè soc un alcalde de Rodes.
4: D'acord, és a dir, no vols NEAs, que NEAs, és que els joves parlen així, eh? Els NEAs són no assolits. Dius, que no et posin un... Si tu no fas els deures, tens un no assolit. Que ningú digui, ah, no li posem pobre Matato, no li posem un no assolit. No, què coi? Si no has fet els deures, tens un no assolit i la propera fas els deures, sí. No? Va per aquí la cosa. Per tant, Matato, ja per concloure, creus i confies profundament en la inclusió, que és la solució.
3: Sí, la solució. I la solució és educar-los més empàtic, perquè si tu estàs a un altre que has educat en el seu valor que jo he tingut gent així, no jutja, ni aunque te diga, oye, tío, papá, no es nada tal que yo ho digui o que la cita ja ho fas.
4: Queda clar. Per tant, Matato, la clau és la inclusió i la clau és educar en inclusió, eh? Des de ben petitets, que és la sort que tu has tingut, no? Quina sort, de família que tens.
3: Sí. Gràcies per l'entrevista.
4: Gràcies a tu. Adéu, Matato, gràcies.
3: Adéu.
4: Matato Campos és aquest
0: jove activista, així li he dit jo, però li agradava, aquest títol, aquesta etiqueta que els he posat. Ara els hi preguntaré si els hi agrada, si s'hi senten també, la Marta i l'Ivan. Què us ha semblat el que ha dit el Matato? Ivan, bé?
5: Sí.
0: Sí, Marta, estàs d'acord amb el que ha dit l'Ivan? Sí?
5: Mm.
0: Vosaltres us sentiu, us considereu també activistes en això de la inclusió?
2: Jo ja ho crec com sí, perquè jo lluito a fons perquè es garanteixin els nostres drets al màxim.
0: Molt bé.
2: Perquè,
0: Ivan...
2: a part, soc portaveu en primera persona del moviment Vira Independent Garraf.
0: Molt bé.
2: I lluito juntament amb la resta de l'equip de portaveus per aconseguir tot el possible.
0: Per tant, la Marta és una activista, queda clar. Ivan, tu també et consideres activista?
5: Sí.
0: Sí?
5: Sí.
0: També ets lluitador, dels
5: molt.
0: Teus drets i del que tu vols fer i de reivindicar-te com a persona. Avui justament volem fer conversa entorn a això. El Matato ha posat sobre la taula uns quants temes, Ha parlat de les mirades, de mirades que molesten i de la necessitat de canviar mirades. També les sents, aquestes mirades, Ivan? Sí? També et molesten?
5: A mi lo que me molesta es que la gente esté más con el móvil, nos ignoran mucho a las personas que tenemos así, entre comillas, discapacidad. A mí lo que me hacen es jugar con mis sentimientos, hacerme uh-huh. bullying cuando veo a alguien. A mí me gusta ser muy sociable con la gente y esto, pero nunca se puede decir, pues depende de qué cosas, porque enseguida pues todo el mundo se lo toma mal. Y eso a veces me entran ganas de llorar, porque el sábado, por ejemplo, hay un niño en San Pedro de Ribas que me amarga la vida cuando no le he hecho nada. Y cuando yo no hago nada a nadie, todo el mundo pues...
0: ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Eso pasa porque te veo diferente?
5: Sí. Porque, claro, nos tratan como personas, como decía el Matato, nos tratan como personas pobrecitas.
0: Sí.
5: Y yo cuando vendo diarios, por ejemplo, ostras, pues mira, me quedan tres o me quedan dos, ¿no? Pues... Claro, yo no estoy obligado a venderlos todos, pero bueno...
0: Es tu objetivo, lo sabemos,
5: sí, sí.
0: ¿eh?
5: Mi objetivo
2: és... I a mi no em costa gens col·laborar i ajudar-lo amb el que calgui.
0: Marta, ja ho sé que l'ajudes, Ivan, entonces decías, hi ha mirades a vegades que està bé, gent que no ens mira bé, que no ens tracta bé i que ens veu diferents i per això us tracta malament. Per tant... És important canviar la mirada, no? És a dir, mirar-vos de la mateixa manera que mirem a qualsevol altra persona.
5: No es mirarnos ni mal ni bien. Es
0: igual que els altres.
5: Es ayudar a las personas pues que lo necesitamos, y además pues tener un poquito más de educación, más de ayuda, más de decir, Iván, ¿qué necesitas? ¿Qué te ha pasado algo? Pero yo trabajo de publicidad, de propaganda y esto, y alguna vez se me han caído y no han tenido...
0: ¿Nadie te ha ayudado?
5: Nadie me ha tenido narices de cogerme y de decir, uy, mira, Iván, que te ayudo, que se te ha caído esto, ostras, pues, ¿sabes? Un día un señor, pues se me cayó unos catálogos de una ferretería que está trabajando también, y me dijo que él no quiere ayudarme porque dice que si no se siente mal.
0: Caram. Marta... Tu també notes aquesta mirada, de vegades? Aquesta mirada en el sentit metafòric, és a dir, aquest tracte diferencial que fem de vegades les persones, direm normatives, per dir alguna cosa. Tu també la notes?
2: Sí, la veritat que sí, que de vegades sí que ho noto. Perquè algun cop he intentat deixar via lliure perquè algú pogués passar gaire més i altres, tot i veient-me amb el bastó o així, o ajudant altres companys, com era el cas d'una companya que es diu Leire, la gent no s'apartava ni res, ni ens ho facilitava.
0: Per tant...
2: encara hi ha moltíssimes coses que falta que siguin accessibles. Entre elles el Palau Maricel, per exemple, que ja fa 10 anys que vaig comentar després d'un dels concerts que vaig fer amb la Coral Sitges Canta, i segueix sense ser accessible.
0: Marta, veure, anem a parlar d'això, de l'accessibilitat.
2: Sí.
0: Perquè, a més, has fet un escrit fa no gaire al Facebook justament demanant, reclamant aquesta accessibilitat per tothom.
2: Sí.
0: I per tothom vol dir, doncs, amb les persones com la Marta, que va amb un bastó per ajudar-la a caminar, amb qui va amb cadira rodes, amb qui té qualsevol tipus de necessitat, la que sigui. Però és que en aquest cas el punt greu, més enllà de les voreres, no, que deia el Matato, no, a Sant Pere de Ribes, que hi va amb la cadira rodes i no pot accedir a tot arreu, és que tu estàs parlant d'equipaments públics.
2: Sí, de tot en general em refereixo, sí, sí.
0: I qui ho ha de canviar, això?
2: Entre tots, perquè el Codi d'Accessibilitat ho diu ben claret, que no hi pot haver cap grau previ a la rampa ni res, perquè a vegades et penses que és superaccessible i ja llavors a primera vegada et trobes un petit grau que no ho perceps a simple vista.
0: I més enllà de tu fer aquest reclam al Facebook d'explicar-ho aquí a la ràdio o alguna cosa així, has fet algun tipus d'instància, has fet alguna petició oficial denunciant aquesta situació d'inaccessibilitat? Parles de l'edifici Miramar, parles de Maricel, parles de la Biblioteca Santiago Rossinyol, sí, sí. Són petits graons, no?, que t'impedeixen, sí, un accés fàcil. Has fet algun tipus de reclam oficial?
2: Amb el moviment ja anem fent també coses, tirar tot, i aviam el que podem aconseguir entre tots.
0: Per tant, ho has fet a través de les associacions, no?, entitats, d'alguna, sí, manera, que us aixopluguen, eh?, i que, sí, són, sí, són també els que organitzen aquesta festassa. El Matato deia que la solució passa per l'educació. Estàs d'acord amb això, Ivan?
5: Sí.
0: Passa per educar, eh?
5: Però és que l'educació s'ha perdido.
0: ¿Crees que se ha perdut?
5: Y para mí esto, la... entre comillas, no quiero que te sepa mal, pero...
0: No, y ahora andaban.
5: Tal como está la juventud, que nosotros somos jóvenes, ¿no?
0: ¡Home, pero... molt joves!
5: No, pero yo digo que nosotros, que tenemos,
0: ¿sí?,
5: entre comillas, tal, nos tratan como personas que no podemos hacer amigos. Por ejemplo, una persona en el tren... me pasó que una señora me dijo que yo estaba acosando a su hija cuando no era verdad, que yo la seguía por la calle, que yo le decía cosas, y digo yo a tu hija no la conozco de nada, no me puedes acosar. Y me hizo la foto sin permiso en el tren y me sacó y dice que la va a colgar en las redes sociales. Pero claro, yo fui y le dije, con respeto, le dije, por favor, ¿me puedes quitar esa foto? O sea, la puedes borrar de galería. Y digo, no me da la gana, porque tú acosas a... Digo, eso no es verdad.
0: I a més, en tot cas, si algú té algun reclam que fer, que faci les denúncies on les hagi de fer, no et vagi fent fotografies, que aquesta no és la manera de denunciar. Per tant, Ivan, entenc que acumules experiències negatives, però n'hi ha de positives també.
5: Sí,
0: que... I, és a dir, també us trobeu a gent que té aquesta mirada, sí, bona, que us ajuda, que us entén, que us tracta d'una manera normal.
2: Totalment, per sort, sí.
5: Sí, yo tengo muchos conocidos, conocidas que me tratan súper bien, estoy súper encantado, gente de... Yo hago clases de zumba y ahí en el gimnasio me quiere todo el mundo, y en las carreras me quiere todo el mundo.
0: Vale, o sea, es que l'Ivan no ho hem dit, però l'Ivan és un atleta. L'Ivan és un atleta de primera categoria, fa curses d'asfalt, això sí, és asfaltero, eh? És asfaltero. Sí. Fa curses d'asfalt constantment i les guanya. No només les fa, sinó que les guanya, perquè tot el dia corre amunt i avall i ho fa molt bé, i t'agrada molt això de
5: fet,
0: córrer.
5: I he fet la mitja marató de Barcelona,
0: sí.
5: ya llevo 6 anys haciéndola, i ara me apunta la marató este año.
0: A la maratón de Barcelona.
5: Sí, ahora he hecho la maratón y ya me he apuntado para la maratón del año que viene.
0: Muy bien.
5: Y porque me gustó mucho y eso de hacer muchos kilómetros. ¡Buah!
0: Te gusta,
5: me encanta.
0: Li dona un subidón a l'Ivan.
2: Agú.
0: La Marta també és una noia molt activa, ella fa tallers. La Marta treballa on treballes, Marta?
2: A un centre especial de treball anomenat Tegar.
0: Tegar. El tema del dret a treballar és un tema que també vam parlar amb la Margarida Saiz en el seu moment. Les dades són bastant evidents, eh? És a dir, una de cada 3 persones considerades amb discapacitat treballen, és una xifra molt baixeta, estem parlant d'un 30%, i la taxa d'activitat, és a dir, La suma dels que treballen més els que busquen treball en 26 anys ha crescut només un 0,1%. I a banda de que tenen salaris precaritzats, cobren bastant menys que diguem que les persones normatives. A vosaltres us ha costat treballar, Marta? T'ha costat trobar feina?
2: La veritat que sempre està complicat, i més si tens una discapacitat. Però bueno,
0: però
2: he intentat
0: treballar.
2: De tot, almenys.
0: Has fet moltes coses, perquè sí. La Marta també ha estat autònoma i sí, fa tallers. Oi?
2: Sí, els vaig estar fent, i abans d'ahir vaig anar a l'escola on està la meva germana mitjana, que és mestra, a fer-los també i tot.
0: Fa tallers de braille.
2: De diferents tipus. Un de braille, un altre de moviment amb el bastó i un altre d'experimentar amb els objectes amb els ulls tancats.
0: Molt bé.
2: Aquests tres vaig dissenyar en el seu moment.
0: Molt bé. Per tant, has fet una mica de tot, però t'agrada treballar?
2: Sí, la veritat que sí, que em sento molt útil.
0: Clar.
2: I m'agrada aprofitar el millor de cada opció.
0: Clar,
2: i
0: Ivan...
2: poder fer tot el possible.
0: Clar, Ivan, tu també treballes.
5: Sí.
0: A l'Ivan el coneixem prou bé, perquè és el repartidor dels Ecos, bàsicament. Sí, però és repartidor de moltes altres coses, eh? Sí. Perquè també reparteixes publicitat, oi, Ivan?
5: Correcte. Jo reparto publicitat de compro tu cotxe, le pongo... Estoy ayudando a un... eso es ayudar a un chico. Es un chico que me lo consiguió la mujer de él. Digo, mira, que mi marido quiere está buscando un repartidor de publicitat i me...
0: No solamente, clar, no. I l'Ivan és perfecte per aquesta feina, sí, perquè, clar,
2: totalment.
0: Corre com el... És veloç, és un tio veloç, oi, Ivan? Ets un tio ràpid, sí, és un tio veloç, un sí, tio eficaç, no? I, per tant, vaja, venent Ecos és el millor dels millors. És a dir,
5: correcte,
0: en un moment en què, diguem que la cosa física es ven poc i els diaris físics es venen molt pocs, l'Eco es manté, entre altres, gràcies a l'Ivan, que, com bé deia, quan li queden dos o tres fins que no els ven, no para, oi, Ivan?
2: I és que es tracta de que insisteixi a fons,
0: clar,
2: igualment, i no es rendeixi.
0: I a tu t'ha costat trobar feina?
5: A ver, no, sí. A ver, el Eco me lo consiguió una persona que estaba buscando trabajo en Infojobs.
0: Sí.
5: Y entonces esa persona habló con el Eco de Sitges y estuve hablando con ellos y me lo consiguió él. Pero esto de la propaganda de
0: la publicidad.
5: Esto de compro tu coche y,
0: ¿sí?,
5: esto me lo también me voy buscando yo la vida, ¿no?
0: Muy bien.
5: Me voy ofreciendo yo, pues voy picando a las puertas y me presento yo, la me llamo Iván.
0: Molt bé. I t'agrada aquesta feina?
5: Molt.
0: T'agrada?
5: Perquè a mi lo que no... Te vas a reír mucho.
0: No, venga, a ver.
5: A mí lo que no me gusta es que me controlen. No me gusta que me digan lo que tengo que mejorar, lo que no tengo que mejorar, lo que... ¿Sabes? Todo el mundo no somos perfectos, eso es muy lógico, pero somos personas y lo podemos mejorar. Pues claro que lo podemos mejorar. Pero yo soy una persona que me siento pues que no quiero que me controlen, quiero ser
0: lliure,
5: pues,
0: lliure. Ell vol sí, anar una
5: libertad,
0: mica lliure,
5: sí,
0: i això et permet anar pel carrer, els teus horaris, tu t'organitzes,
5: sí,
0: no?
5: Sí,
0: tu t'ho manegues i fas la feina.
5: Correcte.
0: Entenc que la fas, la fa molt bé, el que deia, perquè les xifres de vendes de l'Eco funcionen molt bé.
5: Correcte.
0: El repte de la feina és molt important, és un repte que entenc que recau en administracions, que recau també en l'empresa privada, és a dir, que... Digues, Ivan.
5: Però nos ponen etiquetes a les persones així que tenim així discapacitat, perquè...
0: Quan tu vas a una empresa i demanes feina, entenc que...
5: Nos ponen como... O sea, no, en la propaganda hay un efecto,
0: ¿sí?,
5: de que la gente a veces no confía en nosotros. Porque nos dicen que, digo, no, este niño lo va a tirar a la basura. Cuando una persona dice, ostras, pues... házmelo bien, por favor, no,
0: sí,
5: o sea, pónmelo en cada buzón, por favor. Cuando empiezan a decir eso, yo me digo, mira, no lo quiero hacer porque
0: o sea, tú vols que confíen en tu.
5: Claro, es que yo quiero que la gente pues nos diga, ostras, pues claro que lo voy a hacer bien, es que jo soy una persona que
0: ell ho sap, ell és conscient de que pot fer-ho bé, ho demostra, igual que la Marta a la seva feina.
2: Totalment.

0: allà on vulguin. Tots dos esteu vivint amb els pares a dia d'avui,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I jo us he preguntat abans, us agradaria viure independents? Marta, t'agradaria?
2: A mi sí, perquè a part sé que compto amb el suport de tota la meva família, igual que en el seu moment ho han fet les meves germanes.
0: Clar.
2: I jo, com a mínim, ho vull intentar.
0: I però per què és difícil això per vosaltres? Per què és tan difícil això per vosaltres?
2: Vale, hi haurà coses que costin més que altres, però com a mínim intentar-ho.
0: Tu vols intentar-ho, perquè moltes vegades passa per tenir un assistent, no?
2: Sí.
0: Durant un temps,
2: totalment.
0: Durant unes hores al dia, no? És a dir,
2: necessiteu recursos. Sí, per tot allò que no puguem fer per raure la nostra discapacitat, no perquè vulguem ajut, sinó perquè per raons de la nostra discapacitat igual hi ha alguna opció que no puguem fer.
0: Ara la Marta ha donat amb el clau. No es tracta de demanar ajudes, sinó es tracta de que, per raó de la seva circumstància, necessitaran més o menys assistència. Ja està, unes hores al dia, alguns tot el dia, alguns unes hores, alguns un moment, alguns presencialment, altres telemàticament, diferent tipus d'assistència. Però en tot cas tenir l'oportunitat d'independitzar-se, no Marta? El que
2: voleu
0: és tenir aquesta oportunitat. Ivana, tu t'agradaria independitzar-te? Sí?
1: Sí, pero también tener un poquito de soporte, porque claro, vivir solo es, claro, está muy bien, vale, vivir solo, pero
0: ¿y a casa qué te dicen cuando dices eso?
1: No, no, yo a ver, yo algunas veces ahora solo ahora ya no estoy, porque ahora mi padre ya está entre comillas jubilado,
0: sí,
1: y entra más tarde a trabajar y entonces ya estoy más acompañado, ¿no? Pero bueno, puedo hablar un poco de la convivencia con,
0: claro,
1: vale. Bueno, la convivencia con mis padres, pues bueno, yo con mi madre me llevo muy bien, lo que pasa es que es el control de que a veces los padres no confían mucho en nosotros.
0: Saps què passa? Això ens passa a tots els pares, Ivan? Tenim un que ens fa com por, volem no sé què, i clar, l'Ivan té 30 anys, la Marta té 30?
2: 36.
0: I ells volen la seva independència.
1: Y tampoco nos dejan, por ejemplo, tampoco nos dejan ir a sitios, por ejemplo, yo por ejemplo estoy repartiendo la publicidad esta, pues por ejemplo, pues no nos dejan ir a, por ejemplo, me lo invento, a Terrassa o a cualquier sitio.
0: Però tu entens per què és? Per què creus que passa això? Perquè li fa por.
1: Però jo me sé, jo.
0: Tu ets segur de fer-ho.
1: Jo soy seguro de que yo llevo móvil y cualquier cosa que pase, pues yo soy una persona que.
0: Clar, jo aquí ara haig de dir que em poso en la situació dels pares i que els pares són patidors de mena, són patidors de mena en general, pares de qui sigui, i és allò de vols dir anar sol aquí ens fa patir. I a més, en el vostre cas, m'imagino que si viviu malauradament de vegades experiències desagradables, doncs pot fer patir. Però entenc que el que demaneu és la confiança en vosaltres i entenc que tenir l'oportunitat, no?, de poder independitzar-vos en el cas de que ho vulgueu fer, perquè això tampoc no ha de ser obligatori.
2: Totalment.
0: El dret a tenir vida independent, dret a treballar, dret a una educació inclusiva en tots els seus àmbits, són aquests tres drets bàsics que es reclamaran seguríssim a la festa d'aquest dissabte. El recordem aquest dissabte de 5 a 10 de la nit. Al final, amb la Margarida Saiz, me recordo que ella va comentar, diu, la inclusió no la demanem només per les persones que tenim algun tipus de necessitat, sinó que la demanem per tothom, perquè és un benefici per tota la societat. Marta, estàs d'acord amb això?
2: Totalment, i tant.
0: Tu vius en una família en què has crescut exactament igual que la resta, tens dues germanes.
2: Totalment.
0: A la Marta des de ben petita la veiem que caminava i anava pel carrer, tan lliure i tan divertida com sempre. Per tant, és un benefici.
2: Que sempre m'han ajudat moltíssim amb tot el que poguéssim i tot. I jo encantada ara ajudar-nos entre totes i anar fent de tot el possible.
0: Què és el que fem malament? Per què heu de lluitar tant vosaltres? Què és el que fem malament? Què és el que hem de canviar?
2: Pues o que no s'arreglin ràpid els semàfors sonors, per exemple, o que us tira regla Déu i ajut.
0: D'acord, per exemple, per exemple,
2: perquè a vegades ho avises amb temps, perquè saps que tot pot costar el seu, però tot i això et trobes amb gent que pot acabar

0: acaba passant.
1: D'acord, és a dir, la Marta, per és a dir, que té una discapacitat visual, necessita d'aquests semàfors, no?, que l'ajuden de manera sonora, no?
0: Total.
1: I s'espatllen.
0: Sí.
1: I no els arreglen.
0: Hi ha vegades que triguen bastant.
1: És una cosa bastant... D'entrada hauríem de pensar que és prou senzill això, de fer. Per I això a tu et modifica la vida quan, Marta?
0: Quan vull passar i vaig jo sola i no tinc ningú que em pugui ajudar, per exemple.
1: Clar. Ivan, què més fem malament? Què fem malament? Què fem malament perquè vosaltres no us sentiu del tot inclosos en aquesta societat? Perquè...
0: I també disposarà moltíssimes més rampes per les cadires i per tothom, la veritat, que el Matius ho deia ben clareta, més.
1: Accessibilitat, no?
0: Accessibilitat a fons.
1: Què
0: per
1: més,
0: tot,
1: Ivan?
0: De tot
2: bueno,
0: tipus.
2: A veces las aceras están... Están un poco levantadas y a veces pues no pisas bien y
1: per tant, accessibilitat, el que estem dient,
0: sí, sí.
1: Accessibilitat, que pugueu accedir tot arreu. Vosaltres heu anat a escola ordinària?
0: Jo sí.
1: Els dos,
2: Sí.
1: Esteu contents d'aquesta decisió que van prendre els vostres pares?
0: Jo molt.
1: De portar-vos a una escola ordinària? Sí.
0: Molt contenta, la veritat.
1: Ha estat una, sí, teniu un record positiu de l'escola
0: sí.
1: ordinària?
0: Yo la veritat que
2: estado,
0: sí.
2: Yo he estado en Barcelona sí. y en Sant Pere de Ribes.
1: Uh-huh. I content.
2: Molt.
1: D'anar a una escola ordinària, és a dir,
2: sí.
1: no és una escola d'educació especial, és a dir, és una escola que saben que el Garraf és una comarca pionera això, en això, des del 83,
2: sí, sí, sí.
1: que el Garraf es va mobilitzar amb el suport, òbviament, de les institucions i va decidir que al Garraf no hi hauria escola d'educació especial i tot serien escoles ordinàries. Marta, tu quina escola vas anar?
0: El Miquel Utrillo d'escola i després el Benaprés d'institut.
1: I tens bon record, també, eh?
0: Sí, la veritat que sí, que per sort de tot arreu guardo bons records. I després, a part, també vaig fer un cicle formatiu de grau mitja i a Sant Pere de Ribes, de gestió administrativa.
1: I com us imagineu de grans? Com t'imagines de gran, Marta? T'imagines fent què, vivint a on? Com t'imagines? En parella?
0: Jo m'imagino una manera realista, podent viure, si es pot, de manera independent.
1: Sí.
0: I comptant amb el suport de la meva família i treballant sí. a fons.
1: I treballant, no?
0: Perquè la veritat que si no podem treballar...
1: Malament.
0: Ja està tot prou complicat com perquè a sobre no puguem ni treballar ni accedir a un habitatge digne.
1: Clar, és que necessiten treballar perquè necessiten viure i per viure necessitem diners, oi?
0: Totalment.
1: I necessitem treballar. Per tant, tu t'imagines, de fet, una vida bastant ordinària, no, Marta?
0: Sí.
1: És a dir, t'imagines vivint independent, amb el suport de la família, assistència, el que necessitis, i treballant.
0: Totalment.
1: Amb un pis compartit, amb parella, com t'imagines?
0: Com es pugui, o pis compartit, o provant jo sol almenys, o com es pugui.
1: Com es pugui. Ivan, i tu com t'imagines el futur?
2: A mi me gustaría tener un grupo de amigos y, y convivir con ellos, pero llevarse bien.
1: Si no, no seríem amics. Home,
2: però...
1: alguna discussió sí, però
2: sí.
1: amics, no?
2: Correcte.
1: L'Ivan té molta necessitat social.
2: Sí.
1: L'Ivan és una persona que necessita molt de la gent, no? Tu t'imagines això, amb un grup fort i un grup estable d'amics, no?
2: Clar.
1: No el tens encara. Tens amics coneguts, però entenc que no tens un grup estable.
2: No tengo un amigo... bueno, miento, tengo un amigo estable, pero no es un... No es un amigo que lo veo cada día, de hacer planes. Solamente es los fines de semana, pero yo... Si él no puede, yo ya me monto mis planes de ocio.
1: I de gran t'imagines treballant del mateix, repartint publicitat,
2: sí,
1: això
2: sí.
1: t'imagines igual, Vivint també amb independència,
2: bueno,
1: amb amics...
2: O a lo mejor, pues, trabajando en un sitio, en un taller de coches...
1: Ah, molt bé.
2: ¿Sabes?
1: Molt bé.
2: O en algo diferente, sí.
1: La Marta i l'Ivan, la Marta Domínguez i l'Ivan Moreno i el Matato Campos, tres joves activistes per la inclusió a Sitges just en la setmana en què se celebra aquesta festa per una societat inclusiva de les persones amb discapacitat. Serà dissabte a la plaça Catalunya de 5 de la tarda a 10 de la nit amb activitats de tota mena, amb tallers, amb música, en fi, una festassa en la que d'alguna manera es reivindicarà allò que s'ha aconseguit, que tampoc no és poc, hi ha hagut una lluita des de fa molts anys entre d'altres per gent com l'Ivan i com la Marta, i també entenc que reivindicarà allò que està per assolir, com ara dèiem, per exemple, establir d'una manera més forta aquests drets com el dret a treballar, on només una de cada tres persones amb discapacitat estan actualment treballant. Marta i Ivan, moltíssimes gràcies per la visita.
2: Molt bé.
1: Enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I endavant amb la lluita. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Un plaer.
0: Igualment.
1: Vinga, posem el punt i final i tornarem demà a les 9, que acabin de passar molt bon dia. Adéu-siau.

A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.

0: Dos quarts d'onze. Tenim mitja horeta per recordar-los que a la història de Sitges hi ha hagut dones importants que han fet coses, que han exercit, com ho podem dir això? Beli, bon dia i bona hora. Filantropia?
1: Filantropia, sí, sí.
0: I que en canvi la història les ha bescantat una miqueta, eh?
1: Sí, totalment oblidades, i és una cosa que avui jo crec que seria bo...
0: Segur que mai amb intenció, però les ha oblidat.
1: Fins al punt que jo diria que en aquestes noves, que és el que avui veníem una mica a reclamar, aquestes noves llistes de noms pels carrers de Sitges...
0: No hi són.
1: I es busquen dones, i vinc a buscar dones, i que jo estic molt contenta, que hi ha noms que no coneixem i que segur que van fer grans fets o grans accions per Sitges, però bueno, jo crec que també no podem oblidar el passat, perquè per això estem aquí fent la història de Sitges, perquè d'aquest passat, ara, avui, tres edificis, per exemple, són notícia. Aha. Constantment.
0: Per tant, podríem, què? Un carrer de les Germanes del Mal.
1: Clar, no cal ni dos. Amb dos, amb un sol carrer. Saps? Mira, ho tinc apuntat. Tu i jo sempre anem així. Dic, és que a més...
0: És que pare és bonic. La carrer de les Germanes del Mal.
1: És bonic, però també és important potser separar, tot i que van tenir una vida, que ara explicarem, conjunta,
0: sí.
1: El carrer de les Germanes del Mal seria important, i l'altre carrer seria la senyora Valerí, també, que ara explicarem, que també és important.
0: Perquè parlarem de tres cases, o com a mínim tres edificis vinculats a la història d'aquestes dones. Can Fals, Vila Haveman i el que és actual Centre d'Estudis del Mar.
1: Que no està relacionat amb aquestes dones, tot i que porta el mateix cognom.
0: Ah,
1: i és el que jo, ja sabeu que m'agrada fer aquests lius,
0: sí,
1: que acabo explicant Gaudí amb coses estranyes, però aquí vull tornar a fer el mateix.
0: Per tant, per on comencem?
1: Doncs el que us dèiem, val? Aquests dies he volgut juntar que hi han tres edificis o tres espais de Sitges els quals estan molt de moda.
0: Aha.
1: El Patronat,
0: sí.
1: Can Fals, l'edifici amb el seu hort, que ara, després d'anys, diuen que es renovarà i
0: sí,
1: que recuperarem, i l'Ave Maria, o l'edifici de la Fundació Ave Maria, que és la Villa Haveman. Clar, hem parlat que són tres edificis patrimonials, sobretot, o tres espais patrimonials, amb usos públics, perquè, tot i que la Villa Haveman, la Fundació, és privada, és un ús públic.
0: Diguem-ne allò del interès públic.
1: Interès públic, aquesta és la paraula, i que els edificis, tots aquests edificis, estan cedits gràcies a la generositat d'algunes persones que, com hem dit, no tenen ni un carrer, ni una plaça, ni una placa, que és unes coses d'aquestes que dius, home, com a mínim a la porta posa-li una placa. Anem a la Villa Haveman.
0: Sí.
1: Val? La Villa Haveman...
0: Que diguem-ne és la més, amb la història més consolidada des de principis dels anys 90, perquè és des que es va fer la donació...
1: No s'ha tocat
0: i s'ha mantingut en perfecte estat de revista.
1: S'ha conservat. Sempre us dic que gent que em pregunta, però l'Ave Maria, amb aquesta casa ja hi caben? Perquè, clar, com l'Ave Maria fan tantes coses, expliquen tantes coses, les fotografies són tan actives, les seves xarxes socials, i jo sempre dic, no, això és l'aparador. Si mireu darrere, hi ha el pastís, que és una preciositat i que sempre recomano que s'hi ha d'anar i s'ha de veure el que fan allà.
0: Però la casa original... conservada perfectament des de la capella, tot plegat.
1: D'aquí aquesta lluita que hi va haver i que per sort va durar poc temps perquè traiessin els contenidors que hi havien a la porta. Més que res, dos raons. Una raó potser més de cara als residents d'aquest edifici, que són persones amb unes necessitats especials que, com jo vaig dir, són funambulistes, i qualsevol petit virus, qualsevol petit element que els hi entri pot ser una desgràcia, i l'altra és la preciositat d'edifici que tenen. Un edifici que encarrega una senyora, que, dit així, Ursicina Sanahuja, vídua de Haveman. Clar, quan veus aquest nom que dius, qui és aquesta senyora? La busco als principis i no està relacionada amb Sitges. És una senyora que viu a València amb el seu marit, però que l'any 1905, la primera dada que jo trobo sobre ella és que regala un collaret d'or massís a la Verge del Vinyet. Dius, bueno, aquesta dona doncs té alguna relació amb Sitges. Poc temps després d'aquesta regala a la Verge del Vinyet, ja a l'Ajuntament presenta un projecte de que aquí ja ens descriu aquest edifici, que encara hem de pensar que el setembre del 1905 no existeix, que diu, en el ple de l'Ajuntament es diu, dada cuenta de la Real Orden autorizo a doña Ursicina Sanauja, viuda de Aveman, aquí s'equivoquen, sí, para construir en esta villa su casa con capilla dedicada al culto católico y con panteón, això és molt important, sí, a dia d'avui encara, para inhumar en el mismo no solo el difunto Víctor Aveman Stover, el seu marit, sinó també a su referida viuda cuando ocurra su muerte. És a dir, ja ho tenia previst.
0: És a dir, la senyora Ursicina Sanauja,
1: Ursicina Sanauja,
0: vídua de Víctor
1: Aveman, com ho posa, sí, Villa Aveman, perquè sí, ella ho va tenir molt clar i ho va, sí, posar, sí, en, sí, aquesta.
0: És a dir, el matrimoni hauria de ser enterrat en el mateix
1: ell
0: terreny.
1: Ja està enterrat,
0: ell està
1: sabem
0: enterrat,
1: que està enterrat a València, després se'l portaran,
0: sí,
1: i quan ella mori, els dos han de ser enterrats a la capella, que aquesta capella està pensada com a panteó. Una capella que és el primer que es construeix d'aquesta casa. Aquesta casa que vull dir que fa gràcia perquè el primer que encarrega és la casa i la capella. Aquesta casa i capella que l'encarregarà amb un arquitecte de València, primer. Però m'estic avançant. Deixa'm anar a poc a poc, perquè si no no arribarem a l'altre. Avui m'he fet l'esquema, avui m'he fet deures. Doncs l'únic és com arriba aquesta senyora Ursicina Sanauja i aquest Víctor Aveman ja mort,
0: sí,
1: que hem dit que ha mort a València, com arriba aquí? Per què demana permís per construir una casa?
0: És a dir, el 1905 sabem que regala un culleret d'or a la Mare de Déu del Vinyet i després fa aquesta sol·licitud a l'Ajuntament del projecte.
1: Amb un projecte. Un projecte que, tot i que el fa el setembre del 1905, en aquests solars de la Terra Cavada, aquests solars de la Terra Cavada, diria que estan, és el que, bueno, on està la carretera ara, Artur Carbonell, per sota de la via, eren uns solars que eren propietat de l'empresa de ferrocarrils i que ja feia en aquest 1905, quan ella encarrega el projecte, ja fa anys que hi ha un projecte per urbanitzar tot aquest espai entre la via i el que seria el poble, en aquest moment, en el nucli antic, un projecte que costa, però que a poc va tirar endavant i cap a 1906, és a dir, ella ja té aquest terreny comprat o pensat, sí, cap a 1906, finalment, ella presenta de nou un altre projecte per realitzar aquesta casa amb aquesta capella, que és el que dèiem, un projecte que encarrega amb un arquitecte valencià. Això ens indica que encara estem a València en aquell moment, que és el Joan Lluís Calvo Catarineu, un arquitecte modernista que ella encarrega, però la distància entre València i Sitges per una casa fa que en seguida el projecte passi a mans d'un arquitecte català, que és Josep Domènech i Estapà, un reconegut arquitecte, sí, modernista, que modifica i actualitza el projecte inicial per fer-lo molt més el que podríem dir aquest estil Domènech i Estapà, que en tenim diversos exemples a Catalunya. S'autoritza, es comença a fer l'obra i el primer, que és, tenim la casa i nosaltres anem separant sempre la capella perquè sobretot coneixem la capella,
0: sí,
1: perquè actualment des de fa uns anys és un espai polifacètic d'exposicions i conferències que es fan des de l'Ave Maria, i el que primer comença ja és amb aquesta capella que es dirà Ave Maria, és a dir, el nom d'Ave Maria. A vegades s'ha dit que potser van llegir malament Villa Aveman, la gent de Sitges. No, la capella de l'Ave Maria va ser molt coneguda als Sitges des de 1908, perquè el 24 d'octubre de 1908, a les 10 del matí, es beneeix la nova capella. Encara no tenim la casa, es beneeix, sí, la nova capella, i es regala també en aquell dia una campana que la regala Pere Montaner Fals, una altra persona important a Sitges, una altra persona que no hi parlarem avui perquè estem parlant de dones,
0: sí,
1: i la beneficència o dones i la seva generositat, però el senyor Pere Montaner el recordarem, i té una història també llarga, però entre les cases que recordarem era la Villa Conxita, on anys més tard s'hi va instal·lar els Escolapis, l'edifici que ha anat a terra, que no ha tingut la mateixa sort de la Villa Aveman,
0: sí, sí, sí,
1: però que també un dia també hauríem de parlar d'aquests altres edificis desapareguts.
0: Entenc, Beli, que aquesta campana on s'havia de situar? Perquè no té espadanya, no té campanar?
1: No té campanar,
0: la capella.
1: Però a la campana Jo crec que en aquell moment hi havia la campana, potser posada darrere, perquè posa que a la crònica religiosa d'aquesta parla de que la campana sona.
0: És a dir, a la crònica de la benedicció de la capella parla que la campana sona.
1: La campana sona i que diu que la celebració religiosa va acabar a les 12 en punt coincidint amb el toc de l'Ave Maria que es va realitzar amb la campana acabada d'estrenar. És a dir, a les modificacions
0: sí.
1: Una campana que hi tenim nom, que es diu Maria Dolors, és a dir, tot ho explica, és el que sempre he dit, l'hemeroteca és importantíssima.
0: Sí, en aquesta crònica de la benedicció de la capella de l'Ave Maria s'explica el nom de la campana, perquè
1: com
0: la campana
1: sona a les 12
0: missa.
1: En punt, sí. Ens descriu la capella, que diu que la capilla acusa estilo gótico, es de construcción sumamente elegante, cuyos planos son distinguidos son debidos al distinguido arquitecto don Josep Domènech Estapà. La parte de la pintura, és a dir, són importants aquestes cròniques, sempre per seguir, després això ho podríem seguir investigant, però ho hem seguit, però és Ramon Freixenet, los ventanales artísticos de Rigalt i Granell, que eren de les cases de vidrieres més importants de Barcelona, diuen en l'altar major destaca un precioso lienzo representando una de las ideales concepcionistas de Murillo, obra meritoria de l'artista valenciano, és a dir, tornem a estar a València.
0: Sí.
1: I aquí diu Isidoro, que no era Isidoro, Garnelo, ¿vale? Resultando un conjunto de la capilla mucho al gusto, la cual está destinada a guardar los restos del señor Havemann, difunto esposo de señora propietaria, y en la que tan pronto se haya terminada toda la ornamentación se celebrará misa santa todos los días festivos. I això es compleix.
0: D'acord.
1: És a dir, ja...
0: És a dir, es beneix la capella i la capella s'hi farà missa cada diumenge.
1: S'hi farà missa cada diumenge. El que dèiem, tenia la casa, estava envoltada d'un jardí, si fa una festa on se sirven, és que les cròniques són importantíssimes, pica-pica, vin, xampany i tabacs, és a dir...
0: Que no falta d'anar.
1: I servits al jardí de la casa, és a dir. La senyora ja la tenim aquí, perquè la propietària és la que obsequia, és a dir, ja la tenim aquí.
0: De tota manera, encara no tenim resposta a la pregunta, de per què va venir.
1: Per què va venir, ara és on arribem.
0: A veure...
1: Segueixen les obres de construcció. Aquí encara no ens posa de qui està acompanyada.
0: D'acord. De moment sabem, s'ha fet la capella, s'ha venit la capella, però la casa encara no.
1: No, i tornem a seguir les cròniques, i seguint les cròniques arribem al 1909. És a dir, a principis, ha sigut a l'octubre del 1908 quan es beneix la capella,
0: sí.
1: I el 1909 es beneix l'altar major d'aquesta capella. Un altar major que l'hem d'imaginar el que tenim ara.
0: Tampoc està clar.
1: És que on a sota... hi han enterrats, que encara s'hi veu durant molts anys, hi va haver les plaques, des de que l'Ave Maria és fundació es van treure les plaques, que estan guardades darrere de l'altar. Això és una cosa que està bé, estan conservades,
0: sí.
1: Però a l'altar es beneeix i es comença a fer missa el 8 de maig, és a dir, ara de 1909, ara fet uns anys que es va fer missa. La missa la fa sempre el mossèn Bricoller, que era el mossèn que hi havia en aquesta. I tornem a la crònica d'aquest maig de 1909. Ens torna a explicar més exemples ja, ens descriu una altra vegada ara l'altar, ens havia descrit com a gòtica, torna a ser un altar d'estil gòtic, daurat, ens dona més noms, és a dir, ja ens parla de que l'escultor és l'escultor Rocamora, un escultor que jo estic buscant perquè no hi ha molta informació, hem perdut les escultures que hi havia, ens l'hem d'imaginar d'una altra manera. Tornem amb l'Isidro Garnelo, a l'Isidoro Garnelo d'abans, aquí li diu Isidro Garnelo a l'Eco, i seguim ja anant construint sempre, encara només ens parlen d'aquestes capelles. Però arriba un moment que aquesta casa s'inaugura, que és a principis de 1911, ja tenim la casa inaugurada.
0: D'acord. Per tant, 3 anys després de la capella, s'inaugura la casa.
1: S'inaugura la casa. Però aquesta capella, podríem dir que, tot i que la casa, la senyora Oficina, la capella té una vida especial. És una capella que, tot i ser privada, tot i ser el mausoleu creat per aquesta família, ella està oberta a la gent de Sitges, està oberta per fer-hi casaments, tenim noms de gent de Sitges no relacionats amb aquesta família que es casen.
0: És a dir, té una vida activa important, aquesta capella.
1: I al novembre del 1917 és una fita important a Sitges, perquè el bisbe de Barcelona, el doctor Reig, visita visita el poble i visita diverses capelles i centres religiosos de Sitges.
0: Uh-huh.
1: I, tot i ser privada, visita la capella de l'Ave Maria. I aquí és on te trobarem per què està l'Orsicina Sitges. Perquè ens diu que la propietària Orsicina Sanahuja està acompanyada del seu nebot Lluís de Dalmau Centenera. Lluís de Dalmau Centenera.
0: Ja han sortit, ja ha sortit el cognom Dalmau, eh?
1: Clar, però dius, home, aquesta senyora...
0: Nebot d'Orsicina Sanahuja, Lluís de Dalmau Centenera.
1: I es diu, Orsicina Sanahuja Palet. Dic, bueno, doncs, d'on te traiem el Lluís de Dalmau Centenera? Doncs el Lluís de Dalmau Centenera, que és, va ser un jove que, fill de Can Dalmau, de Can Fals, que va morir molt jove, ha estat un gran artista, jo crec, un gran pintor, però va tenir la mala sort de parir, però en aquest any 1917, a pocs anys de morir, ell és el fill gran del matrimoni de, format per Joaquim de Dalmau i de Querol i de Concepció Centenera Sanahuja.
0: Ja la tenim, mare, per tant...
1: La sí. mare era filla, estic fent aquests lios, però sí. de Rosalia Sanahuja Palet, és a dir, la mare del nostre Dalmau
0: sí.
1: era...
0: De Lluís Dalmau Centenera.
1: De Lluís Centenera, era la neboda de la senyora Orsicina. Sina. La senyora Orsicina, que hem dit que estem al 1917, s'encarrega, entre cometes, juntament amb l'àvia d'aquests nens, o l'aviastra d'en Lluís, ara ho explico, s'encarrega d'aquests nens quan moren els pares.
0: D'acord.
1: Perquè... els pares, tant el Joaquim de Dalmau com la Concepció Centenera moren molt joves.
0: Uh-huh.
1: Moren ella l'any 15 després de molts anys d'estar malalta i ell morirà l'any 17.
0: D'acord.
1: Deixen, en aquests moments, aquesta parella, deixen quatre criatures. Quatre criatures que tenim en Lluís,
0: sí.
1: que és el gran, havia nascut un nen anys anteriors però havia mort al néixer,
0: sí.
1: en Lluís i tres noies, que és on tenim les nostres protagonistes, la Rosalia, la Teresa i la Josepa. Tenim en Lluís i tres noies sense pares i amb una àvia, aviastra, que sí. no portarà el cognom sí. perquè l'avis havia, però sí, ells sí, sempre sí. havien conegut a la Teresa, que era el jove, com a àvia, que era la senyora de Can Dalmau, la senyora que vivia a Can Fals, havia quedat d'hereva. Clar, aquesta senyora, que tenia altres fillastres del marit, però que es veu com a àvia d'aquestes quatre criatures, i la tia, l'altra, no hi ha àvia, perquè la senyora Rosalia Sanahuja ja era morta, i la tia Orsicina és la que ve a donar
0: d'acord,
1: un cop de mà.
0: D'acord, per ajudar aquestes
1: família,
0: quatre criatures òrfenes de pare i mare.
1: Està a València, està viuda, no té fills,
0: vinga.
1: No té la germana, no li queda la seva única neboda, que és l'única neboda,
0: sí, sí.
1: doncs me'n
0: per tant, va venir aquí a ajudar la família, d'alguna manera.
1: A ajudar la família, i amb la seva religiositat s'ha d'emportar el marit d'alguna manera, perquè el té mort allà enterrat,
0: sí,
1: i el portarà aquí.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs la relació de la senyora Orsicina amb aquestes nois...
0: És una relació amb Sitges familiar, evidentment. Sitges.
1: Clar, però el gran és, com que hem dit, és en Lluís. En Lluís és el més gran, el que l'acompanyarà, perquè neix el 1900, i aquest 17 és el que el pot acompanyar, perquè és el més gran i el que ja està a punt de fer la majoria d'edat, i per això tenim aquest nom d'en Lluís i dels Dalmau, units en aquesta casa. Què passa? Ella seguirà en aquesta casa vivint-hi, ella hi viurà.
0: Sí.
1: L'únic és que, per desgràcia, com hem dit, a l'any 20 morirà el nebot, aquest nebot al qual ella s'estava molt relacionada i era el seu hereu, el que ella pensava deixar-li la casa, m'imagino, amb la
0: sí,
1: idea
0: sí.
1: de que...
0: És a dir, la senyora Orsicina Sanahuja pensava deixar-li Villahàvem amb el seu hereu,
1: amb
0: el Lluís de Dalmau.
1: Amb el Lluís del Dalmau, un Lluís de Dalmau que també és una persona molt important per recuperar, perquè no, tot i morir l'any 20, amb 20 anys de tuberculosi, el tenim en els moments aquests del principi de molt amic de Carbonell i Jané, molt amic, ell ja comença a escriure a la revista Terra Mar, uh-huh. Quan mor aquest any 20, Foix.
0: Per tant, era un talent en projecció.
1: Era un talent en projecció, era una mica més gran, aquests 5 o 6 anys més grans que l'Artur Carbonell, però ja començava també, tenia com una, podien haver estat uns camins, uh-huh. Paral·lels, perquè era una persona que també tenia la tranquil·litat dels diners, podia haver-se mm-hmm. dedicat a...
0: Però
1: mor.
0: I per tant, la senyora Ursicina Sanahuja què fa?
1: Sanahuja el sobreviu 2 anys. El sobreviu 2 anys, la senyora Ursicina Sanahuja Palet morirà 2 anys a Sitges,
0: sí.
1: El 2 de febrer del 22, té 75 anys, i què fa? Clar, ha de deixar tota l'herència a les seves... a les nebodes, a les que tenia, a la Rosa Lia, a la Maria Teresa i a la Josefina Dalmat.
0: A les tres germanes d'en Lluís.
1: Tres nebodes que segueixen vivint encara a la casa de l'àvia aquí a Can Dalmau, i seguiran vivint, no es traslladaran
0: mai.
1: A la Villa Haveman, una Villa Haveman que anirà vivint les seves, anirà sent llogada, evidentment es lloga, i trobem que...
0: És a dir, les Dalmau en són ara propietàries.
1: Primer enterren, això és important.
0: Sí.
1: Primer enterren, que és el que ella volia, a la Villa Haveman,
0: al costat del seu home.
1: Marit. Aha. També ho posen a l'eco, diu: en la mañana del pasado jueves fue conducido a la última morada el cadáver de la anciana señora Ursicina Sanahuja, persona vendadosa. És a dir, l'enterren com si una... que la propietat de la capilla gozava d'esta villa, és a dir, que l'enterren, la porten a la villa, a l'Ave Maria, sí. L'enterren amb el seu, i en aquest moment, un cop enterrada, comença una segona etapa d'aquesta casa. Una segona etapa que ja veiem, si es mor el 22, tindran uns anys de respecte,
0: sí,
1: uns anys
0: sí.
1: Què fem? Perquè hem de pensar que aquestes nenes a l'any 22
0: per
1: encara
0: tant,
1: són nenes.
0: Amb perdó, la va gaudir ben poc molt la senyora Ursicina, aquesta casa.
1: Bueno, la va gaudir... Bueno, veurem un que el gaudeix pitjor. Ara l'últim, el que acabarem... Que... aquesta casa, però ja era gran, vull dir, no tenia una esperança. Jo crec que ja era un projecte...
0: Ja tenia una visió de futur.
1: Ja tenia un projecte de deixar-li amb el Lluís o deixar-li alguna de les tres nebodes. Lluís, perquè és el gran alguna de les tres nebodes.
0: El cas és que un cop enterrada, aleshores s'obre una nova etapa per aquesta casa, sota la tutela d'aquestes tres germanes.
1: Que tenim la Rosalia, que neix l'any 1901, és a dir, si la Rosalia neix el 1901, aquesta senyora, quan mora, la Rosalia acaba de fer els 20,
0: sí.
1: 1903, que neix la Teresa, i el 1908, que ha nascut la Josepa.
0: Sí,
1: és a dir, encara són nenes
0: molt
1: joves, s'han de plantejar el que no sabien quin futur els esperava, no es casaran per casualitat, però no sabien si aquella casa la necessitarien o no, i el juliol del 1928 a La Vanguardia apareix ja una petita nota que diu: Sitges, magnífica torre Villa Haveman, al lado de la estación, espléndido jardín, agua, abundante baño y todas las comodidades, se alquila. Con módico precio. Módico precio, ara no passarien aquestes coses.
0: Quin módico precio? Què ho diu?
1: No. Diu, razón en la misma, ja vaig tenir dubtes, ja vaig pensar-ho,
0: Razón en la misma casa.
1: Razón en la misma. I a l'any 30...
0: És a dir, l'any 28 apareix...
1: L'any 28 apareix.
0: A La Vanguardia, el primer anunci de lloguer de la casa.
1: El juliol del 28. Imaginem que potser es va llogar per 2 anys.
0: Sí, sí.
1: Perquè el juliol del 30, aquí no tinc aquests 2 anys, diu, Sitges, magnífica torre amueblada, con todo el confort.
0: D'acord.
1: I ja diu el mateix i es torna a llogar. Però qui viu en aquesta? Tenim els diversos noms de la gent que hi viu.
0: Sí.
1: L'únic que tenim claríssim és quin capellà hi va cada dia, des d'aquell any 1928, a fer missa. Això sí que ho tenim, que era el mossèn Joan Bordes. Això és, no ens expliquen a les cròniques, podríem anar a buscar els arxius de naixements, però
0: anem
1: una mica, que és graciós, de veure qui són els que... I no ens explica les cròniques qui viu en aquests primers anys, però sí que ens expliquen qui
0: fa missa.
1: Fins que tenim segur que fins l'any 50, 1950, passada la Guerra Civil, en aquesta casa la llogatera és Agustina Cordero Álvarez. L'Agustina Cordero Álvarez, hauríem d'anar molt enrere una mica i recordar que va ser la persona que també va, durant molts anys, va gestionar el que era la capella de com es diu, la Virgen del Cobre del Patronat. El seu germà va ser l'alcalde de Sitges.
0: És el que anava a dir, era germà de l'alcalde.
1: La germana de l'alcalde de Sitges, és a dir...
0: Que va ser la principal inquilina d'aquesta casa.
1: Aquesta va ser la que hi va estar més anys, era una persona també d'una gran idees religioses, que obria sempre les portes de la capella, s'encarregava que el mossèn li fes la missa, és a dir, ella ho va tenir molt clar de fins l'any 50 i va viure i tenia aquesta doble relació de viure i encarregar-se de la capella de la Villa Aveman, aquesta capella, així com també s'encarregava de la capella del patronat. Però les coses també canvien. Aquest, diguem que està fins a l'any 50, però a l'any 35 mor a la Viastra, la Teresa Caral, i ara sí que les nenes queden a la casa de l'àvia, l'any 35...
0: Perquè, esclar, mor la Teresa Caral, la senyora Ursicina ajudava la Teresa Caral amb aquestes criatures, aquesta, per tant, les criatures es queden ara ja, aquesta,
1: ja són grans, ja tenen grans, però ja es queden les tres nenes, o les tres noies, es queden en aquesta casa familiar, però del trio del mig morirà la Maria Teresa a l'any 43 de tuberculosi amb 39 anys, s'enterra al Panteó Familiar de Sitges i la vida en aquella casa comença un stand-by, podríem dir, va passant temps, ara ja estem a Can Dalmau, la casa de la Villa Aveman estarà tancada i viuran, però ens passem ja a Can Dalmau perquè aquestes dues filles que ens queden seran les que ara faran aquests passe, aquesta generositat, dues noies, senyores ja queden solteres.
0: Sí.
1: I és quan
0: recordem Rosalia i
1: l'altra
0: germana del Mau, punyeta.
1: Josepa, no? La tinc aquí, un segon. Ara aquí, la Josepa, això.
0: La Josepa, La Josepa i la Rosalia del Mau.
1: Que era la petita.
0: Que són les dues germanes, que queda la gran i la petita.
1: La gran i la petita, que seguiran vivint sempre juntes. Ja fem un salt, passem el 22 de febrer del 88, que mor la Rosalia, mor la gran, la Rosalia de Dalmau i de Santanera, mor tot i que, això hem dit que mor el 22 de febrer del 88, a juny del 87, a Can Fals es firma l'escriptura de Constitució de la Fundació Benèfica Ave Maria, amb la finalitat de donar assistència i formació professionals a nens amb problemes de desenvolupament físic. És a dir, què fa aquesta fundadora? El que aporta la Rosalia Dalmau, aporta com a patrimoni en aquesta nova fundació,
0: aviat
1: la finca
0: dit,
1: i la Villa Havre.
0: Aviat està
1: estem
0: dit.
1: Estem parlant de l'any 88, a Sitges ja s'hi comprava tot, Vull dir, bueno, però elles...
0: La casa, el terreny,
1: i amb
0: tot. I amb un objectiu.
1: Que és aquesta... donar assistència i formació professional a nens amb problemes que s'ha seguit fins a dia d'avui amb el que
0: està
1: és l'Ave Maria. Què ens quedava? La Josefina Dalmau, la petita, que sobreviu a tota la família, és soltera i encara viva amb la Rosalia. Les dues germanes decideixen cedir l'hort de Can Fals, el nostre hort de Can Fals, al poble per obrir aquell espai. Teòricament era un espai preciós, que havia estat un jardí que van pintar tots els pintors modernistes. Algun dia ja es podria fer alguna exposició, ja es faria. I a l'any 1992 s'obre aquest que crec que sort que eren mortes i no ho van veure, el que a l'hort, aquell hort frondós, passa a ser una plaça dura, el que tenim ara.
0: Quan va morir la Josefina?
1: La Josefina...
0: Si la Rosalia va morir el 88?
1: El 2000, ho veu.
0: El 2000?
1: Clar, ella hi veu, ho veu. Sí, ella ho veu. Ella mor el 2000, que viu d'esquena en aquest. Perquè ella, en aquesta casa... viu d'esquena, tanca i ja queda tancat a l'hort de Can Fals. M'imagino que no el devia creuar mai més.
0: Però aquesta sessió la van...
1: Les juntes. Les dues juntes decideixen...
0: És a dir, en vida totes dues decideixen el destí de Villa Havemann i el destí de Can Fals.
1: I també decideixen Can Fals l'edifici. Només és que això...
0: No només el jardí de Can Fals, sinó la casa pairal de Can Fals.
1: La casa pairal, perquè dins de tot aquesta és que en el moment de la mort de l'última, en aquest moment ens toca la Josefina, al morir, que és el 5 de novembre del 2000, mor amb 92 anys, es tanca
0: Can Fals.
1: Perquè hi ha, i la història d'aquestes persones, perquè ja ho cedeixen tot a la Diputació, que és aquell, és tant el llegat documental de la família... que està ara a l'Arxiu Històric Municipal, com la casa, com els mobles, com tot el que hi havia. Ara ho tenim també amb aquest stand-by, aquest, sí. No sabem què passa amb els edificis, no sabem què passa amb els mobles, ja s'està estudiant, se sap que estan estudiant de nou tots aquests documents, però aquestes persones, aquestes senyores tan generoses, és el que dèiem, no tenen cap reconeixement en aquest poble. I ja fent l'últim, sí. Un reconeixement que tampoc té una altra senyora, una altra dona, que casualment va comprar i va ser la propietària.
0: És que et anava a dir.
1: Digues.
0: Digues el nom de la dona i ens guardem la història.
1: Val.
0: Per al proper dia.
1: Assumpció Valerí.
0: Assumpció Valerí.
1: Valerí.
0: Valerí.
1: I la casa és la Ferret del Mau. Ferret del Mau, Mau. També, al Terramar, ja l'explicarem.
0: Que és l'actual casa que acull el Centre d'Estudis del Mar. Assumpció Valerí. Valerí. Quedin bé amb aquest nom, perquè no l'havíem escoltat mai massa, eh?
1: No.
0: Perquè, és clar, ha quedat no en segon terme, no? En tercer i en quart terme.
1: I això que té, ella sí que té placa, eh? La porta de la casa. Ja no cal dir més, només és això, va donar-ho.
0: Rosalia i Josefina del Mau.
1: Dues
0: benefactores, podem dir-ho així, eh?
1: Amb un sol carrer ho solucionem,
0: amb un sol carrer ho resolem, eh? El carrer de les Germanes del Mau. Quedaria bonic, això, perquè gairebé qui llegeixi la placa està obligat
1: a pensar qui són.
0: I a pensar per què, eh? Vila Haveman, l'Hort de Can Fals, la Casa Pairal de Can Fals, o sigui que això que val el que no està escrit. I va quedar per Sitges i, sobretot, la Fundació de Maria, que s'ha encarregat de mantenir aquesta casa, vaja, que elles tornarien a viure i quedarien...
1: Jo crec que estarien allà de estarien voluntàries.
0: Allà aplaudint de voluntàries, eh? Beli, gràcies, un dia més.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, 10 i 25 minuts.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: La Loreto que ha tret cap com una olla.
3: Sí. Bon dia, bon dia.
1: Aquest matí ha estat de trànsit mocador, eh?
0: Sí. Cap com una olla. La Vinyet, que afortunadament va fer gimnàstica, i s'aïlla de tot.
3: No sé què ha passat.
1: Ara li haurem d'explicar.
0: I s'aïlla de tot.
2: Jo sí que t'he escoltat, jo sí.
0: En Josep Maria, en el seu món, com sempre, fas molt bé.
3: Escolteu-vos, saludem.
0: Perquè la moto és llibertat, també. I l'Helena, que és un verso suelto.
2: Un verso suelto, sí.
0: I que viu encara aquesta... aquesta petita espina interior.
2: Doncs sí.
1: Home, tu t'ho has de passar.
2: Doncs sí, no me n'haig d'amagar, no.
0: Ara ens ho explicarà.
3: Saludem amb en Ricard.
2: Saludem amb en Ricard,
3: que el trobem molt a faltar.
2: Molts ànims, Ricard.
4: Hola, Ricard, vinga.
0: Segur que en algun moment o altre el retrobarem.
3: Sí,
0: el que sigui per un dia allò de dir, Ricard,
2: segur que sí.
1: Que el juny encara no es veu encara.
0: Aquí està.
2: La temporada que ve.
0: La princesa està triste?
2: Pues sí.
4: Què tindrà?
2: No, triste no, enfadada.
0: Estàs molt enfadada últimament, eh?
2: Sí, últimament m'ho haig de fer mirar, això.
0: Sí?
2: Sí.
0: Està en un estat de...
2: És que hi ha coses que fan mal. Hi ha coses que fan mal, vull dir, aviam, amb tot el carinyo del món, vull dir...
0: I t'ha fet mal?
2: Estem parlant de l'Assemblea del Partit Socialista.
0: I la designació...
2: De divendres.
0: De divendres.
1: Ah, sí, perquè...
0: Els apuntem perquè val la pena.
2: Ja està, queda dit, ja està.
0: Que l'Helena va ser regidora del Partit Socialista.
2: Exacte.
0: Però era independent.
3: En
0: l'edat
3: d'oro, per això,
0: En l'edat d'oro, mira.
2: Socialista, ja fa. En l'edat d'oro, sí.
4: En l'edat d'oro.
2: Que és el que jo, amb unes persones que hi tinc molta afinitat...
0: Ai, Vinyet, l'edat d'oro.
2: ...del partit, quan vaig saber això, els hi vaig dir. Aquest no és el PSC que jo coneixia. Ja està, vull dir, a veure, cadascú lliure de fer el que vol.
4: Fa anys, això, eh?
2: Sí, no, naturalment que fa anys.
0: I com els dèiem en aquest assumpte de l'esperit crític, ja ho saben, que més d'un pot dir que o el PSC ha virat a la dreta, o Manu Rodríguez ha virat a l'esquerra, o han passat les dues coses alhora.
3: Sí. O amb Oliga que fa fort.
2: Sí, exacte.
0: Però és evident que el primer alcalde del Partit Socialista ha acabat convertit en un independentista confés,
2: exacte.
0: I el darrer candidat del Partit Socialista.
2: I com ell, molts.
0: Sí, sí.
1: No va ser sol, va haver el crac dels Maragall.
0: Que no vol dir res, perquè a totes les cases passen coses.
3: Les coses. No,
0: però t'ha cridat molt l'atenció.
2: Em sap greu.
1: Home, ens va cridar.
3: Amb tots, eh?
1: Que sempre he estat fora del món de la política activa. Política, sí, perquè si vius...
2: Sí.
1: Política. Em va sorprendre moltíssim que una persona que sabia que és un partit que es va encarregar el català, el que tenen...
2: Tot.
1: Però
2: sí, per això.
1: A més, amb fúria. Amb fúria.
2: Sí.
1: Aquí està.
2: Que ningú li treu el valor com a persona i d'allò que
0: no,
2: això
0: no.
2: Independentment, naturalment.
0: No estem parlant aquí del tracte.
2: Només faltaria. Estem parlant
1: de fúria van tenir que ja no hi són.
2: Jo diria que, no sé, de ser fidels a unes idees, no? Vull dir, no pots anar canviant tant de jaqueta, no sé com dir-te. I si parlem d'un partit amb una força política com pot ser un PSC a Catalunya, o com a mínim la tenia, aquesta força política, ara l'ha perdut molt.
0: Bé, i en el cas...
2: No només de Sitges, sinó tot arreu.
0: I en el cas de Sitges ha estat...
2: Hem acabat de clavar el clau, eh? És que m'ha acabat de matar-ho. Clar, sí, vull dir, si havia... No sé, vaja, vull dir... No
3: entenc, a veure què diran les urnes.
2: A veure què diran les urnes.
0: Sí.
4: L'altre dia un amic conegut de la colònia, que és amic o conegut també del pretendent, diu, quan el vegi li diré...
2: Jo el conec,
4: Tu que votes a Vox... Ara et fots socialista! Així és mateix, m'ho van dir.
2: Bueno, ha passat d'un extrem a l'altre, no?
4: Així és mateix, m'ho van dir. Un que el coneix i que és de la colònia, o sigui, i que sap que...
2: No, vull dir, ja et dic, com a persona, res a dir, vull dir, escolta'm, vull dir...
3: Jo sí puc dir una cosa.
2: Digues.
0: Sí, home, pots dir.
3: També estic molt enfadada.
2: Vinga, una altra.
4: Jo ho tinc prohibit, eh?
0: Què hem de fer?
2: Tu t'has prohibit enfadar-te.
0: Sé què hem de fer avui. Tot sigui dit el que diu l'Helena, eh? Quan varen tenir aquí Manu Rodríguez un tacte... Bé, en general...
2: Molt bé.
0: Aquesta taula genera...
4: Fum.
0: Sí, és l'únic que ens queda del 1989.
2: La taula.
0: Si la taula parlés...
2: Ui, la taula.
0: Però la taula genera, o almenys aquí, sempre un tracte...
3: Les persones...
0: Un tracte, un bon tracte. Però aquí també ens va cridar també l'atenció en aquest sentit, i no sabem si a totes les cases passarà això o no, que sembla mentida... amb el que havia arribat a ser el PSC des del punt de vista de militància, que costés trobar dins el propi partit un candidat o una candidata.
2: Que és una de les meves preguntes també que vaig fer, com més que no heu remenat la llista de dalt a baix i vinga va. No s'ha trobat. Torna a remenar la llista, vull dir, aviam.
0: Cada casa és un món i cada persona un misteri. Però ja està. Estàs enfadada per què?
3: Vinyet, què passa? No, és que recordo les intervencions d'en Torra quan va venir allà al Retiro.
0: Sí.
3: Que no hi vaig poder anar perquè jo estava mirant-lo de...
0: Poden escoltar la conferència nostra
3: molt bé. Vaig estar amb lo de Càritas del Sense
0: Sí.
3: Però ho vaig escoltar.
0: Sí.
3: I llavors, ell deia...
0: Que és un home que s'explica molt bé.
3: I va sintetitzar...
0: És un home que parla molt bé.
3: Els sis punts que s'havien de fer.
0: Aquesta mena de sis ordres o sis manaments.
3: Que jo ho faig, això, eh? Jo ho faig amb militància. Bueno, però l'altre dia anava a pagar...
0: Fem un parèntesi aquí. El que deia el president, el més important... deia l'ordre de bé parlar en català a Catalunya. El públic, òbviament, va respondre això amb una remor simpàtica, però es referia a que, com en el cas de deixar de fumar o en altres hàbits, que cadascú es posi com a repte 21 dies, 3 setmanes, 21 dies... de parlar en català a tot arreu i en qualsevol circumstància.
3: Jo ho faig, sí.
0: I un cop hagin passat aquests 21 dies, doncs segurament s'haurà interioritzat més aquest nou hàbit, i deia el president Torra que en la majoria de casos les persones a les quals hom s'adreça en català acaben agraint el fet que es parli en català. Ell ho parlava des de la seva experiència, després, diguem-ne, cadascú a casa seva en trobarà, perquè, clar, Quim Torra també deia que si estàs en un judici, encara que estiguis en un judici, en català. Saben vostès, no cal que els diguem, que tenen tot el dret, però en determinats àmbits vostès també pensaran, mira, escolta'm, jo vull matar-ho, això.
3: Sí.
4: Vull acabar aviat.
0: Explica, i això de l'acabar aviat, doncs, a vegades condiciona tot plegat. Vinyet, tornem-hi.
3: A veure, jo anava a fer uns tràmits per internet per pagar una factura de l'Ajuntament de Gimnàstica, i com que és complicat, no sabia tirar endavant, perquè no en sé gaire, i llavors ell diu que hi ha un lloc on te donen informació.
0: Sí.
3: Llavors vaig trucar allà, vol parlar en català? Quieres parlar en català? Preto-lo. I llavors diu, hi ha molta estona d'espera. Diu, si vol, doncs li trucaran. Jo vaig apretar i al cap d'una estona em truquen. Buenos días. Le llamo del Ayuntamiento de Sitges. Jo anant-me encenent. Le llamo del Ayuntamiento de Sitges porque usted ha hecho una gestión.
2: Oye, qué premido.
3: I jo dic, a veure, noi, parem aquí. Per què em parles en castellà? Llavors ella em contesta, ai senyora, perdoni, però com que no he vist l'opció que vostè havia agafat el primer.
2: S'havia confós de l'1 al 2.
3: Però jo dic, doncs per això mateix, si tu no has vist l'opció i estàs a l'Ajuntament de Sitges, parla el català, si no t'entenc ja t'ho diré. I aquell noi molt correcte, perquè molt simpàtic i molt maco, ja vam fer totes les gestions en català. Però el llamo de l'Ajuntament de Sitges,
0: L'ha salvat de la crema.
4: Que queda clar, eh?
3: Però l'altre dia també, que vaig anar... Aquest va parlar en català.
0: Aquest noi ha viscut un acte de conversió immediat.
3: No, l'Ajuntament hauria de dir vosaltres, heu d'adreçar tothom en català.
0: Vols dir que per defecte.
3: Per defecte. Vaig amb un restaurant de Sitges de tota la vida, i estem un grup i ve un noi, no? I comença a parlar en castellà. I jo li dic, ai, mira, podries parlar en català? Dic, és que m'hi sento més com. Diu, és que no lo hablo. Bueno, no et preocupis, però m'entens, no?
0: Sí.
3: No l'entiendo. Dic, pues tenim un problema, perquè jo no et parlaré en castellà. No parlaré en castellà. Aquell noi semblava una mica escorregut, però jo pensava... I ens van portar un altre cambrer.
0: D'acord.
3: Així es va acabar. Però, a veure, d'atenció al públic, no han d'entendre.
2: Pues que hi ha molta...
4: No n'hi ha,
2: exacte.
3: Pues mira.
0: Bé,
1: doncs mira, perquè hi ha l'informe Fènix.
0: Sí.
4: És que vols que pleguin els restaurants. perquè no tinguin servei.
1: Els de l'ara és
3: ja, però
1: informe
3: que
1: la... Pat...
0: Sí.
4: Ho patim.
3: No era dels vostres, eh?
4: No, no.
0: Bé, és igual.
4: Jo intento que parlin...
3: No, que si no el parla jo ja li veig, bueno, però m'entens, vull dir, m'entens, doncs ja
4: no
3: està.
4: No s'esforceu que no n'hi ha.
3: I l'altre dia un camarer diu, és que en 6 mesos que estic aquí no s'hi aprende una llengua. No, però si no te la parlem ni en 6 mesos ni en 6 anys.
2: No.
3: Aprendràs la llengua. Bueno, en fi, estem això.
0: Qüestió complexa, aquesta.
3: Però clar, tenim un 45% de gent estrangera també, això segons passa. Les gràfiques de la
0: vida. Sí.
3: També què vols?
4: Quants que parli en català.
3: Quants en quedem de Sitges? Quants en devem quedar? Un 20%?
4: Déu-n'hi-do.
0: Atenció, perquè qui t'escolti et dirà què vol dir això, quants en quedem de Sitges?
3: Vull dir de Sitges, vull dir de Sitges
0: de Sitges.
3: De tota la vida. Tampoc cal esbestar 10 generacions de Sitges, però vull dir...
0: No és que en quedin menys de Sitges, sinó que n'hi ha més a Sitges ara.
4: N'hi ha més de fora.
3: Però n'hi ha més de fora i menys de Sitges perquè hem marxat també.
2: Sí.
3: Jo vaig quedar esgarrifada d'aquelles
0: estadístiques. És el debat de molts llocs.
2: Molt, i tant.
3: Però aquí molt, eh?
0: Bé.
3: Fins quin punt jo puc exigir.
0: Hi ha els llocs que són un pol d'atracció.
3: Sí.
0: I si no, hi ha una equació molt fàcil. Qui pot pagar una casa d'1 milió d'euros?
2: Oh, sí.
0: La poden pagar més.
1: Perdona, a Olot, què? A Osona que està passant i no són d'1 milió d'euros,
0: no.
2: I és el rovell de l'ou
1: aquí
2: també
1: està.
2: Els està passant
1: aquí, eh? Està l'informe Fènix, sí. Potser que ens el llegissin
2: i ves a Ripoll,
0: fa referència a la Loreto a un informe d'un grup d'economistes importants de primera divisió de Catalunya que va publicar l'Ara el passat cap de setmana, però del qual se n'ha fet ressò tothom, que diu bàsicament que l'economia catalana està sustentada en un perfil de treballadors de molt pocs recursos, mal pagats, per dir-ho així, i que, per tant, aquests treballadors no poden sustentar el sistema. En general, ve a dir això, i aquests treballadors treballen en àmbits, fonamentalment va parlar del turisme i en tots els àmbits de la indústria,
2: de la indústria porcina.
0: Si volen, de la indústria càrnica en general.
2: Clar.
0: Escorxadors, tot aquest àmbit, eh? Bé, i que això, el titular era Catalunya es dessagna. Aquest era el titular, eh? Perquè evidentment amb llocs de treball precaritzats o que no tinguin una remuneració i ni una responsabilitat evident, doncs una economia basada en això té poc recorregut. Això és el que venien a dir als economistes.
1: Això que dius, qui compra una casa, això ha sigut tota la vida. No, però hi havia una... Sí, senyor. Ja hi havia els milionaris, però sí, hi havia una classe mitja
3: ara s'està...
0: Hi havia una oferta per aquesta classe,
2: classe mitja.
3: Però que ara passa... No és que no puguin comprar, és que els que tenen una casa que val diners se la venen i marxen. Perquè jo al costat de casa meva... Al costat de casa meva tots s'està venent amb holandesos, amb...
4: A Terramar també s'està venent.
0: Els que poden comprar.
3: Del nord d'Europa, americans...
0: Els que poden comprar.
3: Un lloc que era
1: aquells
3: de gent senzilla.
1: Tots.
4: Jo sabia d'una casa de Terramar que venia un senyor d'Andorra,
0: sí.
4: I cada setmana li faria 10, l'altra setmana següent 20, l'altra 50, fins que l'altre va dir bueno,
2: vinga, va.
4: Va.
2: Vinga, ven, no?
4: Però cada setmana. Petit.
0: De tanta oferta, va dir.
2: Tanta oferta. Sí, estan disposats
0: a
2: tot.
0: I si hagués esperat una mica més...
2: Que li haguessin donat més.
0: Sí. Quants anys fa que vius a Terramar?
4: Jo 46. No, Terramar, el Vinyet.
0: Sí, sí,
2: bueno,
0: sí.
2: Vinyet, sí.
0: 46 anys.
4: Sí, però ens sortia més barat on te visc que un piset aquí.
0: Ah, que ha canviat molt el barri de gent, de
4: barri,
0: veïns.
4: Bueno, ha vingut gent de fora, sí, se n'han mort uns quants pobrets.
0: No, està clar.
4: I n'ha vingut de fora, també.
0: Està clar.
4: Fora.
2: Estrangers?
4: I les casetes, si ben petites, s'han fet grans i, bueno, i lloguer. I allà tinc apartaments davant, o sigui, que allà passa de tot.
2: Allà passa de tot, clar.
3: Però hi ha cases molt, molt
2: els
3: maques,
2: eh?
0: Oh, esclar.
4: Ara, jo cada dia camino per allà pel gos i
0: trobo
4: amb algú i amb un altre i me'n dono compte de com han anat canviant inclús els que estan parats, del temps que triguen a fer una casa, del que trigaran i del que no poden no la faran.
3: Sí, sí.
4: Però n'hi ha alguna, n'hi ha alguna que no sé si la faran o la faran, saps? Perquè aquella que va comprar tres cases seguides i quatre
1: sí,
4: cases.
1: Sí, allò és impressionant.
4: Allò és...
1: Sí. I ja està tot.
2: Està tot atur...
1: els quatre vents.
2: Aturat,
4: però
2: no?
4: Ja, ja fa temps que s'ha aturat.
1: I després aquella que sembla un barco. Que no...
4: Allò és un barco. Si ho mires d'aquí és un barco, d'allà no tant, és tot vidriera.
3: Tot vidre, sí.
4: Sí, sí.
1: Sí, sí, ja. Però quant temps fa que dura?
4: Això ja fa
0: la venda d'aquesta casa.
4: Anys ben bé.
1: No la venda, la construcció.
0: La construcció.
4: Gairebé sí, sí, dos sí. Anys ben bé. Sí, sí.
3: Sí, sí. Bueno, este, la societat està canviant.
4: I l'altra que és a Lituània, i l'altra que és xinesa, que també van trigar un any i mig. Unes mansions que...
3: Clar, sí, sí, i els rics cada vegada n'hi ha més i són més rics, la classe mitjana s'està diluint i els...
4: No, és que tot arreu del món hi ha rics i
2: això és general,
4: que no són
3: la
4: rics.
3: Que aguantava, ara serà un altre sistema.
2: Això és general a tot arreu.
4: A tot arreu, sí. I amb els capellans d'això també, hi ha capellans que van a l'helicòptero i capellans que van a peu.
3: Exacte,
1: pobrets. Els de peu rodó, com deien ballarins. Els de peu rodó i peu volcat.
4: És universal...
3: Pues mira, ja ho deia la Trinca.
4: És això mateix.
3: La Trinca ja ho deia, això d'escapar.
0: Sí, sí, però està clar que és un canvi.
2: És un canvi.
4: M'entens? Sí. Sí, que... sí.
0: I és un canvi ràpid.
3: Sí, sí, sí, perquè la sanitat i l'educació, què pas, què està passant, com acabarà tot això, també?
1: O bueno, segons el Mascullell,
4: cosa...
1: no hi ha gaire marge per part de la Generalitat per solucionar.
3: Jo ho veig,
1: refrenar. Que no hi ha marge de diners.
4: No, no, ara s'han aprovat els pressupostos.
2: A veure si tira algun endavant.
4: I amb els pressupostos suposo que una gran partida anirà cap aquí. Hi haurien d'anar.
3: Sí. Home,
4: hi haurien.
3: Sí. La salut.
2: Enfermat ja, no?
3: Que tu Mana? Tinguis...
2: Enfermat, sí, no? Els
0: sí, aquest matí.
4: El pacte
0: dels pressupostos.
4: Sí, i en canvi els altres ara diuen que no.
2: Ara diuen que no.
4: Oh. I que la República...
1: Però a vegades em dona la sensació que són una colla de criatures malcriades que m'ho mirar el sorra al cul sé que hauria d'acabar tot.
3: Sí.
0: Tot. Això com deien...
1: Com els abans, una sorra al cul.
4: Una sorra al cul. No se'n salva ni un, eh? No se'n salva ni un.
0: Això com deien abans les àvies, tots tenim un rei a dins.
3: Tots tenim un rei al cul.
1: Tots.
0: Tots.
2: Això és veritat, això és veritat.
1: Per això, parlant de reis, avui és el Dia Internacional de l'Esport...
0: Del Joc Net.
1: Del Joc Net.
2: Del Joc Net?
1: Sí.
2: Doncs vinga.
0: Del Joc Net.
1: Vinga, juguem net.
2: Juguem net.

0: Diga, eh? O sigui, que és el
1: joc, sí, joc net.
0: Igual sí, aquí.
2: Per baix, per baix per Teatre Amèrica també es fa cuento més amunt, eh?
0: Sí. Igual que aquí.
1: No pararan de castigar, eh? El que tenim nosaltres amb la salut, que saps que tens una malaltia greu i que t'atenen i que t'atenen bé, més millor, això no ho tindrien de deixar perdre, eh? Això és molt important, que Amèrica, que dius tu, es moren, eh?
3: Sí.
0: Que sí. Allà no tens...
3: Ja. Home, allà no hi ha seguretat social, eh?
0: Si no és privat... Ho tenien tot a punt i aquest s'ho ha fotut a l'aire.
3: Si no tenen una assegurança...
2: Però, no?
1: I quina assegurança?
3: I qui la pot tenir?
1: Qui la pot tenir?
2: El concepte de la sanitat universal.
1: Això jo crec que és bàsic. I l'educació també, clar.
3: Sí.
1: I això és el que s'està encarregant.
3: Són els dos pilars, eh? Vull dir, l'educació i la sanitat.
0: Bueno, l'educació sempre ha sigut l'última. L'última. Perquè mentre siguin tontos viuran els que no ho són. I això sempre ha estat així. En tots els governs.
2: Va, què poses?
0: Volen tontos.
2: Què poses? Educació,
1: clar,
2: sanitat?
1: Clar, els tontos.
2: I afegeixes, perquè segur que algú hi afegirà i farà de bon afegir, justícia.
3: També.
1: Sí, també.
3: També.
2: Aquests processos judicials eterns.
3: Oh, sí.
2: Que no acaben mai.
3: Oh, sí.
2: Si pot afegir, què? Cultura.
0: Sí, bueno, també. I això de la Shakira, tu.
2: Si pot afegir esport.
4: La cultura ve quan la gent té la planxa plena. Si no tenim la panxa plana para cada dia, oblida't de la cultura i oblida't
0: de...
2: per tant hi pots posar la vivenda
0: la vivenda
1: que no
2: i el benestar.
1: Casa, com es pot preocupar de la cultura? Pues el que diu ell, volen tontos, com s'ha volgut sempre.
0: Sí, sí.
3: Sí,
0: no ve d'ara, no.
3: No ve d'ara, no.
1: Que la gent, perquè els seus tota ja van a escoles
0: tota
1: bones. I ja van a escoles elitistes. Aquests no tenen
0: tota
1: problema.
0: La història. On hi havia la cultura que tu dius, a la història, on hi havia els monestirs i on hi havia els reis.
1: Ja
0: no n'hi havia enlloc
4: sort
0: més.
4: Sort dels monestirs.
2: Truquen.
0: Digui.
2: Està bé, he canviat el ton. Vinga.
3: Spam.
2: Què anaves a dir de la Shakira?
0: La Shakira. Bueno, que això que ha guanyat el d'allòs, de moment.
2: L'Helena fa així. Espera.
0: Han dit avui unes coses molt bones, que els inspectors que han anat a buscar...
3: Presenten recurs al Suprem, eh?
0: A burxar.
3: Presenten recurs al Suprem.
0: No haurien de pagar els ciutadans, sinó els inspectors aquests que han anat a burxar, que l'han cagat, amb tots els respectes, ells haurien de pagar-ho.
1: Però vols dir que li van cobrar més...
3: Home,
0: bueno,
3: no, li van fer declarar l'any 2011, o sigui, ella ja va...
0: Va haver moments
3: ja
0: que...
3: Ja va pagar...
0: Busquen
3: vull dir,
0: figures.
3: No, va pagar amb recàrrec i amb multes i tot el d'allò. 2012, 2013, 2014... Però també li reclamaven el 2011. I ella va recórrer que el 2011 ella ni estava amb Piqué,
2: sí,
3: ni tenia fills, ni vivia a Espanya.
0: 183 dies.
3: Exacte, no va estar
2: 48 o una cosa així. Ben, va estar menys
3: dies. I això és el que ella, el recurs que ha fet, que ha trigat,
2: sí,
3: no sé quants anys.
4: 11 anys.
2: Sí, ben bons.
3: I ara li han donat la raó, dient que el 2011, doncs és veritat que no estava aquí.
2: Uh-huh.
3: I amb la broma aquesta li han de tornar 54...
0: 50,
1: quasi
0: 60 diuen...
1: milions.
2: Sí, sí, prop de 60.
0: Diuen, però reduïts a 29, perquè no sé què, no sé quant.
3: Sí.
0: Però això sí, ho hem de pagar.
1: Per nosaltres, conmigo,
0: perquè
1: ja
0: hi ha les multes.
2: Per pronto pago.
3: I els interessos de demora.
0: I els interessos i el jutjat, perquè també els seus advocats...
2: Sí, sí.
0: També,
3: sí, sí, les costes van,
0: les costes
3: van
0: a
3: compte de l'Audiència, sí, sí, Nacional.
2: I el debat és aquest, que ella ha pogut fer allò que no pot fer ningú. Que és destinar aquesta quantitat de recursos per poder, perquè ha tingut 33 milions d'euros embargats, és
3: embargats,
2: a dir,
3: embargats.
2: Allà,
1: clar, és que això ja nosaltres...
2: qui pot tenir 33 milions d'euros, sí, allà, sense tocar,
1: no,
2: fins
1: res,
2: que no estigui resolt.
1: Altra...
2: Ei, evidentment que el que és just, però
3: sí, sí,
2: en el sentit,
3: sí, sí,
2: que...
3: Sí, sí, sí. Sí, no, no.
2: Que tant, no, sí, no està a l'abast, sí, de tothom, sí, en fi.
0: Ara van a buscar figures perquè tothom pagui.
2: Mm.
3: Això s'ha fet sempre, eh?
0: Sí, i tant. Sí. Mira la flor, eh? Mira
3: la flor.
0: Que havia... Que hi havia una peseta de tot el panyol, eh?
3: Que jo he estat al Tribunal Econòmic, eh?
2: Ja.
3: I els ulls se t'anaven. Quan veies un nom famós, els ulls se t'anaven.
2: Sí.
3: Llavors hi havia aquells llistats, saps aquells llistats, aquells,
0: sí,
3: paper d'impressora,
0: sí,
3: que era gran,
2: sí, sí,
3: així, amb els foradets.
2: Amb el paper perforat.
3: El paper perforat. I sembla mentida, els ulls se te n'anaven quan sortia un nom conegut.
2: Vostès a casa seva pensant, per què serà? que els ulls se n'anaven.
5: I a mi se me n'anaven quan sortia el nom de Sitges.
2: Ah?
3: Sí, sí, sí. Clar.

0: Però no ha dit mai res en veu alta.
1: No, mai, teníem prohibit.
0: Que consti. 10 i 48. Loreto, gràcies. Josep Maria Vinyet.
1: Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
0: I 33 minuts, en aquest dia tan bonic, tan preciós, ens sembla que ningú a Sitges deu tenir una vista tan absolutament privilegiada com la que estan tenint hores d'ara la Carola Fernández i en Joan Totosaus. Cap al migdia, després, al nostre perfil d'Instagram els oferirem un vídeo d'aquesta pujada a la bastida del campanar xinoxano, perquè se'n puguin fer una idea. Tornem a repetir unes quantes dades que els poden interessar. La base del campanar, respecte al baluart, la base del campanar està a 12,78 metres. El cos inferior del campanar, fins a la base de les campanes, està a 23,37 metres. Quan vostès pugen per Festa Major, per Santa Tecla, si hem pujat mai el cos de les campanes, aquest cos de les campanes, està a 23 metres i mig d'alçada respecte, repetim, la plaça del Baluart. La barana de dalt de tot, els que hagin pujat mai a dalt de tot del campanar, la barana està situada a 30 metres i mig. I gràcies a la bastida que s'ha instal·lat per la restauració del campanar, es pot pujar més amunt. I els que hem pujat a dalt de tot i han trobat davant per davant la imatge de la Immaculada Concepció han estat gairebé a 40 metres, a 39,82 metres. El campanar es corona amb la glòria de la Immaculada Concepció, que està a 39,82 metres. Per tant, des d'aquesta alçada, en un dia com avui, això és una meravella de les meravelles. Però no estem tant per parlar de la vista des del campanar, sinó de les obres que s'estan fent al campanar. Al campanar, com els dèiem, tenim a la Carola i tenim en Joan. Joan, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Vicenç.
0: Quina vista, no?
3: Sí, no estem a dalt de tot, no estem a dalt de tot, perquè a dalt de tot, estan sí. Avui treballant força. Entre d'altres coses, estan revisant el parallamps.
0: També és veritat que estava maco aquest parallamps.
3: Perquè el parallamps també s'ha de tocar. Aleshores, com hi ha molta feina a dalt,
0: sí.
3: Diguem, ens hem quedat a una posició intermitja.
0: Estem a l'alçada de d'on, Joan?
3: Estem a mitja torre del comunidor, per entendre'ns. A mitja torre del rellotge.
0: D'acord.
3: Ja estem, diguem, una mica per sobre, diguem, de les teules de l'església, de la parròquia.
0: D'acord, és a dir, esteu just a sota del campanar, per dir-ho d'alguna manera.
3: Estem just a sota del campanar. I sí, la vista és molt maca. Val a dir que jo, personalment, a dalt de tot encara no hem pujat,
0: Sí.
3: Però la pujada em pensava que encara faria més cosa i encara dius, bueno, és molt segur, aquesta bastida.
0: D'acord.
3: Ho és, ens diu el Marcos, ara parlarem amb ell.
0: És a dir, dona tota la sensació que puges amb seguretat,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, puges, a veure, clar, evidentment no és de visita lliure, oi?
0: No, està clar.
3: Però que és que no tens una sensació de dir ai.
0: A part en un dia com avui, que no hi ha ni un bri d'aire...
3: Sí, clar, és un dia perfecte,
0: perfecte.
3: aquí ara ho preguntarem això també, però clar, avui entre que la mar és plana i no sí, clar, i vista, sí, el que deies, excepcional. Hi ha una malla, que tapa una miqueta la vista, oi? Però bé, que és la malla que es veu des de fora, també, evidentment.
0: Anem a fer una petita recapitulació de dades i recapitulació històrica.
3: Recapitulem.
0: 1672 es consagra la nova església, el 1703 es construeix el cos del tambor i la torre del rellotge, el 1747 es construeix el cos de campanes del campanar de la parròquia, el 1856 la capella del Santíssim, el 1863 la remunta final del campanar, coronada amb la imatge de la Immaculada, el 1868, ens diuen les notes històriques, s'enderroca parcialment la torre del rellotge i es col·loca el campanar de ferro, que és el campanar que escoltem cada dia tocant les hores, els quarts, el campanar de ferro del 1868. El 1929 s'intervé a la balaustrada per restaurar-la i el revestiment del cos del campanar, i finalment el 1940 la substitució i la reposició de les balustres del coronament. S'ha tocat molt poc aquest campanar i precisament, òbviament, en la seva situació en aquest entorn tan hostil des del punt de vista de la salinitat del mar i de la meteorologia, és evident que hi ha hagut aquí un desgast molt important. Una obra que té un pressupost de 322.000 euros, dels quals 200.000 els assumeix el Departament de Cultura de la Generalitat i 122.000 la parròquia, que ha pogut assumir aquesta primera fase d'unes obres que han d'anar més enllà. Però anem pel campanar. Qui tens?
3: Doncs aquí tinc a quatre persones.
0: Déu-n'hi-do.
3: Al meu voltant. Per una banda, el cap de l'obra, que és el Marcos. Per banda, tenim... que és l'Aitana. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Per una altra banda, tenim a dos dels arquitectes, que per una banda, a la Laura. Bon dia.
5: Bon dia.
3: I per una altra banda, al Jaume. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
3: I bé, estem tots una miqueta expectants.
0: Ja. Sobretot no et moguis massa, Joan, perquè t'estem perdent estones. Eh?
3: Ens perds estones, esperes. Doncs, espera, em posaré en una posició clara. Jo el juraré sobre mi mateix.
0: Exacte. Doncs,
3: perfecte. Doncs em poso en posició que vegi correctament l'edifici de l'Ajuntament.
0: Perfecte, ara t'escolto.
3: Doncs anava a dir, pujant, el Marcos ens ha fet una miqueta de Cicerone i ens ha anat explicant tot allò que s'han anat trobant que a l'hora de posar la vestida i de començar a treballar. Si havies treballat molt amb edificis patrimonials d'aquest calibre.
7: Porto amb aquesta empresa que fa això des de, crec que són 29 anys ja, amb façana d'aquest tipus. Hi ha una bona part que sí, sí. La veritat que sí, que està molt deixada. Es nota que fa molts anys que no han fet res. Hi ha molt de ferro que rebenta tot el morter que té. I, bueno, li fa falta. Regalims del rovellat. Hi ha moltíssimes coses. Ara enfoscat s'ha caut tot.
3: És a dir que s'havia de fer una intervenció important. Però clar, aquesta intervenció s'ha de fer amb cura. I per això ha d'haver aquí la mà de la gent que té cura. De que la intervenció sigui patrimonialment correcta. Aitana, què ens trobem aquí en aquest campanar?
4: Doncs hi ha moltes alteracions de la pedra, sobretot per el fet d'estar a costat de mar, molt de vent, molta erosió, moltes pèrdues de volums de carreus que estan realment molt malmesos i que els hi fa falta una bona intervenció. Llavors, per la nostra part, el que sí que fem és sempre eliminar antigues reparacions que poden ocasionar doncs, tensions, com per exemple són les juntes amb ciment i sorres, que es veia molt evident que havien utilitzat ciment i sorres, i el que fem nosaltres és sanejar aquestes zones malmeses que, no, de carreus que s'estiguin caient, les juntes que estiguin trencades, llavors consolidem la superfície a tractar i a partir d'aquí nosaltres formulem els morters de manera tradicional amb sorres rentades, diferents àrids com pols de marbre o putzolanes i ho barregem tot a base de calç hidràulica com es feia antigament per tornar a consolidar tota l'estructura, tornar a rejuntar i tornar a recuperar els carreus que han perdut tot el volum.
3: Ara anava a dir la pregunta que ve al cap és antigament es treballava millor que ara?
4: Sí. O com a mínim això és el que ens han fet creure a la carrera, diguéssim. Que sí, clar, els materials eren materials naturals, materials molt més compatibles amb la pedra, la pròpia estructura de la pedra natural, com són els morters a base de calç i sorres adients per cada intervenció.
3: El que us heu trobat aquí és el que us esperàveu? Us heu trobat millor o pitjor?
4: Doncs en algunes zones està bastant ben conservat, però és evident que les cares que estan en contacte directe amb el mar i que hi ha moltes ventades, molta erosió de la pedra, sí que déu-n'hi-do les pèrdues de carreus que hem trobat, inclús com rejuntats molt superficials que a la que repiquem i traiem el ciment que cobria les juntes, veiem que hi ha molta profunditat a recuperar.
0: Joan, pregunta-li a l'Aitana si en algun moment hi ha hagut aquí algun perill estructural o no. O encara que tingués això un mal aspecte, mai el campanar ha tingut cap perill estructural més enllà d'aquest material que ha anat caient de tant en tant i que preocupava més a més d'un sitgetà que passava per la plaça del Baluar.
4: Sí, bé, a nivell estructural suposo que t'ho podrà contestar millor l'arquitecte, però sí que hi ha algunes pedres que déu-n'hi-do que el perill, perquè hi ha de fet una zona que sí que a la que vam començar a treure les juntes, vam treure directament un roc sencer, que va ser com un vale, sí, fa falta aquí una bona intervenció i sobretot a nivell estructural començar a col·locar alguns perns per, que no, bueno, perquè no caiguin aquests volums que estan molt puntualment enganxats.
3: I abans de parlar amb l'arquitecte, una cosa que ens ha cridat l'atenció i que abans li comentaves amb la Carola, el vostre és un sector molt feminitzat, no?
4: Sí, la veritat és que sí. Majoritàriament a la carrera som pràcticament el 90% noies. Sí, sí, sí, suposo que està molt associat al tema de belles arts. I clar, nosaltres tenim no tenim especialitat com a tal, perquè al final acabem tocant molts materials, podem tocar des de pintures, fustes i en aquest cas pedra natural. Però sí, la veritat és que som majoritàriament noies. Sí, sí.
3: I una darrera, fa cosa treballar en alçada?
4: Bueno, ja no és la primera vegada que treballem en alçada, la veritat que quan fem edificis patrimonials, evidentment, tipus esglésies, tipus catedrals i així, sempre treballem en alçada. Però bé, n'hi ha algunes que s'acostumen més ràpid que d'altres.
3: Doncs queda clar. Passem a responsable. Arquitectes.
0: Sobretot, no digues. Te'n vagis massa de la visió de l'Ajuntament, eh?
3: No.
0: Perquè ho estem sentint molt bé, de moment.
3: Perfecte,
0: o sigui, amb algunes interrupcions, però molt bé.
3: Ja ens hem posat, o millor dit, els arquitectes ja s'han posat correctament perquè puguem fer l'entrevista.
0: Vinga.
3: Tenim a la Laura i tenim al Jaume.
0: La Laura Martínez i en Jaume Trullà,
3: correcte.
0: No?
3: Correcte. Uh-huh. Tots dos, gairebé la pregunta seria la mateixa que hem formulat abans. Una cosa és fer el projecte i una altra cosa és posar la bastida i trobar-se, tocar la paret. Què us heu trobat respecte del que esperàveu? I no sé si començar pel Jaume.
5: Hola, bon dia. Doncs a veure, aquest tipus d'intervencions que són, bueno, actuacions en edificis que tenen segles d'història, doncs és una mica l'experiència, podríem dir, que a poc a poc et va permetent intentar anticipar-te a totes aquestes sorpreses, perquè sempre n'hi haurà, sempre n'hi haurà. Per sort ara, sí que és cert que tenim un avantatge respecte a anteriors arquitectes i és que comencem a disposar de drons, no? Llavors això et facilita una mica la feina. Tot i que no és una fiabilitat 100% segura, perquè tocar és tocar i al cap i a la fi les imatges són les que són, recuperant la pregunta... Sí, ens hem trobat algunes sorpreses, sobretot en alguns elements que queden més ocults i llavors notes que l'erosió, tot el que comentava la Aitana, doncs sí, hi ha hagut més erosió del que podríem arribar a contemplar. Sí que és cert que, en relació a la pregunta anterior de si estructuralment patia o no, anem a veure, el mur estructural d'una casa comuna, com a molt, tindrà uns 30 centímetres, potser si anem a una masia una mica més, no? Aquí estem parlant de que són murs de 2 metres de gruix. Llavors, que caigui és complicat, no? I una mica el que sí que estava bastant malmès és la pell, no? Com les capes externes. I el risc més aviat era de possibles despreniments, bueno, no dic possibles, sinó confirmo, despreniments d'elements superficials, però l'estabilitat del campanar en si no hi ha hagut en cap moment un risc. Però sí que és molt bo això, que ens anticipem per no continuar perdent elements nobles.
6: Doncs la veritat és que sí, nosaltres ja esperàvem que aquesta obra com a molt estigués acabada abans de l'agost, perquè a l'agost sí que ens demanaven, com hi ha totes les festes majors, era bastant important que tot això estigués llest, i tot i que sí que han sorgit petits imprevistos, l'obra de fet està finalitzada abans del que ens pensàvem que seria a finals de juliol, i això la veritat és que és bastant positiu, perquè això vol dir que tot va... I dins del temps que teníem previst, els imprevistos ja estan com aquí dins.
0: Joan, a veure si algú s'atreveix a posar una data.
5: Sí, home. Clarament el 2026. No, si tot va bé, la primera quinzena del juliol haurem acabat.
0: Ah, Doncs això és millorar molt el termini que estava establert.
3: És millorar el termini. Quanta gent està treballant aquí cada dia?
5: A veure, va variant, no?, perquè hi ha diferents... Hi ha molts actors. Llavors, per exemple, al començament doncs, venen externs que fan un projecte de microsferes, que són empreses que són molt especialitzades. Llavors s'arriba a acumular molta gent. Podríem dir que així fixes dia a dia, sí, parlaríem d'uns 10, potser, aproximadament. Avui, com comentaves abans, estan els del Parallamps, doncs sumem uns quants. Entre 10 i 16, podríem dir, aproximadament.
3: Vicenç,
0: sí?
3: Ara?
0: Sí? Ara sí,
3: a veure. Et pots acostar tu, Laura?
0: Sí, parlàvem de les proves de color.
3: De les proves de color, correcte,
6: sí.
3: Digues.
6: Del projecte nosaltres ja teníem previst quin eren els colors que més o menys volíem utilitzar, però una vegada aquí en obra es demanen algunes proves de color que es posen in situ, o sigui, com cal, que és l'empresa que s'encarrega de tot el de la subministra de morters de calç. Ells ens proporcionen algunes proves i després les posem dins de la, o sigui, a la façana per veure com aquests colors poden canviar depenent de la llum, depenent de l'ombra i depenent de l'orientació, i a partir d'aquí decidim, i també depèn de cada cos, s'utilitzen alguns morters i uns altres amb tecnicitats diferents.
3: Però materials originals o semblants als originals.
6: Sí, és el que deia l'Aitana, que són morters naturals que són molt més compatibles amb la materialitat original de l'església.
3: Uh-huh. Vicenç.
0: Doncs ja tenim, em sembla, tots els detalls, perquè en què ens hagin donat la data i en què l'obra estigui anant també, malgrat tots els imponderables, doncs per descomptat que ja és un gran què. Doncs gràcies a en Joan, la Carola també està fent tot un seguit d'imatges que després podran veure, i gràcies, evidentment, a en Jaume Trullà, a la Laura Martínez i als tècnics que han compartit també aquesta conversa, aquesta connexió amb el campanar. Seguim endavant.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I 41 minuts, anem per un altre assumpte no menys important i que podríem titular d'aquesta manera. El passat 9 d'abril, o en una carta datada el 9 d'abril, la delegació de costes del Ministeri li va dir a l'Ajuntament que Kansas Picnic i Club de Mar aniran a terra. Podíem matar-ho aquí, però ara ho desenvoluparem una miqueta més. Comencem pel 6 de maig. Aquesta història no començarà el 9 d'abril, començarà el 6 de maig. El 6 de maig, en el perfil personal de l'alcaldessa a Instagram i també en el perfil de la secció local d'Esquerra Republicana a Instagram, es va publicar un vídeo en el qual Aurora Carbonell denunciava la resposta de la delegació de costes a la petició de l'Ajuntament per utilitzar el Club de Mar temporalment.
2: Per què el Club de Mar està així? Ara us ho explico.
3: Ara aviat farà un any que volien tirar a terra el Club de Mar. En aquell moment ja vam avisar que passaria això. Això és de l'estat espanyol. I a l'estat espanyol ni fa ni deixa fer. És a dir, no ens deixa actuar. No deixa que nosaltres com a municipi decidim què volem fer aquí. Què ha passat? Que està tancat i barrat i que està abandonat. I que s'està degradant contínuament. Què és el que demanem nosaltres de l'Ajuntament? Què és el que volem? Que tu decideixis què s'ha de fer aquí. Nosaltres el volem obrir la ciutadania i, a més, millor que nosaltres no el cuidarà ningú. I no ho volem veure així com està, degradant-se. Patrimoni històric de Sitges, de la nostra història. I totes aquestes reivindicacions les hem fet per terra, mar i aire, a tot arreu. Hem anat a Madrid, hem anat a la demarcació de costes de Barcelona, s'ha fet a través del Congrés, del Senat, del Parlament, per totes bandes. I nosaltres també formalment hem fet petició. Hem fet petició de poder tenir un ús públic en aquest espai. I l'última resposta ha estat aquesta, que ha estat que no ens donen l'ús públic, que no ens el deixen utilitzar. Per tant, nosaltres no defallim, no ens rendirem, seguirem demanant, perquè entenem que si això estigués obert per la ciutadania de Sitges, podríem fer moltíssimes coses, des d'una escola municipal de vela, un museu del mar, un espai públic per gent gran, per gent jove, recuperar el que va ser el Club de Mar de fa molts anys, ocupat per gent de Sitges i per gent del poble. Continuarem treballant per recuperar aquest edifici per a tota la ciutadania de Sitges.
1: Tornem-hi. En aquest vídeo del 6 de maig, en el perfil personal de l'alcaldessa i en el perfil d'Esquerra Republicana a Instagram, apareixia fugaçment, en el moment en què vostès han escoltat aquest... s'ensenyava una captura de la primera pàgina de les dues d'una carta datada el 9 d'abril emesa per al director de la demarcació de costes de Catalunya. No es pensin, que hem tingut la totalitat d'aquesta carta ahir, després de reclamar-la. Però bé, apareix fugaçment en aquest vídeo del 6 de maig aquesta carta datada el 9 d'abril enviada per la demarcació de costes. Per tant, vàrem poder llegir part d'aquesta carta. Ara la podem llegir sencera. I la carta diu... Ha tenido entrada en esta demarcación de costes de Cataluña en fecha 25 de marzo del 2026, escrito de ese Ayuntamiento de Sitges mediante el que solicita la incoación, o sea, l'inici, de expediente administrativo correspondiente para el otorgamiento a favor del Ayuntamiento de Sitges de la cesión de uso, adscripción o cualquier otro título jurídico habilitante que se considere procedente en derechos sobre los bienes de dominio público marítimo terrestre conocidos como Club de Mar, de Sitges, Picnic i Kansas, situado en el Paseo Marítimo de Sitges. O sigui, la carta fa referència que en el seu moment, 25 de març, l'Ajuntament va sol·licitar poder tenir ús d'aquests equipaments. En relación con lo solicitado, como ya se ha transmitido a ese ayuntamiento en las reuniones mantenidas, se comunica lo siguiente. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha procedido al cierre de las instalaciones sin título en... Dominio Público Marítimo Terrestre, Club de Mar de Sitges y Restaurante Kansas, y se está a la espera de que en breves fechas el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autorice el cierre del restaurante Picnic, en ejecución de resoluciones y sentencias firmes que ordenan el cierre y demolición de estas instalaciones. La intención del Ministerio, y aquí ve el parágrafo que referma una vez más un posicionamiento que ustedes ya saben, La intención del Ministerio es cumplir las sentencias, demoler estas instalaciones y recuperar la playa para el uso público una vez aclaradas judicialmente las cuestiones pendientes sobre la protección cultural. Com saben tots vostès, Kansas Picnic i Club de Mar estan declarats béns culturals d'interès local i, en principi, la legislació, almenys la catalana, impedeix enderrocar immobles catalogats com a béns culturals d'interès local. Per tant, hi ha aquí una derivada oberta que s'ha de resoldre. Però, en qualsevol cas, la demarcació de costes de Catalunya li diu a l'Ajuntament el que ve ara, que encara és més contundent. No obstante, ese ayuntamiento puede o bien tramitar un expediente de ruina o bien tramitar una modificación del planeamiento municipal relativo a bienes catalogados, lo que evitaría tener que esperar a los procedimientos judiciales para proceder a la recuperación de la playa. O sigui, que la demarcació de costes li diu a l'Ajuntament. Bueno, al final això acabarà enderrocat. Però si ens voleu ajudar a avançar tota aquesta tramitació, podeu declarar en ruïna Kansas Picnic i Club de Mar o els podeu descatalogar, que això suposaria que en un ple municipal es revoqués allò que en un ple municipal es va atorgar, que és la catalogació de béns culturals d'interès local, fet que entenem que un ple municipal no faria hores d'ara, però la demarcació de costes li diu a l'Ajuntament això. Doncs mira, els descatalogues i així ho podem tirar tot a terra i ja no cal que en parlem més. La carta continua dient. Carta, repetim, del 9 d'abril. En la actualidad se está redactando por una empresa contratada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el proyecto Recuperación de la Franja Costera de Sitges en el tramo correspondiente a las playas de la Bassa Rodón y la Ribera del término municipal de Sitges, fecha prevista de finalización de la redacción del proyecto al juny d'aquest any. O sigui que ben aviat hauríem de saber com és o com serà aquest projecte que ha encarregat el Ministeri de recuperació de la platja a la zona de la Bassa Rodón i a la Ribera, tenint en compte que pel Ministeri van a terra Kansas Picnic i Club de Mar. Incluyendo, por tanto, la demolición de las instalaciones de Club de Mar de Sitges y los restaurantes Kansas y Picnic, así como la recuperación de playa para el uso de toda la ciudadanía en dicho frente litoral. De dicho proyecto se dará conocimiento al Ayuntamiento de Sitges una vez se haya finalizado. Y la carta acaba dient que, por otro lado, cabe indicar que la competencia para tramitar concesiones y autorizaciones en Cataluña corresponde a la Generalitat. Com saben tots vostès, les platges són de domini públic marítim terrestre, són de domini de l'Estat, però la concessió dels usos de les platges correspon a la Generalitat. La normativa de costas no contempla ningún otro título jurídico que este ministerio pueda tramitar a favor de ese ayuntamiento y, por otra parte, como se ha expuesto, puesto que el destino de Club de Mar, Picnic y Kansas es la demolición y ya se ha procedido al cierre definitivo de dos de las tres ocupaciones, no se considera pertinente que se habilite su uso. Bàsicament, què diu Costas? Que com que això ha d'anar a terra, doncs no val la pena, ajuntament, que ho gestionis per quatre dies que ha d'estar dempeus. Això és el que ve dir la carta. No obstante, si desde ese ayuntamiento se considera que en tanto se procede a la demolición total, se pueden retirar del dominio público marítimo terrestre elementos que no se consideren protegidos, o bien adoptar alguna otra medida provisional que mejore la situación de ese tramo de costa, esta demarcación queda a su disposición para coordinar con ese ayuntamiento la adopción de las actuaciones pertinentes. Al cap de la demarcació de costes, que és l'home que aquí Sitges va dir que l'arena no és de nadie y es de todos, Diego Fernández Sanz. Signa aquesta carta enviada a l'Ajuntament el 9 d'abril. El vídeo de l'alcaldessa, publicat, repetim, el 6 de maig, té un cert ressò fins al punt que el canal Terramar Televisió, que vostès poden veure des d'aquí Sitges, en el programa de l'estilista Josep Pons, Fòrum Cultural, l'advocat Gonzalo Fuster Fabra, amb qui varen parlar el 28 de maig del 2025, va reaccionar així al vídeo de l'alcaldessa sobre el Club de Mar.
4: I sí, és veritat, o sigui, que estic emprenyat per diverses coses, però hi ha una en concret, que és que vaig veure que la setmana passada l'alcaldessa de Sitges va publicar un vídeo per lo que és la façana del Club de Mar, dient-hi que està en ruïnes i que és culpa de l'estat espanyol, etc etc. Bueno, a veure, la realitat és que amb aquesta senyora jo em vaig reunir l'any 24, l'any 25 vaig interpel·lar-la amb el ple de l'Ajuntament. Li vaig dir lo important que era per Sitges, li vaig dir que mantenir allò obert costava 1 milió d'euros. Li vaig dir que Sitges, per exemple, no té un equip de waterpolo, que el club estava disposat fins i tot a fer una financiació i modificar la piscina perquè Sitges pogués tenir el seu equip de waterpolo. Que, donat que no teníem platja i no tenim platja, entre altres coses, perquè el sectarisme aquest de segons quins polítics, i concretament aquí la demarcació de costes, et diu que no, que el mar ha d'arribar on arribi. I els que hem tingut la sort de viatjar pel món, i hem estat als Països Baixos, i hem estat a Dubai, i veiem totes les obres que es poden fer per contenir el que és la voracitat del mar, i en aquest cas, el que és la llevantada, que és el que s'emporta la sorra de Sitges. A més, a Sitges només tenim un exemple molt clar, i és que l'espigó del Baluart, els que coneixen Sitges, no té la forma perpendicular que tenen la resta dels espigons que es van construir a l'any 54, sinó que capritxosament es va fer en diagonal. Quina és l'única platja que té sorra? Aquella. És a dir, la solució la tenen allà mateix. Bueno, doncs, l'alcaldessa posava el crit al cel de que han anat a Madrid, de que, a veure, escolti, jo he estat reunit amb vostè, no ens ha donat cap tipus de solució. Quan vostès estaven governant també a la Generalitat, que al final les concessions depenien de la Generalitat, tampoc ens va recolzar amb res. Gastava el seu temps en les reunions i poca cosa més. Teníem projectes de concessió i mai, per exemple, per posar el cas del senyor Albiol a Badalona, que també té el club Betulo amenaçat, ell què va fer? Quan es va enterar de que estava amenaçat de tancament, el que va fer és agafar la Junta, se'n va anar a Madrid, se'n va anar al Congrés dels Diputats, va fer una roda de premsa, va parlar amb el seu partit, es va aprovar unes modificacions de la llei de costa. Aquesta senyora no l'ha fet absolutament res. I ara posa el crit al cel perquè, aquest estiu sortiran rates d'allò, perquè aquest estiu segurament aquest espai serà ocupat, perquè ara el problema el tenen ells, perquè han deixat Sitges sense un espai emblemàtic de cohesió social que es dedicava a la vela, perquè han tancat fins i tot una piscina que la va fer i les va projectar per a Miralles i que fins i tot, o sigui, va ser visitada i inaugurada per el Manuel Azaña. És a dir, ens podem carregar tot de qualsevol manera per al sectarisme d'uns o la deixadesa d'un altre. I la veritat és que estic molt emprenyat. Disculpeu, no, aquesta entrada així és una mica més intensa, però estic molt emprenyat que, a més, surti en aquell vídeo com si fos el Pedro Sánchez per la Moncloa parlant-hi en qualsevol d'aquests TikToks que ara li agraden fer. No, escolta. El que es podia fer es tenia que haver fet abans. Ara, cridar i dir que la culpa és dels altres no és la solució.
5: Que va estar ocupat, també?
4: Bueno, la primera setmana de tancament es va intentar ocupar dues vegades, però és que no hi ha manera de parlar. O sigui, hem parlat amb totes les administracions, en el seu moment, amb ella ens hem reunit força vegades, hem anat al ple, tant els altres que han fet que 30 persones, 30 famílies es quedessin sense feina, o sigui, per això no són d'esquerres, que es deixi de fer l'activitat de nàutica al mar, s'estima més que la gent estigui en pantalles o estiguin fumant-se porros pel carrer, bueno, sincerament jo no ho entenc. No ho entenc.
5: A més,
4: li van proposar moltes alternatives per cohabitar el que és aquesta entitat social amb el que era el club i sense cap tipus de cost per l'Ajuntament.
1: Gonzalo Fuster Fabra, que havia estat membre del Club de Mar de Sitges, en aquest programa del canal Terramar Televisió, contestant a l'alcaldessa. Un apunt només, no va inaugurar la piscina Maria Teresa Manuel Azaña. Manuel Azaña la va visitar mentre la piscina estava en obres l'any 31, però no la va inaugurar Azaña. Però bé, en qualsevol cas, ara no ve d'aquí la inaugurés. Pel valor patrimonial de la piscina, que saben que es va inaugurar el 32, l'any 1932. Bé, han escoltat el vídeo de l'alcaldessa parlant de també, és veritat, d'aquest estat espanyol que com el perro de l'hortelano ni come ni deja comer, bé, doncs estem més o menys així, i l'Ajuntament ahir va publicar una nota de premsa per contrapassar aquesta carta, repetim, del 9 d'abril. L'Ajuntament de Sitges manté la seva voluntat que l'espai del Club de Mar pugui esdevenir un espai o servei de la ciutadania amb un ús públic obert i universal. Amb aquest objectiu, el consistori va sol·licitar al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, titular de l'espai, l'autorització per poder-ne fer-ne un ús temporal mentre no es defineixi el futur definitiu de l'equipament. El Ministeri ha denegat aquesta petició municipal i al mateix temps ha instat l'Ajuntament a iniciar els tràmits per poder realitzar el seu enderroc. Davant d'aquest posicionament, l'Ajuntament defensa que qualsevol decisió sobre el futur del Club de Mar hauria d'escoltar la voluntat de Sitges i tenir en compte l'interès general de la població. El consistori considera que aquest espai forma part de la memòria col·lectiva i del paisatge del litoral sitgetà i aposta per preservar-ne el valor patrimonial sempre que sigui tècnicament i legalment possible. En aquest sentit, l'Ajuntament vol que la ciutadania pugui participar en la reflexió sobre els usos futurs d'aquest àmbit, garantint que sigui un espai accessible i pensat per al conjunt de veïns i veïnes. L'Ajuntament recorda que ja ha dut a terme actuacions de millora a l'entorn del Club de Mar amb la voluntat de cuidar aquest espai mentre resol la seva situació administrativa i jurídica. La defensa dels interessos de Sitges davant les administracions competents ha estat una prioritat per al govern municipal en aquest sentit, diu la nota de premsa de l'Ajuntament. L'alcaldessa es va desplaçar a Madrid per reunir-se amb representants del Ministeri, així com també s'ha mantingut diverses reunions amb la demarcació de costes amb l'objectiu de traslladar la posició de l'Ajuntament i defensar una solució que tingui en compte la realitat, la voluntat i les necessitats del municipi. L'Ajuntament reitera que continuarà treballant per garantir la seguretat de l'espai, preservar-ne el valor patrimonial i defensar que el futur del Club de Mar es decideixi des de la proximitat, l'escolta i l'interès públic. Per tant, què en traiem de tot això? Bàsicament, per un costat, allò que ja sabíem, que el Ministeri vol a terra Kansas Picnic i Club de Mar perquè considera, a partir del criteri dels tècnics de costes, que és un pas obligat per a la recuperació de la platja, i segon, que el mes de juny, o sigui, d'aquí 4 dies, és molt probable que el Ministeri ja tingui enllestit el projecte de futur per a aquesta zona. Per tant, hem de suposar que el mes de juny l'Ajuntament tindrà sobre la taula el projecte de futur que planteja el Ministeri. I aleshores està per veure què es fa, què es deixa de fer, com, de quina manera. Però de moment, la història queda en aquest punt.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I de moment deixem la gent d'aquí i anem per l'assumpte de la línia orbital, aquesta línia orbital que ha caigut així a plom, de cop i volta, per mort de la negociació del pressupost de la Generalitat 2026, que probablement serà un fet, i més tenint en compte que aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en nom del govern, i Oriol Junqueras, en nom d'Esquerra Republicana, han signat ja aquest pacte pels pressupostos que se sustenta, entre moltes coses, en aquest assumpte de la línia orbital ferroviària. Recordin això, és la línia orbital prenent, diguem-ne, metafòricament parlant, l'exemple de l'òrbita planetària. És a dir, tenim una línia orbital perquè els trens, la línia, orbita al voltant de Barcelona. Per tant, com la Terra orbita al voltant del Sol? Doncs d'aquí. Tren orbital. Aleshores, se n'havia parlat de tot plegat. Es va començar a moure tot això l'any 2005, fa 20 anys. Se'n va parlar més l'any 2008, el govern de la Generalitat ho va aprovar l'any 2010 i després va quedar en un calaix. Recordin que 2008 la crisi econòmica ho va fer saltar tot una miqueta pels aires. El cas és que estem parlant d'un projecte que ha d'enllaçar Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. És literalment un corredor ferroviari, un cinturó que passa per darrere de la conurbació de Barcelona. Una infraestructura de 120 quilòmetres de longitud amb 68 quilòmetres de nova construcció i 23 noves estacions aprofitant i connectant les infraestructures existents. El projecte es desplegarà en 5 fases, hi ha una fase 0 i 4 fases més. La fase de Vilanova, la fase que més ens toca a nosaltres, és la darrera. I s'ha de desenvolupar, segons diu la nota de premsa de Territori, entre el 2027 i el 2041. Comptarà amb una inversió estimada d'uns 5.200 milions d'euros, combinant recursos pressupostaris, finançament europeu i fórmules de col·laboració públic-privada. El nostre ramal, com els dèiem, és el de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú. Dic el nostre ramal, però després ja en parlarem d'aquest assumpte del ramal, que ara no apareix al mapa, però apareixia en el mapa, però apareix en uns altres mapes d'una altra manera. Bé, qualsevol cas, ara seria així una mica també un parlar per parlar, perquè d'aquí a que la línia estigui feta o es puguin fer les obres que ens toquen més a casa, n'hi ha per estona llarga. L'alcaldessa Aurora Carbonell en va parlar ahir a Sant Sadurní, però sobretot en un escrit enviat als mitjans, defineix aquesta obra d'aquesta forma. El tren orbital és una infraestructura pensada per una Catalunya que vol deixar de ser un embut i vol començar a funcionar com una xarxa, una Catalunya que connecta ciutats, que relliga comarques i que dona força a les segones i terceres corones metropolitanes. Aquest és el fons polític del projecte: reequilibrar el país, fer que el Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme no siguin només territoris que miren cap a Barcelona, sinó territoris connectats entre ells. Per això, diu l'alcaldessa, el tren orbital és una aposta de país, perquè fa possible una idea molt simple, però molt transformadora: que viure fora del centre no sigui viure amb menys drets, menys opcions o pitjors serveis, que el transport públic no sigui només una promesa ambiental, sinó una eina real de justícia social i territorial. I Sitges, diu l'alcaldessa, forma part d'aquesta mirada. El nostre municipi no és un espectador en aquest debat. Sitges apareix en la planificació de la línia orbital i disposa de terrenys reservats per fer-la possible. Fem un apunt aquí, perquè s'ha de dir també que en el seu dia reserveixin els terrenys no vol dir que al final l'obra s'acabi fent. Val la pena dir-ho, eh? Òbviament, es reserven els terrenys amb una finalitat, però atenció, que s'haguessin reservat els terrenys no vol dir que l'obra s'acabi fent. Això és rellevant, la reserva dels terrenys, diu l'alcaldessa, perquè demostra que no parlem d'una idea improvisada ni d'un titular conjuntural. Parlem d'una infraestructura prevista, planificada i incorporada a la mirada de futur del territori. Aquesta previsió ens situa davant d'una responsabilitat. Sitges ha de defensar el seu lloc en aquesta Catalunya connectada. Ho ha de fer pensant en el municipi, naturalment, però també pensant en el Garraf i en el conjunt del país, perquè una bona connexió ferroviària no només millora la mobilitat, reforça l'economia local, redueix pressió sobre les carreteres, facilita l'accés a l'habitatge, dona més opcions als joves i millora la qualitat de vida. Aquesta ambició, diu l'alcaldessa també, ha d'anar acompanyada d'una exigència clara. El futur no pot servir d'excusa per ajornar el present, i aquí a Sitges el present té un nom evident, que és la R2 Sud. Fa referència a l'alcaldessa a tota la problemàtica que ha envoltat la R2 Sud i diu que la nostra posició ha de ser clara i exigent: tren orbital sí, però no a costa de rodalies. Noves connexions sí, però no a canvi d'abandonar les existents. Planificació de futur sí, però amb inversions immediates a la R2 Sud. Des de Sitges volem ser part activa d'aquesta construcció, diu l'alcaldessa, amb rigor, perquè qualsevol infraestructura ha de ser compatible amb el respecte al territori i amb una bona integració urbanística. Per això avui des de Sitges hem de reivindicar tres idees. Primera, Catalunya necessita passar d'un model radial a un model en xarxa, no per anar contra ningú, sinó per fer que el país funcioni millor. Segona, el tren orbital és una peça clau d'aquest nou model perquè connecta territoris que avui no poden dependre sempre de Barcelona per relacionar-se entre ells. I tercera, aquesta aposta només serà creïble si va acompanyada d'una millora clara de la xarxa existent, començant per la R2 Sud, que és vital per Sitges i per tot el Garraf. Bé, com els comentàvem, això ve de lluny. Ve de lluny, i en algun moment van coincidir el projecte de la línia orbital amb l'estudi del soterrament de la via del tren. Se'n recorden del soterrament de la via del tren? Hem d'anar a petar l'any 2008-2009, fins i tot una miqueta abans, l'any 2007, l'alcalde Jordi Baiget declarava que esperava que el 2017 comencessin les obres per soterrar la via del tren. I en el seu moment es parlava que aquest soterrament de la via del tren a Sitges havia de compatibilitzar-se amb el tren orbital. L'estudi pel soterrament de la via del tren a Sitges havia també d'incorporar tot el que feia referència a la línia orbital ferroviària. Es deia en aquell moment, des de l'Ajuntament es deia, el tren que enllaçarà Vilanova amb Mataró tindrà parada a Sitges i permetrà millorar la mobilitat dels ciutadans, bla, bla, bla, bla, bla. En el seu moment, i ho poden trobar al nostre web, però hem anat enrere en el temps, eh? El director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, el mes de maig de l'any 2008, exposava al Consell Comarcal del Garraf el projecte de la línia orbital i com ja s'havia començat a fer la previsió de reserva de terrenys.
6: La línia orbital ferroviària neix de la reivindicació dels municipis de la segona corona metropolitana, és a dir, del Garraf, on estem, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia, doncs de que hi hagi una línia que sempre dic que és per la segona corona metropolitana, serà el que serà per la primera corona, la línia 9 del metro de Barcelona. Per tant, és una línia important estratègicament, és una línia que cus la xarxa ferroviària de la regió metropolitana de Barcelona, que trenca l'excessiva radialitat que té, que en un primer nivell la trenca la línia 9, que ja està en fase avançada de construcció, i en un segon nivell serà la línia orbital ferroviària en el futur. És una línia que té més de, en el context d'aquesta preparada, ho veureu, més 115 quilòmetres de longitud, per tant és una gran inversió, que parteix de gairebé 2-3 anys que portem d'estudis, de documents de criteris per a la informació pública, en els quals doncs, hi ha hagut processos d'al·legacions per part de les institucions, especialment les administracions locals, consells comarcals i municipis, que ara estem en una fase en la qual hem adjudicat la realització del que anem pla director urbanístic, que suposa un document en el qual farem la reserva de terrenys afectats per la línia. És a dir, jo explicava avui dient el traç gruixut, és a dir, l'afectació, per evitar doncs, que es puguin produir qualsevol tipus d'actuació que l'invalidin en el futur, més enllà de quan això sigui aprovat, prèvia informació pública, això serà sotmès lògicament a informació pública, com qualsevol document urbanístic, perquè modifica el planejament general dels temes municipals per on passa, per això es diu pla director urbanístic. Esperem que puguem tenir el document a finals d'aquest any, en el conjunt de tota la línia, també en el Garraf, en 4 trams, ho sotmetrem, esperem que de forma conjunta, o si no, simultània, el conjunt de la línia d'informació pública, a principis de l'any vinent, i poder disposar, on que tinguem de l'aprovació i degudament consensuada a través de la informació pública, doncs poder ja tenir el document urbanístic que marqui el que podríem dir les afectacions de futur. No? A partir d'aquí començarem a redactar els estudis informatius, els quals entrarem ja en els detalls de traçat exacte de la línia. No? Per tant, estem en una primera fase encara embrionària, per la qual comença doncs, el projecte a caminar. És un projecte d'una gran envergadura, com he dit abans. Avui, ja baixant, focalitzant, doncs, evidentment hem tractat més el tema del Garraf. Jo crec que, i així ho he dit, que encara estem en una fase d'aquests propers mesos d'acabar de perfilar algunes de les qüestions que s'han plantejat, tant per la Consell Comarcal com per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de Sitges, de Vilanova i la Geltrú, de Canyelles, de com acabar encara de definir aquesta línia en el seu pas pel Garraf. Sí que hi ha un tema que, òbviament, ja és un document signat, fa tot just poc més d'una setmana, entre l'alcalde de Sitges, la ministra de Foment i el conseller del nostre departament, en el qual diu que es farà un estudi per reduir l'impacte i la integració de la xarxa ferroviària convencional al municipi de Sitges. No? Òbviament això no va de quedar al marge, sinó tot el contrari, d'anar absolutament coherent amb el que fem en la línia orbital. Per tant, haurem de veure com aquesta integració de Sitges doncs, enllaça a la línia orbital.
1: 9 i 21 minuts, això és el que deia el director general de Transport Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Manuel Villalante, fa només 18 anys, el 12 de maig del 2008. I l'han escoltat, ell mateix comentava que ja feia 2 o 3 anys que s'estava en estudi de la línia orbital i que ara, pel 2008, es parlava del pla director urbanístic, de la reserva de terrenys, de tot plegat. O sigui que, si fa o no fa, portem 20 anys en aquest assumpte. Per bé que d'aquests 20 anys n'hi ha hagut a la vora de 15 que això ha quedat somort. L'any 2010, la Generalitat va aprovar la memòria d'aquest pla del tren orbital. Bé, en aquesta memòria s'assenyalava que Sitges tindria una nova estació que portaria per nom Sitges Llevant, una estació que estaria situada, perquè vostès ens entenguin, a la zona de l'aparcament de l'Aquàtic Paradís. Ja en aquell moment, l'any 2009, Esquerra Republicana a Sitges presentava, diguem-ne, un cert recel a un plantejament d'aquest projecte pel que tenia d'impacte urbanístic a la zona. Els llegim exactament el que es deia en aquest article d'Esquerra publicat a l'Eix Diari el 19 d'abril del 2009. Diu, entre altres coses, davant d'aquest pla director, el qual tothom pot mirar-se i baixar d'internet, veiem amb molta preocupació la proposta, sobretot pel que planteja en un dels plànols, de construir per travessar des del darrer túnel actual de les costes del Garraf fins a la futura estació de l'antic pàrquing de l'Aquàtic un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quin Mar i Aiguadols. Això, eh? Un viaducte elevat de 9 metres per damunt de l'actual rotonda de la C31 d'accés a Llevantina, Quin Mar i Aiguadols. Addo que aquest despropòsit condiciona el futur soterrament de l'actual tren. Això és el que es deia el 2009. Bé, el 2010 la Generalitat aprova, diguem-ne, aquest plantejament de línia orbital ferroviària i en el plànol apareixen estacions noves, aquesta que els comentàvem de Sitges Llevant, a la zona del pàrquing de l'Aquàtic, una estació que portava per nom Garraf Park and Ride, que estaria situada, perquè vostès també ens entenguin, als vols de les Roquetes, als afores de les Roquetes, tres estacions noves a Vilanova, una estació a Sant Pere de Ribes, a la zona de Sant Camil, l'estació es deia Sant Pere de Ribes, Sant Camil, una estació a Canyelles i de Canyelles a Vilafranca. Llavors, a partir d'aquí, la Granada, l'Avern, Sant Sadurní, Gelida i Martorell per enllaçar amb l'actual línia ferroviària. Això l'any 2010. Això apareixia al web de Territori fins fa 4 dies. Ahir, arran de la presentació del projecte de la línia orbital, al web de Territori apareixen uns nous plànols i una nova memòria. Ni en els plànols ni en la memòria del web de Territori apareix aquesta estació de Sitges Llevant. No hi apareixen. En contrapartida a això, des d'un punt de vista polític i oficial, ens diuen que sí, que el ramal continua existint i que continuarà existint. En el perfil d'Instagram del president Illa apareix un ramal que va per a Sitges, però no amb la mateixa, diguem, trajectòria que en el plànol de l'any 2010, sinó que apareix un ramal que passa directament bum, per sobre Santa Bàrbara, així com aquí. Però bé, diguem-ne que es diu que hi haurà un ramal, però en cap plànol ni en la memòria que està penjada al web del Departament de Territori, en la memòria actualitzada, apareix aquesta estació de Sitges Llevant. És un problema o no? Perquè agafen vostès el tren de Sitges a Vilanova i a Vilanova enllacen amb el tren orbital i s'ha acabat la discussió. Però el ramal, de moment, no apareix. Si acabarà apareixent o no, en fi, queden molts anys també per poder-ho resoldre. Però hem tingut plànols de tota mena, però els plànols que estan penjats al Departament de Territori amb la memòria, aquesta estació que apareixia la setmana passada no apareix aquesta setmana. I ara anem per l'acte que ahir es va celebrar a Sant Sadurní d'Anoia, en la qual hi va participar l'alcaldessa Aurora Carbonell al costat de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i de l'alcalde de Caldes de Montbuí, Isidre Pineda. Ells quatre van deixar testimoni, també, òbviament, va parlar Oriol Junqueras, el president Illa i la consellera Paneque, que va fer referència que es tracta d'una inversió estructural i estructurant. Amb 13 minuts, aquí tenen, en resum, el que es va dir ahir sobre el projecte del tren orbital, el que va dir la consellera Paneque i el que va dir l'alcaldessa Aurora Carbonell.
7: La línia orbital ferroviària en marxa. Una nova infraestructura que connectarà municipis del Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme en un recorregut de 120 quilòmetres i 40 estacions. Una línia que afavoreix la intermodalitat, connectant els diferents modes de transport dels corredors metropolitans i impulsant un nou model ferroviari en xarxa. Més descentralitzat, amb més capacitat i més resilient. Una infraestructura que impulsa la connectivitat de la Catalunya del futur, donant resposta al creixement de població i de la mobilitat, obrint noves oportunitats i afavorint la cohesió social. Amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros, la línia orbital ferroviària suposarà la construcció de 23 noves estacions, 68 quilòmetres de nova infraestructura i l'adquisició de nous trens. Un projecte ambiciós, amb un desplegament en 4 fases i que començarà reforçant l'R8, amb més trens, més freqüència i 3 nous intercanviadors. La línia orbital ferroviària és un gran projecte de país per connectar persones i vertebrar el territori. Fem avançar Catalunya cap al millor futur per a tothom, per viure, treballar i prosperar. Generalitat de Catalunya.
8: Una nova infraestructura que passarà pels municipis de 6 comarques diferents: l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Seran 120 quilòmetres de recorregut amb 40 parades. Per parlar de transformació, de connectivitat, de mobilitat i, sobretot, de l'impacte que tindrà en els ciutadans i ciutadanes d'aquests municipis, demano que m'acompanyin a l'escenari 4 alcaldes i alcaldesses de 4 dels municipis per on transcorrerà aquesta línia orbital ferroviària. Són l'il·lustríssima senyora Marta Ferrés Falguera, alcaldessa de Sabadell, la il·lustríssima senyora Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, l'il·lustríssim senyor Francisco Romero Gavarra, alcalde de Vilafranca, i l'il·lustríssim senyor Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Si m'acompanyen, sisplau. Moltes gràcies, alcalde. I ara ens movem una mica cap a la costa, cap a Sitges. Alcaldessa, com valoreu des d'un municipi de costa amb tant turisme, tant moviment i els ciutadans que volen arribar una mica millor a tot arreu?
9: Doncs, evidentment, molt positivament. N'hi ha un ramal, encara que no es vegi, en el Planell, però n'hi ha un ramal que arriba fins a Sitges i també Sant Pere de Ribes, important perquè Sant Pere de Ribes precisament hi ha una estació que està en l'Hospital Sant Camil, que també és molt important, que precisament aquesta visió de les xarxes de mobilitat que puguin anar a tot arreu, que la gent pugui anar no només a estudiar, a treballar, sinó que puguis anar al metge, que puguis anar a l'hospital, que no tinguis que anar a Barcelona sempre. Des del Garraf sempre ho hem dit, cap a Barcelona teníem de tot. Ara, malauradament, no funciona gaire bé, és veritat. Però tens autobusos, tens trens, però cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I, per tant, és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges, fa 20 anys que tenim reservats els terrenys i a molts altres llocs també. Vull dir que alguns de nosaltres fa molts anys que ho perseguim això i que ens ho creiem. I, per tant, tenir aquest terreny ja reservat per fer aquest orbital i mantenir-lo encara és perquè realment hi creiem. I, per tant, ara ha de ser realment una realitat, no? Abans parlàvem d'exemples, la meva filla fa 2 anys, li comentava a l'alcaldessa, va decidir anar a estudiar a Sabadell. I per anar des de Sitges a Sabadell havia d'anar per Barcelona, evidentment, fent aquest canvi, que si anava perfecte i tot quadrava bé, trigava 1 hora 40 minuts aproximadament. Però si tenia la mala sort que no hi havia bé la connexió, tardava 2 hores, 2 hores i mitja. Això què afectava? Afecta l'estudiant, afecta la família...

0: I justament ara ens trobem amb molta falta de treballadors que precisament tenen dificultats per arribar. Per tant, entenem que hi ha empreses fins i tot que no es volen implementar en el nostre territori, en general al Garraf, perquè la mobilitat és molt difícil i els treballadors no poden arribar. I que els treballadors no puguin venir a treballar no només fa que les empreses no vinguin, sinó que quan han de venir acaben arribant amb transport privat. Nosaltres, evidentment, que volem sobretot promocionar el transport públic i ens veiem forçats a que la gent hagi de venir en transport privat. Això vol dir que tens les carreteres més col·lapsades, vol dir que els municipis han de buscar aparcaments perquè t'arriben... És a dir, és un problema. Per tant, entenem nosaltres que un tren orbital, un tren que pot connectar totes aquestes grans ciutats, totes aquestes grans ciutats que tenen moltíssim potencial econòmic i que nosaltres també podem rebre molts treballadors, podran venir en transport públic, que al final és el que volem tots i totes, no? Per tant, el benefici està claríssim. I això sí, no ha de ser en detriment mai, perquè això és una visió de futur, perquè s'ha de planificar, perquè algú ha de planificar i ara estem planificant el futur i no ha d'anar absolutament en detriment del dia a dia, d'avui. Per exemple, a Garraf, reivindicar la R2 Sud, que és una línia molt massificada i que té molts problemes i que també volem que s'ampliïn alguns trams i que, per tant, això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia. Però això no ha d'anar en detriment d'aquesta visió de futur que, com s'ha dit, no és una visió de país i és una visió de país que pot millorar moltíssim la vida dels ciutadans del dia a dia, que puguis viure i treballar relativament a prop i que no passis malament cada dia per anar a estudiar o per anar a treballar, perquè o bé vas amb transport públic molt deficitari o bé vas amb transport privat amb moltíssims col·lapses, no? Per tant, és una aposta de futur boníssima i, a més, repeteixo jo també, amb aquest bon consens que hi ha, que entre tots i totes s'ha de planificar aquest futur.
1: Però ara demanaria que m'acompanyés a l'escenari l'honorable senyora Sílvia Paneque i Sureda, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, perquè ens adreci unes paraules, consellera.
2: Permeteu-me que assenyali cinc elements que crec que són prou importants vinculats al projecte que avui donem impuls, el de la línia ferroviària orbital. El primer és com ho veiem des del present o com encaixa aquesta peça en les inversions que estem fent en aquests moments en l'àmbit de Rodalies. Estem en un moment de màxima inversió per millorar, com deien alcaldes i alcaldesses, el sistema actual, els eixos ferroviaris actuals de Rodalies, i aquesta peça, la de l'orbital, no va en detriment d'aquest nivell inversor, s'ha de continuar fent amb aquesta màxima exigència. De fet, jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. Per tant, no va en detriment, de fet, alimenta i és una peça fonamental per poder-la tenir més mallada aquí, d'aquí a futur. De fet, jo diria que la línia orbital ferroviària és una inversió estructural i estructurant, després m'hi referiré respecte al territori, perquè dona en aquest sistema metropolità, en aquesta zona metropolitana, una mobilitat completa i fa que hi hagi un salt qualitatiu importantíssim i que tingui un potencial completament nou, tal com també deien els alcaldes i alcaldesses. Per tant, aquest és un primer element que volia assenyalar. El segon, aquesta capacitat d'aquest projecte estructurant en el territori i d'interconnectivitat, com es recollia també en el vídeo que hem vist ara, no gens menys, fa que aquesta segona corona o regió metropolitana estigui connectada, com hem vist, des de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, fins a Mataró, al Maresme, enllaçant de manera directa l'Alt Penedès, Vilafranca, Martorell, Baix Llobregat, Terrassa i Sabadell en el Vallès Occidental o Granollers en el Vallès Oriental, acabant, com deia, fins al Maresme. Per tant, sis comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal i això també exigent el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità. I un element també estructurant d'aquest projecte i és que generarà també una millor connectivitat Catalunya endins, perquè aquest nou eix enllaça amb els eixos del litoral, de fet per on es mouen R1, R2, el 80% dels usuaris actuals de Rodalies es mouen en aquests eixos litorals, però també amb aquesta connectivitat a la R3, a la R4, per tant Catalunya endins, Catalunya central, Osona, Ripollès i Pirineus d'una banda i Terrassa-Manresa per l'altra banda amb l'R4 i també amb la R8 de Martorell, Granollers i Cerdanyola Universitat. Per tant, un projecte que fa un salt qualitatiu en aquest arc metropolità, però que alhora també

0: ens apropa a la Catalunya interior i ens dona aquesta mirada estructurant i estructural i d'equilibri territorial Catalunya endins. Tercer element, Catalunya necessita serveis públics a l'alçada d'un país de 8 milions d'habitants. El creixement econòmic i l'augment de l'ocupació només tenen sentit si van en reversió del conjunt de la població, per tant, aquesta prosperitat compartida. Per això calen salaris dignes, fiscalitat justa, perquè la riquesa creada contribueixi, entre d'altres, a finançar serveis, i el de la mobilitat és un servei públic fonamental a Catalunya, que faci impossible la cohesió social i la competitivitat de país. També s'assenyalava, no?, la competitivitat econòmica i social d'aquest arc. Quan els beneficis es concentren o els salaris no permeten sostenir dignament la vida ni aportar el bé comú, el sistema es desequilibra i creixen desigualtats i els serveis públics es malmeten i la societat perd qualitat de vida. Per tant, reforçar els serveis públics, donar competitivitat, és un element també, crec, molt rellevant d'aquest projecte, entre d'altres. Quart element, el de la planificació. M'han sentit dir moltes vegades que tenim un país pensat per 6 milions, però ja anem més enllà dels 8. És probable que en aquests últims anys i governs haguéssim pogut incidir més en l'àmbit de la planificació per no trobar-nos en situacions com les que tenim en aquests moments. I, per tant, la planificació que significa aquesta línia orbital ferroviària també farà que governs futurs no es trobin en situacions com les que hem viscut en aquests moments. Per tant, planificar la Catalunya ferroviària del futur és un element, crec, també rellevant. I finalment, l'acord, també se'n parlava, l'acord entre institucions i també la continuïtat institucional. El president Maragall deia, i crec que no s'equivocava gens, que les inversions més importants a Catalunya, si mirem què hi ha al darrere, sempre hi ha l'acord entre diferents institucions. La línia ferroviària orbital és també la conseqüència directa d'un acord amb Esquerra Republicana, que a més dona continuïtat a un treball que havia fet l'anterior govern d'incloure al març del 2024 l'estudi informatiu ja d'un d'aquests trams, el de Sabadell-Granollers. Per tant, crec que aquest també és un element prou rellevant de l'acord que presentem avui. En definitiva, Catalunya es troba davant un escenari de canvis molt intensos. Som 2 milions de persones més i això ens permet créixer. Això no obstant, el que no pot passar és que alguns creixin molt mentre que d'altres, la gran majoria, perdin poder adquisitiu. Per tant, crec que també compartim, en aquest cas amb Esquerra Republicana, el fet que el benefici només té sentit si és a favor de tothom. Els serveis, com el de la mobilitat, aporten progrés, competitivitat i al seu torn ha de finançar també una vida de més qualitat per tots i per totes. Des del govern, des del departament, estem al costat d'aquest creixement que ha de ser equilibrat, estructurat respecte al territori i, insisteixo, en benefici de tothom. Moltes gràcies.
1: La consellera Sílvia Paneque, a l'acte de presentació del projecte de la línia orbital ferroviària, com els dèiem, recuperat del fons d'un calaix per mort del pacte que ha de possibilitar el pressupost de la Generalitat del 2026. El dubte que ens queda, més enllà de tots els dubtes, del finançament, de la cronologia, de l'execució de l'obra, de tot plegat, de si l'arribarem a veure o no l'arribarem a veure, més enllà de tot això, el més immediat és aquest del ramal. En la memòria i els plànols del Departament de Territori no apareix aquest ramal que portava l'estació Sitges-Llevant, situada més o menys a la zona del parc aquàtic. En el plànol que ha publicat el president Illa i en l'àmbit polític el plànol que reparteix per tot arreu, apareix un ramal que no passa, repetim, no passa pels mateixos terrenys que es van reservar l'any 2010 per l'execució d'aquest projecte, sinó que aquest ramal que es presenta en aquest plànol que publica el president Illa va directament, que els direm, per Santa Bàrbara avall fins a arribar a l'estació de tren. És a dir, des d'un punt de vista polític es diu que hi haurà un ramal, des del punt de vista de l'expressió en el plànol aquest ramal no apareix, doncs en algun moment aquestes dues posicions s'hauran de trobar o no. però encara és molt d'hora, perquè d'aquí al 2041 som, repetim, la darrera fase de l'execució de l'obra. Hi ha fase 0, 1, 2, 3 i 4. Doncs la de Vilanova és la quarta. Per tant, com diria el Tenorio, que largo me lo fiáis.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: La programació cultural i teatral, les Sitges saben que és prou activa, saben que hi ha una agenda cultural anual en la que s'engloben doncs, espectacles teatrals, i aquest diumenge 24 de maig a l'Escorxador, al Centre d'Arts Vives, com ara se l'anomena, a les 12 del matí, hi haurà un teatre familiar, un espectacle de teatre familiar, Somion, la ciutat dels oficis impossibles. Avui en volem parlar una mica més per acabar d'animar aquí a gent que encara no tingui plans per diumenge al matí i que tingui, sobretot, canalla, entenc, i tingui ganes de fer plans culturals, divertits, entretinguts i també enriquidors, doncs que sàpiguen que tenen aquesta opció. Volem descobrir una mica més de què va Somion, de què va aquesta ciutat d'oficis impossibles, i tenim a l'altra banda del telèfon en Joan Fernández, que forma part del repartiment i és el dramaturg de tot plegat. Joan, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Somion, la ciutat dels oficis impossibles. És un espectacle de titelles, Joan.
1: Exacte, és un espectacle de titelles amb música en directe, uh-huh. I que el que ens convida és fer això, fer un viatge fins a aquesta ciutat peculiar, no? Habitualment quan som petits ens pregunten, escolta, tu què vols ser de gran?
0: Sí.
1: I, no sé, a la meva època es deia futbolista, astronauta, ara molts diuen youtuber, no?
0: Sí.
1: Però clar, si un nen diu que vol ser l'home que posa als carrers, ho té complicat, li direm, va, deixa't estar de històries, no? Doncs en aquesta ciutat, els nens que pensen que volen ser l'home que vol posar als carrers tenen cabuda perquè tots els oficis són molt peculiars.
0: Mm-hmm. De fet, apareixen oficis com escombradora de sostres, creadora de núvols, no? El despertaire, cosidora de cors trencats, tot idees que entenc que heu creat vosaltres, però que haguessin pogut sortir de qualsevol nen, de qualsevol nen o nena a qui li haguessin fet aquesta pregunta, oi?
1: Alguns són de nens.
0: Alguns són reals, són respostes
1: alguns
0: reals.
1: Tenim alguns companys que són mestres també i els hi tantejam i deia, va, feu un dia un exercici a classe de fer això, no? De parlar amb els nens, a veure quins oficis ells imaginen. Sortien coses superdivertides. Va sortir un que era el venedor de gelats calents, hi ha mosca que no ha arribat a sortir a l'espectacle, però el que ens deien, no? Entrenador d'unicorns. I, per exemple, aquest que comentaves, l'escombra sostres, va ser un company que el seu germà petit em va trobar un dia, escolta, tinc un ofici per tu, l'escombra sostres. I aquest, doncs, sí que ha pogut ser un dels habitants de Somion. O sigui que, clar, per nosaltres és capficar-nos molt, pensar molt, per nens que tenen la seva imaginació superoberta i supergran, són capaços de crear oficis realment espectaculars.
0: L'objectiu, i així, és aconseguir treballar la imaginació, no? I entenc que aconseguir que el públic, sobretot l'adult, perquè el nen ja ho és, no? Però torni a ser nen per un dia, i no sé si quan un participa en una obra, en el repartiment d'un espectacle com aquest, té com aquest privilegi, no? De durant una estona ficar-se de nou en la ment aquesta de l'infant, no?
1: Sí, nosaltres ens prenem sempre el teatre com un joc. En comptes d'actuar gairebé, anem a jugar a fer teatre. Uh-huh. Des del procés de creació, que quan estem creant un espectacle ens dediquem a jugar, en aquest cas amb els titelles, doncs dedicàvem a jugar i a veure el creador de núvols què podia fer. Doncs de cop i volta, jugant, acabem veient que acaba ballant claquer sobre una claveguera, no? I quan actuem igual, juguem a ficar-nos en aquest imaginari, en aquest cas un imaginari també infantil, i el públic també acaba entrant. És molt graciós perquè sempre al final de l'espectacle diem, ai, si algú durant l'espectacle ha pensat algun ofici impossible, digueu-nos-ho, que potser la propera vegada que ens veiem també viu a Somion. I és peculiar perquè els nens t'ho diuen, però molts pares gairebé així, per la vagina et diuen, escolta, jo també he pensat un ofici, i t'ho diuen a tu o li diuen al nen perquè t'ho digui, no? I dius, vale, guai, durant aquesta estona heu canviat el xip, us heu oblidat de les pantalles i els whatsapps i les feines i us heu dedicat a això, a que la vostra imaginació pensi oficis impossibles, i us heu convertit una mica en nens com nosaltres quan ens dediquem a crear espectacles.
0: Ens fa com vergonya, no?, com ensenyar aquesta part nostra de nen, de canalla.
1: Sí, perquè aquesta cosa somiadora i tal, quan arribem a una certa edat ja no, hem de ser més rectes i la cosa de somiar no, hem de tocar de peus a terra. I per això molt això, directament li diuen al nen, t'ho diuen així com si fos un secret, no? Però està guai, intentem deixar això, des del principi deixar anar, fins tot quan entrem, que preguntem als nens que volen ser de grans, també els hi preguntem als adults. I els nens sí que t'ho diuen i t'ho diuen ràpid, i els adults de cop i volta es troben com descol·locats a dir, ostres, i què vull ser jo de gran? I potser li podem preguntar a una senyora que té 70 anys. I, vale, vostè ha estat alguna cosa, però ara què vol ser de gran? Què li agradaria ser?
0: No sé si
1: és molt guai.
0: No sé si aquest tipus d'espectacles, que són espectacles que ara diem de caire familiar i, per tant, doncs, adreçats també a la canalla petita, en aquest cas a partir de 4 anys, diu, no sé si són també una molt bona manera de captar públic adult al teatre en general. I si això també d'alguna manera permet, doncs, que les fronteres entre el teatre familiar o i el teatre adult es dilueixin. És a dir, al final no deixa de ser un espectacle familiar, però amb el que entenc que un adult pot gaudir exactament igual que un nen.
1: I tant. Nosaltres fem teatre per adults a partir de 3-4 anys. O sigui que... I tractem això, no? I juguem molt amb el tema del teatre a tots els públics. Durant molts anys s'ha parlat del teatre infantil, no?
0: Sí.
1: Després va parlar del teatre familiar, sí. I ara juga molt amb el teatre a tots els públics. Nosaltres trobem moltes vegades que ve gent que venen sense nens. I diuen, sí, és que nosaltres venim a tot i ens agraden molt també aquest tipus d'espectacles. Sempre hem treballat des de la companyia per, amb aquest aspecte, no? Fer teatre per tots els públics, que els adults puguin venir sols, sense nens, que s'ho passin bé, intentant això, fer un teatre de qualitat, i sí, és cert que a partir d'aquests espectacles molts adults també s'enganxen i acabes trobant gent, això, que és habitual que pugui venir, jubilats, avis que venen sense els seus nets, a veure els espectacles, perquè a més també cal dir que a Catalunya des de fa molts anys cada cop el nivell del teatre per tots els públics és de més qualitat, no? Sempre hem estat com el germà petit allà,
0: sí.
1: Més oblidat en les programacions, en tot, però el nivell és molt, molt gran. Hi ha moltes companyies que fan gires per tot el món i estem aconseguint això, que el públic també ho reconegui i que s'enganxin, tinguin o no tinguin nens, a veure teatre per tots els públics.
0: De fet, ara parlaves del nivell. Justament amb aquesta obra, amb Somion, heu rebut el premi al millor espectacle de teitelles i objectes a la Fira FETEN 2026, oi? Que és una fira d'arts escèniques de Xixón. Vull dir que heu rebut premi, eh?
1: Sí, el FETEN és com la fira més important, sí. Del teatre per tots els públics que hi ha a Espanya, no?
0: Sí.
1: És com que et donin el premi allà a FETEN, però sí que estan els mags, que són així més, sí. Més comercials, però realment és la fira més important. I entre cometes et donen com el millor espectacle de titelles de la temporada i estem supercontents, perquè a més el nostre primer espectacle de titelles. Havíem fet alguna cosa a titelles en algun anterior, però un complet és la primera vegada. I clar, quan ens va anunciar el jurat que ens donaven el premi, supercontents. I a més, perquè feia poc també ens havien donat un altre premi a Tolosa.
0: Sí. Tot
1: el Tòpic, que és un centre de titelles molt important, i ens van donar el premi que voten els nens. Els espectadors petits són els que van votar i ens van donar com a millor espectacle també allà amb el Somion. Per tant, estem supercontents. Ens ha donat moltes i moltes alegries aquest espectacle i esperem que encara ens doni molt.
0: Des de quan gireu? Des de quan gireu amb Somion?
1: Somion, doncs, el vam estrenar cap a l'octubre del 24, o sigui que fa un any i mig, més o menys.
0: Aquest tipus de projectes de teatre per tots els públics, teatres familiars, tenen una durada més llarga? És a dir, no sé si poden allargar més la vida i en general allarguen més la vida. Em fa la sensació que tenen vides més llargues?
1: I tant,
0: sí.
1: Molt, molt, molt. El teatre d'adults difícilment s'allarga un espectacle o una temporada i mitja, dues temporades. Per exemple, nosaltres tenim un espectacle de carrer per tots els públics que es diu Els secrets de Mr. Stromboli, que fa molts anys el van fer Sitges també.
0: Sí, sí,
1: sí. I que aquest any em sembla que fa 11-12 anys que l'estem fent.
0: Caram.
1: I cada any anem fent un bon número de bolos. Sí, sí, s'allarguen els espectacles de sala com a mínim 5-6 temporades. I, per exemple, en aquest cas, aquest de carrer, doncs ja fa més de 10 anys que l'estem fent, i com és un espectacle que a nivell temàtic, a nivell cosa, és totalment vigent, doncs seguim girant amb l'Stromboli i amb tots. Sí, sí, per sort, ja que fem una producció, l'aprofitem molt.
0: Clar, i no sé si això, els productors, els que us dediqueu a aquest tipus de teatre, us converteix encara en persones o en actors encara amb més tenacitat. És a dir, jo entenc que fer teatre per se ja demana tenacitat, i perseverància, però no sé si dedicar-se a aquest tipus de públic, és a dir, tots els públics, aquest públic familiar, i tenint en compte això que explicaves ara, que són produccions que tenen una vida molt més llarga, us atorga doncs, un caràcter molt més tenacitat, fins i tot, i perseverància,
1: Clar, el que et dona és que fas molts bolos. Això, una producció mitjana, fora dels grans booms de teatre adult, fora de temporada a Barcelona, dius, mira, han fet 30 bolos o 40 i ha estat un èxit. Doncs clar, nosaltres, igual d'un espectacle com a mínim, en fem 300.
0: Clar, però això, ostres, justament em crida l'atenció. És a dir, 300 són una barbaritat de bolos i després fa la sensació que a nivell de programació es menys té aquest tipus de teatre, tot i que passi això, no?
1: Sí, clar, el que passa és que hi ha molts jocs que programen i pobles petits, per exemple, tenen un... com a, la part dolenta és com els caixers, els preus dels espectacles familiars són molt més baixos que el familiar. Sí que t'obre les portes a poder actuar a llocs que diu, mira, aquí no podem pagar perquè vingui el Buixaderes, però sí que tenim una programació familiar a nivell professional, no? I això obre les portes a molts més pobles. No fa massa, està amb el Cogul, un poble de Lleida que em sembla que són 100 o 200 persones, i anàvem allà a fer el nostre espectacle de màgia, perquè també hi ha un programa de micropobles que la Generalitat col·labora, no? I això ens dona l'opció de poder fer molts i molts pobles. Sí que és cert que això has de fer també molts pobles, perquè com els caixers que es paguen són molt més baixets.
0: Clar.
1: Però ens encanta viure la
0: carretera. Però això es converteix també com en un vertebrador de la societat molt important a nivell cultural, a nivell de llengua, és a dir, arribeu allà on moltes altres produccions no hi arriben. Aquest tipus de teatre sí que hi arriba, té aquesta capacitat, no?, d'arribar a un municipi molt petit, de la mateixa manera que també pot actuar a Barcelona, no?, a grans ciutats, no? Però té aquesta dualitat, ostres, això es dona... I no sé si sentiu que no es valora prou aquest tarannà de vertebrador, és que arribeu a tot arreu vosaltres.
1: Sí, clar, és la manera de que la cultura arribi. I a més, hi ha projectes com això de Dia del Micropobles molt interessants perquè es cuida la qualitat, també, no? I jo, per exemple, que puguem actuar a pobles molt petits o sempre que actuem a un poble on no hem actuat abans, és dir, ah, que guai, no? Anem a obrir un nou poble. I perquè veus que aquesta gent dius, mira, a partir d'aquests espectacles de teatre per tots els públics, intentem apropar aquesta cultura a la nostra gent i amb tot el tema de la llengua i tal, ens sentim això, com una gent a nivell cultural que fa una feina molt, molt important, i sobretot quan veus això, la resposta del públic, que és bona i tal, et sents molt content. Clar, després et sobtes en coses com grans teatres, que dius, tot aquesta...
0: On hi sou, aquí, no? On hi sou?
1: Clar, dius, on està el Nacional? El
0: Efectivament.
1: Nacional que la programació familiar és totalment residual, que aquesta temporada hi havia un espectacle que estava ja lligat i acordat i perquè una directora ha decidit que no, que li fa falta l'espai per assajar, serà encarregat de programació. Dius, aquest manca de respecte que hi ha i de reconeixement a segons quins espais grans i segons quins espais públics també, doncs els pobles no. Els pobles sí que et cuiden i pensen que és una bona eina per portar la cultura a la seva gent.
0: Doncs sort d'aquesta descentralització, no?, que tenim des dels municipis a l'hora d'acollir projectes teatrals que potser en grans ciutats capitals o en grans programadors doncs no es tenen tant en compte, però com dèiem, tenen aquest paper fonamental a l'hora de vertebrar la societat a nivell cultural i a nivell de llengua, ara que es parla tant d'aquest baix ús del català cada vegada més freqüent, justament entre la canalla, les escoles, caram, el teatre... entenc que és una manera perfecta, no?, per d'alguna manera incentivar aquest ús del català entre la canalla, és a dir, perquè al final esteu animant a pensar i a somiar en català. Hi ha res millor per garantir una llengua que aconseguir que la gent somiï amb aquella llengua.
1: Exacte, sí, a vegades en algunes funcions, en algunes funcions també esparts, i es fa el col·loqui després amb els nanos, no?, i els dos apassionats, i això sempre, no?, en detall, lluitar amb el català, fem exercicis perquè es puguin treballar a les escoles, perquè després tot aquest joc del llenguatge que nosaltres també juguem a partir de la creació dels noms, no?, doncs creem la guanta panxes a partir de dues paraules, creem un ofici, doncs també ho portem allà, no?, i és guai quan veus que els nens ens responen també això.
0: Efectivament. Doncs això serà aquest diumenge, 24 de maig, a les 12, a l'Escorxador. Havíeu actuat mai a l'Escorxador? Probablement... Sí?
1: Vam actuar, però abans de les reformes, fa molts anys, amb un espectacle que fèiem que es deia Puig i Fontanals, carters professionals,
0: sí,
1: que parlàvem de les cartes, quan la gent enviava cartes,
0: sí,
1: i no només rebíem les del banc. Doncs sí, fa molts anys vam actuar allà amb els carters, i sí que després hem tornat alguna vegada a fer espectacles més de carrer. però a sala l'Escorxador vam estar amb els carters.
0: Quan fas aquest tipus de teatre familiar i que el teu públic és canalla, no seria també un punt de responsabilitat de transmetre optimisme, esperança davant del món, no? I moltes vegades aquestes notícies que, no, que ens assetgen a diari, no, que no necessàriament són optimistes, de fet poques vegades ho són. No sé si sentiu també aquesta responsabilitat de, a nosaltres ens toca ensenyar la part bonica de la vida.
1: Sí, nosaltres ara hi ha molts espectacles també familiars que tenen aquesta cosa més, entre cometes, més moralista, no? I tracten temàtiques que estan molt guai, no? A partir del teatre, doncs, vinculen segons quines temàtiques. Nosaltres tenim un dels primers objectius, que és passar-ho bé. I creiem que el teatre ha de ser un lloc on... però passar-ho bé no vol dir només que siguin comèdies, no? Però intentar fer teatre de qualitat perquè surtis allà havent-ho passat bé i veient això, no? Durant una estona havíem entrat en un món màgic i oblidar-te de tot. Llavors, sí, fem això, intentem que durant una estona ens oblidem la situació que hi ha al voltant i que tant el nen com el gran hagi passat una horeta divertint-se, no? I és aquesta part pedagògica nostra de fer un teatre de qualitat on t'ho passis molt bé.
0: Doncs si tenen ganes de passar-s'ho bé diumenge a les 12 a l'Escorxador Somio, la ciutat dels oficis impossibles, saben que poden comprar les entrades a través del web de Cultura Sitges. No, crec que no en queden gaires perquè també l'Escorxador té les dimensions que té, però vaja, perquè s'acabin d'animar aquells i tant de bo estigui la sala plena i vegin doncs, tot de sitgetans, nens, nenes, adults i passin doncs, aquest aquesta estoneta 50 minuts, no? Espectacles, entenc que pensats això, perquè els aguanti canalla i nens més petits, però centrats en aquest cas en els oficis impossibles, molts d'ells segurament que alguna vegada ens han passat pel cap, no? Idees d'aquelles esbojarrades. Heu anat adaptant l'obra també en funció d'oficis que us han anat dient o no?
1: No, sempre diem que, perquè nosaltres al final fem això, sí, que els nens ens poden enviar dibuixos amb els oficis impossibles i sempre, com ens està anant molt bé l'espectacle, fem la broma de dir, va, haurem de fer el Somion 2, com a la pel·lícula Disney, no? Amb
0: sí,
1: els oficis
0: sí.
1: Nous. Ara, en principi, els estem mantenint només aquests, perquè també, si no, significaria la construcció de nous titelles i noves coses, però per ara es mantenen els mateixos. Però potser algun dia això del Somion 2 li fem
0: sí,
1: una volta,
0: No va dir, ara això de les segones versions es porta moltíssim, I si està tenint èxit Somion, doncs probablement un Somion 2. I a més a més, ves que no passi que algun d'aquests oficis que ara diuen ens semblen impossibles, d'aquí X anys no acabi sent una realitat. Que això també podria ser, no? És a dir, oficis d'aquests més aviat no tan il·lusos, potser, però més futuristes, no? Que algú pogués pensar, doncs potser això, d'aquí uns quants anys, potser molts, moltíssims, o potser no tants, igual és una realitat, acaba sent realitat aquest ofici,
1: Exacte, acaben sent com el Julio Verne, no? Que quan feia les seves novel·les, deia, això és ciència-ficció i ara hi ha coses que són fet.
0: Exacte.
1: Aquí un temps trobem a gent que fabrica núvols o el despertaire, que va casa per casa per despertar la gent d'una manera alegre. No ho sabem.
0: Estaria bé. Joan Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé diumenge.
1: Moltes gràcies i m'acomiado com s'acomiada la gent contenta del nostre poble, que és dient rapisanda. Apa, ens veiem diumenge.
0: Fins diumenge, adeu-siau.
1: Adeu-siau.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Era aquella època en què la vigília de Corpus, que era sortir, sortim ara, sortim després, sortim del dret, de costat, fem aquests carrers, fem uns altres. I ara, en aquests darrers anys, la vigília de Corpus és en fi, una petita, no diríem que una petita festa major, perquè no hi és tothom, però per recorregut.
1: Sí, és el primer cop que els gegants surten al carrer després d'uns quants mesos.
0: T'està dormint.
1: I bé, això és un dia molt bonic.
0: Valdrà la pena començar per aquí, per allò dels 5 anys, d'allò que passa cada 5 anys, que a mi encara no m'ha quedat al cap, però en Pitu té molt pamat. Aquest any, que és un any en què, en principi, no passa res. La vigília de Festa Major, surten els gegants nous.
1: L'any passat, com recordaran...
0: La vigília de Corpus, surten els gegants nous, i el dia de Corpus, els gegants vells.
1: L'any passat, com recordaran, per la processó de Corpus, van a sortir les dues parelles, tant els nous com els vells, i això es produirà cada 5 anys. És a dir, cada 5 anys veurem les dues parelles. Mentrestant, la vigília, veurem els nous, ballar pels carrers, i la processó, els vells.
0: Els vells. Per tant, 2026, 2027, 2028, 2029...
1: És a dir, fins al 2030 no tornarem a veure les dues parelles per la processó.
0: Si aguanten fins al 2030, endavant. Si no, a veure si les han vistes l'any passat, doncs ja d'això, eh? Detall menor. Bé, Corpus del 2026, com els dèiem... L'autora del cartell i també de la imatge gràfica del programa de Corpus, Pilar Mena, un cartell molt celebrat, aquest cor del qual en surten aquests clavells tan, tan bonics, amb aquesta, com ella mateixa deia, amb aquesta oreneta mediterrània a dins aquest cor.
1: Estava intentant recordar que la Pilar Mena, si no recordo malament, també va fer un dels cartells de la Festa Major.
0: Sí.
1: No em facis dir l'any,
0: sí.
1: Però diria que
0: un
1: sí.
0: Un cartell en què jugava... amb, si no recordo malament, les siluetes de gegant i geganta.
1: Sí, les cares, potser.
0: Les cares, no recordo malament, molt Pilar Mena.
1: Uh-huh.
0: La Pilar, que té una llarga trajectòria, perquè diríem que el primer o un dels primers cartells va ser del cicle de concerts d'estiu de joventuts musicals.
1: Sí, senyor.
0: Diria.
1: Sí.
0: I estic parlant dels anys 90, o sigui que...
1: Ben bons.
0: 2010 va fer el programa la Pilar Mena.
1: Veus?
0: Bé, doncs 2010. Maquíssim el cartell del
1: Corpus. Sí, és aquest cor del qual en surten uns clavells, una festa des del cor, com la pròpia Pilar Mena va arribar a dir ahir. I bé, és un cartell, tot s'ha de dir, molt, mm-hmm, molt maco, perquè hi juga molt a favor també la tipologia de les lletres.
0: Exacte, són una tipografia molt bonica, és a dir, molt delicat, molt, mm-hmm, amb molt bon gust i amb molta estima. Primera protagonista. Segona, la pandonista de la Minerma, la Rosa Junyent.
1: La Rosa Junyent, que bé, serà la pandonista de la Minerva el dia de la processó de Corpus, amb aquest doble protagonisme aquest 2026, perquè, com saben, la Rosa és veïna del carrer Major i aquest any el primer tram del carrer Major compleix 75 anys. L'any passat va ser el
0: primer tram del carrer Jesús i l'any anterior el segon tram,
1: sí, senyor,
0: del carrer Jesús, Tercers protagonistes, perquè sí, són dos. L'Ester, sí, i en Dani.
1: L'Ester Font i l'Eduard Vallès, el Dani Vallès, perdó, que són els creadors, com saben, de Visit Sitges. Quantes fotografies han arribat a fer l'Ester i el Dani?
0: En l'article del programa, ells mateixos diuen que, clar, es pensaven que la comissió els cridava...
1: Sí, faria una mena d'encàrrec relacionat, òbviament, amb, exacte, la fotografia. I
0: que
1: no...
0: havien d'anar a buscar discos durs i tot, sí, això, sí, i sí. Que no anava per aquí. Primer va ser un no, després va ser un sí, i per tant, com ells mateixos diuen, que esperen estar a l'alçada. Vinga, quarts protagonistes. L'escola Miquel Utrillo, que farà el cap de la vila.
1: Farà el cap de la vila amb motiu del seu 50è aniversari. Ahir em varen donar uns quants detalls l'Enric Canalda i en Marc Macià, com a responsables de l'escola. I bé, veurem doncs, com es reflecteix aquest 50è aniversari i com es reflecteix, en definitiva, el món de l'escola en aquesta catifa i l'altar del cap de la vila.
0: Cinquè protagonista, la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol, que farà la decoració del Pati Blau.
1: Sí. L'any passat, si no recordo malament, va ser el grup d'estudis que celebrava el 50 aniversari.
0: Aquest any la biblioteca els 90 anys.
1: Els 90 de la biblioteca, que serà doncs, l'encarregada de fer aquest Pati Blau.
0: Vinga, i un sisè protagonista, en Joan Comas.
1: Sí. Clar, quan parlem de clavells, quan parlem d'expositors, el primer que ens ve al cap és en Joan Comas. En Joan Comas, que ja el vàrem poder entrevistar en el seu dia quan va ser pandonista,
0: exacte,
1: de la Minerva, no sé si fa 2 o 3 anys.
0: 50 anys.
1: De... 50 anys, sí. Des del 76 fins al dia d'avui, en Joan Comas, allò...
0: Any sí i any també.
1: Constància,
0: eh?
1: Evidentment.
0: Absoluta.
1: Tota i més, la d'en Joan Comas, que rebrà un petit homenatge el dia de la inauguració de la 86a Exposició Nacional de Clavells, que per segon any consecutiu es farà a l'Hospital.
0: Que és un lloc magnífic per fer l'exposició de clavells. Eh?
1: Com també penso que la presentació d'ahir al Prado és un lloc molt maco.
0: Molt maco, va quedar molt bé.
1: El Prado és un bon lloc per fer la presentació.
0: Què hi afegim, això, aquesta exposició que s'inaugurarà al Mercat Vell el dia 29?
1: Sí, sí, sí. Aquesta exposició que ens portarà amb el corpus dels anys 50 i amb aquesta manera de fer catifes que va començar d'una manera individual i ha acabat sent doncs, una qüestió més col·lectiva de veïnatge. Això serà el divendres de la setmana que ve, el dia 29. La comissió aprofitarà per lliurar també o per repartir els punts del llibre que ahir no va poder repartir en companyia del programa. No han arribat a temps, per tant, l'Eduard Tomàs ja va apuntar que això haurem d'esperar fins al divendres de la setmana que ve.
0: Dir-los que si van al web del Corpus trobaran el programa, eh? En format digital, se'l poden descarregar, el poden veure en línia. Al web del Corpus de Sitges podran trobar el programa, per si no el tenen físicament, per si ho volen veure ja mateix, per si ho volen portar al damunt.
1: Com a novetats, podem afegir també aquest concert de gralla i timbal que oferirà l'Escola de Grallers de Sitges el dia 6, el dissabte dia 6. Ja va dir l'Eduard Tomàs que s'instaura ja definitivament per les dates de Corpus.
0: Aquesta mena de concert vermut que acaba amb el toc de processó.
1: Ah, exactament. I el vermut de Corpus, que serà el diumenge dia 7, al migdia, a l'Hort de Can Fals, amb una festa també pels més petits de la casa. Hi haurà bombolles de sabó, hi haurà... Sí, sí, jocs gegants, en fi, una miqueta per celebrar que s'han acabat de fer ja les catifes i que, per tant, és una bona manera de cloure el diumenge al migdia.
0: Temps tindrem per tot plegat perquè el Corpus d'aquí 15 dies i ara anem per aquesta horeta sencera,
1: sí.
0: Horeta sencera de presentació del Corpus 2026.
1: Escoltaran per aquest ordre les paraules de la presidenta del Prado, Carme Artigas, després la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín, l'Eduard Tomàs, el president de la comissió, la Rosa Junyent, l'Ester Font i tinc una mania, estic amb l'Eduard Vallès, sí.
0: Dani Vallès,
1: és que m'ho he apuntat, l'Eduard Vallès,
0: no,
1: escolta'm. Disculpin.
0: Jo podria dir Varela.
1: I la Pilar Mena, i també l'Enric Analda i en Marc Macià com a responsables de l'escola per acabar amb l'alcaldessa Aurora Carbonell.
0: Vinga, som-hi.
2: Bé, alcaldessa, regidora de Tradicions i Festes, regidors i regidores de l'Ajuntament, president del Corpus, entitats i a tots els que ens acompanyeu, doncs bona tarda i benvinguts al Prado. És un plaer tornar-vos a trobar. Aquesta vegada porto les ulleres, o sigui que no em passarà com fa dos anys. Avui us rebem una vegada més al Prado, aquest cop per donar el tret de sortida d'una festa que es remunta al 1360, però que és el segle XIX quan li donem aquestes singularitats i aquest caràcter tan sitgetà que s'ha mantingut fins avui. I com diu aquí el Preci, l'Edu, gràcies a la perseverança dels sitgetans. El Prado va començar a participar el 1919 amb la segona exposició de clavells, que en aquells moments s'alternava, Prado i Retiro, i actualment, i ja fa uns quants anys, ho fem confeccionant la catifa que fem aquí al carrer Jesús amb carrer del Prado. Una participació, la nostra, la del Prado, que es fa extensiva en la major part de festes i esdeveniments que celebrem a Sitges. I és que al llarg de l'any ens trobem aquí en múltiples ocasions a la celebració de tot un seguit d'actes i tradicions que formen part del nostre calendari festiu. Festes majors, caramelles, carnavals, brema, nit de premis, finals de curs, d'escoles, quinto, pastorers, cap d'any. La llista és llarga perquè el Prado sempre hi és. I enguany, per fi, ho fem amb l'adequació de les obres d'aquest teatre acabades. És a dir, que aquesta és la gran notícia enguany. I tot pintadet, que en Carles Arola ens ha fet la nova decoració. Felicitar-lo també amb ell per aquesta fantàstica imatge que li ha donat. No voldria acabar sense felicitar amb els protagonistes, amb els pregoners d'enguany, l'autora del cartell, la pendonista, i sobretot felicitar amb la decoració d'aquí, de les persones que feu la decoració d'aquí de l'escenari, perquè cada any ho supereu i ens ho deixeu això fantàstic. Moltes gràcies a tots per ser aquí i gaudim i cuidem la festa. En som custodis i en som custodis per la responsabilitat heredada de tants segles. Continuem mantenint-la per molts anys. Així doncs, sigueu tots i totes benvinguts al Prado i que per molts segles ho puguem fer. Gaudiu de la ballada i bon Corpus.
3: Moltes gràcies, Carme. La veritat que per nosaltres és un plaer poder fer la nostra presentació en aquest teatre tan bonic. A continuació, ens dirigirà unes paraules la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín.
2: Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut un any més, segurament, a conèixer tots els detalls que ens guarda el Corpus, que veient només la decoració d'aquest escenari, doncs ja us podeu imaginar què és el que ens ha preparat aquesta comissió. Aquest any, com molts altres segurament, el Corpus mirarà al passat, viurà el present, però també ho farà projectant en el futur. I parlar la primera, la veritat és que és un rotllo, perquè no puc dir qui són els pregoners, ni l'autora del cartell, ni els altres protagonistes de la festa, però sí que m'agradaria avançar-vos que crec que aquest any serà un Corpus encara molt més visual del que estem acostumats i acostumades. En aquestes presentacions sempre parlem de les bondats de la festa, no? Però jo avui volia també fer una reflexió que llegireu també en la meva salutació al programa. I és que ja teníem xifres que ens ho explicaven i no sé si heu vist l'eco d'aquesta setmana, però el gran titular era que el 45% dels habitatges del centre estaven i vivien residents estrangers. Llavors penso que aquest és un dels grans reptes que tenim com a sitgetans i com a sitgetanes, no només amb el Corpus, sinó amb totes les festes. En el programa ho sintetitzo en hem d'ajudar a que la gent participi perquè s'estimi la festa, perquè que s'estimin les festes és la millor forma de fer-les perdurar. Així que us convido a tots a que sigueu més hospitalaris que mai, que el Corpus serveixi perquè aquella gent que no coneix la festa també pugui participar, perquè ens perduri per tants segles com la portem vivint fins ara. I ja només per acabar, no podia fer-ho d'altra manera que desitjant tots els encerts, els protagonistes d'aquest any, donar les gràcies a la comissió per la ingent feinada que fan perquè tots gaudim d'aquesta celebració i també a totes aquelles persones, els expositors de clavells, els veïns, a qui talla la flor, absolutament a tothom que des d'un somriure fins a la feinada més gran fa possible aquesta festa. Així que moltíssimes gràcies i que gaudiu un any més d'un grandíssim Corpus.
3: Moltes gràcies, Eva. I ara doncs, ve un moment important, perquè a continuació descobrirem quines activitats i novetats tenim preparades per aquest Corpus 2026. I ho farem, com no podia ser d'una altra manera, de la mà del seu president, Eduard Tomàs. Endavant, Edu, l'escenari és tot teu.
4: Okay. Bé, primer de tot, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí en aquest dia de moment, és que com queda parlar una estona, almenys que s'aguanti. Okay. Sempre ha d'haver-hi alguna cosa, no?, que quedava per acabar de preparar. Bé, com deia, moltes gràcies a tots per ser aquí. Com una mica deia la Eva, no?, amb tota la feinada, no?, que anem fent la comissió, doncs, evidentment fa molta il·lusió presentar-vos la festa i que el Prado estigui així de ple. També donar les gràcies al Prado per acollir-nos, especialment a la Carme i al Carles, perquè bé, no ha sigut fàcil, mai no ho és, però bé, aquest any no parlaré de la trituradora, podeu estar tranquils. Però sí que és veritat això, no?, que hi ha totes aquestes dificultats i esforç que hem de portar, no?, i durant mesos estem treballant, enguany a més amb una comissió que és nova. I jo us volia aprofitar també per presentar-vos-les, perquè són qui porten mesos i mesos treballant, i la comissió de Corpus 2026 la formen la Sonia Almero, la Judit Sánchez, la Isabel Vivó. Perdoneu, és que no perdo de veure que baixa. Està posant... Ja sabeu que agafaré el micro, potser ja acabarem abans. Ara ja no sé per qui anava, però bé, la Isabel Vivó, la Judit Sánchez, la Míriam López, la Georgina Serra i la Sonia Almero. Elles són la nova comissió de Corpus. I en representació de tots nosaltres sí que també volíem fer un agraïment a la comissió anterior, perquè han sigut 4 anys de moltíssima feina, ho sé perfectament. També s'hi han deixat la pell, i si el Corpus està on està, també és gràcies a totes aquestes persones que a més aquest any també ens estan ajudant i col·laboren amb nosaltres. I potser és la millor cosa, no?, d'una festa, de saber que hi ha tantes persones que s'hi vinculen i fan com aquest pas endavant, no?, de portar-hi. Llavors, tot i que heu aplaudit, sí que us volia demanar que m'acompanyéssim en aquest aplaudiment global, tant per la comissió sortint com per la comissió entrant, per donar-li les gràcies per tot aquest esforç que fan per tots. Bé, dit això, ara sí, ja comencem, com explicava la Georgina. Us detallaré ràpidament les novetats d'enguany, que ara quan sortiu trobareu en el programa. I bé, la primera d'elles és que bé, el Corpus, avui comença la presentació, però la setmana que ve, el divendres 29, a les 7:30 de la tarda al Mercat Vell, us demanem a tots que ens acompanyeu en una exposició fotogràfica i audiovisual que hem fet de la festa, que es titularà Catifes, 75 anys fent veïnatge. Aquesta exposició, el primer concepte, diguem, bueno, sobre el que pivota, és perquè, bé, enguany hi haurà bastantes efemèrides que ara us aniré presentant. La primera d'elles és que el primer tram del carrer Major, el que és el tram de Catifa que va del Cap de la Vila fins a el que era l'antiga pastisseria Estrella, doncs aquest any fa 75 anys que es fa la Catifa de manera col·lectiva i continuada. Si us en recordeu una mica, fa 2 anys celebrar els 75 anys el tercer tram del carrer Jesús, l'any passat el primer tram del carrer Jesús i enguany el primer tram del carrer Major. Llavors, en aquest concepte d'aquestes catifes col·lectives, el que us explicarem en aquesta exposició és, bueno, és com retornar-vos una mica als principis dels anys 50, perquè va ser el moment en què a finals dels 40, principis dels 50, les catifes que es feien molt anteriorment ja es feien com de manera com individual, no? Cada veí la feia a la seva façana, dient que es podia posar d'acord amb el veí del davant, però va ser en aquest moment que es van començar com a unir els veïns, no?, a fer aquest veïnatge a través de la catifa, i es van unir i vam veure, no?, fotografies com la d'aquí darrere, del, no?, tot el carrer Sant Pau, tot el carrer Sant Pere, o trams llargs de carrers entre Cruïlles. Doncs bé, us portarem en aquests Sitges de principi dels 50, anireu, com coneixent, no?, anirem veient aquestes catifes seguint aquest llarg recorregut de la processó. Aquestes fotografies, que n'hi haurà algunes d'inèdites, com aquesta, que aquesta te l'hem dedicat a tu, Carme, perquè bé, és una fotografia inèdita de que fa un mes que la vaig trobar en una web francesa i la vaig poder comprar. Això probablement van ser uns turistes francesos que haurien estat aquí Sitges pel Corpus del 52, van fer diverses fotografies i una d'elles és aquesta. Per mi té un valor molt especial, perquè hi tinc moltes fotografies antigues de Corpus, tinc moltes d'aquí del Prado, però sempre són fotografies que ja està passant la processó. És l'única fotografia que tinc del carrer del Prado en què es veu la catifa abans de trepitjar. A més, si us fixeu, hi ha el gegant i porta el vestit antic, no porta encara els vestits de l'Artur Carbonell, que s'estaran al 55, des del 52. Veiem la façana del Prado, que també en tinc molt poques. Doncs bé, detalls com aquest que podem veure en una fotografia, doncs són les que anirem veient a través de tots aquests carrers d'aquest llarg recorregut de la processó. L'exposició estarà oberta aquest cap de setmana del 29, el de Corpus i el següent, però sí que demanar-vos que ens acompanyeu just aquest acte de presentació, primer perquè hi ha una sorpresa en el moment d'entrar al Mercat Vell, però a més perquè, bueno, si us en recordeu, faig com un parèntesi aquí al mig, els altres anys quan sortíeu, no, de la presentació us donava el programa i el punt de llibre, que aquest any ja seria el 5è any, no, que el fem, l'hem fet. Però després passen aquestes coses al transport, que a vegades les coses no, pues no arriben o es perden. Doncs bé, per la inauguració el tindrem, o sigui que un motiu més perquè vingueu el dia de la inauguració és que així podreu aconseguir aquest 5è punt de llibre de Corpus. Amb això tanquem aquesta setmana prèvia de Corpus i ja ens situem a la CAES. Que és veritat que la festa sempre és igual, però també sempre canvia, no? hi ha diverses novetats. Abans d'arribar al cap de setmana, sí que dir-vos que el dijous 4 de juny serà l'últim dia que posarem aquestes preguntes del concurs pel Ram de les Gegantes, o sigui que començarà el concurs el dimarts 26 de maig. Ja sabeu, cada dia posem una pregunta sobre Corpus, qui respon correctament i més ràpid va acumulant punts, de manera que fins l'últim dia un pot acumular punts i guanyar. Per tant, no abandoneu si el tercer dia encara no aneu encertat cap. I bé, es guanya un dels rams que porten les gegantes per la vigília. I també dir-vos que aquest any hem fet com un traspàs de xarxa social. Estàvem a Facebook, que ja fa uns anys que era una mica de boomer, ara és com una mica al desert, llavors hem passat a Instagram. Llavors, tinc clar que tots segur que teniu compte, si no ens seguiu, seguiu-nos, i així cada dia podreu anar responent aquestes preguntes, a més de saber les novetats d'aquest any. Amb això hem arribat al cap de setmana, ara sí, de Corpus. En el primer acte és, com no pot ser d'altra manera, la inauguració de l'exposició de Clavells, que enguany tornem a repetir per tercer any als jardins de l'Hospital Sant Joan Baptista. L'exposició, que fa la 86a edició, com sabeu, s'inaugura, bé, és un moment, que el mateix també us demanem, no?, que vingueu, no?, i estigueu a nosaltres, als jardins de l'hospital. És un lloc molt maco per l'exposició, a més sabem que els avis estan molt contents, no?, de veure cada dia, no?, aquest vincle amb una festa que han viscut des de petits, ells als anys 50 ja hi eren. I a més aquest any tenim una altra d'aquestes efemèrides que us deia, i és que l'exposició Clavells fa més de 100 anys que es va iniciar, però va tenir 3 èpoques, i per això aquest any és la 86a edició. Però hi ha un expositor que d'aquestes 86 edicions ha participat en 50, que és un fet com ja com molt... és que no és significatiu, sinó que ja té pes de per si. Aquest expositor, que estic segur que la gran majoria ja li esteu posant nom, és en Joan Comas, i enguany el que més farem aquesta inauguració de l'exposició de Clavells és un moment d'homenatge, no?, cap a tota aquesta trajectòria, no?, aquesta estima cap a l'exposició, cap al Clavell, cap a la festa. Per això us demanem també que ens acompanyeu. Aquí està molt jove, perquè clar, fa 50 anys d'aquesta foto, és del 1976, és el primer any que va participar juntament amb la seva germana. Doncs ara imaginem, des de llavors, cadascuna de les edicions de l'exposició de Clavells, el Joan Comas hi era. Per tant, ens fa molta il·lusió, no?, també fer aquest homenatge. A més d'aquest reconeixement que fa el Joan, no?, inaugurarem, visitarem els Clavells, veurem com estan, aquest any una mica millor, sense tanta calor, i brindarem una copa de malvasia per fer una mica de temps, que pugueu anar a picar alguna cosa, per a les 10 que ens acompanyeu al Racó de la Calma a escoltar el pregó del Clavell. És el tercer any que anem al Racó de la Calma, i bé, al final, si penses, no?, Racó de la Calma, de nit, il·luminat, decorat amb flors, amb música, ja t'hi porta. Però diguem que la cirereta d'aquest pastís és el pregó del Clavell que escoltareu, i quan ara després conegueu qui el declamarà, doncs no tindreu cap dubte que teniu que ser-hi. Llavors, d'aquelles coses que sí que us encoratgem, que no sigui allò que us ho expliquin, no?, que vosaltres ho viviu i estigueu allà amb nosaltres. Amb això acabem el divendres i estem a dissabte, vigília de Corpus. Al matí era un moment en què no teníem cap activitat, perquè és el moment més estressant per la comissió, és quan estem repartint els clavells, la gespa, el xiprer, la pallofa, però volem agrair a l'Escola de Grallers, que ens va proposar de fer una activitat justament aquí, no?, en aquest forat que teníem del dissabte al dematí. I el que farem aquest any és l'11è concert de gralla i timbal de l'Escola de Grallers, amb l'afegit de que a partir d'ara sempre es farà per Corpus. Per tant, demanar-vos això, que a partir de les 12 del migdia vingueu als jardins del Retiro, on cadascuna de les colles de l'Escola de Grallers, de l'Escola de Grallers, tocaran dues peces, i al final tots els grallers a la vegada tocaran el toc de processó. És a dir, que ja serà aquí un moment emotiu, no? És allò que ja notes que se viene. Llavors, la tarda del dissabte, com sabeu, la tradicional sortida de vigília de les tres parelles de gegants, des de les 6 des de l'Ajuntament, per tots els carrers del poble, que ja estan els veïns tallant les flors. I a més, des d'aquest moment, des del dissabte a la tarda i durant tot el diumenge, també no deixeu de passar pel carrer del Retiro a veure el Pati Blau, que enguany el decorarà la Biblioteca Santiago Rusiñol, que en una d'aquestes... efemèrides que us comentava, enguany fa 90 anys de la seva inauguració. I també dir-vos, bueno, nosaltres sí que ens han explicat el que faran, no? És com una mirada al passat, però també cap al futur, i no us el podeu perdre. Tant el dissabte com el diumenge, des de la tarda del dissabte, ja estarà decorat i ja es podrà veure. Aquest mateix dia, si encara voleu fer una cosa més, podeu anar a les 10 de la nit a les portes dels Jardins del Retiro, perquè comença una visita guiada que ens portarà pel centre del poble, on mateix les catifes ja estan començant a dibuixar o tallar la flor, i mentre anem visitant aquests carrers se'ns anirà explicant la història de la festa. Això és una visita que és totalment gratuïta, no s'ha de fer reserva, l'únic és estar això, a les 10 de la nit a les portes dels Jardins del Retiro. Llavors, nit de Corpus, ja sabeu, hi ha trams que estaran dibuixant, després aniran a dormir per fer la catifa l'endemà, hi ha altres trams que estaran dibuixant per fer la catifa durant tota la nit. I aquí sí que la comissió volíem fer un incís, que sabem que la gran majoria ho sabeu, però sempre està bé potser saber-ho, però també viure-ho, o potser a vegades transmetre-ho, no? altra gent, o com deia l'Eva, no? De molta altra gent que encara no sap el que fem per Corpus. I és això, que és una mica que la singularitat potser més potent que té el Corpus com a festa és que és una festa oberta i participativa. Llavors, és allò de, ostres, tot i que siguin entitats, tot i que siguin trams de veïns, no? Tothom pot fer catifa. I una mica és el concepte aquest que dèiem del fem veïnatge de l'exposició. Sí que als anys 50 eren els veïns que vivien en aquell tram els que feien la catifa, però us puc assegurar que a dia d'avui ja no són aquests veïns, és una xarxa de veïnatge molt més àmplia. I moltes d'aquestes persones eren gent que passaven un dia per allà, van preguntar, els hi van explicar, els hi va agradar, i a partir de llavors han seguit cada any, no?, a fer la catifa, i diguem que ja s'han integrat dintre d'aquest veïnatge. Doncs més que res això, encoratjar-vos a que participeu i feu catifa. Dit tot aquest speech motivador, que no tinc cap dubte que anireu a la nit, que anireu al matí, a fer-ne més d'una, doncs la següent novetat, que també era el que ens feia, que ja portàvem temps pensant en això i aquesta comissió tenia molt clar, que era que volien que hi hagués com un espai com de trobada. Has estat a la nit fent catifa o al matí, però no hi havia un moment, no, de poder-nos trobar, poder com una mica comentar la jugada, no? Dir que la gespa està superbé, que els clavells eren supermacos, no? Esperem que siguin aquests els comentaris. I en aquest moment de trobada, doncs volem que sigui, i serà, a partir de les 12 del migdia, a l'hora de Can Fals, amb el que hem anomenat el vermut de Corpus. Aquí podem... Bé, ja es defineix per si mateix, evidentment hi haurà barres perquè pugueu fer el vermut, però també tindrem música ambient, que ens punxarà el DJ Dani Empa, i també tindrem activitats pels nens. De manera que diguem que tothom hi trobarà el seu lloc i el seu espai, no? I diguem que així podem tancar un matí de Corpus, no? Pues tots junts i gaudint-lo. Després, ja sabeu, podeu anar a dinar, descansar, perquè cap a les 8, quan acabi la missa, començarà la processó. També fer un petit incís, per si hi ha algú que no pot veure-la, si hi ha familiars que estan fora, amics, etc. Sapigueu que ja els darrers anys la processó de Corpus s'emet en directe per Canal Blau. Des de les 7 de la tarda ja es fa un programa en què hi ha diversos reportatges de la festa, i a partir de les 8 ja es connecta en directe pel moment aquest en què passa la processó pel cap de la vila. La resta, els que heu estat motivats fent catifa, doncs si podeu anar al carrer no hi ha res millor que veure la teva catifa, no?, i quan passa la processó per sobre. I quan acabi la processó, ja sabeu, a la plaça de l'Ajuntament, la ballada final de les tres parelles de gegants, i quan acabin, el refresc de Corpus obert a tothom. Amb això hem acabat el dia. Segurament haureu fet moltes fotos de la catifa, no?, i amb moments molt icònics a la processó. I amb aquestes fotografies, si a l'endemà dilluns 8 les etiqueteu amb el hashtag CorpusSitges26, entraran directament a el que és ja el desè concurs de fotos de Corpus a Instagram. Sí que us demanem que, abans d'etiquetar, deixeu el perfil obert dilluns i dimarts, perquè així les podem agafar, després ja tanqueu, que hi ha molt de cotilla. Però bé, a més de participar-hi, que podeu guanyar, o sigui, millor fotografia més original, en cas guanyeu un dinar o un aperitiu a la Pícara, doncs nosaltres durant la setmana estarem triant, no?, farem la selecció de les 20 millors fotografies i les dues guanyadores, com aquestes que ho van fer el 2025. Com que ja heu participat, doncs el divendres també dir-vos que el divendres 12 a les 7 de la tarda al Janios inaugurarem aquesta exposició fotogràfica, podrem veure les seleccionades, les guanyadores, i d'aquí ja passarem el dissabte d'abans de la cloenda. El dissabte al matí, dissabte 13, si aneu pel centre del poble i sentiu música, tot i que aquest poble sempre hi passen coses, però aquesta vegada serem nosaltres, i és perquè el jurat del concurs de balcons estarà visitant les façanes, balcons i finestres participants. Dir-vos que quan agafeu el programa després hi ha una plana en què expliquem com participar, perquè encara les inscripcions estan obertes fins al 31 de maig. Perquè moltes vegades ens passa a la comissió, vas veient balcons, no? I dius, ostres, nosaltres sabem els que participen, i a vegades hi ha balcons molt xulos, molt, molt ben decorats floralment, que no hi participen. Llavors és una mica, no?, de fer aquest gest, no?, per donar convidilla a un concurs que també va començar als anys 50 i sempre amb aquesta voluntat de tenir un Sitges més verd i florit, que en el fons és el que tots volem i a tots ens agrada. Bé, com que jo participo del concurs d'Instagram i ja us he apuntat al concurs de balcons, doncs ara us interessa molt el diumenge 14 venir a les 7:30 de la tarda a l'Hospital de Sant Joan Baptista, perquè ja farem la cloenda i s'entregaran els premis als expositors, el concurs de balcons, Instagram, etc. Quan acabem això, anirem tots al vinyet, amb el trenet, i farem la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu. En acabar una copa de cava, de final de festa, perquè ara ja sí, ja s'ha acabat tot. I bé, dit així de, no, del tirón, sé que semblen moltes coses. Al final, el que nosaltres us demanem, bueno, us demanem, o la il·lusió que tenim, no?, amb tot aquest esforç que hem posat per fer totes aquestes activitats, al final és perquè la festa estigui viva, però està viva si vosaltres hi participeu. De manera que, si voleu algunes coses o totes, esperem veure-us-hi, i això, que la festa la mantenim fent-la viva i sortint a viure-la, no? Perquè el que sí que tenim clar és que fent Corpus, fent poble. I més...

0: descobrir quins són els protagonistes d'aquesta festa. I ho farem de la millor manera que podíem fer-ho avui, i és a través d'algunes d'aquestes fotografies tan icòniques del Corpus dels anys 50. Així que, si us sembla, acompanyeu-me en aquest viatge. Perdoneu, és un viatge una mica llarg, però ara el trobarem. Imagineu-vos que estem en dijous, és dia de Corpus. Per ser exactes, és 24 de maig de 1951 i fa un any que s'ha recuperat l'exposició de Clavells. Aquest any s'estrena el nou Tàlem, arribarà per primer cop el Tren de les Flors i per la cloenda de la festa es farà per primera vegada l'ofrena a la Mare de Déu del Vinyet. Sitges encara és petit i es van acollir les flors de les catifes tot just passada la barrera.
1: Com estàs?
2: Bona tarda, senyora Petúnia. Oh, com ha crescut la nena? Aviat la farà àvia.
0: No, jo crec que s'equivoquen, vostès. Jo sóc de Can Serra, que tenien la impremta al Camí de la Fita.
1: Al Camí de la Fita?
0: Sí.
2: Sobre les barreres?
1: Si allà només hi ha ases que van a menjar garrofes, Em sembla que...
2: No hi toca gaire, n'ha menjat masses de garrofes, pobreta.
1: Mira, maca, vés-te'n, marxa, que fas catúfols, i nosaltres ja seguim ensenyant les imatges, ho farem més bé.
2: Petúnia,
1: digue'm.
2: Que hi hagi l'eco d'aquesta setmana?
1: Doncs encara no.
2: Doncs llavors no sabrà que amb les 10 pessetes que paguen els pendonistes a la Minerva no els hi arriba ni per pagar la meitat dels ciris.
1: Ai, pobret, sí que estan malament. Doncs escolta, jo he vist el pali, que l'han fet tot nou i és una meravella. Jo aniré al portal de Santa Caterina expressament només per ser dels primers de Sitges en veure'l.
2: És que vosaltres no ho sabeu, però a la nostra època, als anys 50, la processó sortia de la porta de Santa Caterina.
1: Home, i tant. I després anava a veure, pel carrer Fonollà, tombava pel carrer Sant Joan, em sembla, i baixava per la davallada, que sí? I després ja cap al carrer Barcelona. Escolta, més de 400 anys fent aquest mateix recorregut,
2: Es diu ràpid. Però jo crec que tots aquests sitgetans d'avui dia no tenen ni idea de com era el Corpus dels seus avis. Li sembla si us posem a prova?
1: Vinga.
2: Perfecte. Doncs miri, els gegants han arribat al carrer Barcelona, així que aprofitarem. Oi que teniu uns clavells a la mà? A veure, agafeu-los, sisplau.
1: A veure,
2: perfecte.
1: Sí.
2: Sabeu també que del carrer Barcelona surten quatre carrers, no? Doncs volem que ens digueu per on continuava la processó després del carrer Barcelona. Si creieu que és el carrer de l'Aigua, aixequeu el clavell vermell. Si és el del Retiro, el blanc. I el rosa pel carrer de la Palma. I el carrer Sant Damià, doncs ja us dic jo ara que no passa. Així que vinga, clavells amunt.
1: Obriu els focus, que si no, no veiem els clavells, Ara, home, vinga, clavells amunt.
2: Més
1: ui,
2: amunt,
1: molta,
2: més amunt.
1: Veig molta poti-poti jo aquí, Franxo, no pugis els teus clavells, que ja sabem que pel carrer del Retiro no passen mai. Com ho portes, Violeta?
2: Ho tinc.
1: Ah, bueno. I què?
2: Malament.
1: Malament?
2: Senyor president, potser cal sortir d'aquí... Regali el seu llibre a aquesta gent, perquè no saben que la processó continuava pel carrer de l'Aigua.
1: Home! Escolta, Violeta, ara estava pensant que aniràs la setmana que ve a l'ofrena floral que es farà al Vinyet.
2: I tant que hi aniré, no m'ho penso perdre. Però no em distregui, que jo no se n'hem deixat la processó.
1: Ai, Violeta, és igual, jo t'ho explico. Mira, ara estem... ja hem passat al carrer Barcelona, hem tirat cap al carrer de l'Aigua i ara ja estem al carrer Major.
2: Ui, al carrer Major. Vingui.
1: Jo vinc.
2: No sap què m'han dit avui a Cala Candelària.
1: Què dius ara?
2: Es veu que la pendonista d'aquest any és la filla de la Isidre.
1: Oh, mare de Déu!
2: La de la confiteria La Confiança?
1: Sí.
2: Doncs els veu que el pare ja feia els dibuixos de les catifes i ara els fa la filla.
1: Ui, que bufona. Mira, saps què? Jo no m'ho acabo de creure. Així que més val que passi la nena de Can Garrofa. Vine cap aquí, maca, que ja t'has escapat abans. Qui és la pandonista d'aquest any? Ho saps?
0: Clar que ho sé, noies, va. Deixeu-me a mi un moment.

0: que després bueno, torneu.
1: Doncs després tornem, eh?
0: Doncs bé, jo crec que ja us han donat moltes pistes aquestes sitgetanes dels anys 50 tan simpàtiques. I el que farem ara és anunciar qui és la pandonista de la Minerva del Corpus 2026. En representació del 75è aniversari del primer tram del carrer Major, Rosa Junyent.

0: Hola. Què tal, Rosa?
1: Molt bé, bona nit a tothom, eh?
0: Què et va suposar per tu el moment aquell que et van dir «Escolta, Rosa, vols ser la pandonista d'aquest any?»
1: Una sorpresa totalment inesperada i més que res per la manera com se'm va comunicar i després també perquè no em creia pas mereixedora de tal honor, de portar el penó de la Minerva en representació de...
0: Segur que algú ho hauràs fet, segur que sí.
1: Sí, sí, sí. Després, vull dir, vaig estar pensant i vaig pensar que, bueno, que de fet jo representava a tots els veïns que han estat, han ajudat a que arribessin fins aquí.
0: I llavors, suposo que una mica, no? En la línia de del 75è aniversari que fa la vostra Catif, no?
1: Sí, sí, clar, vaig pensar que, bueno, primer pensava que no era mereixedora, però després dic, home, dic que la participació amb el Corpus a la família ha estat constant, i després pensava que, de fet, jo representava a tots els que hem fet possible arribar fins a aquesta fita. Llavors jo agraeixo a tothom i també a les persones que han pensat en mi perquè sigui jo aquest any la pandonista de Corpus.
0: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Doncs ara, si et sembla bé, Rosa, ens acompanyaràs en aquest viatge per descobrir la resta de protagonistes del Corpus 2026. En aquestes cadires, que no sé si us heu fixat, però són icòniques i recuperades dels Corpus dels anys 50. Doncs bé, continuem, com hem dit abans, amb el nostre Corpus dels anys 50, quan se celebrà per primer cop el que em van anomenar concurs d'adorns florals de fatxades, en el que hi participaven els veïns de la vila amb les seves façanes acabades de pintar en blanc d'Espanya i blauet de Sitges.
2: Està una mica petxutxa.
1: Ai, pobreta, no?
2: Sí, sí.
0: Altra vegada? Què bueno, jo ja us deixo aquí, ja us deixo.
2: Ai, que marxa enfadada la de Can Garrofa. Rosa, carinyo, jo anava amb la teva mare a l'escola.
3: A les Mercedàries, com tot el poble.
2: Sí, clar. Segur que tens alguna foto per casa. Petúnia no s'ho creurà.
3: Què passa, Violeta?
2: Que no sé on hem deixat la processó.
3: Ai, Violeta. Mira, la processó estàvem al carrer Major, te'n recordes?
2: Sí.
3: Doncs ara arribem al cap de la vila. Ja està, així de senzill.
2: Ah, doncs sí, tampoc era tan difícil. Doncs què li sembla si tornem a posar a prova aquests sitgetans a veure si milloren una miqueta?
3: Vinga.
2: Sí? Doncs vinga, torneu a agafar els clavells i ara, a veure, volem que ens digueu per on continuar després del cap de la vila. Si creieu que és el carrer Parellades, aixequeu el clavell blanc. El carrer Sant Francesc el rosa i el Jesús el vermell.
3: Un, dos, tres, respon d'altra vez.
2: Clavells amunt. Mare meva, heu d'estudiar molt, eh? La processa seguia pel carrer Jesús.
3: Ai, clar. Bueno.
2: Ai, Déu meu.
3: Escolta una cosa, Violeta, és que ara estava pensant...
2: Digui'm.
3: Ara estava pensant que l'altre dia vaig veure com la brigada de l'Ajuntament col·locava les rajoletes aquelles allà al carrer Jesús, totes aquelles rajoles tan bufones que hi ha allà a Can Mates. I clar, penso, ostres, és que sempre s'emporten els premis aquesta gent. No?
2: Sí, s'emporten els premis, però jo no he vist aquestes rajoles, Petúnia. La senyora Lola Anglada encara no les ha fet. Queden 15 anys encara.
3: Oh, què diu ara? Pues sí que passa el temps.
2: Ni que ho digui.
3: Per cert, estava pensant... Rosa, hermosa, preciosa. I vosaltres allà al carrer Major? Què? Jo juraria que heu guanyat el concurs unes quantes i unes quantes vegades i no hi ha ni una rajola penjada. A veure, potser aquest any us les posen, ja veurem. Paciència, Rosa.
2: Què? Ja m'has fet de perdre el fil i ja no sé on he deixat la processa un altre cop.
3: Ai, Violeta, no, si tindrem que estar tota l'estona així.
2: Potser sí.
3: Doncs mira, ara, jo que sóc tan poc despistada, ara pujarem, hem arribat al carrer Jesús i em sembla que ja anem cap al carrer del Prado, eh? Mhm. i girem pel carrer Sant Gaudenci o Sant Isidre o Sant Isidre. Ara no sé si és Sant Isidre, un o l'altre, o Sant Gaudenci. Crec que els hi preguntarem a aquesta
2: gent. No, però és que agafeu els clavells.
3: No agafeu els clavells. No agafem els clavells. Ja us ho dic jo. Tombem pel carrer Sant Isidre i amb un plis-plas ja hem arribat al carrer Sant Francesc. Mira que ràpid.
2: Doncs, sap una cosa del carrer Sant Francesc?
3: Digui'm.
2: Els veïns, entre els trams, posaven escales i s'enfilaven per fer fotos d'aquestes així, panoràmiques, sap? I que van unes fotografies maquíssimes.
3: Doncs ara que dius això, jo he sentit coses.
2: Ah, sí?
3: Sí, he sentit coses.
2: Sorprengui'm.
3: Perquè m'han dit que el pregoner d'aquest any és un senyor que sempre anava amb una escala amunt i avall tot el dia i fent fotos. Que dius, és estrany, no? Doncs bueno, és així. Que per cert, ara estava jo lligant caps. Perquè si tu ets la Violeta, jo sóc la Petúnia,
2: sí,
3: i ella és la hermosa Rosa, doncs potser el pregoner es diu Narcís. O potser és de Can Garrofa, com la nena, eh? O potser és el senyor Figueres, o el senyor Valls, o el senyor Rius, o el senyor Xipré, que ens en falta cada any, o el senyor...
2: Petúnia.
3: Digue'm, carinyo.
2: Prou, sisplau.
3: D'acord.
2: Ell potser sí que anava fent les fotos per tot Sitges, de tot el que passava a Sitges, però la que pujava les fotos allà de la internet era ella. Nena, porta una altra cadira, que aquest any els pregoners són dos.
0: Vinga, va, ja està.
3: Ja
0: no?
3: Està?
0: Ja hi heu fet l'espectacle, doncs ja està, no?
2: Vingui, vingui, vingui.
0: Doncs res, amb totes aquestes pistes que us han donat, suposo que ja us imagineu qui són els pregoners d'aquest any. Però dir-vos que els pregoners de Corpus 2026 són...

0: Buenas.
1: Bona nit, gràcies.
0: Què tal?
2: Bona tarda.
0: Escolta, heu fet un canvi de rol radical, no? Heu passat de fer fotos del pregó a ser els protagonistes del pregó. Com us vau sentir quan us van fer aquesta proposta?
1: Bueno, sincerament no ens esperàvem. No ens esperàvem i no ens haguéssim imaginat mai, ni bojos.
0: Ni quan fèieu les fotos, eh?
1: No, perquè, clar, lo nostre és córrer amunt i avall, fer fotos, editar-les, pujar-les a les xarxes, però posar-se davant d'un micro, això ja no entrava en els plans. I de fet crec que és el primer no que vam dir al Corpus, i mira que ens heu demanat bogeries, però vam dir que no.
0: I... Però per sort us heu repensat, no?
1: Sí, perquè ens vam sentir emocionats, agraïts i una mica acollonits també, perquè clar, no ens sentíem a l'alçada. I perquè una cosa és fer fotografies del Corpus i una altra molt diferent és posar-se davant de la gent i explicar-ho.
0: I estic segura que ho fareu genial. I escolteu-me, ja sé que no em podeu fer gaires spoilers, però jo crec que els que ens acompanyen ens agradaria saber una mica què ens podem imaginar o què ens podem esperar amb aquest pregó del Clavell.
3: Jo diria que un pregó una mica molt nosaltres, és a dir, hi haurà una mica d'humor, possiblement sigui poc solemne, hi haurà anècdotes i hauríem d'explicar alguna de les barbaritats que s'han arribat a fer per fer fotos de Corpus. Segurament algun dels balconaires se sentirà identificat i algú li vindrà al cap el record d'un sonat amb una escala corrent amunt i avall pel mig de les catifes, no? El que sí que també podria dir és que la nostra història amb el Corpus ha anat molt lligada a la gent de Sitges. És una festa que hem viscut molt intensament amb i per vosaltres, i el que sí que ens agradaria és que us el sentíssiu aquest pregó una mica vostre també.
0: Ostres, molt bé. Moltíssimes gràcies, Esther i Dani. Si us sembla bé, estem frisosos per escoltar el vostre pregó del Clavell i ara ens acompanyareu aquí amb la Rosa perquè falta una cadira per omplir i és que encara ens falta per descobrir qui és l'artista i del cartell del Corpus 2026. I no sé si us ho podeu imaginar, però per una estoneta tornarem al Corpus dels anys 50 i seguirem abocant aquells moments, no, que molts cops queden gravats a les retines, com les tardes de dissabte als portals i als carrers de la vila, on els veïns es trobaven...
4: Maco, que ens faràs una foto com a influencers.
5: Passa, maca, que ens espatlles la foto. Vinga, passa.
4: Que ens podem fer amb tota aquesta gent,
5: és
4: millor.
5: És que públic, així se'ls sortiran ells.
4: Sí.
5: Poseu-vos bé, feu bona cara, eh? A veure, el cantó bo...
4: Sisplau, que a veure si ens eclipsaran. Com ens posem?
6: Sí, una miqueta així... Una miqueta enrere.
4: Vale.
5: Així, no?
4: Ai, és que no em puc concentrar. És que és atractiu, eh? Pues... Fica'm morritos.
5: És guapot.
4: Sí, sí.
5: Vigila que hi ha la seva senyora allà.
4: Doncs escolta.
5: Bueno, també és guapota.
4: Sí, d'aquí 50 anys per WhatsApp. Gràcies.
5: Moltes gràcies, eh?
4: Ai. Ai.
5: Que és elegant.
4: Mira.
5: És elegant.
4: Mira, doncs, Petúnia, amb tanta foto... Vinga cap aquí. Amb tanta foto ja no sé on és la processó.
5: Verge santa del Vinyet i de tots els sants gloriosos de l'univers, Violeta, per favor, té. Aviam,
4: digui'm.
5: A veure, estem al cap de la vila i tombem pel carrer, Parellades.
4: Ara sí. Carrer Parellades, veient el nivell, crec que a aquesta gent li passa com a mi, que un cop al carrer Parellades no saben ni el nom ni l'hora dels carrers. No saben si Cala Raimunda és el Bonaire, Sant Pere o Sant Pau.
5: Doncs ho descobrim, Violeta?
4: Vinga.
5: Enceneu llums, aixequeu les flors i ara la Violeta us dirà quina flor és la correcta, clar.
4: Bueno, primer els hauré de fer la pregunta. Volem que ens digueu quin és el carrer del mig.
5: Quin clavell han d'aixecar?
4: Claro, cierto. Si creieu que és el Bonaire, el blanc. El Sant Pau vermell i Sant Pere rosa.
5: Franxo, deixa-ho córrer, que és en direcció contrària a lo teu. Bueno, no està malament. Veig molta rosa, molt poc vermell. Doncs, com ho veus?
4: Doncs crec que m'han sorprès. M'han
5: sí?
4: sorprès, sí, sí. Carrer Sant Pere.
5: Ah.
4: Però no és per on baixa la processó, eh? El carrer Sant Pere és el de la Pícara, on podeu guanyar un sopar si participeu al concurs Instagram. La processó baixava pel carrer Bonaire primer.
5: A veure, és que no m'estranya gens que aquests sitgetans tinguin un cacau al cap. Perquè, clar, primer baixa pel carrer Bonaire, puja pel carrer Sant Pere, torna a baixar pel carrer Sant Pau, que arriba a la platja per tercera vegada, torna a pujar un altre cop cap al cap de la vila, tira pel carrer Major i baixa un altre cop pel carrer Carreta. Un altre cop al passeig per allà cinquena o sisena vegada. Torna a pujar pel carrer Tacó. Llavors va per carrer de l'aigua. No, carrer de l'aigua no.
4: Deixo córrer, deixo córrer.
5: Carrer de l'aigua no, perquè ja havíem passat abans.
4: Deixo córrer, Petúnia, deixo córrer.
5: Bueno.
4: Que si volen veure per on continuava la processó, per quins carrers, l'ordre i veure fotografies tan maques com aquestes, heu de venir a l'exposició al mercat. El Mercat Vell, el nostre, no el del Mercadona. I amb tan guirigai de carrers, doncs...
5: Per on anàvem, Petúnia?
4: Efectivament, Petúnia. Per on anem?
5: Pel carrer Bonaire.
4: Ai, clar, carrer Bonaire, com he pogut oblidar, si es quedava de bo. Doncs és que jo conec una persona que ha viscut molts anys allà al carrer Bonaire, sobre el Mambo.
5: Ah, sí.
4: Un artista 360, que diuen ara.
5: Carai, mira, pues no sé.
4: Jo crec que potser fa tard, fem tard, no?
5: No sé. Sí, corre, Violeta, que el tren de les flors no s'espera.
0: Molt bé, noia. Quina sort que tenen d'agafar el tren a l'hora, no? Aquestes sitjatanes. I ja sense més dilació, anem a descobrir qui és l'artista del Corpus 2026. El tren ja se n'ha anat, ja se n'ha anat, i ara anem a descobrir quin és l'artista. Ui, aquí us deixem amb les ganes. Doncs és la Filomena.

0: Bona nit.
1: Bona nit,
0: quins
1: Pilar.
0: Quins nervis. Uf.
1: Escolta, tu has estat relacionada amb el Corpus. L'any passat, no sé si la vau veure, però va estar ja participant en el pregó del Clavell, va estar ja in vivo fent cosetes. T'imaginaves que et vindríem a proposar això de fer el cartell de Corpus?
0: Doncs mira, no m'ho hagués imaginat mai, i t'ho dic de tot cor. És a dir, quan em van convocar per parlar-me d'alguna cosa, jo, innocent de mi, pues, no em vaig imaginar per res que es tractava d'això. Aleshores, em va pillar com molt desprevinguda, però tot i que tenia moltíssima feina en aquell moment, vaig dir que sí, però a més, saps allò quan el cor et diu sí i el teu cap diu ei, que tens molta feina, que... No, però és sí. I va ser un sí rotund del cor.
1: Que bonic.
0: Sí.
1: Doncs crec que ara estan tots esperant quin és aquest cartell. Et sembla bé que descobrim quin és el cartell de Corpus 2026?
0: A veure, a veure.

0: La veritat que és preciós, eh, Pilar?
1: Moltes gràcies.
0: Què ens volies transmetre amb aquest dibuix, amb aquesta art?
1: Bé, a veure, és com difícil explicar el que vols transmetre, perquè moltes vegades quan comences a crear alguna cosa tampoc tens una idea clara, però sí que partint d'aquest cor que va dir que sí, doncs vaig agafar aquest cor fet amb les meves mans vaig començar a crear al voltant del cor doncs tot un imaginari que cada cop era més gran, que també veureu en el programa. M'ho vaig passar molt bé i sobretot crec que la idea principal del cartell és aquest cor que és una cosa que ens uneix a tots, perquè penso que el corpus el fem tots i és una festa molt maca que es fa amb els veïns, amb tota la gent que fa poble, com deia l'Edu, com dèiem al principi, la gent que ve de fora, que ha d'aprendre a estimar aquest corpus, els més petits, els més grans, tots compartim una cosa, que és el cor, i aquesta festa és una festa que es fa sobretot, com totes les festes i les tradicions, perquè ens neix el cor i perquè volem que continuï.
0: Bueno, jo estaria hores escoltant-te, la veritat. Moltes gràcies, Pilar.
1: Hi ha un petit detall que m'agradaria com que veiéssiu, i és aquesta, no? Aquest detall de no sé si es veu des del fons, però és aquesta oreneta, aquest ocellet que hi ha al mig d'aquest cor, no? Que és un cor com que s'obre al mar, com Sitges. I bé, doncs és una mica aquesta idea de que tots ens movem, no? I venim i anem, però també tenim aquestes arrels que ens arrelen. Bueno, i podria seguir, però ja paro.
0: Moltes gràcies, Pilar.
1: Gràcies a vosaltres, de tot cor.
0: Ara acompanya'ns també el que queda, perquè tot i que us penseu que ja ho tenim tot descobert, no? Encara ens queda una cosa molt important i és saber quina entitat farà el cap de la vila, no sé què n'opineu. Doncs, si us sembla bé, pues no tornarem, però sí fent una clocada d'ull als anys 50, dir-vos que des del 1952 el cap de la vila el fa alguna entitat sitgetana. Enguany, dins de la seva celebració dels 50 anys, la catifa del cap de la vila la farà l'escola Miquel Utrillo.

0: Volem aprofitar per felicitar l'escola Miquel Utrillo, la meva escola també, per la seva trajectòria i per seguir ensenyant a totes les generacions que vindran més endavant. I en representació de l'escola Miquel Utrillo, avui ens acompanyen el seu director, l'Enric Canalda, i Marc Macià, president de l'AFA. Buenas.
1: Bona nit.
0: Escolta, Enric, què suposa per tu com a director i a l'escola sencera fer aquesta celebració dels 50 anys?
1: Doncs per nosaltres és un moment molt, molt important. Quan ens van dir ens va omplir d'orgull, no?, participar d'aquesta festa del municipi. Ara recentment hem fet l'aniversari dels 50 anys, el passat 24 d'abril vam aconseguir juntar més de 600 persones, exalumnes. Només veure la cara de la gent i les reaccions i les ganes que hi havia de fer aquest retrobament i de celebrar doncs, els 50 anys de l'escola ja va valdre la pena, la veritat. I vist això, doncs, em fa sentir molt orgullós ser el director de l'escola perquè al final amb la celebració dels 50 anys hem tingut l'oportunitat de conèixer els inicis de l'escola i els seus primers 25 anys i les escoles no deixen de ser doncs, uns centres de teixit social que porta moltíssim doncs, el teixit col·lectiu de la comunitat de Sitges, no? I poder participar d'aquesta festa per nosaltres és un orgull enorme.
0: Que guai. A veure, Marc, que em consta que has estat tramant una mica com aniria això del cap de la vila. Jo sé que, com li he dit abans al Dani, no ens pots desvetllar doncs, moltes coses perquè si no, no tindria gràcia, no? Però m'agradaria que ens poguessis explicar una miqueta de detallets de com fareu aquest cap de la vila.
2: Vinga. Bueno, primer deixa'm començar i seguir una mica el fil del director de l'Enric. Tota l'escola està orgullosa de poder fer el cap de la vila per dues raons. La primera, perquè és un honor.
0: Home.
2: I volem donar les gràcies a la comissió de Corpus per haver confiat en nosaltres. Esperem fer-ho bé, molt bé, i que us agradi molt. I en segon lloc, perquè serem la primera escola que fa el cap de la vila. És un projecte gran i esperem que això faci que les altres escoles s'animin i a la que vagin fent aniversaris doncs puguem anar veient aquestes catifes. Bé, amb la pregunta que em feies, no desvetllaré res si et dic que volem fer una catifa que respiri 100% Utrillo, tu ets exalumne, volem que respiri el seu tarannà, els seus espais, i evidentment el tema central, us el puc dir, és el 50è aniversari de l'escola, però ho volem fer extensiu. Realment el que volem transmetre és aquesta evolució de l'escola pública durant aquests últims 50 anys. I per això esperem que tots aquells i aquelles que veniu al cap de la vila, que vingueu al cap de la vila a veure la catifa, sigueu de l'escola que sigueu, us hi veieu reflectits.
0: Oh, moltes gràcies. Però, en sèrio, no sé què opineu vosaltres, però res, jo no em faig idea de com, o sigui, és molt tot abstracte, no? Totes les idees que m'estàs donant són...
2: T'explico una coseta més, només,
0: venga.
2: És que si no al final em faràs que t'expliqui l'alta.
0: Vinga, va.
2: Vinga, vamos para allá. Doncs et puc dir que l'Utrillo farà no una catifa, sinó que en farà dues
0: Vinga.
2: Catifes al cap de la vila, perquè en el conjunt de la catifa hem reservat un espai que és aproximadament el 50%, on volem fer va de 50, on volem fer una catifa escolar tal com la coneixem a l'USO. D'acord? Serà confegida al 100% íntegrament per l'alumnat de l'escola i ens fa molt feliç dir-vos que el dibuix ens l'ha fet l'estimadíssima Pilarín Vallès.
0: Uau.
2: Així que el diumenge dia 7 us esperem a totes i a tots al cap de la vila per celebrar el Corpus, però també per reivindicar una escola pública de qualitat i plenament inclusiva. Gràcies.
0: Ostres, jo crec que tots nosaltres ens hem quedat amb un subidon per conèixer com és aquesta catifa, que de ben segur serà especial, doncs, perquè està trencant molts, molts reptes, no? Que siguin els nens, que sigui una escola. Doncs bé, com us deu estar imaginant, jo espero que no se us estigui, se us hagi fet llarg, però ja estem arribant al final de la presentació. I com moltes coses que, no, que es fan, hem de posar la cirereta i hem de cridar a la nostra alcaldessa, l'Aurora Carbonell.
3: Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per estar aquí. Un any més presentant el Corpus, primer de tot agrair al Casino Prado per acollir aquest acte tan maco. I de la festa del Corpus, que és una festa, la veritat, que a mi personalment m'encanta, m'agrada moltíssim, perquè a més, any rere any, com ha anat superant i com ha anat fent-se gran gràcies sobretot a les comissions, a l'actual i a totes les que l'han precedit, perquè han fet una feina magnífica perquè el Corpus sigui una festa que avui es veu aquí reflectit en la quantitat de gent que hi ha, les ganes que hi ha de Corpus i de conèixer els seus protagonistes. I després felicitar-vos, evidentment, els protagonistes, el Dani i l'Esther, que ens han ensenyat moltíssims sitges a través de les imatges i a través de les festes, que en sabeu molt des de les imatges i per tant tenim molta curiositat d'escoltar o de veure quin pregó fareu, la veritat, moltes felicitats. Moltes felicitats a la Vila Mena, m'ha encantat, m'ha agradat moltíssim, la veritat, aquest cartell que a més mostra com des d'una artista sitgetana, perquè ella ho ha explicat molt clar, es nota molt que és sitgetana perquè des del cor expressa una tradició i una festa com Corpus. És que això ho sento, però només ho pot fer una persona sitgetana. Així que moltíssimes gràcies i de veritat que m'encanta de tot cor, t'ho dic de veritat, perquè l'he trobat fantàstic i que reflecteix realment el sentiment sitgetà d'aquesta festa. I per últim, a la Rosa Junyent, moltes felicitats per ser la pandonista, el panó de la Minerva, que tindràs l'orgull i l'honor de portar una família que tradicionalment ha fet sempre el primer tram del carrer Major, o sigui, tan tradicional, per tant que moltíssimes felicitats i segur que ho gaudiràs molt. El president abans ens ha explicat tot el Corpus, com anirà, i evidentment no puc deixar de felicitar també la biblioteca, que fa 90 anys i que tindrà l'honor de fer el Pati Blau, així que enhorabona també, i a l'escola Miquel Utrillo, que jo també sóc exalumna de les primeres, així que em fa moltíssima il·lusió, que és un repte majúscul i enorme que teniu, com heu dit, la primera vegada que una escola fa el cap de la vila, és un orgull, la veritat que una escola pública faci el cap de la vila, la veritat que m'agrada moltíssim i sé que ho fareu molt bé i que els nens i les nenes deuen estar, m'ho imagino, il·lusionadíssims, no?, de tenir aquest orgull, aquest honor de fer el cap de la vila, així que enhorabona i encoratjar-vos a tope a tirar-ho endavant. I per últim només felicitar com cada any els expositors de Clavells, que cada any, any rere any, i aquests últims anys a l'Hospital de Sant Joan, que és un lloc fantàstic per veure-ho, que costa molt, que veus la feinada que és fer créixer el clavell i cuidar-lo i la perseverança i depèn del dia, que si fa, que si és humit, que si fa fred, que si fa calor, en fi, és una obra d'art el que veus allà i veus clavells fantàstics, per tant, animar-vos a tots a passar per l'hospital a veure-ho perquè és increïble la feina que fan. I després, bé, agrair moltíssim evidentment a tots els que col·laboren engalanant els balcons, que també fan una gran feina, i també tots aquells que fan fotografies, que s'ha dit que a través d'Instagram també es faran aquests concursos. Moltíssimes gràcies a tothom per participar. Sempre ho diguem, Corpus, a més, és que és una festa que és dels sentits, és de sentiments, perquè és d'olor, de vista, perquè veus totes les fotografies, de colors, del tacte, en fi, tots els sentits surten amb efervescència, diguem, durant Corpus. Jo crec que li podem dir que és la festa dels sentits totalment. I per acabar, només dic que moltíssimes gràcies, comissió, moltíssimes gràcies a l'Eduard Tomàs, el president, i a totes les fantàstiques dones que t'acompanyen, que feu una feina magnífica, que gràcies a ells, i com he dit, a totes les comissions que els han precedit, gràcies a ells tenim aquesta festivitat tan fantàstica i a més que combinen tan bé la tradició i la innovació, perquè cada any ens venen amb algun acte nou o amb alguna sorpresa nova, però a més són escrupolosos en complir amb la tradició. Així que moltíssimes gràcies, us agraïm tots els sitgetans i les sitgetanes per complir amb aquesta feina de preservar aquesta feina i aquesta festa del Corpus i la veritat de fer-ho també. Moltíssimes gràcies. I gràcies a tots els que participeu. Moltíssimes gràcies a tots i a totes.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: En un plis-plas s'ha omplert l'estudi, eh? Però ràpid, ràpid, i estic acompanyadíssima. A veure, els explico. La pell de Sitges és el títol de l'exposició fotogràfica que en el marc del Fotomatx es pot veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, una exposició que va a càrrec de l'alumnat de Tècniques d'Expressió de segon de batxillerat de Cultura Audiovisual de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges, és a dir, dos, segon de batxillerat, Tècniques d'Expressió i Cultura Audiovisual de primer de batxillerat de l'Escola Pia de Sitges. És una col·lecció d'imatges molt maca, l'han d'anar a veure, són fotografies molt maques. Jo crec que expliquen molt bé Sitges i que parlen molt bé de Sitges, però avui el que hem convidat és que vingui un grup d'aquests joves a que ens expliquin doncs, la seva obra, aquestes fotografies que, com dèiem, es poden veure al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. I com que acaben d'aterrar, perquè venien ràpid de classe i a més els he fet córrer, s'hauran de presentar ells mateixos perquè jo ara mateix no sé com es diuen. Així que anirem un per un, que es vagin presentant i que ens diguin nom i quin curs estan cursant. Vinga, començo per la meva esquerra, que té moltes ganes de parlar.
1: Em dic Joan i estic a primer de batxillerat.
0: Vinga, primer de batxillerat i assignatura?
1: Cau.
0: Perfecte, cultura audiovisual.
2: Hola, jo em dic Noah i estic a primer també fent cultura audiovisual.
0: Molt bé, per allà.
3: Jo em dic Lucas, estic a primer de batxillerat i també fent cultura audiovisual.
0: Cultura audiovisual.
4: Jo em dic Olivia i també estic fent cultura audiovisual a primer
0: de batxillerat. Seguim.
5: Jo em dic Lia, vaig a segon de batxillerat i faig tècniques d'expressió.
0: Molt bé.
6: Jo em dic Mar, vaig a segon de batxillerat i també faig tècniques
0: d'expressió artística, molt bé.
7: Jo em dic Carlos, vaig també a segon de batxillerat i faig l'assignatura també de tècniques.
0: Tècnica d'expressió, vinga, què més?
8: I jo em dic Bruno, també vaig a segon de batxillerat i també faig la assignatura de tècniques d'expressió.
0: Molt bé, i ens queda un.
9: Jo em dic Pol i vaig a primer batxillerat i faig cau també.
0: Molt bé, i hem vingut acompanyats de la Marga Miret, que és la professora, que la vam tenir aquí fa poquet per la seva exposició, que encara està, Marga, no? El sí. Piramar, encara està l'exposició. A veure, m'expliqueu aquestes imatges, aquestes fotografies, hi havia un punt de partida en tot això, en aquestes fotografies, quin era el punt de partida? Qui m'ho explica això? Olivia. M'he quedat amb el teu nom, vinga.
4: Vale, pues, l'objectiu era una mica captar els detalls de Sitges, del poble mediterrani en el que vivim, i més detalls així arquitectònics, com detalls en què no ens fixem tant.
0: I us va costar? És a dir, et va costar l'hora d'anar a buscar la imatge? No sé si, o ho vas tenir clar de seguida? No sé si a la primera passa vas dir ja està, ja tinc la foto.
4: No, o sigui, vam fer com una sortida on estàvem tots junts,
0: sí?
4: Pels carrers, no sé què, i després vam anar separats a fer cada foto i no era difícil.
0: Lucas, què és el que et va inspirar a tu? Quina és la teva fotografia?
3: A veure,
0: apropa't al micròfon, sisplau, Lucas.
3: Sí. Jo tinc bastantes fotografies, però em va inspirar pues, el blau Sitges, que m'agrada molt, i pues, les vessanes de color blau Sitges, línies que hi ha pel terra i coses que són com característiques de la pell de Sitges.
0: Són fotografies molt de detall, no? És a dir, i no sé si també formava part això d'alguna manera del punt de partida, és a dir, us van demanar que us fixéssiu en el detall, Noa.
2: Bueno, ens vam inspirar en Francesc Català Roca, que va fer una exposició semblant anomenada La pell de Barcelona, que el seu fill doncs, la va com popularitzar perquè no la va treure i va fer un llibre.
0: Saben que Francesc Català és el fotògraf català més important del segle XX, probablement. L'heu descobert en aquesta assignatura, aquest fotògraf?
2: Sí.
0: I què? Us ha agradat? Us ha impactat d'alguna manera la seva fotografia?
2: Bueno, sí, es veu que és molt semblant a l'Adara i pràcticament, en la meva opinió, no ha canviat molt.
0: Ha marcat una mica potser tendència, no? O línia? Vinga, la teva fotografia, detalls de la teva fotografia, en què et vas inspirar tu o què és el que et va cridar l'atenció?
1: Jo vaig fer molt mateix al del Lucas, el blau de Sitges.
0: El blau de Sitges, no?
1: Sí.
0: De fet, és que quan vagin a mirar l'exposició deia, és una exposició que jo crec que explica molt bé Sitges perquè és veritat que el blau Sitges és molt present, també molt aquesta arquitectura modernista, no? Aquests elements de l'arquitectura modernista sitgetana, l'aigua, el mar, és a dir, molt mediterrània també. En el cas de l'assignatura d'expressió artística de segon de batxillerat, el punt de partida era el mateix? Sí, era compartit el projecte, diguéssim. I en el vostre cas, no sé si el fet d'estar segon de batxillerat, una altra assignatura, canvia d'alguna manera la perspectiva, canvia d'alguna manera a l'hora de fer el projecte?
5: Bueno, sí, en el meu cas era el primer cop que feia alguna assignatura relacionada amb la fotografia.
0: Sí.
5: Llavors era una mica el mateix punt de partida com des de zero.
0: I en la teva fotografia, en què et vas inspirar? que és el que et va cridar l'atenció?
5: Em vaig inspirar sobretot en les rajoles del terra i en les portes o elements que em semblaven més especials de finestres i portes.
0: De fet, hi ha moltes portes, moltes finestres, molt blau de Sitges. La teva companya, disculpa'm, no me'n recordo del nom. En el teu cas, què és el que et va cridar l'atenció?
6: Doncs jo em vaig inspirar sobretot en els detalls petits de les portes, també amb les rajoles i sobretot amb el color.
0: Clar, no sé si això ho feu habitualment, és a dir, m'imagino que, clar, tots segur, m'imagino, no, segur, 100% segur que tots fan servir les xarxes, fan servir molt la imatge, no?, habitualment per ensenyar, no sé si el vostre dia, les vostres aficions, etc. No sé si acostumeu a anar a aquest punt del detall habitualment o feu coses més genèriques. Sí, és a dir, si d'alguna manera aquest exercici us ha permès de sobte centrar-vos en detall i fixar-vos en detall, i si no sé si heu descobert amb una nova manera de fer imatges.
6: Sí, bueno, ens hem fixat en coses que normalment no ens fixàvem quan passàvem pels carrers, que jo mai m'havia donat compte.
0: Fins que no pares atenció, sí. No? El teu company, la teva fotografia en què està inspirada, en què t'has basat o què t'ha cridat l'atenció?
7: Doncs jo realment no em vaig inspirar en res en concret, sinó que vaig anar pel carrer doncs, més atent que de manera habitual, i doncs simplement anava fotografiant tot el que em cridava l'atenció, veia bonic, o veia que tenia alguna oportunitat per aquest projecte.
0: I has descobert alguna cosa de Sitges que no havies parat mai atenció?
7: Doncs sí que m'ha passat. Potser no descobrir una gran cosa, però sí donar-me compte de detalls o d'aspectes que no havia vist abans.
0: Clar, és que de fet, i vosaltres justament sou una generació que sou dels que aneu caminant amb el mòbil, no? Mirant el mòbil, és a dir, no sé si aneu gaire o teniu gaire posat a pràctica, no?, l'exercici d'anar a caminar i observant el que ens acompanya, i no sé si justament això us ha permès, doncs això, descobrir portes, finestres, carrers, detalls que ara deia aquest company, no?, voreres, i si fins i tot això us ha permès descobrir bellesa, és a dir, potser espais que pensàveu doncs, o que podíeu descriure abans com un carrer, simplement de sobte heu descobert que hi havia bellesa en aquest carrer, no? No sé si aquest exercici fotogràfic us permet això, o al contrari, eh? On allà on vosaltres pensàveu que hi havia bellesa, descobrir que no hi ha tanta. Vinga.
8: No, sí, o sigui, al final quan et fixes no només en el conjunt, sinó en els detalls, doncs vas descobrint com coses que li van donant sentit a tota l'arquitectura i detalls, que al final sí, té un punt de que descobreixes coses noves i és més bonic.
0: I creieu que les vostres fotografies diuen també de vosaltres? És a dir, no sé, per exemple, la teva fotografia, si t'has fixat més en arquitectura, en color, en què t'has fixat en el teu cas, ara ens ho expliques, però no sé si també creus que diu alguna cosa de tu, no?
8: Bueno, primer jo em vaig intentar fixar més en coses no tan comunes a primera vista.
0: Com, sí, ara? No. Com ara?
8: Doncs, per exemple, una porta, no?
0: Sí.
8: Que la veus sempre a les cases, doncs jo no em vaig centrar en això, no? Igual amb detalls d'una taulada o aquestes coses que no estem tan acostumats a veure.
0: A mirar, no? Sí. Sobretot perquè igual has d'aixecar el cap, no? Has d'alçar el cap, no? I moltes vegades anem amb allò, amb el ritme ràpid. En el teu cas, quina la teva fotografia, en què t'has inspirat?
9: Jo la meva fotografia em vaig inspirar sobretot en portes i finestres amb color blau i sobretot és que com teníem la mateixa consigna jo crec que totes les fotos han quedat com si fossin del mateix autor.
0: Sí, efectivament, és una molt bona reflexió, perquè jo també quan vaig anar a veure ahir l'exposició vaig tenir aquesta sensació de dir que a mi em diuen que totes les fotos són de la mateixa persona i m'ho hagués cregut, no? Ha estat com el resultat d'un projecte, això, no? I això creieu que té veu, que és el que genera això, és el punt de partida, o sigui, aquesta idea inicial, ho genera Sitges? Què ho genera això?
9: Jo crec que ho genera Sitges, ja que té una arquitectura com molt concreta i que només veient petits detalls de Sitges ja pots intuir que és Sitges.
0: Clar, de fet, i no sé si esteu d'acord que aquestes fotografies, veient les fotografies, seria fàcil per a algú que ha estat alguna vegada a Sitges i coneix mínimament de seguida desxifrar que és Sitges, i no sé si hi havia també intenció amb això, no? És a dir, quan fèieu la fotografia que a la primera vista algú que potser coneix Sitges però que està a Austràlia pogués dir això és Sitges, seguríssim que ho tingués clar. Lucas, no sé si hi havia intenció també en això, ensenyar Sitges des del detall.
3: Sí, bueno, hi havia una petita intenció, perquè si hi ha una persona que ha vingut a Sitges però que viu en un altre lloc, per exemple, a Vilanova, no es pot imaginar que és el Garraf, per exemple, o el que agarrar són uns altres colors, més una altra arquitectura més moderna. I pues sí, sí, és el que ens van basar també.
0: Entenc que totes les vostres fotografies estan exposades, no? Sí. Les vostres, ja entenc que sou més companys, no? Ja he vingut una petita representació. És la primera vegada que exposeu? És a dir, que una fotografia vostra s'exposa en un lloc públic on la gent hi pot anar a comentar-la? És la primera vegada?
3: Sí.
0: Sí? Per tots? Sí. I aquesta sensació què? No sé si us ha generat com neguit, si us agrada, si no us genera responsabilitat ni pressió ni res, o sí. Què? Ningú? No, vinga, va.
2: Bueno, pues a mi a lo personal m'ha agradat molt entrar allà i doncs veure els nostres treballs i et sents bé doncs veient que la gent ho va veure i que has tingut pues, un bon resultat.
0: Uh-huh. I que es paren, eh? Ni que sigui allò dos sí. minuts a mirar la teva fotografia, no? I probablement a pensar, doncs, qui l'ha fet, per què l'ha fet, per què s'ha fixat en això. Són totes fetes amb els vostres mòbils, les fotografies?
3: Sí.
0: Sí? Entenc que feu fotografies habitualment? A diari feu fotografies? Del vostre dia a dia? Sí? Sí. Creieu que canviarà aquestes assignatures que esteu fent ara, canviaran o poden canviar d'alguna manera la vostra manera de fer fotografies habituals? És a dir, creieu que això us està influenciant? És a dir, ostres, doncs igual ara canvio el plano o això, em centro, tinc ganes de centrar-me en el detall. Creieu que això us pot afectar en el vostre dia a dia, en les vostres fotos? Vinga.
8: Bueno,
0: de parlar no els hi costa, és l'edat.
8: Jo crec que sí, perquè al final aquesta assignatura també, o sigui, no ho hem dit, però a part d'aquest projecte també hem après bastantes tècniques sobre vídeo i foto. Llavors, vulguis o no, en el teu dia a dia, quan fas una foto, igual no ho penses, però igual et pots recordar alguna cosa que has après, llavors, bueno, ho enquadres millor o...
0: I, clar, i que la tècnica també ajuda a l'expressió, no? de l'obra, diguéssim. És a dir, que amb la tècnica també pots decidir, no? Si enfoques, desenfoques, si allunyes, no allunyes, no? Tot plegat estàs expressant, estàs dient coses. Algú es vol dedicar a això de la fotografia? Li agrada tant aquest món com per dedicar-s'hi? O simplement és una assignatura que us agrada i us acompanyarà, entenc, a la vida de la fotografia, però no sentiu voluntat de dedicar-vos? Algú es vol dedicar a això de la fotografia? No.
3: No,
0: és difícil, és un món difícil, ho entenc, eh? La fotografia acostuma a ser com un acompanyament, no? Però és curiós, no s'hi volen dedicar però fan fotografies a diari, perquè és una generació que ho fotografien absolutament tot i ho enregistren tot, ja sigui format vídeo, curt, llarg, més editat, menys editat, menys real o més real, però que treballen molt amb la imatge. Creieu que això us dona... us ha donat com avantatge respecte a generacions anteriors a l'hora de fotografiar? No sé si algú, per exemple, Olivia, venga, va, t'han passat el marrón.
4: pues sí, o sigui, jo crec que hi ha molta diferència en com fem nosaltres les fotos. Bueno, a part de, o sigui, sense fer cultura audiovisual, sent d'aquesta generació ja tenim més coneixements. Més que, jo que sé, els meus pares o els meus avis.
0: Dels aires, de la col·locació, no? De tot això, no? Refereixes? I de tècnica, no? M'imagino. Sí, sí, sí. És a dir, que esteu, aneu com un pas endavant, diguéssim, respecte a altres generacions. Heu fet alguna vegada fotografia amb càmera? Amb càmera analògica? Algú té càmera de fotografia analògica? I l'heu fet servir o la feu servir?
4: No, bueno, jo tinc una digital.
0: Digital, eh? Càmera, però digital, eh? La feu servir habitualment? No, mòbil tot, no?
4: Sí.
0: El mòbil és com... és l'eina, eh? Avui en dia, Marga, això és... Apropa't al micròfon, apropa't. Deixeu-li un micròfon, un espai aquí a la Marga.
10: Té moltes prestacions, no, el mòbil? Hi ha mòbils amb òptiques molt bones.
0: Sí, no, ara hi ha mòbils amb càmeres amb autèntiques meravelles, que la cosa és saber-les fer servir, eh? No sé si també us ha permès descobrir eines que teníeu al vostre mòbil que desconeixíeu, no? Toto. Estàs allà molt en retirada, però jo vull que parlis. Vinga.
6: Doncs sí. Pues...
0: És a dir, ja has descobert alguna cosa i tu fas servir el mòbil habitualment, però no sé si a l'hora d'aquesta assignatura has descobert que amb el mòbil pots fer coses a nivell d'imatge que potser no feia servir habitualment.
6: Sí, sí, enquadraments, il·luminació...
0: La il·luminació. Que important la llum també, eh? Les vostres fotografies també tenen una llum molt peculiar. Esteu contents amb aquesta exposició en general? De qui és aquesta foto?
2: És meva.
0: És la teva?
2: Sí.
0: És la foto que està allà al principi, no? A l'entrada, és la foto d'una barana, no? D'un tros de barana. És veritat que és un exercici molt curiós també, jo no sé si us heu plantejat així, però jo crec que per sitjatants anar a veure aquesta exposició intentant endevinar on està feta cada foto. És un exercici molt interessant perquè segur que els genera confusió, seguríssim. Hi haurà algunes que les tindran molt clares, diran, això és evident, això és aquí, però hi ha d'altres que els generarà confusió perquè de portes blaves i finestres blaves a Sitges n'hi ha unes quantes, i moltes estan fotografiades de baranes així amb estil modernista també, però aquest joc com d'anar a esbrinar on està feta la foto em sembla un joc interessant. Nois, noies, moltíssimes gràcies per la visita, per la correguda aquesta que us he fet fer final per arribar a l'estudi. Enhorabona per les fotografies, per l'exposició, són molt xules i gràcies per la visita. Plaer.
11: Ràdio Maricel 107.8 FM.

0: Vinga, 5 minuts per arribar a 3 quarts de 12 del migdia. Des d'ara i fins a les 12 parlarem d'aquesta, de la tercera edició d'un doncs, sopar benèfic d'aquest festival gastronòmic que es fa habitualment a l'Institut Joan Ramon Benaprés, als alumnes de cuina. Ja podeu seure, podeu seure perfectament i així ja podrem doncs, començar aquesta entrevista. D'entrada, saludem a la Imma Fallos, que és la una de les professores. Imma, bon dia.
1: Què tal? Com esteu?
0: Bon dia. És el tercer any que feu aquesta iniciativa.
1: Sí, correcte, és el tercer any, tercera edició.
0: I que esteu preparant doncs, aquest sopar benèfic. En què consisteix la iniciativa aquesta?
1: Bueno, què tal? Bon dia. Bueno, te vull corregir una cosa, que en aquest any ja no seria sopar, seria un dinar benèfic.
0: És dinar benèfic?
1: És dinar benèfic,
0: doncs,
1: sí.
0: Bona correcció.
1: Sí, gràcies. Aquest dinar benèfic en principi s'ha fet, bueno, perquè era sopar, però bueno, per una sèrie de motius s'ha fet ara dinar, serà el dia 26 de maig, que vos esperem a tots. I bueno, pues vull parar una mica de... Jo simplement una petita introducció, perquè vull que siguin les meues alumnes que estan aquí, la Rosa, la Mat i la Larissa, per parlar d'elles, que són realment les protagonistes, una mica d'aquest representant dels meus alumnes. És la tercera edició i realment jo vull parlar una frase o dos realment dediques a aquest projecte que jo fa 3 anys que estic amb ell. I bueno, què és? És un projecte que portem molts anys amb moltíssima il·lusió i bueno, jo sóc una petita representant d'aquest projecte. Enguany m'acompanya una gran companya meva, que és la Maria. La Maria i altres ha estat amb altres companys, vale? Jo segueixo amb ell, vale? Però aquesta iniciativa va sortir d'una companya que ara mateix no està aquí, però va ser la Diana Bosch, va sortir d'una bueno, idea d'ella. I bueno, és un projecte que en principi va sortir d'aquesta idea de muntar un projecte per a, ja te dic, per una, a l'acabar aquest cicle de segon de cuina, que els d'alumnes de segon feren pues, bueno, uns plats, vale? Intentar fer una investigació de plats del món, vale? De tot tipus de plats del món, i investigassen no sols el que és la cuina, sinó que investigassen també les tradicions, la cultura d'aquests plats, i fer aquesta investigació, presentaren també el que és una, bueno, tota la investigació, la presentaren com a treball també teòric, que la tenen que presentar, i després feren una presentació pràctica del plat. I posteriorment aquest treball es va bueno, s'ha de presentar també un altre moment, s'ha de presentar pues, amb un dinar, que en aquest cas era un sopar benèfic, que es feia pràctic, i que es fa pràctic, el que passa que ara és un dinar, i que han de presentar en aquest sopar, pues, ja se va fer, o ara estem amb el dinar, però s'ha de fer pues, lo que és una... juntament ja amb lo que és la... buscar una associació benèfica.
0: D'acord.
1: Que aquest jo penso que és el component millor, ¿vale? O el que és el lo millor d'aquest sopar, o lo que diem el que és el component que bueno, que compleix
0: és a dir, ajuntem la feina acadèmica amb, diguem, amb la feina gastronòmica, culinària i d'atenció, i a més amb la solidaritat, en aquest cas, que ara també ens explicaran elles.
1: Correcte. Això és una mica tot el que es busca en aquest projecte.
0: D'acord. També ens acompanya la Maria, com has comentat.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, Maria. A veure, això es planteja com un, anava a dir, com un treball de curs gairebé, no?
2: Sí, és un treball de curs que, bueno, és un projecte i és curricular, això ho hem de deixar clar. O sigui, ells han d'aplicar una sèrie de coneixements durant tot el curs.
0: Poseu nota.
2: I posem nota, sí, sí. O sigui, l'alumnat, tot i així, de que posem nota, ho fa amb moltíssima il·lusió. Jo, la veritat, que són els veritables protagonistes i dir des d'aquí que estem superorgullosos d'ells. Tant la Imma com jo, com la resta de companys que han col·laborat amb nosaltres, com és la Diana, el Josep Lluís, l'Ot, i, bueno, i tot el centre, que ens estem tots col·laborant amb molta, molta il·lusió. En Rafa també, bueno, tots els companys de cuina s'han volcat, inclús la Judit, en fer postres.
1: Sí, correcte.
2: O sigui, és que és un tarannà de tot el centre i fa molta unió també entre tots l'alumnat del centre.
0: Doncs abans de parlar amb elles, us volia preguntar, el fet de vincular aquesta activitat, que és una activitat curricular, amb una activitat, diguem, de portes en fora, d'acollida, activitat solidària, etc., diguem, fa que tothom treballi millor, perquè hi ha un objectiu més enllà d'estudiar i aprovar un examen?
2: Sí, sí, i tant. O sigui, això, o sigui, ells estan totalment conscienciats de que aquest projecte té un sentit molt realista. I això de posar nota, bueno, ells saben que és important perquè aquí aplicaran tots els seus coneixements, però ells sobretot tenen la il·lusió de que col·laboren en una fundació, una associació, i que això té un sentit molt ampli, perquè també és un orgull per a que en aquest cas, per Sitges, per la vila i per tothom que col·laborarà amb nosaltres, com són botigues, establiments, que també han posat el seu cor en ajudar.
0: D'acord. Doncs... passem a l'altre costat de la taula, parlem, diguem, amb les protagonistes, que són dues representants de l'alumnat que està treballant en aquesta experiència, en aquest dinar, ens ha quedat clar, dinar.
1: Dinar.
0: Després de fer dos sopars. No ens has explicat, de tota manera, Imma, per què heu canviat de sopar a dinar?
1: Bueno, perquè ha sigut una... En aquest any ha hagut, bueno, un canvi per tema de... diríem, dintre del centre, vale? No s'ha pogut fer el sopar, vale? I per coses, diríem, no sé com dir, estructurals, coses que han passat allà, i al principi ja no se podia fer. Que
0: sí, perquè de fet va haver un moment que ens vau comentar que probablement no es faria.
1: Se va inclús aturar, vale? Diríem, per estructural, jo no vull anar més allà.
0: D'acord.
1: Però sí que s'ha pogut fer.
0: Però finalment s'ha pogut fer.
1: I si em deixes ara una cosa, sí que vull agrair a la Maria, que estava amb ella. Sí que vull aprofitar, primer, per donar les gràcies a tots els companys que sí que deu la Maria, que ens han ajudat, i aquí ja em quedo, ja no vull allargar-me, a tots els companys que ens han ajudat des del principi, que s'han involucrat tant l'Anna Monasterio com la Diana...

0: les doncs, portes.
1: Encantats, encantats
0: i per la
1: de fer-ho.
0: Difusió, gràcies.
1: Doncs parlem amb, la, amb les alumnes. Rosa, Larissa, bon dia.
2: Bon dia.
1: A totes dues. A veure, com, després d'aquesta introducció que ens han fet les professores, com es planteja una activitat així? A veure...
2: Bueno, es planteja amb molta il·lusió, val? I sobretot heu dit una cosa que és també per posar-nos a nota, o sigui que evidentment ho hem de fer molt bé, no només perquè aprenem, és la nostra obligació com a alumnat, però sobretot també perquè darrere hi ha aquesta associació benèfica, però també ens posen la nota, o sigui que hem d'aconseguir, i és el treball de fin de curs. És un treball que portem preparant-lo des del primer... Nosaltres som ja de segon de cuina, acabem aquest any, i l'any el treball és el projecte de fin de curs. Des de setembre que vam començar les classes ja estem treballant. El projecte consisteix en tres etapes. En aquesta primera etapa, que és el primer trimestre, pues el que fem és preparar i investigar el país que hem triat. És molt curiós, no?, com tries un país i averiguar i descobrir tot el que hi ha darrere de la gastronomia, perquè realment és estudiar aquest país, però és des del punt de la cuina. I llavors com la religió, el clima, les tradicions, com totes aquestes coses fan que la cuina sigui d'una forma o sigui d'una altra, no? Et sorprèn molt. I aquesta primera etapa, aquest primer, mes, primer trimestre, consistia en fer aquesta labor d'investigació. I també ens fan triar dos plats representatius del país que has triat. I tens que fer la fitxa tècnica d'aquests plats. Què és una fitxa tècnica de cuina? Una fitxa tècnica de cuina, que treballem sempre amb això, primer tens que posar tots els ingredients que té aquest plat, com l'has d'elaborar, i després el tema dels escandalls, no? I què em costa aquest plat i per quan el tindré que vendre per ser rentable. Aquesta és la primera etapa. La segona etapa...
3: Entra la parte de la maqueta que presentamos nuestro país, que es la parte que cogemos los elementos que más representan en nuestro país y ponemos en la maqueta. Para presentar el plato también al final del curso, porque en el Dinar Benefic presentamos el plato con la maqueta. Y entonces el plato tiene que estar presentado así con todo representativo alrededor.
2: ¿Y qué nos hacen cuando presentamos todo aquest stand? Aquí tenim al costat a tot un jurat de l'escola.
3: Sí.
1: Són els que posen les notes després, oi?
2: Sí. En aquesta segona etapa, que és el segon trimestre, ens estan ja també avaluant.
1: Correcte.
2: Amb tot el professat que han estat anomenant la Imma i la Maria. I ens posen nota perquè fem el plat i ja fem l'exposició. I ja la tercera etapa és aquest dinar benèfic que consisteix en fer que vingui l'associació benèfica i tota la recaudació que fem dels plats va per l'associació.
1: Quina associació és aquest any?
2: Aquest any l'associació triada és Tu i Nos. Tu i Nos va néixer l'any 2005, és una fundació que pertanyeix a l'associació Ave Maria d'aquí de Sitges i consisteix en ajudar a la gent que té capacitats diferents o que té problemes mentals o que està en època d'envelliment i llavors no tenen la capacitat suficient per poder fer tots els temes legals, jurídics o prendre's de decisions importants a la seva vida. Llavors Tu i Nos els acompanya i els ajuda. I aquesta associació treballa aquí a Sitges, a la zona de
3: Garraf, a l'alt baix del Penedès, al baix de l'Obregat i a Barcelona també.
2: I pertanyeix a la Generalitat de Catalunya i aquest servei és totalment gratuït.
1: Per tant, heu triat aquesta entitat per oferir els beneficis que doni aquesta, doncs, el dinar benèfic com es fa cada any quan era un sopar també.
3: Sí. Sí, exactamente. El grupo, la asociación triada es triada a través de nuestro.
2: Venga. Hem triat diverses associacions a l'alumnat.

0: A tots proposem diferents associacions,
1: correcte,
0: no? I llavors som dos grups de classe i en total som uns 40 alumnes. I ara ens entra la Maria, gràcies a la Maria i a la Imma, ens coordinen i llavors cada grup tria diferents associacions i nosaltres les votem.
1: D'acord, i al final
0: d'aquestes en triem tres, ja. Aquestes tres venen a l'institut, fan una presentació, sobretot ens interessa molt saber què faran amb aquests diners, quin serà la finalitat. I llavors, quan ja ens ho han presentat, fem una altra votació i ja triem la que...
1: Es tria la definitiva. D'una terna que s'ha triat, doncs s'estria la definitiva.
0: Sí. I crec, com tu deies, Joan, que és molt important el tema de l'associació, no? Ens motiva. De fet, crec que és molt representatiu, no? No només... són les nostres notes i per això mateix també hem de... I sobretot perquè també posem per davant la imatge de l'institut, o sigui, cuidado, o sigui, aquí ens hi juguem molt, no? I ho hem de fer molt bé. La primera edició va ser Autisme en Futur. La segona edició, Dona Males. Dona Males era pels infants amb problemes amb enfermedades de càncer, no? Jo, que maco, no? Que tot aquest treball, dinar, al final... tingui
1: una rendibilitat solidària.
0: Sí.
1: Escolteu, els plats entenc els feu per grups, no?
0: Sí, com els fem?
2: Decidimos los grupos a través de la IMA. Hay como tres o dos personas que puedes elegir el país y a través de esto miramos las dos clases para que no tenga países iguales. Hay que ser países diferentes a cada clase para que tengamos platos diferentes y maquetas también.
1: D'acord. I quants plats oferireu?
2: 12.
1: 12. 12. 12 plats de països, veig Espanya aquí, però també de llocs molt, molt diversos, no?
2: Sí, sí, tenemos países de todo el mundo, sí, sí, rodeamos todo. Empezamos por España, sí, que seguimos con las croquetas de pernil, que lo hacemos, y vamos con...
0: En Grècia, la Índia, Turquia, França, Colòmbia, Mèxic... Vaja, que donem la volta al món.
1: Llavors, la gent que vingui al dinar podrà tastar-ho tot? O arribarà a poder tastar-ho tot? Això s'ha valorat, allò, el tema quantitats, que és important.
2: Bueno, clar que sí, i esperemos que provem de tot, perquè hay que conocer de tot, provar de tot.
1: D'acord. Entenc que també deu haver algun acompanyament de beguda, no?
0: Sí,
1: en el dinar i està tot previst.
0: Està tot previst, a la beguda, i el cafetó també
1: està previst el cafè.
2: I el postre també.
1: I el postre,
0: i el postre, que el postre, com deien també la Imma i la Maria, els nostres companys, que també aprofitem l'ocasió per agrair en els dos equips, tant de serveis de cuina com de cuina superior, que ens ajudaran el dia de l'esdeveniment a poder-ho portar a terme, no? Perquè nosaltres estarem als fogons, i llavors necessitem el suport del resta de companys per fer tot el servei, i ells ens han ajudat a fer també els postres, a elaborar els postres. I la part de pastisseria, la Judit i el Rafa van dir: ostres, i per què no feu també postres d'aquests països? I també cada país representat porta el seu plat específic de postre.
1: Déu-n'hi-do. Informació pràctica, que estem acabant. Qui vulgui venir, com ho ha de fer?
0: Bueno, ho tenim molt fàcil. I és que es tenen que apuntar al correu electrònic de reserves@iesitges.cat. Repetim, reserves@iesitges.cat.
1: Correcte.
0: I s'apunten i ja rebran les instruccions de com ho tenen que fer el pagament. El cost són 25 euros, tot enclòs, i és el dia 26, un dinar a les 2 del migdia, i veniu a divertir-vos. Veniu per a una finalitat que ens ajudarà a nosaltres a posar-nos en molt bona nota, però també una fundació s'emportarà aquests diners. I a més, us divertireu. Per què? perquè tenim una tòmbola, una tòmbola que hem anat, també ha sigut un dels exercicis que hem fet, hem anat per totes les botigues, comerç de Sitges, que ens han acollit molt bé, ens han obert les portes, alguns no, però bueno, ha sigut mínim, mínim, mínim, i ens han donat molts regals i serà una tòmbola.
1: Perfecte, doncs hi haurà també aquest sorteig final en una tòmbola. Ens hem deixat alguna cosa important?
3: Sí, també col·labora Calafell, també és un poble que col·laborarà.
1: Calafell?
3: Calafell, sí, sí, s'han volcat també les seves botigues i establiments i també volen col·laborar.
1: Perfecte, doncs aleshores hi haurà una col·laboració també dels establiments comercials de Calafell. Tot plegat el dia 26 de maig a les 2 del migdia en format dinar, no sopar com els altres anys, sinó en format dinar. Primer error, però bueno, corregit, oi? I que oferirà aquesta possibilitat de tastar una dotzena de plats de gastronomia mundial. Fetes amb tot el carinyo i tot l'amor pels alumnes, els i les alumnes de segon de cuina, sí, de l'Institut Joan Ramon Benaprés, i que doncs ens han explicat avui la Rosa i la Larissa. Sí. Rosa i Larissa, moltíssimes gràcies. La web de reserves, sobretot, molt important, reserves@iesitges.cat, amb dues S's, iesitges.cat, ho posarem correctament a la web. Imma i Maria, professores, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Bona feina. Anava a dir que vagin molt bé darrere dels fogons.
4: Gràcies.
1: I moltes felicitats per l'iniciativa.
4: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'estar amb vosaltres.
1: Gràcies. I a tots vostès, són les 12, com sempre, moltíssimes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
5: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.

0: dos minutets perquè siguin 11:15 del matí i és hora de medicina comunitària. El nostre espai quinzenal en el que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i en el que avui, atenció, parlarem de receptar art. Sí, sí. Tal com alguna vegada hem parlat de receptar esport, perquè també s'està fent. És a dir, vas a la consulta al metge, expliques la teva història, el teu mal, i surts amb una recepta no de pastilla, sinó que et diuen has d'anar al gimnàs, o has d'anar a caminar, o has d'anar... t'has de moure, vaja, has de fer exercici físic. Ja n'hem parlat d'això. Doncs la d'avui vindria a ser, no és ben bé, no és literal el tema, l'assumpte, però vindria a ser com anar al metge, del que parlarem avui, vindria a ser com anar al metge a explicar el teu mal, un mal que en aquest cas és principalment relacionat amb la salut mental i amb una situació personal molt vinculat a la solitud, i que la recepta en aquest cas no és una pastilla, no és un medicament, és activitat social. I en aquest cas concret de Sitges és... anar a veure art de manera compartida. Avui parlem del projecte Lligams, art que crea vincles, i ho fem amb el referent de benestar emocional del CAP de Sitges, amb en Jesús Fleta. Què tal, Jesús?
1: Hola, bon dia.
0: Ben bé és una mica això que deia, és a dir, d'una manera molt bàsica, i entenc que no funciona així, no és que et posin en una recepta, has d'anar als museus, no funciona així, però entenc que la idea és aquesta, receptar art de la mateixa manera que altres vegades hem parlat de receptar esport, és a dir, que la recepta no passi única i exclusivament per un medicament, no?
1: Exacte, és treballar mitjançant activitats comunitàries, no? I en aquest cas, en vinculació amb els museus de Sitges, que han mostrat molta predisposició per ajudar i per treballar aspectes de salut, pues posar el valor del patrimoni cultural que tenim aquí a Sitges, no? Per treballar aquesta solitud no desitjada, no? A través de l'art.
0: Perquè... és un dels grans mals de l'actualitat, la solitud no desitjada?
1: Sí, la veritat és que sí, fins i tot a nivell d'indicadors, no, a nosaltres ens apareix que la soledat i la sensació de soledat no desitjada és un dels indicadors més predominants.
0: Hi ha un perfil concret de persones que pateixen aquesta solitud? Estem parlant, no sé si estem parlant sobretot de gent gran, més de dones que homes, no? És a dir, no sé si és un perfil habitual, si també vosaltres esteu veient amb els indicadors, doncs, que cada vegada hi ha més gent d'aquest perfil o d'un perfil concret.
1: Sí, sí que en veiem cada vegada més, sobretot a la gent gran, no? Que sempre es costa més a de vegades generar xarxa social, no? I també, pues, si cuidem de familiars o tenim persones que potser, perquè una cosa és que estem sols realment, una altra cosa és la sensació, no? Que podem tenir persones al voltant, però realment tenir sentiment de soledat, no? De que potser l'entorn no funciona com abans, la gent no interacciona com abans, i n'hi ha canvis en nosaltres en què potser pues, tenim aquesta sensació, no?
0: La cura de la solitud no es cura amb medicaments, o no només amb medicaments.
1: Exacte. Sí, sobretot el que es treballa és per treballar aquestes reticències que poden sortir a les persones, no? Per tornar a la interacció social. Moltes vegades tenim experiències que fan que per nosaltres estem en entrem en un estat d'hipervigilància, no? De refús, de veure si actuaré jo malament o és l'altra persona la que actuarà malament, no? I moltes vegades entrem en una defensa pròpia, no? De, per si de cas, em vaig aïllant mica a mica, cada vegada més, i no comparteixo.
0: És a dir, normalment s'arriba a la solitud, a aquesta solitud, que el que dèiem, que no té res a veure amb estar sol, sinó amb sentir-se sol, que és molt diferent, una cosa no necessàriament ha d'anar lligada amb l'altra. Arribem aquí normalment, o s'arriba aquí normalment per una actitud defensiva?
1: No, s'acaba arribant. És a dir, no és que al principi ja iniciem amb una actitud defensiva, però potser experiències o relacions que no han sigut ben bé com desitjàvem, sí, no? O han acabat d'una manera que no esperàvem, pues fa que nosaltres potser agafem una actitud més defensiva, acabem agafant aquesta actitud i els nostres patrons es veuen modificats, no? Moltes vegades a nivell de conducta.
0: Clar, això està passant en l'actualitat, entenc que si tirem enrere centenars d'anys, milers d'anys, es faria difícil pensar que la solitud no desitjada funcionava perquè sempre hem viscut com en tribu, no? I vivim en comunitat. Ara sembla que som una societat hiperconnectada, però alhora hi ha més solitud que mai. És com un fet curiós aquest, no? És a dir, és com difícil, sembla mentida que en un moment d'hiperconnexió que pots connectar amb algú que està a l'altra punta del món, ens sentim més sols que mai.
1: Bueno, perquè hem perdut aquest contacte físic, no? Cada vegada més les noves tecnologies ens faciliten moltes coses, són molt bones per moltes coses, però també tenen coses que no són tan positives, no?
0: Per tant, el que falta és contacte físic.
1: Interacció social.
0: Interacció social. I d'aquí que surtin projectes com aquest Lligams, Arca Crea Vincles, del qual entenc que aquest ha estat una prova pilot, això que heu fet aquí a Sitges.
1: Exacte. Això és un projecte que inicia principalment d'investigació, no?, per veure si utilitzant aquest art podem millorar diferents indicadors. És veritat que s'havia utilitzat a diferents municipis i territoris per veure altres aspectes, no?, com pot ser treballar l'ansietat o pot ser treballar la sobrecàrrega de cuidador. En aquest cas a Sitges hem volgut treballar la sensació, el sentiment de soledat, no desitjada.
0: Entenc que perquè hi havia, diguem, teníeu com casos o casos de, diguem, hi havia pacients, diguem, amb aquesta situació.
1: Exacte. Exacte, ja detectàvem això i és una de les coses que també nosaltres ens hem posat com a objectiu, intentar treballar una miqueta més, no?, perquè detectem, perquè volem treballar amb aquest col·lectiu de gent que vol fer coses però que realment de vegades costa perquè no tenim aquest suport social, no tenim aquesta amistat del costat, no, potser, bueno, calen aquestes activitats, no?
0: I en què ha consistit aquest projecte que, com dèiem, acabarà, farà la cloenda el proper 25 de maig, però que ja ha tingut les seves sessions. En què ha consistit això?
1: Pues sobretot amb les persones que hem tingut, hem anat treballant en diferents sessions, pues, per exemple...
0: De manera comunitària? És a dir, s'ha fet un grup comunitari, eh?
1: Exacte. S'ha fet unes sessions grupals, vale? Sí. I, per exemple, les primeres sessions eren sobretot molt trencar el gel, intentar, pues, posar noms i cares, no?, a les diferents persones, perquè potser es coneixen del poble tota la vida, però no havien tingut aquest espai, no?, per col·laborar. I després hem treballat amb els quadres que tenim, per exemple, el Cau Ferrat, no?, pues el Museu de Santiago Ruiseñol, pues expressió d'emocions, o hem pogut treballar mitjançant els sentits, no?, i diferents espais de les sales, hem pogut treballar el mindfulness, no?, amb espais emblemàtics com és el mirador
0: del Maricel.
1: Exacte. Pues en les diferents sessions hem anat treballant diferents aspectes, sobretot això, no?, per intentar fomentar aquesta interacció.
0: De quantes persones era aquest grup?
1: Aquest grup ha sigut inicialment d'unes 18 persones, sí? I s'ha mantingut venint unes 15.
0: D'acord, per tant, bastant exitós, no? Sí. Diguem. I entenc que totes les persones que comencen aquest grup, que comencen aquest projecte, entenc que totes són coneixedores de què arriben aquí. És a dir, totes saben que d'alguna manera o altra, els seus companys, diguem, de sessió, tots estan passant per una situació similar. Són coneixedors d'això, eh?
1: Exacte, en tot moment se'ls informa del projecte i del que volem treballar, no?, i quines coses... es busquen treballar amb això.
0: Per tant, ells ja van, diguem, d'entrada accepten, entenc, participar en el projecte i van amb un grup comunitari on saben, diguem, que es trobaran amb persones que estan, doncs, també patint de soledat, de solitud o d'algun tipus de situació incòmoda, no?, o no desitjable, no?, en qualsevol cas. A partir de l'art, perquè aquí Sitges tenim museus o perquè l'art és un bon canal per treballar segons quines coses?
1: És veritat que nosaltres, ja, a l'Institut Català de la Salut sempre ha intentat utilitzar l'art també com a eina per millorar aspectes de salut, no? Nosaltres a nivell de l'Institut Català de la Salut s'ha utilitzat arts en salut, no? Ja no només, també amb música, també amb altres tipus d'art, per això, no? Per professionals i bueno, i en aquest cas, pues, com deia abans, els museus de Sitges sempre s'han mostrat amb molta predisposició, no?, per utilitzar aquest actiu en aspectes de salut i poder millorar i vincular-ho. I a través de DocCultura, també, que ha col·laborat amb el projecte, ells ja havien fet aquestes pràctiques en altres territoris i les tres potes d'aquesta taula, pues, ens van posar d'acord i vam poder iniciar aquest projecte.
0: A falta de la cloenda, ha anat bé la proposta, el projecte?
1: Això segurament ho contestarien elles millor que jo, però sí, la veritat és que considerem que sí. Encara no tenim resultats.
0: Què és el que... És a dir, quin resultat... Ara el que teniu és una percepció, no?, de que ha anat bé.
1: Exacte.
0: Però què ha de dir aquest resultat perquè vosaltres pugueu valorar ja de manera... no?, allò fehacient, d'una manera, diguem, concreta, això ha anat bé, això funciona.
1: Bueno, sobretot valorem sempre a través d'indicadors, no?
0: Sí.
1: Passem uns qüestionaris per veure aquí si com ha iniciat i després com finalitza. Però independentment moltes vegades del que puguin dir els números o els qüestionaris, el que nosaltres estem veient, no, és com les dinàmiques han anat canviant, no? Al principi.
0: Explica'm, posa'm exemples, sí. És a dir, com era, com va ser el primer, el segon dia de sessió, com era, com funcionava el grup? No cal entrar en detalls, eh? Però és a dir, en detalls personals per descomptat que no. Però com funcionava el grup? Quines dinàmiques veieu que d'alguna manera feien percebre que es tractava de gent, doncs, que li costa relacionar-se, no? Que se senten sols, que els hi costa fer aquest pas, probablement. I què ha canviat? I com ha estat aquesta darrera sessió? Com ha estat la darrera sessió en què heu vist? Ostres, això ja hi ha hagut un canvi aquí, un gir.
1: Pues mira, sobretot al principi es detectava, no, aquesta dificultat, pues, per parlar, per relacionar-se, es deien opinions molt pròpies, no? Però es feien unes dinàmiques més individuals, no? Ara, amb el pas del temps, l'altre dia vam estar fent unes pintures i vam veure que la interacció era pràcticament total, no? Tot reforçant el treball de l'altre, veient, interessant-se, parlant, i fins i tot, ja així ho contaré una miqueta de més,
0: sí?
1: Es parlava de fer un dinar, no? entre tots, que dius, al principi potser això era inimaginable, i ara, pues, a través de les fotografies que m'han anat fent, de les dinàmiques i de tot això, escolta, pues, i si fem aquell dia? No?
0: Perquè no es tracta d'anar a fer amics, eh? Expliquem-ho. És a dir, no es tracta de, diguem, crear un grup i intentar forçar amistats. No, no es tracta d'això, no? Jesús, on està la diferència? Perquè la gent pugui entendre, eh? No és anar allà i forçar vincles amistosos quan potser no en surten, no?
1: Exacte, eh? No, hem de diferenciar molt el que és l'amistat, no? I, però el que pot ser el companyerisme i el que pot ser el treball social i el suport social, no? No és el mateix que jo tingui un amic per algunes coses més delicades, o, però un altre és per una interacció, per necessitar parlar, sortir a fer un cafè, un cop de mà en un moment concret, que tinguem això que sempre hem fet, no? D'anar al veí del costat i com si fos un familiar més. I ara hi ha moltes persones que pregunten si costaria demanar ajuda a un veí, i diuen que sí.
0: És que t'ho pregunto perquè aquesta setmana, justament, s'ha fet com bastant viral la resposta o una afirmació que han fet, no sé si has estat el cas, als membres del grup Sopa de Cabra. Sopa de Cabra és aquell grup de rock català dels anys 90, de la meva joventut. Els han fet un reportatge, és un grup molt famós, que encara actuarà aquest estiu aquí al Terramar, una vida d'èxit dalt dels escenaris, fent gires, etc, etc. I en un reportatge, en un documental que els hi fan, tots afirmen que no són amics. Diuen, no som amics. I clar, hi ha hagut de sobte una reacció d'entre el públic, com d'estranyesa, de banda, com poden dir que no són amics si portem escoltant-los i veient-los dalt de l'escenari, òbviament amb complicitat, etc, etc. No? I clar, d'alguna manera el que ells venien a dir, o entenc a explicar, és som companys de feina, compartim, hem compartit i seguim compartint molts espais, però no som amics. Deien fins i tot, és que jo no he sortit mai de festa, no he quedat mai amb cap d'ells, ni els truco quan em passa alguna cosa, no els truco amb ells, truco als meus amics, no? I crec que ve una mica amb l'assumpte, perquè em fa la sensació que no sé si és que tenim una mica esbiaixat el concepte de l'amistat i el confonem amb el concepte de compartir i de relacionar-nos, no? Que entenc una mica és per on va aquest projecte, no? De saber diferenciar, és a dir, no es tracta d'anar i forçar amistat, sinó aprendre a relacionar-nos d'una manera saludable i normal amb qui ens envolta, no?
1: Absolutament, sí. Suposo que també ve una miqueta lligat al factor de pressió social, no? Que
0: sí,
1: moltes vegades, com són els nostres referents, no? Que són persones que són aclamades pel públic i tot això, pues, dintre del nostre ideari, no?
0: Clar, tothom s'imaginava que eren amics de l'ànima, amics.
1: Exacte.
0: Íntims,
1: i que
0: vaja.
1: A nosaltres ens agradaria, potser, no? Perquè diguéssim que aquest imaginari nostre és, si aquest grup m'agrada cadascú dels seus elements, pues que millor que siguin amics, no? I sempre ho portem a la màxima expressió. De vegades, simplement, en què col·laborin entre ells i facin el que ens agrada, ja està ben bé, però moltes vegades ens costa diferenciar d'això, no? Trenca una miqueta aquesta idea romàntica, no? De relacions.
0: I per tant, aquest projecte, justament entenc que el que vol treballar és aquesta capacitat, no?, de relacionar-nos entre nosaltres, no? Més enllà de si allò acaba esdevenint en una amistat o no.
1: Exacte.
0: Sinó aquesta capacitat de relacionar, que entenc que és la que d'alguna manera o altra perdem moltes vegades a mesura que ens fem grans, no?
1: Sí, i tant. Cada vegada és això, no? Podem tenir un cúmul d'experiències que moltes vegades ens arriba.
0: Majoritàriament un perd aquesta capacitat de relacionar-se amb els altres i per tant entra en aquest sentiment de solitud a partir d'experiències negatives, és a dir, la suma d'experiències negatives o el fet d'haver tingut ni que sigui una experiència negativa moltes vegades és la que et porta això, a tancar-te d'alguna manera en banda?
1: No sempre, no sempre, perquè no podem afirmar que sigui generalitzat això, però sí que és un facilitador, no? Diguéssim, això que sentim també la pròpia autoestima que va baixant, perquè potser ens fem més grans i veiem limitacions físiques o veiem limitacions o tenim experiències familiars que no... I podem entrar una miqueta en aquesta apatia, no? En aquesta apatia de dir, per què si no, ja no tinc ningú al costat, per què generaré, per què sortiré, per què faré aquestes activitats, per què... No? I moltes vegades ens entra en aquesta desconfiança... I, no,
0: i que quan
1: bé.
0: Tenim algú així al nostre entorn, què hem de dir-li i sobretot què no hem de dir-li?
1: Bueno, és que moltes vegades costa, no? Quines serien les paraules adients,
0: adequades, no?
1: No? Uh-huh. A vegades, ja vam parlar anteriorment, me'n recordo que
0: sí.
1: Això sobretot era més estar al costat més que les paraules, no? Perquè moltes vegades tots anem amb un... Sabem que avui dia anem amb moltes activitats, moltes obligacions, i costa molt poc per nosaltres, que ja ens han educat sempre, no? Perquè quan veiem alguna així, pues, dir-li cuida't, o fes això, o fes l'altre, tu has de fer, no? Tu has de fer, ens surt molt fàcil de la boca, però en comptes a nosaltres mateixos per fer això i donar una miqueta de suport i fer costat, ens costa una miqueta més.
0: Entenc que en aquest projecte inicialment va costar convèncer aquesta gent per apuntar-se al projecte, és a dir, no sé si i no sé d'alguna manera si també la gent que hi ha participat heu vist també evolució en la confiança vers aquest tipus de projecte, no? O de recepta, és a dir, si inicialment confiaven, clar, estàvem com acostumats a això, en el metge que et donessin una recepta mèdica d'una pastilla, no? O d'un medicament o d'un xarop, el que sigui. Però clar, fins a quin punt sentiu també que va canviant això la perspectiva del ciutadà davant d'aquest tipus de projectes i d'alternatives?
1: Bueno, he de dir que jo ara que porto ja pràcticament 4 anys en l'ambulatori, hem de dir que al principi quan parlaven de fer activitats grupals o quan parlaven d'abordar problemes psicològics o físics o d'alimentació a través de grupals, clar, les persones s'estranyaven molt, no? El concepte de psicòleg era pràcticament per individual i fins i tot qui arribava. I avui dia ja planteges activitats grupals i veus que això ha canviat una miqueta. Aquestes reticències sempre ni hi ha ni hauran, però cada vegada és més facilitador. En aquest cas, per exemple, sí que hi havia, que sempre hi ha algun cas que costa una miqueta més convèncer,
0: però
1: no sé
0: si algú us ho ha manifestat obertament, no? De dir, ostres, no confiava gens en això i escolta, em trobo molt millor.
1: Sí, i això passa en les grupals que duem a terme pràcticament a diari, això ho veiem, no? Que al principi qualsevol podria dir, sí, jo vaig al grup però potser no parlo, o potser no assisteixo, o potser... I sempre primer vigila que em trobaré, no? I és normal, clar, no sabem què farem i com anirà i ens dona por si hem de transmetre qualsevol cosa, però amb les dinàmiques, amb les activitats, amb el que anem fent i que no és una cosa d'entrar en coses tan personals o tan, sinó més per treballar certs aspectes, veiem que això s'ha anat diluint una miqueta i que cada vegada més, bueno, quan acabem les sessions és un volem tornar a participar.
0: Per tant, es tracta de compartir, no? I en aquest cas compartir durant una estona un espai, no? Una activitat i en un entorn, en aquest cas com els museus de Sitges, que no sé si això és un avantatge també.
1: És a dir, poder fer,
0: perquè clar, imagino que això es farà en molts altres CAPs, no? No sé si tothom o tots els municipis, bé, no ho sé, no, sí, ho sé, no tots els municipis tenen la sort de Sitges de tenir aquests museus, no?
1: Exacte, això és un regal, tenir aquest patrimoni cultural, tenir aquí aquests museus, aquesta meravella, és això.
0: Hi ha algú que l'ha descobert per primera vegada, els museus?
1: Sí, nosaltres ja portem temps col·laborant amb els museus, sobretot per les cloendes de les sessions grupals. Quan acabem, sempre col·laborem i fem una visita guiada que fan per nosaltres i la veritat és que això sempre molt agraït. I n'hi ha moltes persones que...
0: Fins i tot sent de Sitges,
1: I no han acudit mai. perquè és això.
0: És no, molt que, curiós, això, eh?
1: Moltes vegades, quan tu viatges, vas a veure els llocs més emblemàtics. Però quan està a prop, és ja aniré, no?
0: Absolutament. Quanta gent no ha entrat mai a la Sagrada Família, exacte, d'aquí, que és fora, eh? I quanta gent de Sitges no ha entrat mai al Museu Maricel o al Cau Ferrat. A partir de certa generació ho hem fet tots, perquè l'escola ens hi ha portat.
1: Exacte.
0: A partir de certa edat. Ja, exacte, és veritat que els més grans, diguéssim, doncs, en aquell moment encara no es feia això de les visites als museus a les escoles, i potser no han tingut aquesta oportunitat, i potser, jo què sé, el dia a dia...
1: O potser han vingut després i porten molts anys aquí, no?, fora del període d'escoles, però que diuen, doncs porto 20 anys a Sitges i no...
0: Ho heu fet a través de l'art. Comentaves abans que l'art d'alguna manera és un bon canal, no?, per treballar segons quins aspectes, els vincles emocionals, etc, etc. Però de la mateixa manera que es fa amb l'art, de la mateixa manera que de vegades recepteu fer esport, no?, activitat física, qualsevol aspecte, és a dir, qualsevol entorn de la nostra vida o habitual en el nostre entorn, podria ser susceptible de participar a un projecte d'aquestes característiques? És a dir, un dia podria ser, no ho sé, és a dir, fer una activitat en un altre lloc, per exemple? És a dir, no sé si hi ha limitacions en això, és a dir, no sé si... Entenc que hi ha espais potser més adients que d'altres, però no sé si és un món com infinit aquest, no?
1: Bueno, sempre intentem que pugui ser beneficiós, sobretot que no perjudiqui, no? Perquè de vegades per intentar fer més extensió, no tenim en
0: compte... Entenc que no quedaran per anar a fer cerveses.
1: Efectivament.
0: Un bar no serà un punt de trobada.
1: Efectivament, sobretot per potenciar aspectes de salut, no? Que veiem que sigui un entorn que puguem utilitzar això.
0: Però sí, podria ser un casal, per exemple.
1: En feu, utilitzem també els
0: pavellons esportius o espais de clubs esportius.
1: Efectivament, sí.
0: Tot això podria ser, eh?
1: Sí, sobretot el que volem és aquesta activitat comunitària, no? Utilitzar els actius de Sitges, que tenim molt, per poder fer aquestes activitats i veure que també són espais de salut.
0: Algú que ara ens estigui escoltant i digui, ostres, doncs a mi m'agradaria participar en algun d'aquests grups, què ha de fer? Perquè això no és una llista, eh? Tu no vas allà, això és com una recepta, el que dèiem, aquí qui tu, no? Entenc que qui t'ho proposa és el professional de la salut, a tu com a ciutadà, però si algú ara, pel que sigui, li ressona, diu, jo també estic aquí, estic en aquesta situació d'apatia, no em trobo bé, em trobo molt sola, em sento molt sola, etc. Què ha de fer? Com ho ha de gestionar, això?
1: Que nosaltres fem això a través de, en aquest cas, en aquest grup, per meva, no?, que sóc el psicòleg, el referent de benestar emocional de l'ambulatori, i clar, quan arriben, a través del metge, infermera, o venen, m'ho deriven i aleshores valorem la possibilitat de...
0: Per tant, en tot cas, si algú ara li ressona i no li ha proposat el metge o la infermera, potser el que ha de fer és demanar visita al metge i explicar-li, no? Escolta, em sento així, he vist que feu això, m'agradaria participar, i entenc que a partir d'aquí sou els professionals els que decidiu si és una persona apta o no apta, no?
1: Exacte.
0: Però que en tot cas li pot comentar obertament, entenc, al seu metge o a la seva o a la seva infermera. Teniu alguna altra en marxa o a punt de començar o previst, perquè això ha estat un projecte pilot?
1: Exacte. Bueno, tenim predisposició per pràcticament totes les parts per fer-ho, per tornar a fer...
0: Per tant, tothom està content, eh?
1: Sí, exacte. El que hem de veure és una miqueta si tenim la logística per poder-ho dur a terme, no?, una altra vegada, perquè és veritat que s'han utilitzat uns mitjans que, bueno, ara han anat molt bé i hem de valorar-ho una altra vegada per tornar-lo a replicar, i tant.
0: I perquè entenc que, a més, ets l'únic psicòleg, no?, del CAP, necessitaries algun més, Jesús?
1: Bueno, tenim la psicòloga també del CESMA, no?, de Vilanova, i que dona suport, però per la part grupal i comunitària sí.
0: Una figura que es va incorporar al CAP de Sitges, al Centre d'Atenció Primària, fa 4 anys, has dit, Jesús, que hi ets, fa poquet, i no sé si... Clar, tots percebíem que era una figura necessària, però no sé si Jesús, ara 4 anys després, d'alguna manera heu evidenciat, corroborat, que era molt necessari que els centres d'atenció primària tinguessin la figura del psicòleg, del referent de benestar emocional.
1: Bueno, jo crec que sense oblidar també que hi ha persones que necessiten més una part individual i que necessiten, i que també hi ha problemes psicopatològics més greus.
0: Sí.
1: Jo crec que és un altre àmbit, no? I fomentar també, prevenir, intentar eines de prevenció d'aquesta salut mental i mitjançant la comunitària, les grupals i coses que siguin, no?, lleus, no arribar la patologia.
0: Clar, és a dir, que projectes com aquests o alternatives com aquestes, el que fan, entre altres coses, és prevenir depressions profundes, per exemple, no?
1: Efectivament. El que fem és intentar prevenir, no?, coses que, si agafessin la seva tendència natural, que no és culpa de ningú, però
0: no,
1: que moltes vegades agafem hàbits desadaptatius que el que fan és que per nosaltres, no?, sense voler, amb les nostres millors eines anem a entrar una miqueta més al POU, no? Per exemple. Uh-huh. I en aquest cas doncs, intentem una miqueta aquesta prevenció, no? Mitjançant aquestes activitats.
0: Uh-huh. Permeten detectar doncs, doncs certs aspectes de cada pacient, no? Que diuen aquesta persona, com no l'ajudem a sortir d'aquí aviat, acabarà doncs, això, amb una patologia més greu, en la majoria de casos, depressions. I doncs, entenc que hi ha maneres de prevenir-ho, no? De la mateixa manera que hi ha maneres de prevenir moltíssimes altres malalties, com per exemple fent exercici físic, que és el que em deia, és que cada vegada més anirem al CAP i no sortirem amb receptes, amb pastilles, sortirem amb una inscripció a un gimnàs, o apuntant-nos a una caminada, o apuntant-nos a això, anant a visitar museus. Vaja, és a dir, que ha canviat aquest món d'una manera considerable en un temps força reduït. Jesús, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Quatre, cinc dies ben bé, amb un pic màxim dijous. Dijous podíem arribar als 37 o 38 graus a ponent, i cada tarda hi pot haver algun xàfec al Pirineu. Realment no és una situació de grans tempestes, però de forma una mica aleatòria, aquí o allà pot caure algun ruixadet. Ahir va caure quatre gotes al nord del Berguedà, avui un ruixadet d'un litre i mig al Prat de Guiló, el que diu occidental, a tocar de l'Alt Urgell i la Cerdanya, i demà potser cap a l'Alt Urgell tocant el Pallars Sobirà. Hi ha el risc d'algun ruixat. No semblen tempestes fortes. Potser dijous de la setmana que ve, a més de fer calor forta, o més fort encara, tinguem un increment de les tempestes al Pirineu i Prepirineu. I demà tot igual, un dia de sol i alguna boira aquí amb més fresca arran de mar pel que fa al Maresme i Costa Brava.
0: 3K Info.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
4: Els socorristes es manifestaran per reclamar millores en les seves condicions laborals. Anuncien una manifestació per al 9 de juny a la plaça Sant Jaume de Barcelona i una possible vaga si no es dona resposta a les seves peticions. Des de la plataforma SOS Socorristes, el portaveu Nacho Ibáñez ha explicat a 3CAT Info que la prioritat és crear una normativa autonòmica per fer obligatòria la presència dels socorristes a les platges.
5: Es decir, se abre la playa. La explotación, el uso, se invita a los usuarios a acercarse a la playa y, sin embargo, no hay servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, claro, al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
4: Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa dos anys. Johnny Acevedo és el president d'aquesta entitat en declaracions a aquesta emissora.
6: Hem millorat molt a nivell laboral perquè ara fa dos anys, l'any 2024, vam crear el primer conveni de socorrisme amb aigües obertes, cosa que no existia, i això vol dir que els socorristes que treballen a platges o llacs i pantans tenen unes condicions salarials millors que abans. Llavors hem augmentat els sous.
4: Des de la Generalitat s'ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, destaca 3CAT Info que per primera vegada es farà un seguiment al mes de juliol per si s'han d'introduir canvis en la feina dels socorristes.
7: Aquest any la novetat important és que farem aquests tres elements abans de la campanya, enmig de la campanya i després per tenir un seguiment i una identificació de millores necessàries. Això és una novetat important d'aquest any i també és una novetat important el fet que en el grup de treball s'han incorporat la representació, diguem-ne, social dels socorristes.
4: Els socorristes reclamen concrecions urgents a les empreses del sector i a diverses administracions, si no, amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet avui al carrer, convocats pel sindicat UGT, per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil. Han fet vaga per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals.
8: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
9: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
10: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
11: No podemos volver atrás.
4: Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu, que desmantella també els convenis territorials. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
12: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 10. 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
4: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i ha plegat unes 200 persones.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Continua la gala de clausura de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes, el certamen més prestigiós del món, on els Javis i la seva La Bola Negra tenen premi assegurat. No se sap encara quin serà. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
13: El moment més emocionant fins ara ha estat el premi al millor actor, que l'han rebut els dos actors protagonistes de la pel·lícula belga Coward, Emmanuel Macchia i Valentin Campagne, un film que mostra com l'amor pot sorgir entre dos soldats a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. Tots dos actors, molt joves, molt emocionats, han agraït el premi al director Lucas Daunt.
14: Coward, c'est un film qui parle de l'importance de danser, de vivre, d'aimer.
13: I han recordat que la pel·lícula va de la imatge de ballar, de viure, d'estimar, i que esperen que els joves que la vegin puguin viure com són, sense vergonya i amb llibertat. També s'ha entregat el premi al millor guió a Emmanuel Magre per la pel·lícula Notre Salut, la història del seu avi, un dirigent del règim col·laboracionista de Vichy. I a Barbara Streisand, la palma d'or honorífica, ha enviat des dels Estats Units un missatge perquè no ha pogut venir per problemes de salut. Abans de començar el festival va avisar que el seu metge li va recomanar que per recuperar-se del seu genoll malmès fes repòs. Per tant, l'actriu francesa Isabelle Huppert l'ha recollit en nom seu i Streisand ha acabat així el seu discurs.
15: Merci beaucoup pour cet honneur. Et vive la cinéma! Merci.
13: Queda per saber encara, per tant, quin és el lloc que La Bola Negra dels Javis ocuparà finalment en el palmarès.
4: És un quart i mig de deu.
0: Esports.
4: Amb en Damià Aguilar, bona nit.
16: Bona nit. El Girona empata 0 a casa contra l'Elx, 22 de la primera part. Recordeu, si el Girona es vol mantenir a la primera divisió de futbol, ha de guanyar aquest partit. No s'han bellugat tampoc els marcadors. A l'Espanyol 0, Reial Societat 0, ni al València 0, Barcelona 0. Ara entrarem en aquesta jornada unificada final de la primera divisió de futbol. El Barça ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olympique de Lyon 0. Tornem a anar cap a Oslo amb aquesta gran fita de les campiones blaugranes. Marc Andrés, enviat especial, última hora.
17: Doncs de moment continuem esperant jugadores a la zona mixta. De moment no apareixen les campiones, sí que apareixen les subcampiones. Hem vist Selma baixar, hem vist Ingrid Engen, ara està sortint la capitana del Lió, Wendy Renard, atenent els mitjans amb drets. I això, seguim esperant nosaltres a les campiones, que avui, com deies, Damià, han guanyat la seva quarta Champions sobre el terreny de joc després d'una contundent victòria en el resultat final per 4-0. El que sí que podrem escoltar és un tros de les rodes de premsa. Parlem ara una mica més baixet perquè Wendy Renard s'apropa més a la nostra posició per no molestar els companys, i podem escoltar Jonathan Giraldez en roda de premsa, l'entrenador del Lió, que ja ha comparegut davant els mitjans i ha explicat com ha viscut aquesta derrota contra el seu exequip en el primer partit que entrenava Giraldez contra el Barça.
18: Bueno, creo que la principal diferencia en la segunda mitad ha estado en Payor y Parayuelo. Es verdad que no han tenido muchísimas situaciones para marcar, creo que ha habido 4 situaciones de gol, 4 o 5 situaciones de gol en la segunda parte y han sido capaces de marcar 4 goles.
17: Un Jonathan Giraldez, evidentment, trist per haver perdut aquesta final amb el Lió, un Lió que encara acumula 8 Champions, el Barça ara en té 4, és el segon equip a l'historial del títol europeu, i Giraldez, que mencionava el nom de Salma Parayuelo, que avui ha fet un doplet, que ha acabat de sentenciar el partit al minut 89 i ja després el temps afegit, una Parayuelo que també ha parlat sobre la gespa, això sí, als micròfons de TV3.
19: Para mí esto es un sueño. Con este equipo, lo que te digo, toda la temporada trabajamos para esto, para un día como hoy, y lograr el objetivo junto a ellas y de esta manera lo va a recordar toda mi vida.
17: Una Salma Parayuelo, que aquest estiu també acaba contracte com Alexia Putellas o Mapi León, és una de les que està en dubte de continuar la temporada que ve. El que sabem segur que hi serà. On serà Salma Parellolo? És demà a les 5 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda, més ben dit. A les 5 comença la celebració amb l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, de les campiones, i després a les 7 sabem que arribaran les jugadores del Barça en aquesta celebració de l'Avinguda Maria Cristina per celebrar el títol, que comptarà amb actuacions musicals, com per exemple la dels Figaflaues, i que no només servirà per aixecar aquesta Champions davant de l'afició, sinó també per celebrar la temporada perfecta. I és que, recordem-ho, el Barça aquesta temporada ha guanyat els 4 títols que ha disputat.
16: Gràcies, Marc Andrés Oslo.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
16: Doncs hem d'anar en aquesta jornada darrera unificada de la primera divisió de futbol amb aquest programa especial TDT en directe a Catalunya Ràdio.
20: Jugàvem un 57% del temps a camp de l'Elx, ara estem un 50% a tots els camps.
21: De totes formes, és un partit que l'hem de guanyar.
16: El Girona que ha de guanyar l'Elx si vol mantenir-se a la primera divisió de futbol. No es pot fer una altra cosa que no sigui guanyar. Un Girona que juga amb Gazzaniga, Arnau, David López, Reis, Àlex Moreno, Unagi, Ivan Martín, Witzel, Brian Hill, Joel Roca i Sigankov.
21: Valera, demana falta l'àrbitre, diu que no, Gonzalo Villar, a la dreta, partit i Morente, i aquest endarrere cap a Sangaré.
17: Per quants minuts està avui Estuani, per cert?
16: Minut 25 de partit a Montilivi, continua l'empat a 0. Mentrestant, tampoc es belluen els marcadors del que són els partits, els altres, en presència catalana. El València 0, Barcelona 0. I l'Espanyol, que està empatant a 0 amb la Reial Societat, un Espanyol que té remotes opcions d'arribar fins a Europa. S'han bellugat marcadors a l'Alavés 1, Rayo 0, el Betis 1, Llevant 0, i el Real Madrid 1, Atlètic Club de Bilbao 0. És el darrer partit d'Arbeloa a la banqueta de l'equip blanc. El seu president, Florentino Pérez, avui ha penjat una pancarta electoral que recorda tant aquella que en el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Un Florentino que ha presentat la seva candidatura, mentre que el seu rival, l'empresari Enrique Riquelme, ja ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Ambanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar la documentació.
0: 3CAT Info.
16: A la primera ref, el Nàstic s'ha jugat la permanència i l'ha aconseguit perquè ha empatat a un al camp de l'Hèrcules, tot i que les declaracions del president Lluís Fàbregas no són gaire positives.
22: S'haver salvat els mobles és així de trist, així de senzill. Una temporada que va començar amb unes altres expectatives i, finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat 5 equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
16: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa s'ha ficat, finalment, en aquest play-off, guanyant per 3-2 la Eivissa. Arnau Campeny, també a 3CAT Info.
23: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
16: Doncs aquest play-off d'ascens a la primera... Perdó, aquest play-off d'ascens a segona A, en la primera ronda tenim un Pontevedra-Sabadell i tenim una Europa-Celta B. Això serà el cap de setmana que ve. I l'Espanyol que per a casa. Minut 28 de la primera part, Oscarsson acaba de marcar el 0-1, està perdent l'Espanyol. Els play-offs de quarts de l'hoquei de la Lliga Masculina d'Hoquei Patins, noia 6, Barça 3, eliminatòria ara mateix empatada, hi haurà partit de desempat i atenció, el Lleida eliminat per Liceo perquè ha perdut 2-4, i el Voltregà a falta de 8 minuts i mig guanya 4-3 l'Igualada, i això significa igualar l'eliminatòria. Ara a partir de les 9, el Calafell visita Reus, 1-0 pel Calafell després del primer partit.

0: Són 9:45 del vespre. Repassem les notícies que us hem explicat fins ara. Hem obert aquest bloc informatiu amb els esports d'Ami Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina en 6 temporades, golejant 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payo i 2 de Salma. Demà a les 7 de la tarda, la celebració a Barcelona.
0: En clau internacional, optimisme. Davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores, Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixa la qüestió nuclear per més endavant. També us hem explicat que els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. A punt tenim l'espai L'Hemicicle amb Marta Corbalan. Amb ella repassarem l'actualitat parlamentària. A més, aquesta setmana entrevista el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. I després anirem a Girona, on el nombre de persones que viuen al carrer s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn impulsat per l'Ajuntament de Girona ha detectat que 201 persones dormien al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. I en esports, què més destaquem, Damià?
1: A banda d'això, última jornada de la primera divisió de futbol. El Girona està empatant a 0 a casa amb l'Elx. Primera mitja hora de joc, però és que ha de guanyar si vol mantenir-se. El campió Barça empata 0 a València. L'Espanyol està perdent 0-1 a casa amb la Reial Societat. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència i l'Europa s'ha ficat en el play-off.
0: Pel que fa al temps, es van desgastant les nuvolades del Pirineu. Després de deixar ruixats el Cadí occidental i de nit, tornarà a quedar un cel totalment serè a tot arreu. Costarà baixar dels 10 graus de mínim al Pirineu i dels 18 o 20 a la costa, aquí amb alguna boira baixa. Demà seguirà el sol i la calor intensa.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El govern ja té els suports per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Després del primer intent fallit el mes de març, ara sí que els pressupostos ja són al Parlament per ser tramitats i aprovats definitivament el juliol, amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, els socis d'investidura de Salvador Illa. Amb els pressupostos sota el braç, el govern aconsegueix un baló d'oxigen per afrontar la segona part de la legislatura, tot i el desgast que està patint per les diferents crisis com l'educativa. Avui en parlarem de tot plegat amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a una xifra de gairebé 50.000 milions d'euros i són els primers que podrà aprovar el govern de Salvador Illa i potser també els últims, perquè el 2027 és any electoral i amb els comicis pel mig es compliquen les negociacions amb els partits de l'oposició. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i els Comuns i ha destacat que aquests pressupostos permetran afrontar la segona part del mandat.
4: Crec que tots volíem pressupostos fa un temps, ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
3: Esquerra i els Comuns han advertit al govern que el seu sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. El líder dels Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president Illa que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han acordat.
5: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos.
3: La cap de files dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, que ha fet un avís semblant al govern.
6: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: El president de la Generalitat s'ha compromès a complir tot el que s'ha acordat i a seguir col·laborant amb els seus socis d'investidura.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat.
3: La construcció d'una nova línia de tren, l'anomenada línia orbital, és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra doni el seu aval als pressupostos. Es tracta d'un nou corredor ferroviari, concebut fa més de 20 anys, però que havia quedat guardat en un calaix. La idea és que uneixi l'any 2041 el Garraf amb el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona, amb un cost total de 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Al març, quan l'aprovació dels pressupostos va descarrilar, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, posava com a condició per negociar-los que Catalunya aconseguís recaptar el 100% dels grans impostos com l'IRPF.
8: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. Que no vol complir, doncs no negociarem pressupostos.
3: Davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la recaptació de l'IRPF, almenys a curt termini, aquesta exigència ja no ha estat condició per aprovar els pressupostos, tot i que Esquerra ho segueix defensant. A diferència dels republicans, els comuns ja havien aconseguit tancar un acord amb el govern el mes de febrer, però ara han aprofitat per renegociar-lo. El grup liderat per Jessica Albiach ha pactat destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, que és la principal bandera dels comuns. Tots els grups de l'oposició, excepte Esquerra i els comuns, votaran en contra dels pressupostos. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha focalitzat les crítiques en el partit de Junqueras.
9: Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també ha carregat contra Junqueras. Sense dir obertament, ha insinuat que el president d'Esquerra ha avalat els pressupostos per evitar un avançament electoral i guanyar temps per poder ser el candidat a la Generalitat quan se li apliqui l'amnistia.
10: Oriol Junqueras ha posat per davant la seva agenda personal a les necessitats del país.
3: El Partit Popular i Vox han fet una lectura diferent de l'acord de pressupostos amb Esquerra. Asseguren que inclou compromisos com el d'enfortir l'Agència Tributària de Catalunya, que busquen, segons ells, debilitar la presència de l'Estat a Catalunya. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
11: Cada nueva cesión competencial, cada nuevo consorcio

0: 3 anys després, Catalunya tindrà, doncs, uns nous pressupostos.
1: Té la paraula.
2: Soc en Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
0: Benvingut al programa L'Hemicicle. Finalment, el govern ja té pressupostos, els primers del president Salvador Illa i també els primers després de 3 anys. Això és una bona notícia per al país?
2: Nosaltres pensem que, sens dubte, és una bona notícia pel país. Hi ha molta gent, molts sectors esperant l'aprovació d'aquests pressupostos i, sens dubte, han d'ajudar que el país rutlli, que funcioni com cal.
0: Tenint en compte que el Parlament els aprovarà cap al juliol, aquests pressupostos serviran també per al 2027.
2: Doncs bé, quan haguem d'arribar al moment en què calgui decidir sobre l'elaboració o no d'uns pressupostos pel 2027, ja tindrem el debat. En tot cas, aquests són uns pressupostos que són molt robustos, incorporen molts recursos per les administracions públiques a Catalunya. Estem parlant d'un pressupost que depassa dels 49.000 milions d'euros, és el més alt que s'ha aprovat mai a Catalunya i que, a més, té partides molt importants també en termes d'inversió que serviran per compensar el finiment dels fons europeus Next Generation. A més, amb el complement dels acords que hem subscrit tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns, i tenint en compte que el plantejament del pressupost ja era un pressupost molt social, encara més amb els acords que hem subscrit amb Esquerra Republicana i amb els comuns, no? Per tant, creiem que és una molt bona eina.
0: El 2027 és any electoral i tothom sap que les negociacions es compliquen quan hi ha eleccions pel mig. S'imagines que els comuns donen suport a uns altres pressupostos?
2: Jo no veig per què no hauria de poder ser. De fet, hem coincidit molt en l'orientació que hem tingut aquí al Parlament, en polítiques fiscals, en polítiques econòmiques, també en polítiques socials. En general, hem coincidit molt. De fet, el govern ha aprovat vora del 97% de la seva agenda legislativa, sigui perquè la presenta el govern o amb propostes del nostre grup parlamentari, i ho hem fet coincidint amb el 90% amb el sentit del vot amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Per tant, pensem que podria ser, però bé, quan arribi el moment, doncs ja ho veurem.
0: Per poder facilitar l'acord, Esquerra va retirar com a línia vermella el traspàs a Catalunya de la recaptació de l'IRPF, però en l'acord es diu que es continuarà prioritzant aconseguir la delegació de competències per poder acabar gestionant aquest impost. Com ho aconseguiran i quan preveuen aconseguir-ho, això?
2: Nosaltres vam dir des del principi que no demanàvem a Esquerra que renunciés a cap objectiu. Vam dir també que era un objectiu en el que ens proposàvem seguir treballant i així ho farem, i no estem en condicions d'anunciar un moment en què això es pugui produir, però sí que podem dir que nosaltres hi seguirem treballant amb Esquerra, seguirem treballant amb el govern d'Espanya.
0: Esquerra diu que s'ha d'aprofitar la tramitació del nou model de finançament autonòmic al Congrés per intentar, ja sigui via esmena o a través del nou model de finançament, aconseguir aquesta competència. Això és viable?
2: Bé, això, com saben i com hem comprovat en reiterades ocasions en els darrers mesos, depèn de les posicions de cada grup parlamentari al Congrés. N'hi ha que ha estat estrany que faltin a la cita, sens dubte amb el Consorci d'Inversions o amb altres ocasions, però veurem. Nosaltres confiem en que s'obrirà pas a poc a poc aquesta idea, no? I creiem que ha de ser possible, però cal treballar-hi, evidentment. I estem parlant, en tot cas, de grups parlamentaris d'una altra cambra que no és, diguem, la que jo estic basat a moure a mi.
0: Està pendent també, com dèiem, abans de tramitar-se al Congrés el nou model de finançament. Si entrés en vigor l'any que ve, això suposaria 4.700 milions d'euros addicionals cada any per Catalunya. Si arribessin aquests diners l'any que ve, això obligaria, no?, a fer uns nous pressupostos?
2: Jo diria que hi ha mecanismes per incorporar-los amb l'aprovació del pressupost que hem fet ara. De tota manera, això em porta una altra vegada a exclamar-me davant l'actitud de Junts. Sí, davant la possibilitat d'incorporar 4.700 milions d'euros anuals a les administracions públiques catalanes, al conjunt del sector públic de Catalunya, com pot dir-se que no? No? Com podrien explicar que voten que no el nou model de finançament al Congrés?
0: Canviem totalment de tema. Aquesta setmana hem conegut la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per Tràfic

0: d'influències i blanqueig de capitals. Com han rebut aquesta notícia dins de les files del PSC?
1: Ha estat un impacte polític i emocional, perquè el president Zapatero és un referent pels progressistes, fins i tot més enllà de l'àmbit estrictament socialista. I he de dir que a mi em costa molt de creure que sigui veritat el que en aquesta interlocutòria es diu, no? Jo, en fi, crec que val la pena llegir-la amb deteniment, i ja s'està assenyalant alguna possible incongruència, no?, en aquesta interlocutòria. En qualsevol cas, el que segueix sent veritat de tot el que estem fent és que el govern progressista de Pedro Sánchez, el govern progressista de Salvador Illa, està procurant treballar per les majories socials, està procurant posar les eines per la millora dels serveis públics, per enfortir el caràcter social de l'Estat, per aprofundir en el caràcter democràtic. Al davant hi ha unes forces reaccionàries que el que estan és en una política que ja els coneixem, de retallada de serveis públics, però també d'erosió i degradació de les institucions democràtiques. Si el que pretenen alguns en la dreta política, econòmica, financera i judicial és que els progressistes del país, que la gent d'esquerres del país es rendeixi, la resposta contundent és no ens rendirem i seguirem donant la batalla pel que entenem que és la justícia social en aquest país.
0: M'ha dit que li costa de creure alguns apartats d'aquesta interlocutòria. Creu que es podria tractar d'una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular?
1: Miri, jo em vull expressar sempre en termes d'absolut respecte per als jutges i els magistrats i el conjunt del poder judicial. Ara bé, a mi, insisteixo, em costa molt de creure.
0: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
1: A mi m'agrada especialment el Parc d'Aigüestortes, m'agrada la zona al voltant d'Arnes, els estrets d'Arnes, i tinc un record molt especial per les platges de l'Hospitalet de l'Infant.
0: Té alguna mania que pugui confessar?
1: Quan comença la calor, i ara està començant, tendeixo a dormir a terra, sense cap màrfega ni res, directament a terra, ben bé com un gos.
0: I dorm còmode a terra?
1: La veritat és que de moment sí, quan comenci a apropar-me als 70 anys ja li diré.
0: Està mirant alguna sèrie o és més de llegir llibres?
1: Sembla que era ahir mateix, estava veient capítols de la darrera temporada de The Boys, que em sembla una gran advertència sobre l'ascens de les forces reaccionàries.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
1: Que s'acabés el bombardeig i la guerra a Orient Mitjà en general, tant al Líban com a Palestina com a l'Iran.
0: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
3: Ara passen 2 minuts de 3:15. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: Dia marcat per la calor avui. Hem arribat als 30 graus a Girona, 26 a Barcelona, 26 a Tarragona. Aquestes són temperatures normals, aquesta època de l'any. Però, en canvi, disparades a Ponent, 34 a Lleida, 35 a Torres de Segre, Alcarràs, Alfarràs o també a Seròs, 35. Ha baixat gairebé un grau respecte a ahir, però vaja, la tendència, grau amunt, grau avall, és que faci molta calor els propers 4-5 dies ben bé, amb un pic màxim dijous. Dijous podríem arribar als 37 o 38 graus a Ponent, i cada tarda hi pot haver algun xàfec al Pirineu. Realment no és una situació de grans tempestes, però de forma una mica aleatòria, aquí o allà, pot caure algun ruixadet. Ahir va caure 4 gotes al nord del Berguedà, avui un ruixadet d'un litre i mig al Prat d'Aguiló, el que diu occidental, a tocar de l'Alt Urgell i la Cerdanya, i demà potser cap a l'Alt Urgell tocant el Pallars Sobirà. Hi ha el risc d'algun ruixat. No semblen tempestes fortes. Potser dijous de la setmana que ve, a més de fer calor forta o més forta encara, tinguem un increment de les tempestes al Pirineu i Prepirineu. I demà tot igual, un dia de sol i alguna boira aquí amb més fresca arran de mar pel que fa al Maresme i Costa Brava. 3CAT Info.
2: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat 201 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
5: Si fa una dècada la xifra de persones sense llar a Girona era d'unes 60 persones i fa 2 anys de 111, ara ja són gairebé el doble, 201. És el resultat del recompte nocturn que s'ha fet a la ciutat de Girona, que mostra una tendència a l'alça. Ami Sabali és la regidora de Justícia Social de l'Ajuntament.
6: I això és realment preocupant perquè, bueno, vol dir que cada vegada hi ha més desigualtats, més marginalitat i un llarg, etc.
5: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha anat canviant. Ara molts tenen feina i alguns estalvis. El problema, segons Sabali, és...
6: de l'habitatge. Aquests constants desnonaments per part dels fons voltors, que malgrat que l'Ajuntament de Girona continuem allò negociant i continuem mediant perquè això no sigui així, arriba un moment que continuem molt col·lapsat, no tenim més recursos.
5: El consistori fa temps que reclama l'obertura d'un nou centre de baixa exigència perquè la SOPA, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar que funciona a tota la demarcació de Girona, es troba col·lapsada.
3: L'aplec del Cargol de Lleida arriba a l'equador de la seva 45a edició en una jornada marcada per la calor. Tot i això, les altes temperatures no han impedit als prop de 17.000 penyistes gaudir d'una de les festes més esperades a la capital del Segrià. Anem cap allà amb Alba Mur.
7: Aquest dissabte, dia gran de l'aplec, després d'un matí on s'ha fet homenatge al creador de la festa, Manolo Calpe, i la celebració de la cercavila pel recinte aplequista, les colles han donat pas al dinar de germanor. Els caragols a la gormanta o a la llauna han estat dels plats estrella, tot i que també s'han vist cuinar cassoles de tros o fideuada. Al llarg del dia, la música i la xaranga han compartit protagonisme amb la forta calorada. Si bé per alguns com la Núria, de la colla Picafigues, les altes temperatures s'aguanten prou bé, d'altres com la l'eix de la colla La Puput explica com s'ho han fet per combatre les altes temperatures.
8: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
9: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
7: Al llarg de la tarda s'han programat diferents activitats com concursos, gimcames o sessions de DJ, entre altres. De cara a la nit, més música en un recinte aplequista que aquest diumenge a la tarda posarà el punt final a 3 dies de festa d'una edició de rècord amb prop de 17.000 collistes i 124 penyes.
3: Javier Calvo i Javier Ambrosi, també coneguts com els Javis, han estat guardonats amb el Premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes. Els dos cineastes han guanyat un dels premis més importants d'aquesta edició, amb La bola negra. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
10: Emocionadíssims. Els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
11: Esta película habla de la importancia del arte. El arte es el mejor vehículo para la empatía. Nuestra película habla de humanidad, habla de ver al otro como un ser humano, entenderle, comprenderle, amarle. Y creo que el arte nos hace ser mejores, nos hace cambiar por dentro. Nosotros hemos cambiado mucho haciendo esta película y espero que cambie también a la gente que la ve y que pueda entender cosas y tomar decisiones. La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
10: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. I més emocions al Gran Teatre Lumière, aquí les actrius Virginia Fira i Tao Okamoto, protagonistes de la franco-japonesa Soudain, s'han endut el premi a la millor actriu. No s'ho podien creure, han agraït enormement la direcció de Ryusuke Hamaguchi, que ha convertit, han dit, el rodatge en més que una aventura. El film és un al·legat anticapitalista, una reflexió enorme sobre el temps que regalem al capital i robem a la nostra vida personal. L'alemanya The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, ha guanyat el premi del jurat. I just abans, els dos actors protagonistes de la pel·lícula belga Coward, Emmanuel Macchia i Valentin Campany, un film que mostra com l'amor pot sorgir entre dos soldats a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, el de millor interpretació masculina. Emmanuel Mag, amb Notre Salut, s'ha endut el premi al millor guió.
3: Esports. Amb en Damià Aguilar, bona nit.
12: Bona nit. Atenció al descans. El Girona està perdent per 0-1. El Girona necessita dos gols per mantenir-se a la primera divisió de futbol. Ara mateix l'Espanyol està perdent 0-1 amb la Reial Societat, també al descans, i el Barça, el campió, empata a 0 al camp del València. Ara parlem d'aquesta última jornada de la primera divisió de futbol, però tenim declaracions fresques de les grans campiones. La quarta Champions pel Barça en 6 anys l'han aconseguida avui a Oslo.
2: 3CAT Info.
12: El Barça que ha golejat 4-0 l'Olympique de Lió, i Aitana, que parla del poder de la Masia.
13: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va, i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
12: Demà a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
14: Superfeliz por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante, creo que hemos jugado una grandísima final, somos merecedores de este título. Por esta parte, súper contento.
12: Victòria per 4-0, dos gols de Payor, dos de Salma i la valoració de Graham Hansen.
15: Hemos podido pelear, hemos luchado, hemos hecho lo que deberíamos hacer para merecer ser campeonas. Y estoy muy orgullosa por estar un parte de este equipo, porque hemos luchado como bestias todo el partido para merecer ganar, y que cuando salían los goles seguimos haciendo lo mismo.
12: També destaca la gran actuació de la portera blaugrana Cata Coll. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que hagi estat l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Futbol Club Barcelona.
16: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja,
17: vostè ja ho deu saber.
16: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut, pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Tenim el descans, la darrera jornada de la primera divisió de futbol és jornada unificada. El partit més important és el Girona-Elx, evidentment des del nostre punt de vista, perquè el Girona necessita la victòria per mantenir-se a la primera divisió de futbol. Però ara mateix està perdent 0-1 al descans, a casa. Minut 38, ha marcat Álvaro Rodríguez el 0-1. El Barça, un Barça que no està al seu nivell habitual, està empatant a 0 a València. Mentrestant, l'Espanyol està perdent per 0-1 al descans amb la Reial Societat, ha marcat Oscarsson. Ara mateix baixarien a segona amb l'Oviedo, el Girona i el Mallorca, tot i que el Mallorca està guanyant precisament 1-0 l'Oviedo, empat a 1 entre Betis i Llevant, victòria per 2-1, parcial del Reial Madrid davant de l'Atlètic Club de Bilbao, 0-0 al Getafe Osasuna, 0-0 al Celta Sevilla i victòria parcial de moment provisional a l'Alavés 1, Rayo Vallecano 0. Parlant de la Casa Blanca, el seu president Florentino Pérez ha penjat una pancarta electoral còpia de la que al seu dia va fer Joan Laporta a Madrid, un Florentino que ha presentat la seva candidatura, mentre que el seu rival, també empresari, Enrique Riquelme, ja ha presentat un aval de 193 milions gràcies a l'Enbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació.
2: 3CAT Info.
12: Hi ha declaracions interessants del Hèrcules, un nàstic 1, un nàstic que s'ha jugat la permanència a la Primera Federació i que ha aconseguit aquesta permanència. El tècnic és el Pablo Alfaro.
17: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera red.
12: El Sabadell ja sabíem que era equip de play-off, però ha guanyat 0-2 a Tarassona. D'alguna manera també doncs, li ha fet la seva ajuda al Nàstic. I l'Europa ha aconseguit classificar-se pel play-off perquè ha guanyat per 3-2 l'Eivissa Arnau Campeny al 3CAT Info.
18: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
12: Doncs els creuaments d'aquest play-off per l'ascens són Pontevedra, Sabadell i Europa, Celta B. I els play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Noia que iguala l'eliminatòria amb el Barça després del 6-3. Per tant, hi haurà partit definitiu. El Lleida ja diu adeu, ha perdut 2-4 amb el Liceu. Atenció al Voltregà, que força un tercer partit perquè ha guanyat 6-4 l'Igualada. I des de les 9 està jugant també, en aquest cas, el Reus contra el Calafell i el Reus que està igualant l'eliminatòria. 1-0 de moment.
2: 3CAT Info.

0: El primer titular aquesta hora és pels esports, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina en 6 temporades. Ha golejat 4-0 l'Olímpic de Lió a la final 2-1, dos gols de Pallor i dos de Salma. Demà a les 7 de la tarda, la celebració a Barcelona.
0: Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord a les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. Els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Milers de persones s'han manifestat pel centre de València per donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa que fa 15 dies que fa vaga. Els sindicats presentaran dilluns una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes es mobilitzaran per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Consideren que sense cap obligació legal, els municipis no fan prou per millorar-lo. La Generalitat crea un grup de treball per intentar introduir millores al sector. Centenars de treballadors del sector tèxtil han protestat avui contra el futur conveni col·lectiu del sector. Han fet vaga convocats pel sindicat UGT per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. La concentració de Barcelona ha aplegat unes 200 persones. Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, aconsegueixen el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Canes. Els dos cineastes han guanyat un dels guardons més importants d'aquesta edició amb La Bola Negra.
2: Esports.
1: Última jornada de la primera divisió de futbol. El Girona està perdent el descans 0-1 amb l'Elx. Amb aquest resultat, el Girona seria equip de segona divisió. El Barça empata 0 a València, a punt de començar la segona part, i l'Espanyol perd 0-1 amb la Reial Societat. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència empatant al camp de l'Hèrcules, i l'Europa, que ha guanyat l'Eivissa, es fica al play-off.
0: I l'últim titular del temps, aquest diumenge es preveu totalment assolellat durant el matí i mig ennuvolat al llarg de la tarda al Pirineu, amb alguns ruixats breus al voltant del Pallars Sobirà o la Vall d'Aran. Alguna boira baixa es pot reproduir a la línia de la costa. Temperatura sense canvis i, per tant, farà força calor.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10, us informa Xavier Palau.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Com dèiem, a aquesta hora el primer tema que volem abordar és la victòria de l'equip femení del Barça de futbol, que, Damià, bona nit, aconsegueix la quarta Champions de la seva història.
1: Bona nit, déu-n'hi-do, a Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, així sonava a Catalunya Ràdio.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: I una jugadora sempre important al Barça, la pilota d'or Aitana, que li ha tocat un paper diferent després de la seva lesió i que se'n recorda del poder de la Masia.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Una victòria per 4-0 contundent amb dos gols de Pallor i dos de Salma. Pere Romeu ha destacat la segona part del seu equip.
5: Partit parell que hem entrat molt bé la segona part. Crec que la segona part hem sigut clarament superiors. I amb l'1-0 a favor hem jugat molt bé la resta de segona part. Elles han fet canvis i han volgut anar pel partit de forma molt ràpida. Això ens ha ajuntat més a camp propi, ens ha sumat més passades a camp propi i atacs en onada. Així que content, perquè crec que té molt, molt mèrit el que hem aconseguit.
1: És la seva primera Champions a la banqueta del Futbol Club Barcelona, a banda de Pallor, de Salma. Segurament també cal destacar la gran actuació de la portera Cata Coll. I a partir d'ara, després d'aquesta celebració, tot i que encara en queden moltes hores, perquè demà a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc hi ha la celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers, la gran incògnita serà què fa Alexia Putellas a partir d'ara. Com ella ha dit avui, ja ho veureu.
0: Doncs aquí queda l'incògnita. Gràcies, Damià. Fins després. I ara abordem altres qüestions. Ara passen 6 minuts de les 10 de la nit. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. El mandatari ho ha assegurat a la cadena de televisió CBS, aquest mitjà públic, citant fonts de la negociació, que aquest acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar pendents per futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear, que tant preocupa als nord-americans. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, el portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que acceptarà l'última oferta iraniana o bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han estat els iranians, que han anunciat aquesta tarda que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Esmail Baghaei, portaveu de la diplomàcia iraniana.
6: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
7: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que hi hagi també un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura en l'acord que sembla immediat.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 9 minuts, la vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Miho Ali.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí. Ariadna Masmitjà, una de les impulsores de la flotilla, demana implicació dels polítics.
9: Si no es posicionen els nostres governs, la violència contra el poble palestí no pot acabar. Nosaltres estem posant els nostres cossos perquè els governs no ho estan fent. Ens estem jugant les nostres vides perquè els governs estan en silenci i són còmplices.
0: Per la seva banda, el ministre de Cultura, el català Ernest Urtasun, un de Sumar, que ha anat a rebre'ls, ha dit que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
10: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. Milers de docents i famílies es manifesten pel centre de València en una mobilització que s'ha emmarcat en una vaga de la comunitat educativa que fa 15 dies que dura i amb les negociacions entre els sindicats i la conselleria encallades. A Catalunya, recordem, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts que ve. I parlant de manifestacions, també avui una de multitudinària a Belgrat per reclamar eleccions anticipades i la caiguda de l'actual president del país, l'ultranacionalista proeuropeu Aleksandar Vučić. Els mitjans serbis publiquen imatges amb desenes de milers de persones al centre de la ciutat. Aquest tipus de mobilitzacions s'han anat repetint periòdicament des del novembre del 2024, quan 16 persones van perdre la vida pel col·lapse d'una marquesina d'una estació de tren. Aquest fet s'ha convertit en un símbol de la corrupció del govern actual. Molts ciutadans exigeixen que se'n faci una investigació transparent i que es depurin responsabilitats. També reclamen millores en l'estat de dret i, sobretot, un avançament electoral, com explica la Júlia, una de les manifestants.
11: És boníssim. Cal convocar eleccions, però no sé què passarà. Literalment tot depèn de quan menteixi el govern, de com enganyi i quan conspiri. Calen eleccions ja.
0: L'any passat hi va haver manifestacions per tot Sèrbia i van arribar a reunir més de 300.000 persones. Avui, hores abans de la concentració, la Companyia Nacional de Ferrocarril ha paralitzat el servei a tot el país. No n'han donat explicacions. En protestes anteriors, també hi ha hagut interrupcions de línies d'autobús i de tren per suposades amenaces de bomba. La dona ingressada en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser contacte d'una víctima mortal d'antivirus ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet. A partir d'ara podrà anar a casa seva, on haurà de seguir en situació d'aïllament i mantenir les mesures de seguretat recomanades durant 14 dies més.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els socorristes es manifestaran per reclamar millores a les seves condicions laborals, anuncien una manifestació pel 9 de juny a la plaça Sant Jaume de Barcelona i una possible vaga si no es dona resposta a les seves peticions. Des de la plataforma SOS Socorristes, el portaveu Nacho Ibáñez ha explicat a 3Cat Info que la prioritat és crear una normativa autonòmica per fer obligatòria la presència dels socorristes a les platges.
12: Es decir, se abre la playa, la explotación, el uso, se invita a los usuarios a acercarse a la playa, y sin embargo, no hay servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, claro, al no ser obligatorio el servicio de socorrismo, esa es la primera cuestión que nosotros planteamos, que la legislación debe tener, bueno, cada ayuntamiento hace lo que quiere, ¿no?
0: Des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. Johnny Acevedo és el president d'EXA, amb declaracions a 3Cat Info.
13: Hem millorat molt a nivell laboral perquè ara fa 2 anys, l'any 2024, vam crear el primer conveni de socorrisme amb aigües obertes, cosa que no existia, i això vol dir que els socorristes que treballen a platges o a llacs i pantans tenen unes condicions salarials millors que abans. Llavors hem augmentat els sous.
0: Des de la Generalitat s'ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. El subdirector de Planificació de Protecció Civil, Sergio Delgado, destaca a 3Cat Info que per primera vegada es farà un seguiment al mes de juliol per si s'han d'introduir canvis en la feina dels socorristes.
14: Aquest any la novetat important és que farem aquests tres elements abans de la campanya, enmig de la campanya i després, per tenir un seguiment i una identificació de millores necessàries. Això és una novetat important d'aquest any i també és una novetat important el fet que en el grup de treball s'han incorporat la representació diguem-ne social dels socorristes.
0: Els socorristes demanen reclamen concrecions urgents a les empreses del sector i a les diverses administracions. Si no, amenacen amb una vaga.
2: El temps.
0: Tocats un quart d'onze, obrim àrea de servei a 3cat.info. Tenim a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
15: Avui, per segon dia consecutiu, hem arribat als 35 graus, ben bé 35,0 no, ens hem quedat a dècimes. Això s'ha donat a Torres de Segre, a Seròs, al Farràs i també a la zona del Carràs. Una temperatura prou alta. Lleida amb 34, més normalitzades, més d'acord amb l'època, cap al litoral i prelitoral. 30 a Girona, 26 a Barcelona, 26 també en el cas de Tarragona, o 29 a Viella, 34 a Artesa de Segre, molt alta, 32 a Cervera, 34 a Targa. Bé, la nit es presenta realment plàcida, tranquil·la, un ambient molt suau. Costarà baixar al llarg de la matinada cap als 14, 15, 16 a l'interior, als 18, 19, 20 cap a la costa. No descartem 21 graus al centre de Barcelona, de mínima tropical, per tant, i costarà baixar dels 8 a 10 graus al Pirineu. Tot això amb un cel gairebé serè. Demà al matí, aquest diumenge, amb alguna boira baixa arran de mar, a la línia costanera, preferentment Costa Brava i també cap al delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, com ha passat avui. Avui ha caigut algun ruixadet, aquest dissabte a la tarda, entre les 6 i les 7, al voltant del Veridà, al límit entre el Cadí, la zona de la Cerdanya i l'Alt Urgell, un litre i mig al Prat de Guiló. Doncs demà aquests ruixats serien més probables cap al Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran, nord de l'Alta Ribagorça. Poca cosa tot plegat i de curta durada. Per tant, dia de sol, alguna boira litoral i alguna nuvolada pel que fa al Pirineu. Això continuarà tots els propers dies, la setmana entrant també, gairebé tota la setmana, probablement dijous amb més calor, però també dijous amb més activitat de xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu.
2: 3cat.info.
16: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
2: 3cat.info.
0: 10 i 18 minuts, treballadors de grans marques de moda han sortit avui al carrer convocats pel sindicat UGT per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil. Han fet vaga per denunciar un acord que consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals.
17: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
18: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
19: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
20: No podemos volver atrás.
0: Els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions aquí, a 3cat.info.
21: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i ha plegat unes 200 persones. I parlant de Barcelona, a la ciutat de la capital catalana hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants. Això és una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer. Roger Pallarols n'és el director.
3: Realment el parc de terrasses pot semblar doncs, important a nivell de xifra absoluta, però que les terrasses acostumen a ser bastant petites. Això implica que, evidentment, que hi ha capacitat de creixement. De fet, et diria que és una aspiració de la restauració perquè així ho reclamen els consumidors cada dia amb més força.
0: Pallarols també denuncia traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. D'altra banda, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona considera que cal més control i denuncia incompliments reiteratius. Anna Menéndez n'és la vicepresidenta.
4: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ara marxem fins a Canes perquè els Javis s'emporten el premi i la millor direcció de la 79a edició d'aquest festival de cinema amb la seva pel·lícula La bola negra. La Palma d'Or ha estat per la romanesa Fjord. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
22: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
23: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
22: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
24: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
22: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campagne per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: I encara més premis perquè la sèrie japonesa de manga My Hero Academy ha guanyat la desena edició dels Anime Awards 2026 com a millor de l'any. Els premis s'han donat a Tòquio en una gala que ha reunit les estrelles mundials més importants del gènere. El palmarès ha estat força repartit. A les categories principals, Kimetsu no Yaiba, La fortalesa infinita, ha aconseguit el de millor pel·lícula, mentre que Solo Leveling, una de les altres favorites, ha aconseguit dos guardons, millor animació i millor acció. One Piece ha estat distingida com a millor sèrie en curs, mentre que Les Arus s'han portat el de millor anime original. Els Anime Awards els organitza la plataforma Crunchyroll i enguany han rebut un rècord de 73 milions de vots de fans de tot el món, sobretot de països com el Brasil, Alemanya, l'Índia, Mèxic i els Estats Units.
2: Esport.
0: Fins a dos quarts d'onze, sis minuts per l'activitat esportiva frenètica en aquesta tarda de dissabte. Ho estem seguint tot plegat amb el Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
1: Bona nit. Partit a vida o mort a Montilivi. Ha empatat el Girona. Girona 1, Elx 1. Minut 61 de partit, però no el serveix aquest resultat amb una altra ocasió claríssima de l'Elx. No els serveix aquest resultat. Si volen mantenir-se a la primera divisió de futbol, han de guanyar aquest partit, perquè ara mateix estan ja descendits provisionalment. Insistim, minut 63. Acaba de marcar el Barça, 0-1 al camp del València. Acaba de marcar Lewandowski. L'Espanyol està perdent 0-1 al camp de la Reial Societat. Ha marcat un gol Dolan, que l'han anul·lat després per falta prèvia. La notícia del dia fins al moment és aquesta.
25: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys a Oslo. Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma i una gran actuació de la portera Catacoll.
5: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes. Després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, els hi faig així. Espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
6: Superfeliz. Por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante. Creo que hemos jugado una grandísima final. Somos merecedores de este título. Por esta parte, súper contento.
1: Graham Hansen destaca que s'ho mereixien.
7: Empezar la temporada, claro, escuchamos que la Barça no es lo mismo, plantilla corta, no sé qué, no sé cuánto. Eso ha sido motivación para nosotros de enseñar que somos buenas todavía.
1: Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que hagi estat l'última final de la capitana Alexia Putellas amb el Barça.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers.
2: 3CAT Info.
1: El que dèiem, empatat el Girona, empatat Arnau al 47, empatat així.
10: Sigankov va un Nahi amb la cama dreta, el xut, rebutja Di Turra, el peu de Bernabéu, el xut, gol! El capità! Arnau, el 3 de la segona meitat! No marquem directe, però sí que un Nahi l'ha enviat dins l'àrea! Ha rebutjat la pelota Di Turra, ho fa malament! Els entrenadors diuen que mai s'ha de rebutjar una pelota aquí, però per allà passa Bernabéu, que amb la cama dreta fa un patapà! Anima Montilivi, 3 de la segona meitat, ara ja només ens queda un gol. Marca Arnau, marca el Girona, Girona 1, el Juna Montilivi.
1: Arnau, que ja no és al terreny de joc, l'han substituït per cansament. Havia marcat Álvaro Rodríguez al 38, al 47 ja en la segona part. Arnau, al Girona només li val la victòria per poder-se mantenir a la primera divisió de futbol. El Barça guanya per 0-1. No, de fet, empata el València ara mateix. Havia marcat Lewandowski i 3 minuts, 4 minuts més tard, empata el València. L'Espanyol està perdent 0-1. Gol d'Oscarsson. Recordeu que Dolan ha empatat al 53 i l'han anul·lat per falta prèvia i ara mateix estem esperant, aviam si podem confirmar l'empat de Roberto, però també sembla que hi pot haver alguna jugada de VAR en aquest cas, per tant no podem confirmar encara que l'Espanyol hagi empatat aquest partit. El Real Madrid està guanyant per 3-1 l'Atlètic Club, el Betis guanya, perdó, empata a 1 amb el Llevant, el Mallorca ara mateix també seria equip descendit, tot i guanyar 1-0 l'Oviedo, el Getafe, equip europeu, guanyant per 1-0 l'Osasuna, el Celta de Vigo guanya per 1-0 el Sevilla i l'Alavés guanya per 1-0 el Rayo Vallecano. És jornada unificada. Tots són al minut 67. I confirmem l'empat de l'Espanyol. Confirmem el gol de Roberto. L'Espanyol empata, un Espanyol amb una revolució a l'11 avui, per exemple, debutant Fortuño a la porteria blanquiblava. Doncs empata Roberto, l'Espanyol de moment que està empatant aquest partit. Anem a la primera ref perquè el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera federació empatant al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
26: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
1: El Sabadell ja sabíem que era equip de play-off, ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa s'ha ficat al play-off perquè ha guanyat 3-2 la Eivissa, els emprallaments Pontevedra-Sabadell, Europa-Celta B. Estem pendents del Reus-Calafell, el Reus està guanyant per 1-0 al Calafell, falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit i això significaria igualar l'eliminatòria del play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. perquè el Noia ha forçat un tercer partit contra el Barça i el Voltregà un tercer partit contra l'Igualada, eliminació del Lleida.

0: Bona nit, són 2:15.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquesta hora, novament, el primer titular és pels esports, Damià.
2: El Barça guanya la quarta Champions femenina en 6 temporades, golejant 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Aitana destaca el poder de la Masia i Cata Coll diu que Pere Romeu és un entrenador top. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, la celebració a Barcelona.
0: Optimisme davant la possibilitat que els Estats Units i l'Iran arribin a un acord en les pròximes hores. Donald Trump assegura que les opcions són altes i que prendrà una decisió entre avui i demà. Fonts periodístiques apunten que l'acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns actius iranians i deixar la qüestió nuclear per més endavant. I els 18 activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Denuncien tortures, humiliacions i violència sexual per part d'Israel. El govern espanyol demana a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que ho investigui. Més continguts en aquesta segona mitja hora, us explicarem que 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat l'Agència Sanitària de la Unió Africana. El focus principal continua sent la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses. Però avui, a Uganda, s'han sumat 3 casos més als 2 que hi havia confirmats. I ja es pot consultar el primer atlas digital amb els resultats de les 3 eleccions de la Segona República. Un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha recollit i treballat durant 6 anys les dades per poder crear aquest mapa interactiu. Dels esports, Damià, destaquem altres titulars, més enllà d'aquesta victòria del Barça femení a la Champions.
2: Minut 70 de partit, el Girona empata 1 amb l'Elx. Un resultat que l'envia a la segona divisió. El Mallorca també seria a segona divisió. L'Oviedo ja sabíem que hi era. El Barça està empatant a 1 a València i l'Espanyol està empatant a 1 a casa amb la Reial Societat. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra a play-off.
0: I pel que fa al temps, demà es preveu totalment assolellat durant el matí i mig ennuvolat al llarg de la tarda al Pirineu, amb alguns ruixats breus al voltant del Pallars Sobirà o Vall d'Aran. Alguna boira baixa es pot reproduir a la línia de la costa. Temperatura sense canvis i, per tant, farà força calor. Ara passen 3 minuts a 2:15. Saludem novament el Damià Aguilar del Departament d'Esports de 3Cat Info en una tarda frenètica. Hem explicat la victòria de l'equip de futbol femení del Barça, la quarta Champions que té a la seva història i, a més, Damià, molt ficats a aquesta hora en aquesta darrera jornada de Lliga, de moment amb resultats que no afavoreixen a un equip català, que és el Girona.
2: Bé, el Girona que està patant a un amb l'Els, minut 72 de partit. Per cert, el Barça ara perd 2-1 al camp del València, també en el mateix minut, però el Girona ara mateix seria equip de segona divisió. La notícia i el titular del dia, sense cap mena de dubte, ara mateix el Barça femení de futbol, que aconsegueix aquesta quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, i una gran actuació de la portera Cata Coll, que diu que el seu entrenador, Pere Romeu, és un entrenador top.
3: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
2: Graham Hansen ha dit moltíssimes coses i molt interessants, una de les quals que amb menys diners aquest equip continua a dalt de tot.
4: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
2: Y precisamente de la Masía parla Aitana Bonmatí.
5: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
2: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers i tothom pendent, segurament, d'Alexia Putellas, perquè a hores d'ara no sabem què pot passar amb el seu futur.
0: Festa i celebració assegurada demà, Damià.
2: Fins ara, gràcies.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 6 minuts de 11:15. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que les possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran són molt grans. El mandatari ho ha assegurat a la cadena de televisió CBS. Aquest mitjà públic, citant fonts de la negociació, ha dit que aquest acord suposaria reobrir l'estret d'Hormuz i descongelar alguns dels actius iranians i deixar també pendents per futures negociacions la resta de temes, entre els quals el dossier nuclear que tant preocupa als nord-americans. El Financial Times publica que Washington i Teheran estan a prop d'acordar una extensió de 2 mesos més de la treva que està en vigor des del 8 d'abril. En un altre mitjà, el portal Axios, Trump ha anunciat que prendrà la decisió sobre l'acord entre avui i demà. Fidel a la seva retòrica habitual, el president ha assegurat que acceptarà l'última oferta iraniana o bé farà saltar el país pels aires. Els primers que s'han mostrat optimistes han estat els iranians, que han anunciat aquesta tarda que estan enllestint amb Washington un principi d'acord de 14 punts que podria ser acceptat. Esmail Baghaei és portaveu de la diplomàcia iraniana.
6: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: L'Iran ha assegurat que en aquesta fase de les negociacions no s'ha abordat la qüestió nuclear. En tot cas, tant Trump com el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio han insistit que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
7: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: D'altra banda, Hezbollah ha emès un comunicat en què confia que l'Iran no abandonarà la milícia xiïta i que Teheran exigirà que hi hagi també un alto el foc al Líban. Pel que s'ha filtrat fins ara, aquest extrem no figura en l'acord que sembla immediat.
1: 3CAT Info.
0: 11:15 de la nit, la vintena d'activistes catalans que formaven part de la flotilla Global Summit han aterrat aquest migdia a Barcelona després d'haver passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes. Asseguren que la policia israeliana els va interceptar en aigües internacionals i que els han humiliat i torturat. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles Taser. Ho ha explicat una de les activistes, la Mia Hoeli, que ha aterrat avui al Prat.
8: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un Taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per l'alliberament del poble palestí.

0: un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: A Bilbao, durant la rebuda dels activistes bascos de la flotilla, l'Ertzaintza ha detingut 4 persones acusades de desobediència i atemptat a l'autoritat. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Assumptes interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si aquesta actuació dels agents ha estat correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra, on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern francès també demana a la Unió Europea que adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional israelià. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'Estat al setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències dona aire a la dreta i a l'extrema dreta, que avui han sortit al carrer per exigir la dimissió de Pedro Sánchez amb insults i proclames xenòfobes. La protesta ha acabat amb alguns enfrontaments. Hi ha hagut 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. Des del PP, Núñez Feijóo reclama un canvi de clima polític, mentre que els socialistes mantenen la confiança en l'expresident espanyol i a l'espera, Madrid al vigil, del sumari.
2: Són algunes de les proclames que s'han sentit aquest dissabte a l'autobatejada Marxa per la Dignitat. La manifestació que ha plegat aquest dissabte a Madrid 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. La protesta l'ha convocada Societat Civil Espanyola, una plataforma de la qual formen part més de 150 associacions, que han sortit al carrer amb crits racistes i xenòfobs i insults cap a Pedro Sánchez. S'hi ha sumat el PP i també Vox, que ha fet aquest anunci. Sentim Santiago Abascal.
3: Hoy mismo hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
2: Feijóo no hi ha anat perquè era un congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
4: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
2: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que la relació amb els socis travessa un moment delicat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
5: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
6: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
2: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
7: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: 2:15, la Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
8: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
9: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
8: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident.

0: Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
1: Hem arribat a 3:15.
2: El temps.
1: Moment d'obrir una nova àrea de servei a 3CatInfo a punt. Previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
3: Avui, per segon dia consecutiu, hem arribat als 35 graus, ben bé 35,0 no, ens hem quedat a dècimes. Això s'ha donat a Torres de Segre, a Seròs, al Farràs i també a la zona del Carràs. Una temperatura prou alta. Lleida, 34, més normalitzades, més d'acord amb l'època, cap al litoral i prelitoral. 30 a Girona, 26 a Barcelona, 26 també en el cas de Tarragona, o 29 a Viella, 34 a Artesa de Segre, molt alta, 32 a Cervera, 34 a Targa. Bé, la nit es presenta realment plàcida, tranquil·la, un ambient molt suau. Costarà baixar al llarg de la matinada cap als 14, 15, 16 a l'interior, els 18, 19, 20 cap a la costa. No descartem 21 graus al centre de Barcelona, de mínima tropical, per tant, i costarà baixar dels 8 a 10 graus al Pirineu. Tot això amb un cel gairebé serè. Demà al matí, aquest diumenge, amb alguna boira baixa arran de mar, a la línia costanera, preferentment Costa Brava i també cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, com ha passat avui. Avui ha caigut algun ruixadet, aquest dissabte a la tarda, entre les 6 i les 7, al voltant del Veridà, al límit entre el Cadí, la zona de la Cerdanya i l'Alt Urgell, 1,5 litres al Prat de Guiló. Doncs demà aquests ruixats serien més probables cap al Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran, nord de l'Alta Ribagorça. Poca cosa tot plegat i de curta durada. Per tant, dia de sol, alguna boira litoral i alguna nuvolada pel que fa al Pirineu. Això continuarà tots els propers dies, la setmana entrant també, gairebé tota la setmana, probablement dijous amb més calor, però també dijous amb més activitat de xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CatInfo. A 3CatInfo,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
2: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: 3CatInfo. Ara falten 13 minuts per arribar a les 11 de la nit. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat l'Agència Sanitària de la Unió Africana. El focus principal continua sent la República Democràtica del Congo, amb 177 morts sospitoses, però avui a Uganda s'han sumat 3 casos més als 2 que hi havia confirmats. Els països en risc són els que envolten els actualment afectats, però el director del Centre Africà pel Control de Malalties, Jean Casella, ha advertit que la zona es pot ampliar.
8: We have 2 countries affected, 10 countries high risk.
9: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: A Uganda avui han continuat les reunions per intentar posar fre a l'expansió del brot. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: Els ministres de Salut del Sudan del Sud, Uganda i la República Democràtica del Congo continuen reunits avui a Kampala, la capital d'Uganda, per aconseguir fixar uns objectius per frenar l'expansió del virus Bundibugyo, del qual no hi ha tractament ni vacuna. Actualment, la detecció ràpida d'un cas i la prevenció són les mesures més eficients. Uganda ha declarat avui 3 casos nous, entre els quals hi ha un conductor que, a la vegada, va contagiar la persona que el va atendre i cuidar a l'hospital. El tercer cas és una dona que va viatjar des del Congo amb avió fins a Uganda i un cop allà va buscar buscar ajuda mèdica a un hospital de Kampala perquè tenia símptomes com dolor abdominal. Els tres casos estan aïllats i són tractats. Amb aquests, Uganda augmenta fins a 5 els casos detectats, un dels quals ha mort. El ministre de Salut ha demanat a la població que continuï en alerta i des de dijous ha suspès el transport tant aeri com terrestre des de la veïna República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre del virus. Cal destacar que és una zona amb molt moviment de persones i algunes àrees conflictives i això dificulta l'accés i també la detecció de possibles casos. La filial de la Creu Roja Nacional a Mongwalu, una ciutat de la província d'Ituri, la més afectada pel brot, ha fet públic que almenys 3 voluntaris també van morir a principis de maig quan feien tasques de gestió de cadàvers abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés l'emergència de salut internacional avui fa una setmana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 10 minuts i les 11, ja es pot consultar el primer Atlas Digital amb els resultats de les 3 eleccions de la Segona República. Un equip d'investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ha recollit i treballat durant 6 anys les dades per poder crear aquest mapa interactiu. És un reportatge de Montse García amb el muntatge tècnic de Miquel Guiu.
11: Tot i que encara està en la seva fase beta, es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya per recollir els resultats municipi per municipi de tot l'estat espanyol i fer-ho d'accés públic i fàcil a través de la xarxa. Hi havia algunes dades publicades a Catalunya, Andalusia o a Conca, però, tal com explica el politòleg de la UPF, Toni Rodón, calia anar més lluny.
12: La forma com es votava i perquè la gent votava com votava o perquè diferents zones votaven com votaven, doncs com que no hi havia dades encara és un misteri. I sobretot doncs volíem entendre una miqueta més doncs per què es votava d'aquesta manera la Segona República i si la manera com es votava doncs va tenir algun tipus d'efecte perquè després doncs comencés la Guerra Civil i per tant la Segona República doncs l'eliminéssim.
11: De moment s'han publicat els resultats del 1936, abans de l'estiu es publicaran els del 1933 i després de l'estiu els del 1931. Una de les coses que criden l'atenció és com es reparteixen els resultats, on guanya la coalició d'esquerres, el Front Popular, i la de dretes, la CEDA.
12: Estudiar els patrons de vot i per què en alguns llocs doncs, es vota diferent que d'altres, fixant-nos, per exemple, doncs, en factors com la industrialització, la propietat de la terra, la violència prèvia, i també ens interessa mirar la part de l'oferta, és a dir, per què alguns partits es presentaven en alguns llocs i no en uns altres, i per què alguns candidats en alguns territoris doncs, tenien més suport.
11: Per Rodón, no es poden fer paral·lelismes amb l'època actual. D'una banda, el sistema electoral era diferent. Era un sistema de vot limitat semblant a les actuals llistes pel Senat. De l'altra, per aquests altres factors.
12: Hi ha la qüestió de la repressió franquista, que òbviament doncs, ha canviat de forma espectacular els patrons de vot en molts llocs. També hi ha els processos de desindustrialització o d'activitats que ja no existeixen. En algunes zones, per exemple, les activitats mineres, i per tant els patrons de vot, és a dir, de la gent que hi vivia, com que ja no hi treballa o hi viu, ni ells ni els seus descendents doncs, han canviat bastant.
11: Aquest és un estudi obert. De fet, hi ha zones on encara no hi ha dades i l'equip anima qualsevol que pugui aportar informació sobre aquest tema que els hi faci arribar. També preveuen publicar altre material complementari com un llibre per analitzar més a fons les dinàmiques electorals del període.
1: Ara falten 6 minuts i mig per arribar a les 11.
2: Esports.
1: A punt la crònica amb el Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
13: Bona nit. El Girona ara mateix és equip de segona.
14: El marroquí podrà entrar dins l'àrea. Encara continua Unagi. La pilota toca amb el marroquí. Traurà de porteria el Lelch.
15: Estem equivocant el concepte. Unagi...
13: Ara ja en el descompte. Hem arribat al minut 91. S'ha d'arribar al minut 97. Aquesta és l'antena de Catalunya Ràdio.
15: El que és impossible, superar dos o tres jugadors
16: en conducció. És que sempre li fan el 2-1 i el que ha de fer és justament això. Atraure'n dos per treure fora i fer una centrada directa, en aquest cas, Àlex Moreno.
13: S'avançava l'Elge a la primera part, empatava Arnau al minut 2 de la segona.
14: Bé, quan vulgui. Amb la cama dreta. L'envia més allà de la línia visòria.
17: Els aficionats de l'Osasuna Getafe es mosseguen les ungles i tot el que poden mossegar.
13: L'Espanyol està empatant a 1 amb la Reial Societat, també al descompte. El Barça perd 2-1 a València, també al descompte. El Reial Madrid goleja 4-2 l'Atlètic Club de Bilbao.
14: Iván Martín, va, tornem a pujar la pilota. Iván Martín, a punt de travessar la línia divisòria. El públic s'anima així, amb mica en mica. Lemar, interior per Unagi. Unagi fa un retall, acaba perdent la pilota, podrà penjar pilota al Girona.
18: A vegades, 47 de partit. Com més complicat sembla...
13: Ara mateix Mallorca i Girona se'n van a segona amb l'Oviedo.
18: Una estratègia ben posada, en bona direcció, la posarà Unagi, atacava...
13: I ara mateix el Getafe seria setè, per tant entra a Europa.
17: Dos gols fins ara s'han fet amb pilota aturada.
18: Sí.
17: Amb dues faltes llunyanes, una directa, una indirecta, una centrada a l'àrea, una refusada per Dituro.
18: I la clau és posar-la bé, perquè si no, no hi ha rematada, que la posi bé Unagi.
14: Doncs la posarà Unagi, 47 i mig de la segona meitat. Anirem fins al 52. Unagi vol parlar amb Ivan Martín. Gairebé tota l'Elge dins l'àrea. Unagi aixeca el braç. Unagi penjarà la pilota. Penja Unagi al punt de penal. Rebutja Fembrugger. Segona jugada.
13: Eduard Solà narrant aquest partit agònic a l'antena de Catalunya Ràdio.
14: Hugo Rincón li vol fer falta Petrot.
13: Esteu escoltant 3CAT Info.
14: Petrot podrà entrar dins l'àrea. Encara continua fent entrar. La posa al punt de penal. Rebutja la defensa de l'Elge. Clar, és que hi ha tants jugadors negres que és molt i molt difícil fer una passada que hi hagi rematada. 4 minuts, la pilota per Lemar, penjarà la pilota Lemar, la penja Lemar cap al segon pal, vol rematar a Vitor Reis, rebutja la defensa de l'Elx, segona jugada encara per Echeverri, frontal de l'àrea gran, a l'esquerra hi ha Unagi, rebrà la pilota Unagi, penja Unagi cap al punt de penal, Estuani remata, Dituro s'aixeca i aconsegueix fer-se un bon control de la pilota.
18: L'ha rematat, però és això, Unagi, a posar-la, ha rematat massa tova.
13: S'acaba el Real Madrid 4, Atlètic Club de Bilbao 2, s'acaba el Mallorca 3, Oviedo 0, tot i aquesta victòria al Mallorca segona.
17: Bé, ara sí que ja és el moment de dir-los als de l'Elx que no baixen si perden, eh?
14: Andrés Silva, doncs ningú li diu res. Ivan Martín, bé, Ivan Martín, ha recuperat aquesta pilota, traurà de porteria Casaniga. Va, que algú li digui, no?
13: Però clar... Ara se salva Osasuna amb 42 punts, se salva Llevant amb 42, se salva Elx amb 43, Deportivo amb 43. L'Espanyol en té 46, onzena posició, empatant a un amb la Reial Societat.
14: Unagi s'acosta a l'àrea, Unagi fa un retall, continua Unagi. L'àrbitre diu que no és falta, sí, sí que és falta, tornarà a penjar pilota a l'olla.
18: Més perillós aquesta encara...
14: I Casaniga puja, Casaniga puja.
19: No sé si puja o va a buscar la pilota.
18: És molt important aquesta falta lateral, però és important recollir la frontal.
17: Home,
18: de l'àrea si hi ha segona jugada.
17: Més perillosa encara.
18: Més perillosa, sí. Zigankov a peu obert, Unagi a peu tancat. Sobretot, primer, l'opció de rematada. Segon, Lemar, Fran Beltran, que tenen xut. Frontal de l'àrea.
16: És pràcticament igual que el primer gol.
13: Menys de 3 minuts sí, perquè s'acabi aquest partit.
14: Zigankov amb l'esquerra, Unagi amb la dreta. 49 i mig de la segona meitat. 2 minuts i mig per arribar al final del partit. Aplaudeix Montilivi. És el jovent gironí. Se'n va a Zigankov. La penja cap al segon pal. La toca amb el cap Petrot. La recull Lemar. Aviam si se la pot posar a la cama esquerra. No ha pogut fer-ho. Se la queda a la dreta. S'acosta a l'àrea. Vol entrar. Li volen fer falta. Arriba fins a la ratlla de fons. Fa un retall. Lemar vol forçar un córner. No ho aconsegueix. Pilota per Echeverri a la dreta. Echeverri s'acosta a l'àrea. Endarreix cap a Ivan Martín. 52 minuts només per acabar el partit. Si no, ens anem a segona. Penja la pilota Zigankov. Cap a dins l'àrea. La vol posar Àlex Moreno. Rebutja la pilota Andrés Silva. Encara ho ha fet bé perquè se la queda a Pedrosa. Lluita Fran Beltran, pilota llarga, corre Fran Beltran, també Héctor Fort.
13: S'acaba el partit de Cornellà al Prat, Espanyol 1, Reial Societat 1.
14: Un minut i mig per arribar al final del partit. La
17: final a Cornellà.
14: Zigankov cap a Unagi. Unagi vol entrar dins l'àrea, continua Unagi, fa un retall encara Unagi. Deixa per Echeverri, frontal de la gran, xut a les mans de Dituro. Les mans de Dituro, Dituro aixeca la pilota amb les mans.
17: Sergi, acaba Cornellà, l'Espanyol, sí. Un punt amb l'empat a un, amb els 14 Oscar a la primera part, ha empatat Roberto Fernández al 65.
20: Doncs Sergi, cap a zona vestidors, després en parlem.
17: D'acord.
14: A Montilivi queda només un minut.
18: Serà l'última.
14: Se'ns hi va la vida. Fran Beltran, a punt de superar Pedrosa, l'acaba perdent, Fran Beltran li vol fer falta, acaba recuperant bé Fran Beltran. Tot i això, intervé en segona jugada Andrés Silva. Ens queden 40 segons, la pilota és per l'Elx,
17: la punta esquerra. Acaba Getafe, Oriol, l'Elx està salvat?
13: L'Elx està salvat amb aquest marcador.
17: L'Elx és equip de primera, passi el que passi a Girona.
14: Recupera la pilota Gazzaniga, això ho saben segurament, pilota llarga de Gazzaniga. Vitor Reis, que recordem està jugant de davanter centre, pentina la pilota, li vol fer falta... dona la Echeverri, pilota pel Girona, cap amunt Àlex Moreno, vol prolongar Vitor Reis, la pilota per Estuani. Estuani cau a terra, l'àrbitre diu que és falta. Falta, en tornem a tenir una altra pilota penjada. Ara sí que és el moment, digueu-los-hi.
18: L'Elx saben que estan salvats perquè ho està celebrant tothom.
17: Sí, la banqueta, ja ho estan celebrant l'Elx.
19: Sí, totalment. Sí, ho estan celebrant.
18: Totalment.
16: Home, ara sí que puja Gazzaniga, ara sí. Home.
0: marcat Guido Rodríguez, l'argentí, xut des de fora de l'àrea.
21: Arnau li està dient.
18: L'Arnau li està dient a la banqueta que estan salvats.
21: Arnau li està dient?
18: Sí, sí.
21: Deixa'm marcar, està salvat.
20: És la carta Oriol Rodríguez que des de fa minuts...
21: Els hi diu a la banqueta, ara parla amb Valera, els hi diu a la banqueta, però els que no ho saben són els jugadors que hi ha a dintre.
13: El Barça perd 3-1 a València.
21: Amb el temps afegit, és l'última. Si marquem, ens quedem a primera.
18: Ai.
21: Si perdem, ens anem a segona. Gazzaniga ha pujat. Penjarà la pilota Unagi. 52 i mig a la segona meitat. Penja Unagi cap al punt de penal. La treu dona. La pilota se li pot quedar a Sigankov. El xut, malament, encara hi pot haver. Segona jugada, Vitor Reis a dins l'àrea. Estuani cau a terra, l'àrbitre diu que no. Se la queda la defensa de l'Els. Encara hi pot haver segona jugada. Vitor Reis li fa falta. I l'àrbitre diu que què? Que és falta favorable a l'Els. Diu que hi pot haver alguna cosa.
2: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olympique de Lió. 2 gols de Payor i 2 de Salma. Aitana destaca el poder de la Masia i Cata Coll diu que Pere Romeu és un entrenador top. Aquest diumenge a les 7 de la tarda la celebració a Barcelona amb les jugadores.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si s'accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu la reobertura de l'estret d'Hormuz. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents. Una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més controls i denuncia incompliments continus. Al Festival de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra, la reivindicació gai basada en una obra de Federico Lorca que ha portat el reconeixement del prestigiós festival als Javis.
2: Esports.
1: El Girona és equip de segona divisió, empatat a una casa contra l'Elx. El Mallorca també baixa a segona. També aquest dissabte, València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1 a la darrera jornada de Lliga a Primera. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. Noia Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Comencem parlant de la quarta Champions del Barça, Damià Aguilar.
1: Així l'hem viscuda.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol que aconsegueix la quarta Champions en 6 anys a Oslo, Barça 4, Olympique de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, el t'hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
5: Superfeliz. Por el staff, por las jugadoras, por el equipo, por el club. Temporada brillante, creo que hemos jugado una grandísima final, somos merecedores de este título. Por esta parte, súper contento.
1: I Aitana Bonmatí, que ha hagut de jugar un paper diferent a les anteriors Champions que ha guanyat, parla del poder de la Masia.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que marxi la crac blaugrana.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
8: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb Israel i les monarquies del Golf. El punt de partida és un document iranià que, segons la cadena nord-americana CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
9: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Esmael Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
10: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiita. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit, que portava ajuda a la humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, des de l'aeroport de Barcelona, on ha anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
11: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans, evidentment. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat avui al Prat, la cineasta Mia Joali.
12: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pegar. I et tornes a caure i et tornen a pegar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demana explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat en ple bombardeig a Gaza.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
8: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
13: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
14: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
15: I que la consellera dimitisca.
8: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
16: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
8: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
17: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
8: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
18: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
19: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
18: Feijó era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
20: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
18: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
21: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
22: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
18: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
23: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant.
2: El temps.
23: Dani Ramírez.
1: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
2: 3CAT Info.
23: En clau cultural, els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Jord. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
24: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
25: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación, y que no nos podemos quitar de dentro, porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
24: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
26: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
24: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Maquia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
23: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix, una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
3: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
23: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que es redueixi el nombre de terrasses, demanant més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
4: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
23: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on en tenen constància de més incompliments. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa Diagonal DIR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 1:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda Diagonal de Muntanya a Mar. Comença a les 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Líbia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el recorregut mentre duri la cursa. TMB recomana fer desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat 201 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
5: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
6: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
5: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
7: No tengo habitació, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Pero veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones. ¿Sabes?
5: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
23: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes de amenaces i també danys.
2: Esports.
23: Amb Damià Aguilar.
1: El Girona perd la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar a l'Elx i ha acabat empatant a un. L'equip del País Valencià, que entrena Eder Sarabia, s'hagués salvat tot i perdre a Montilivi, però no han abaixat els braços. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
9: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam enamorar Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: Amb l'equip de Montilivi se'n va a segona el Mallorca, tot i guanyar 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski. L'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto.
2: 3CAT Info.
10: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys, a Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Pallor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Anem a altres temes.
2: 3CAT Info.
1: A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera federació. Empatat a un al camp de l'Hèrcules, el president Lluís Fàbregas no se'n va content.
11: S'haver salvat els mobles és així de trist, així de senzill. Una temporada que va començar amb unes altres expectatives i finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat 5 equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
1: L'entrenador Pablo Alfaro diu que han suat sang.
12: Es una liberación. No cabe duda de que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas dejar el barco del Nàstic en el puerto de Tarragona ya bien amarrado, que ya no se lo lleve el temporal. Y sí, muy conscientes de las dificultades, muy consciente, ya digo, de que la temporada ha sido dura, ha sido difícil, ha sido larga.
1: El Sabadell ja era equip de play-off, ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa ha entrat al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
13: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no es guanyarà ningú.
1: Doncs els creuaments són Pontevedra, Sabadell i Europa, Celta B. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins hi haurà tercer partit a 3 eliminatòries, i és que el Noia ha guanyat per 6-3 al Barça, el Voltregà per 6-4 a l'Igualada i el Reus 2-0 al Calafell. El Lleida sí que ha quedat eliminat, ha perdut 2-4 amb el Liceo. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei, han perdut els penals després que el partit acabés amb empat a 2. La final de Càceres la disputaran Jaén i Cartagena. En motor, a la Fórmula 1, al Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. Aquest dissabte, igualment, victòria sprint per George Russell. Més coses, a l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a Gran Canària. Al Giro d'Itàlia, victòria de Jonas Vingegaard a la 14a etapa i es posa la malla rosa de líder. El danès té gairebé 2 minuts i mig sobre el portuguès Alfonso Eulàlio. Mentrestant, Mireia Benito ha fet segona a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos darrere de la neerlandesa Mixa Bredevol. Demà comença Roland Garros i a la baixa d'última hora del francès Arthur Fils. El número 1 francès, la catalana Marina Bassols, debutarà contra la colombiana Emiliana Arango. I l'estadi Hassan II de Casablanca, en construcció per al Mundial de Futbol 2030, resulta que costarà 1.000 milions. segons xifres oficials.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Avui obre aquest informatiu la informació esportiva de Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió, mentre que el Girona perd la categoria i baixa a segona per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-s'hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per tal d'intentar desbloquejar la situació. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza encara més el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa dels 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta. Un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral. Obrim aquest bloc informatiu parlant de l'actualitat esportiva. Tenim dos fronts. Damià Aguilar.
1: Bona nit. Comencem pel Girona, que ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol i calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. L'equip del País Valencià, que entrena Eder Sarabia, s'hagués salvat, tot i perdre a Montilivi, però no han abaixat els braços. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Et diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: I se'n va a segona el Mallorca, també, tot i guanyar 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera unificada. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski. L'Espanyol ha empatat a una casa amb la Real Societat, amb gol de Roberto. Declaracions a DAZN.
3: Sí, por supuesto. La verdad que queríamos cerrar el año con victoria porque ha sido una segunda vuelta muy complicada, ya lo sabéis. Y bueno, esta visión se lo queríamos dar a ellos, estos tres puntos. No ha podido ser así, pero bueno, nos vamos al final con buenas sensaciones y el año que viene será mejor.
1: La resta de resultats són Madrid 4, Athletic Club 2 en l'últim partit d'Arbeloa. L'Euro Getafe ha guanyat 1-0 l'Osasuna. A la vez un Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. I aquest diumenge, a les 9 del vespre, Villarreal Athletic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
4: 3CAT Info.
1: I un altre dels temes del dia.
5: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: I és que el Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que, malgrat la dificultat econòmica, la Masia ha aguantat el nivell.
6: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: I la pilota d'or, Aitana Bonmatí, precisament destaca aquest planter del club.
7: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va, i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
8: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions Rafa Juste parlava de la possibilitat que marxi la crac blaugrana.
9: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
10: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.

0: sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar a més.
1: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
2: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
3: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
2: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La plataforma SOS Socorristes denuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborials i també una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
5: La petició muy clara de que necessitamos una regulació autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president d'aquesta associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3CAT Info.
6: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja no es notaran alguns canvis.
7: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores. Entre altres,

0: coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no, amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del tèxtil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3CAT Info.
2: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
1: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
3: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
4: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
5: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
6: No podemos volver atrás.
1: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics i familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Anem cap allà, Mariana Escoda.
7: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
8: Sí, al final, yo creo cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
7: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
1: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mor.
9: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars i bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanó. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanó, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
10: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
11: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
9: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.
1: El temps. Dani Ramírez.
12: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, Alfarràs, Alcarràs, a Torres de Segre, també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat també el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià, i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va prendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música a Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística, i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: La cerimònia s'ha fet al Teatre Prinz Regenten de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i també l'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall. Fins demà al vespre, Tortosa es converteix en l'epicentre de la música clàssica i contemporània amb la 5a edició del Festival Tonkam de Piano. Des de dijous, una dotzena de pianos s'han repartit pels carrers de la capital labrenca, mentre s'han programat una vintena de concerts amb alguns dels músics més prestigiosos del món. Ens ho explica des de Tortosa el Jordi Barranca amb el muntatge musical de l'Albert Cots.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El jurat del Sona Nou ha seleccionat els 30 artistes que participaran en la pròxima edició del Sona Nou i que optaran a guanyar un concurs que l'any passat es va endur Chloe Riembau.

0: S'hi han presentat 176 propostes de les 30 escollides. Després d'actuar en diverses localitats dels Països Catalans, se'n triaran les 12 semifinalistes i, posteriorment, les 3 que disputaran la final. Són els 3 cantants o grups que actuaran a les festes de la Mercè. També faran un concert acústic i de petit format al programa Sona Nou Dicat. I tindran també l'oportunitat de gravar una cançó original. El Sona Nou, que ha arribat a la 26a edició que organitzen a 3CAT i Enderroc, repartirà més de 50.000 euros entre els diferents guardons del concurs.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATinfoViari. Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
2: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol i calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau Mitchell, el tècnic de Zon.
3: És un moment molt duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
2: Amb l'equip de Montilivi se'n va a segona el Mallorca, tot i guanyar per 3-0 l'Oviedo. Ha estat la darrera jornada de primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Lewandowski. I l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I Manolo González, que està fent roda de premsa ara mateix, parla de la continuïtat.
4: Que yo no voy a poner ningún problema al club en nada, en lo que decidan. El club, siempre lo digo, está por encima de Manolo González, obviamente, y de todo el mundo. Yo lo único que quiero es estar aquí si la gente está de acuerdo, la gente quiere, y quiero ser un punto de unión, no de desunión. Entonces, a partir de aquí yo creo que, bueno, tengo contrato y lo que decida el club es lo que será lo mejor para todo el mundo, seguro.
2: La resta de resultats són Real Madrid 4, Atlètic Club 2. L'Euro Getafe ha guanyat 1-0 l'Osasuna. A la vez 1, Rayo 2. Betis 2, Llevant 1. Celta 1, Sevilla 0. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició a la Lliga.
1: 3CAT Info.
2: La notícia del dia, sense cap mena de dubte, tot i que el més immediat ens porta a parlar del Girona, és el Barça femení de futbol, que ha aconseguit la quarta Champions en 6 anys a Oslo. Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll, i de fet és la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta. Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera divisió a la primera federació. Ha empatat a un al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro és l'entrenador, diu que han suat sang.
5: És una liberació, no cabe duda de que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas dejar el barco del Nàstic en el puerto de Tarragona ya bien amarrado, que ya no se lo lleve el temporal. Y sí, muy conscientes de las dificultades, muy consciente, ya digo, de que la temporada ha sido dura, ha sido difícil, ha sido larga.
2: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa s'ha ficat al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa. Per tant, els dos equips catalans que jugaran aquest play-off d'ascens a la segona són Sabadell contra Madrid-Castilla i Europa contra Celta B, el primer partit el cap de setmana que ve. El play-off de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, hi haurà partit definitiu. El tercer, Voltregà 6, Igualada 4, el mateix, i Reus 2, Calafell 0, el mateix. Hi haurà un tercer partit definitiu. Hi ha un equip ja eliminat, el Lleida, eliminat pel Liceo, ha perdut 2-4. A la Copa del Rei de Futbol Sala, eliminació del Barça en semifinals, han perdut els penals contra el Jaén, després que el partit s'acabés amb empat a 2. En motor a la Fórmula 1, al Canadà, George Russell sortirà des de la pole position a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge.
1: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió, 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans, que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Canes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona, protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte entre l'estuari, no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebem moltes crítiques, rebem de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivell per un bon treball d'anys de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
9: vaja, vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: Diu que hi pot haver alguna cosa, reclama alguna cosa. Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona, que baixa a segona després de 4 temporades a primera. Michel Sánchez, entrenador.
11: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te da estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
9: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
14: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un taser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
15: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
16: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
17: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
18: I que la consellera dimitisca.
15: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Andela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
19: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
15: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
20: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
15: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
3: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero. Però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
21: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisión del rescate de Plus Ultra.
3: Feijóo era a Palma al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
22: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
3: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
23: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas, no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
24: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
3: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, Alfarràs, Alcarràs, a Torres de Segre, també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. D'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
5: La bola negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que el arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
4: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
6: I'm happy that you gave us this award, and I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
4: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que temem per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
7: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
8: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 12:45 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. Tema B, recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
1: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
9: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, a dir-ho, que és el de l'habitatge.
1: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
10: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
1: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Esports. Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives al Barça i al Girona, a banda.
11: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
12: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
11: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
25: We think about that, everyone, also the players, because it was
26: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
25: From every player is a dream to play there.
11: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Athletic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
2: 3CAT Info.
11: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
27: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
11: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, 5ª prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensson en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
2: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució en blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
3: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
4: Òbviament, li he abraçat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: Si el club hace cosas correctas para ayudarnos, sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
1: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas. Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana se'n vagi.
7: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
8: Vostè ja ho deu saber.
7: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
9: 3CAT Info.
1: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
10: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més Mitchell en clau de futur.
10: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida. Difícil i dura.
1: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
11: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que tragués partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí. No es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
1: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
9: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges. Han de lliurar el seu urani enriquit. Han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola. Segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana, la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre

0: moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. La Xina ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas a una mina de la província de Shanxi i passa de 90 a 82 el nombre de morts. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Pequín, Francesc Canals.
2: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on a nit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
3: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
2: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
1: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
5: La petición muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
1: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
6: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després de tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
1: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
7: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
1: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya,

0: en declaracions a 3CAT Info.
1: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos. No pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.
2: Lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
3: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
4: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
5: No podemos volver atrás.
0: La concentració ha plegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
6: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
7: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
6: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
0: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave al Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims dos anys i no ha generat problemes ni ha deixat xat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. no direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també a Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
8: 3CAT Info.
0: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
10: El segon dia de ple, que ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
11: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tot el que és la penya amb molts ventiladors, no sé si hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
12: Jo genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
10: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols. Nina, ninoma,
0: seràs una tana. Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
13: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I, és clar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni. Què volen aquesta gent? I la tradicional mallorquina, La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
14: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
15: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
16: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
15: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
17: We think about that everyone, also the players, because it was
18: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
17: From every player is a dream to play there.
15: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
8: 3CAT Info.
15: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, entrenador.
19: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
15: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
20: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
15: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa Celta B i Madrid Castilla Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén Cartagena, en motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
8: 3CAT Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió. 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre d'Urtasun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta a la conselleria per intentar desbloquejar la situació. Els socorristes catalans anuncien mobilitzacions per aquest estiu, reclamen millores laborals i una normativa que obligui els ajuntaments a tenir aquest servei a les platges. La Generalitat ha creat un grup de treball i confia que hi pugui haver canvis aquesta mateixa temporada. A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, mentre que el Gremi de Restauració denuncia traves per part de l'administració i una gran pressió inspectora, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona reclama més control i denuncia incompliments continus. Al Festival de Cinema de Cannes, Javier Calvo i Javier Ambrosi guanyen el premi a la millor direcció amb la pel·lícula La Bola Negra. La reivindicació gai basada en una obra de Federico García Lorca ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis.
2: Esports.
1: A banda del descens del Girona i aquest títol de la Champions femenina de futbol pel Barça, també aquest dissabte València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Reial Societat 1, a la darrera jornada de Lliga de la Primera Divisió masculina. A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. I als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins hi haurà partit decisiu a les eliminatòries. No hi ha Barça, Voltregà, Igualada i Reus Calafell, eliminació del Lleida.
0: Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà baixar dels 10 graus al Pirineu i dels 15 a l'interior. Dia de sol i calor forta, un cop més entre 30 i 35 graus, lluny del mar. Alguna boira a prop del litoral.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Obrim la informació parlant del Barça, de la victòria del Barça i del descens del Girona, Damià Aguilar.
3: S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
1: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb 2 gols de Payor i 2 de Salma, tots a la segona part, i una gran actuació de la portera Cata Coll.
4: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte, entre vestuari no hi havia cap dubte de que d'aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes, després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaríem. Bueno, et hi faig així, espero que ara que mos elogi, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fem molt bona feina.
1: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques, la Masia ha aguantat el nivell.
5: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Aitana Bonmatí destaca precisament el planter.
6: hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
7: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques. Així que crec que és un cúmul de coses, no només el títol, que evidentment ens fa sentir super, super orgullosos, però moltes coses ben fetes, penso, aquesta temporada.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Aviam què li diu l'afició a Alexia Putellas. El suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crac blaugrana marxi.
8: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
9: Vostè ja ho deu saber.
8: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club... Però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
2: 3CAT Info.
1: El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau. Aquest és el moment a l'antena de Catalunya Ràdio.
10: Et diu no, que hi no. Pot veure alguna cosa, reclama alguna no. Cosa. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure a Europa. Vam jugar a la Champions. Vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona. Girona 1, Elx 1.
1: El Girona que baixa segona després de 4 temporades a primera. Mitchell Sánchez, entrenador.
11: Es un momento muy duro para todos, para el club, para la gente, para la afición, para la provincia. Bueno, en fútbol muchas veces te das estos golpes y lo único que podemos intentar es levantarnos lo antes posible. Es un día que hay que pasar, un momento muy duro.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que la cadena CBS, que estan molt a prop d'arribar-hi, a la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, que també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
12: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir. Però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai una arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges. Han de lliurar el seu urani enriquit. Han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia israeliana, Ismail Bagai, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
13: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies, es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah, a més un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. El govern espanyol demana a la Fiscalia que investigui les tortures d'Israel als membres de la flotilla Global Summit que portava ajuda humanitària cap a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, de sumar des de l'aeroport de Barcelona, on han anat a rebre els activistes catalans que hi han participat.
9: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus. Parlen de cops, de bales de goma, d'ossos fracturats, de violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Ho ha explicat una de les activistes que ha aterrat aquest dissabte al Prat, la cineasta Miho Ali.
14: Entres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, et torturen. Et torturen, què vol dir? Que et comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques, et pateixen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a apagar. I et tornes a caure i et tornen a apagar. A mi em van fer això, però també, a més, em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que treballin activament per posar fi al genocidi a Gaza. A Bilbao, la rebuda dels activistes bascos de la flotilla ha acabat amb una càrrega policial i 4 persones detingudes. La policia assegura que ha carregat perquè impedien la sortida d'altres passatgers. Afers interns de la policia basca ha obert un expedient per verificar si l'actuació dels agents ha sigut correcta i Amnistia Internacional ha reclamat una investigació exhaustiva. El govern israelià, per cert, ha tirat de sarcasme i ha fet una piulada amb el vídeo dels cops de porra on demanava explicacions a la Moncloa pel tracte als integrants de la flotilla. D'altra banda, França ha prohibit l'entrada al seu territori del ministre de Seguretat israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo en què es veien els activistes de la flotilla genollats, amb les mans lligades, mentre ell feia befa de la situació. El govern espanyol li va prohibir l'entrada a l'estat el setembre de l'any passat, en ple bombardeig a Gaza. A València, nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. S'han mobilitzat més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Els docents porten 2 setmanes de vaga i les negociacions entre sindicats i la conselleria continuen encallades. València, Alba Barbosa.
15: Mestres, professors i aquesta vegada també famílies i alumnes s'han manifestat pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació. La Maria José s'ha sumat a la protesta en solidaritat amb la comunitat educativa i acompanyada també dels 2 fills.
16: Per reivindicar unes millores que creiem que són necessàries i protestar també perquè els diners que hauríem de rebre nosaltres els estan enviant a l'escola concertada i privada.
17: Pues que s'acabe ja la vaga i que baixen les ràdios.
18: I que la consellera dimitisca.
15: Les negociacions estan aturades després que els sindicats rebutgessin la proposta d'acord que la conselleria els va posar sobre la taula. Volen que, a més d'una pujada salarial, es concretin altres demandes. Dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria, segons Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
19: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es queda fora del document, que totes s'hi veuen reflectides.
15: Porten 2 setmanes de vaga indefinida i una mobilització tan sostinguda els desgaste, però no els desanime, reconeix Maria López, que és mestra.
20: Jo, per exemple, no l'he fet a tots els dies, però hi ha gent que s'està deixant realment el sou i l'estabilitat familiar, que realment ells no ens ofereixen res. Aleshores, ara ja toca que acorden o accepten el que nosaltres demanem.
15: Els sindicats també reclamen que l'impuls del valencià entri a les negociacions, un punt que la conselleria no va incloure en la proposta d'acord.
0: A Catalunya, les vagues de mestres i professors continuaran la setmana que ve. La pròxima està convocada dimecres a tot el país. De moment, el govern i els sindicats no han arribat a un acord i s'han emplaçat a tornar a negociar dimarts. La dreta i l'extrema dreta redoblen l'ofensiva al carrer contra el govern espanyol després de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències. Una manifestació de 40.000 persones ha recorregut aquest dissabte al centre de Madrid per exigir la dimissió de Pedro Sánchez, però la Moncloa fa costat a l'expresident espanyol a l'espera de conèixer el sumari. Madrid, Alba Gil.
3: Arrencava a mig matí una manifestació autobatejada com a Marxa per a la Dignitat. L'havia convocat la plataforma Societat Civil Espanyola, que aglutina més de 150 associacions abans de la imputació de Zapatero, però la decisió del jutge ha estat el combustible que ha encès encara més la protesta. En proclames com aquestes, insults i crits xenòfobs, els manifestants han exigit la dimissió de Sánchez. S'hi han sumat el PP i també Vox. Santiago Abascal ha aprofitat per anunciar això.
21: Hemos solicitado en la Audiencia Nacional que Zapatero entre en prisión provisional y también la declaración como testigos, tanto de Pedro Sánchez como de todos los miembros del Consejo de Ministros que participaron de la decisió del rescate de Plus Ultra.
3: Feijóo era a Palma, al Congrés del PP Balear, des d'on ha titllat de repugnant la imputació de Zapatero.
22: Todo es corrupción, todo es decadencia. Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si hacía negocios, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España.
3: Els socialistes denuncien el discurs catastrofista de l'oposició, però admeten que el cas Plus Ultra està posant a prova la paciència dels socis. Sentim Montse Mínguez, portaveu del PSOE, i Diana Morán, ministra de Ciència.
23: De predicciones catastrofistas del señor Feijóo. En lo único que acierta es en que cada vez que se abren las urnas no puede emancipar al Partido Popular de Vox.
24: Hay momentos en los que pues, se generan quebrantos y que hay que volver a dar explicaciones.
3: La Moncloa continua tancant files amb Zapatero, però conté la respiració a l'espera de conèixer el sumari de la causa.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
25: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34, o també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima, per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol, algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu, poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada, a vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts, Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant. D'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes amb la seva pel·lícula La Bola Negra. La Palma d'Or ha estat per a la romanesa Fior. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
5: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
4: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Pavel Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
6: I'm happy that you gave us this award. And I'm happy because we took the risk to speak aloud about things that...
4: Ha dit que està molt content de rebre aquest premi perquè el seu film diu ben alt i clar allò que tots sabem, diu, i compartim, però no ens atrevim a dir en veu alta que el món no està en un bon moment i que també per quin món deixem els nostres fills, però els primers que hem de canviar som nosaltres. Hem de deixar enrere la divisió i el radicalisme i incrementar la nostra empatia. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, una relectura de La mujer infiel de Chabrol que critica la corrupció del règim de Putin, i la resta de premis són el premi del jurat a The Dream Adventure, de Valeska Grisenbach, el de millor actor Emmanuel Macchia i Valentin Campany per la belga Coward, el de millor actriu a Virginie Fira i Tao Okamoto per Soudain, i el de millor guió a Emmanuel Mar per Notre Salut.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
7: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
8: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. Afectacions de trànsit a Barcelona aquest diumenge per la 12a cursa diagonal d'IR Guàrdia Urbana. Les restriccions començaran a les 5 del matí i duraran fins a 2:15 del migdia. La major part del recorregut passa per l'avinguda diagonal de Muntanya a Mar, comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre de Barcelona, com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i Josep Pla. El trànsit dels carrers afectats pel recorregut s'anirà restablint a mesura que els participants passin per cada tram. I tot i que la majoria de restriccions s'acabaran a les 11 del matí, algunes s'allargaran fins a 1:45 del migdia per les tasques de desmuntatge. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el seu recorregut. Tema B, recomana fer els desplaçaments en metro. El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
1: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
9: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
1: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
10: No tengo habitación, no tengo casa. Cambié de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones, ¿sabes?
1: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar, que ens explicarà les altres informacions esportives del Barça i el Girona a banda.
11: Correcte, a banda d'aquesta quarta Champions femenina del Barça i el descens del Girona, reprenem amb la darrera jornada de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. El Barça ha perdut 3-1 a València, amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski, i l'Espanyol ha empatat a una casa amb la Reial Societat amb gol de Roberto. I podem sentir els entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que vol seguir.
12: Jo, la veritat, confiança per part del president del club, no em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i et torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
11: El Futbol Club Barcelona, Flick, reconeix que no han fet un bon partit a València.
13: We think about that, everyone, also the players, because it was.
26: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
11: La resta de resultats d'aquest dissabte, Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, el Getafe jugarà a Europa, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. Aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juga en la tercera posició de la Lliga.
2: 3CAT Info.
11: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a un al camp de l'Hércules. Pablo Alfaro, entrenador.
27: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera red.
11: També aquest dissabte, Tarassona 0, Sabadell 2, i l'Europa s'ha ficat al play-off. Ha guanyat 3-2 l'Eivissa. Els emparellaments del play-off per anar a segona són Madrid, Castilla, Sabadell i Europa, Celta, B. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Aquestes eliminatòries tindran un tercer i definitiu partit. El Lleida queda eliminat pel Liceu. 2-4 ha caigut derrotat aquest dissabte. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei de Futbol davant del Jaén. La final de Càceres enfrontarà Jaén i Cartagena. En motor, en la Fórmula 1 del Canadà, cinquena prova de la temporada, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi d'aquest diumenge al davant del seu company i líder, Kimi Antonelli. A la segona fila hi haurà els dos McLaren de Norris i Piastri. També aquest dissabte, victòria sprint per George Russell. Antonelli manté el liderat. A l'ACB de bàsquet, el Baxi Manresa ha guanyat 80-87 a la pista del Gran Canària.
2: Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El primer titular avui és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
11: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar 4-0 l'Olímpic de Lió. El Girona ha perdut la categoria i baixa a la segona divisió del futbol masculí per l'empat a una casa contra l'Elx.
0: En clau internacional, un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El document preveu, segons fonts periodístiques, la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i continuar negociant la qüestió nuclear. També us hem explicat que el govern espanyol demana investigar les tortures d'Israel a membres de la flotilla. Ho ha anunciat el ministre Hortensun en la rebuda dels activistes catalans que denuncien vexacions, agressions sexuals i maltractaments físics per part de les autoritats israelianes. I més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València per reclamar millores en l'educació pública. Els sindicats presentaran aquest dilluns, quan començarà la tercera setmana de vaga dels docents, una nova proposta. A partir d'ara us explicarem que els treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. I en clau cultural, Maria del Mar Bonet homenatja el Mediterrani i la poesia en el seu darrer disc, L'aigua no cansa, que ha presentat al Palau de la Música. L'artista ha exhibit l'expertesa de 60 anys de carrera en el marc del Guitar BCN. Pel que fa al temps, ens espera una matinada molt encalmada i suau a l'inici per refrescar just abans del trenc d'alba. De tota manera, costarà fer baixar encara el termòmetre al Pirineu dels 15 graus a l'interior. Dia de sol i calor forta un cop més, entre 30 i 35 graus lluny del mar. Alguna boira prop del litoral. El primer tema és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Damià Aguilar.
14: S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució en blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip que ha canviat el paradigma del futbol, sovint sobrepassat de testosterona. Protagonistes d'una revolució global que neix a Barcelona, que s'escampa per Oslo, Bilbao, Eindhoven o Göteborg, però que apunta al món sencer.
11: El Barça femení de futbol aconsegueix la quarta Champions en 6 anys. A Oslo, Barça 4, Olímpic de Lió 0, amb dos gols de Payor i dos de Salma, tots a la segona part i una gran actuació de la portera Cata Coll. És la primera Champions amb Pere Romeu a la banqueta.
15: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
11: La portera Cata Coll lloa el seu entrenador.
16: Òbviament, li he de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
11: Caroline Graham Hansen diu que malgrat les dificultats econòmiques la Masia ha aguantat el nivell.
17: Y el club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masía.
11: Aitana Bonmatí també vol parlar de la Masía.
18: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és una cosa que ens identifica, no com a equip, sinó com a club. I penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
11: Aquest diumenge a les 7 de la tarda a les Fonts de Montjuïc, celebració pel títol amb concert previ dels Figa Flowers. Què li dirà l'afició a Alexia Putellas? Al suplement de Catalunya Ràdio, el president en funcions, Rafa Juste, parlava de la possibilitat que la crack blaugrana se'n vagi.
3: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
19: Vostè ja ho deu saber.
3: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alèxia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alèxia superfeliç.
2: 3CAT Info.
11: Segon tema esportiu important. El Girona ha perdut la categoria. L'equip de Mitchell baixa a la segona divisió de futbol. Li calia guanyar l'Elx i ha acabat empatant a un amb gol d'Arnau.
20: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
11: Més Mitchell en clau de futur.
20: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida. Difícil i dura.
11: Li han demanat al president del Figeli si Mitchell Sánchez serà l'entrenador a segona.
21: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que traiés partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí. No es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
11: Doncs no ens ho ha aclarit. El Girona baixa a segona després de 4 temporades a primera i amb ell se n'hi va al Mallorca.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units i l'Iran podrien tancar en les pròximes hores un primer acord de pau, segons han avançat les parts implicades i els mediadors pakistanesos. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat a la cadena CBS que estan molt a prop d'arribar-hi. A la seva xarxa social ha detallat que s'està negociant àmpliament un acord que preveu la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que n'ha parlat també amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i les monarquies del Golf. L'Iran, però, insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas, segons ha informat l'agència Fars. El punt de partida és un document iranià que, segons la CBS, també preveu descongelar alguns actius del país i continuar les negociacions sobre el dossier nuclear en una pròxima fase. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, manté, però, que l'Iran no pot tenir armes nuclears.
22: Hi ha la possibilitat que avui o demà o d'aquí un parell de dies tinguem alguna cosa a dir, però aquest problema s'ha de resoldre, ja que el president ha dit que d'una manera o altra l'Iran no podrà tenir mai un arma nuclear. L'estret ha d'estar obert sense peatges, han de lliurar el seu urani enriquit, han de lliurar urani altament enriquit i hem d'abordar el problema de l'enriquiment.
0: En declaracions al portal Axios, Trump s'ha donat fins aquest diumenge per estudiar la proposta iraniana i decidir si l'accepta o bé, segons ha dit textualment, fa volar el país pels aires. El portaveu de la diplomàcia iraniana, Ismail Baghaei, també s'ha mostrat optimista pel que fa a la situació actual.
23: Aquest memoràndum d'entesa abordarà els punts essencials per posar fi a la guerra imposada, així com les qüestions fonamentals per a nosaltres. En un període raonable de 30 a 60 dies es discutiran els detalls d'aquests punts i finalment s'assolirà un acord definitiu.
0: Mentrestant, davant la possibilitat que l'Iran estigui disposat a renunciar per ara a exigir un alto el foc immediat al Líban, Hezbollah ha emès un comunicat en què anuncia que ha parlat amb Teheran i que el règim s'ha compromès a no abandonar la milícia xiïta. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola. segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
4: We have 2 countries affected.
5: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols

0: Pequín, Francesc Canals.
1: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé dues dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
2: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
1: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa dos anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per protestar per la precarització del sector. El 9 de juny es manifestaran a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui els ajuntaments a disposar d'aquest servei a les platges. Ho ha explicat a aquesta emissora Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma.
4: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
0: La patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, defensa que els sous dels socorristes han millorat des del conveni firmat fa dos anys. En canvi, consideren que un dels problemes és que la formació de nous professionals és massa llarga. Sentim el president de l'associació, Johnny Acevedo, en declaracions a 3Cat Info.
5: És difícil fer una formació de dos anys per poder treballar després tres mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis dos anys per treballar d'una cosa, treballes tres mesos i quan acaben aquests tres mesos, què faig ara?
0: Per mirar de trobar solucions, la Generalitat ha creat un grup de treball en què hi ha representades totes les parts. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ha explicat a aquesta emissora que confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis.
6: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball l'estem fent amb una important representació municipal.
0: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball, si no amenacen amb una vaga. Treballadors de grans marques de moda han fet vaga aquest dissabte convocats pel sindicat UGT. S'han mobilitzat per rebutjar el futur conveni col·lectiu del comerç del textil perquè consideren que precaritza el sector i atempta contra els drets laborals. Òscar López, secretari general de la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, en declaracions a 3Cat Info.
7: Nos están imponiendo un convenio estatal que tira todas las condiciones laborales que hemos construido en Cataluña durante los últimos años y que se puede contratar a una persona que hoy por 21.000 euros a partir de ahora costará 18.000 euros. Los domingos a partir de ahora serán gratuitos, no pagarán nada y estarás obligado a ir. Hoy es voluntario y te tienen que pagar si decides ir.
0: La concentració de Barcelona ha estat davant la botiga Zara del Portal de l'Àngel i amb xiulets i pancartes els treballadors han mostrat la seva oposició al preacord signat entre la patronal i els sindicats Comissions Obreres i FETICO. Consideren que és regressiu i que desmantella els convenis territorials.

0: lluitar perquè no es preacordin o assignin coses que ens empitjorin de cara al futur.
1: Los sueldos se quedarían congelados durante muchos años y al final no veríamos una subida en muchos años.
2: Obligación de venir los domingos, que hasta ahora es voluntaria.
3: No podemos volver atrás.
4: La concentració ha aplegat unes 200 persones. L'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat va cremar més de 3.000 hectàrees i es va cobrar una vida, la del bomber Antonio Serrano. Amics, familiars i companys seus l'han homenatjat aquest dissabte amb una jornada de futbol molt emotiva a Tortosa. Ho ha seguit Ariadna Escoda.
5: Tots els jugadors que han disputat els dos partits en honor al bomber Antonio Serrano han lluït una samarreta amb el seu nom, el número 1 de porter i la seva cara per homenatjar-lo gairebé un any després de la seva mort en acte de servei. La jornada ha estat molt emotiva, com apunta un dels seus germans, José Ángel Serrano.
6: Sí, al final, cuando se hace un homenaje, un acto de estas características y por la razón que es, pues también influye cómo era como persona, tanto en lo deportivo, en lo laboral o en lo familiar, que toda la gente se ha volcado.
5: La família ha assenyalat la voluntat de mantenir aquest homenatge en el temps. El pròxim 12 de juliol, el poble de Paüls acollirà un altre acte de record per aquest bomber que va morir durant les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre de l'estiu passat.
4: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys. Entre 100 i 200 persones participen en una rave a Llardecans, al Segrià. Hi ha desenes de vehicles i un escenari a uns terrenys de l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. Els Mossos estan fent controls per evitar que entri més gent i per garantir que qui en surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per aquesta festa perquè ja s'ha fet els últims 2 anys i no ha generat problemes ni ha deixat brossa. Es preveu que la rave s'allargui tot el cap de setmana. Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
7: El temps.
4: Dani Ramírez.
8: El temps no canviarà, no vol canviar. Està tossut aquest anticicló càlid amb una dorsal que ens ve del nord d'Àfrica amb temperatura més pròpia de la segona quinzena del mes de juny. Ben bé. No direm juliol, però gairebé. En alguns moments, un parell o tres d'hores a la tarda, ho sembla. A la zona de Ponent, 34-35 graus. Avui es pot repetir aquest diumenge per tercer dia consecutiu. Ahir, 35, al Farràs, al Carràs, a Torres de Segre, o també a Seròs. I bé, a Lleida van arribar als 34. O també Artesa de Segre, Targa, Mollerussa, 34 de màxima. Per tant, molt alta la temperatura. Tot això amb un cel serè, dia de sol. Algun núvol baix, alguna boira, com va passar ahir, es pot reproduir a la Costa Brava i cap al Delta de l'Ebre. I a la tarda, nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. poden donar algun xàfec molt localitzat, breu, de curta durada. A vegades són gotellades de 20-25 minuts, com a molt, o 10 minuts. Això seria a la zona nord de l'Alt Urgell, sobretot Pallars Sobirà, sud de la Vall d'Aran i nord de l'Alta Ribagorça.
7: 3CAT Info.
4: La participació massiva de penyistes i l'ambient festiu marquen la segona jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida. La cita enguany reuneix prop de 17.000 penyistes de 124 colles al recinte dels Camps Elisis. Alba Mur.
9: El segon dia d'aplec ha començat amb els primers esmorzars, si bé cap a mig matí ha augmentat el moviment de collistes a les parcel·les per fer el dinar de germanor. Un menú a base de caragols que en alguns casos també s'ha combinat amb cassola de tros o fideuada. Diversió, germanor, companyerisme i retrobament són les paraules més utilitzades pels penyistes per descriure la festa. Alguns enguany també sumarien a aquesta llista la calor. En parlen l'Aleix de la colla La Puput i la Núria de la colla Picafigues.
10: Aquest any hem tingut que agafar molts ventiladors, hem equipat tota el que és la penya amb molts ventiladors, no sé, hem agafat 12 o 15, molts ventiladors, i a veure si així aguantem i podem passar, i molta aigua i beure.
11: Jo, genial, jo sóc d'aguantar la calor, més que el fred, més que la boira, i m'agrada, jo bé, ho porto bé. Bé, i a més amb les pistoletes dels nens, que ajuda, bé.
9: Aquest diumenge, últim dia de festa amb la Cercavila, la imposició de l'escarapela i sessions de DJs. La 45a edició de la festa haurà reunit prop de 17.000 penyistes i s'hauran consumit unes 14 tones de caragols.

0: Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa, davant d'un públic entregat. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca, l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tots menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I, és clar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de Música de Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: Esports. La resta d'informació esportiva a banda de la victòria del Barça i del descens del Girona amb en Damià Aguilar.
4: Reprenem en la darrera jornada de la Lliga de Primera. El Barça ha perdut 3-1 a València amb el gol 120 en 4 temporades de Robert Lewandowski i l'Espanyol ha empatat a una casa contra la Reial Societat amb gol de Roberto. Podem sentir els dos entrenadors. Manolo González, per l'Espanyol, comenta que ell vol seguir.
5: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
4: El Barça, Hansi Flick, reconeix que no han fet bon partit a València.
6: We think about that, everyone, also the players, because it was
7: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
6: From every player is a dream to play there.
4: La resta de resultats d'aquest dissabte són Real Madrid 4, Atlètic Club 2, Getafe 1, Osasuna 0, a la vez 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0. El Getafe jugarà a la Conference. I aquest diumenge a les 9 del vespre, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga, sempre en zona de Champions.
2: 3cat Info.
4: A la primera ref, el Nàstic aconsegueix la permanència després d'empatar a 1 al camp de l'Hércules, Pablo Alfaro, entrenador.
8: En la charla hoy les he dicho a los jugadores, dentro de las virtudes y defectos que tenemos muchos, hay algo que creo que no nos gana casi nadie. Por lo menos había una cosa y era la capacidad de sufrimiento, ¿no? Y este equipo, casi todos los futbolistas, casi todos, han sufrido, hemos tenido momentos de sufrir como perros, pero como perros, hasta el último instante de muchos partidos.
4: El Sabadell ha guanyat 0-2 a Tarassona i l'Europa entra al play-off guanyant per 3-2 la Eivissa, Arnau Campeny.
9: Qui s'ho pensava que entraríem a play-off? Qui s'ho pensaria ara que pugem a segona? No? Així que són 4 partits, tot és possible i d'il·lusió i de fam no crec que no ens guanyarà ningú.
4: Els emparellaments del play-off per anar a segona són Europa-Celta B i Madrid-Castilla-Sabadell. El president blanc, Florentino Pérez, ha penjat una pancarta electoral còpia de la que el seu dia va fer Joan Laporta a Madrid. Florentino ha presentat la seva candidatura i el seu rival, Enrique Riquelme, ha presentat l'aval dels 193 milions gràcies a l'Anbanc d'Andorra. La Junta Electoral té 24 hores per validar aquesta documentació. Els play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0, en aquestes tres eliminatòries hi haurà tercer i definitiu partit. El Lleida ha quedat eliminat amb el Liceu, ha perdut 2-4 en el segon enfrontament. El Barça de Futbol Sala ha eliminat els penals a les semifinals de la Copa del Rei davant del Jaén. La final d'aquest diumenge, Jaén-Cartagena. En motor a la Fórmula 1, George Russell sortirà des de la pole a la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Canadà aquest diumenge.
2: Trescat Info.

0: El primer titular és per la victòria del Barça i pel descens del Girona, Dami Aguilar.
1: El Barça guanya la quarta Champions femenina de futbol en 6 temporades després de golejar per 4-0 l'Olímpic de Lió. 2 gols de Payor i 2 de Salma. Per contra, el Girona perd la categoria i baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a casa, quan només li valia la victòria.
0: Un primer acord entre l'Iran i els Estats Units podria ser imminent. Donald Trump assegura que estan a prop d'arribar-hi i s'ha donat fins aquest diumenge per decidir si accepta l'última proposta iraniana o fa saltar el país pels aires. El president dels Estats Units avança que el text que s'està negociant preveu l'obertura de l'estret d'Hormuz, però l'Iran insisteix que mantindrà el control sobre aquest pas estratègic. El govern espanyol demana